0: taurans més famosos. La literatura no s'escapa d'aquesta dèria. I una pregunta recurrent és la de qui és el millor escriptor o escriptora de la seva època? Com bé us podeu imaginar, és un debat molt profund on caben les postures més diverses. Per a nosaltres, si haguéssim de triar l'autor més important del segle XX, aquest seria, sens dubte, John Ronald Reuel Tolkien, autor d'obres tan capdals en la literatura i la cultura popular com El Hobbit, El Senyor dels Anells i El Silmarillion. Tolkien havia creat molt més que una novel·la de fantasia. Havia construït un món amb la seva pròpia història, les seves llengües, els seus mites i una èpica que bevia de les arrels profundes de la literatura europea. Era, i encara és, un autor que ha influït generacions de lectors i d'escriptors i que continua marcant la nostra manera d'entendre la fantasia, la mitologia i, fins i tot, la condició humana. Avui, a les portes de Troia, obrim les pàgines d'aquest llegat i ens endinsem en la vida, l'obra i el món de J.R.R. Tolkien, l'autor del segle. Benvinguts al món de Tolkien. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes, benvinguts a una nova temporada de les Portes de Troia, el programa d'història de Ràdio Castellar i la Xarxa. Aquesta nova temporada per començar-la parlant de Tolkien, l'autor del segle. Ho fem amb el nostre equip habitual, Alberto Reche, benvingut.
2: Què tal? Què tal les vacances?
3: Molt bé.
2: L'estiu bé?
1: Piles recarregades, com se sol dir. Albert Abril, benvingut.
4: Com anem?
1: I avui ens acompanya molt especialment el Patrick Urbano, director i guionista de televisió, guionista a l'Enguàrdia i presentador del Tres Vides. Benvingut, Patrick.
3: Què tal? Estic una mica decebut perquè pensava que em saludaríeu dient allò d'un estel brilla en l'hora del nostre encontre, no? que diuen els elfs. No? Que ja s'ha de ser cabrons, no? Perquè és que han de tenir molta... Si ets immortal, pots saludar durant 10 minuts, si vols, no?
1: Exacte.
3: No? Dius, bon dia, un estel brilla en l'hora... Escolta, bon dia, no?
1: Ràpidet.
3: Posa't a treballar, deixa'm en pau.
1: Exacte. Sí. La primera pregunta per començar el Troia d'avui és per què ens segueix fascinant el món de Tolkien 50 anys després de la seva mort?
3: A veure, jo crec que primer perquè és una història universal, per la... bàsicament, o sigui, el tema principal és aquest. Segon, no s'ha d'oblidar que hi ha hagut unes pel·lícules a la trilogia de Peter Jackson. Parlo només d'una trilogia perquè del Hobbit jo no parlo. Vull dir, és un tema que ja per contracte van firmar. Jo crec que ja us ho va enviar el meu advocat. I...
2: Han fet pel·lis del Hobbit?
3: No, crec que no. Crec que era, sí, és l'efecte Mandela. I, no, i aleshores que van ser molt populars i que van saber, jo crec, de captar aquesta essència literària i convertir-la en una altra cosa, no? I sobretot en tercer lloc perquè és una creació d'un univers que ha, diguem, que ha sigut molt fèrtil per futures creacions literàries, cinematogràfiques, de videojocs, etc. No?
5: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.
6: El món ha canviat.
7: Anna Sumer.
6: M'ho diu l'aigua.
7: Anna Sumer.
6: M'ho diu la terra.
7: Anna Sumer.
6: Ho ensumo. A l'aire. Molt del que existia en el passat s'ha perdut. Pues ja no viu ningú que ho recordi.
1: Pèls de punta, no?
3: Oh,
1: pèls de punta.
2: Gallina de pie.
1: Núria Mediavilla, la filla del Pepe Mediavilla, que feia Gandalf, aquesta veu mítica, el doblatge... del doblatge aquí a l'estat espanyol, i jo penso que és un principi immillorable d'aquesta pel·lícula. Jo penso que a hores d'ara encara insuperable, i de fet és el que tu deies, no, justament, Patrick, parlant de la importància de Tolkien, que és un dels primers blocs del programa d'avui. Com hem titulat Tolkien, l'autor del segle XX? És que no pot ser una afirmació, no és una mica exagerada?
3: A veure, és una cosa... jo crec que també aquí el que estem agafant, no, Alberto, és el títol, diguem-ne, d'aquest gran llibre de Thomas Shippey, no, de Tom Shippey, que precisament es titula així. No,
2: sí, de fet, era una mica un homenatge a això, no, a aquest llibre, que és precisament Tolkien, l'autor del segle, que és una afirmació que pot semblar, potser a alguns oients, una mica exagerada, però que jo crec que no hi ha ningú en aquesta taula que no comparteixi, no? Pensem que és potser l'autor o el creador com a mínim a nivell literari, més important del segle XX, no només per la gran qualitat de la seva obra, no? Sinó per la influència que genera, reinventa, no? Però recupera o redignifica un gènere que encara avui és un dels gèneres més, més consumits a nivell literari, no?
3: Més consumits i alhora potser denostats, no? També, o sigui, hi ha l'opinió aquesta de Borges, no? De Cito Borges, que és, òbviament és un dels millors escriptors, que ell deia sobre Tolkien que no l'aportava res. A mi no? que bé, que l'havia llegit, que l'havia divertit, que tal, però que no li havia aportat res i fins i tot, que a més crec que ho va llegir quan estava a Escòcia, donant classes de teatre o alguna cosa així, i deia que en fi, que un escriptor, si volia conservar la seva reputació, no hauria d'escriure per nens, no? O sigui, encara hi ha aquesta... Que és una mica el paradigma d'aquesta idea de considerar Borges, de considerar Tolkien com un escriptor per nens.
2: Bueno, el gran problema aquí és si considerem la cultura des d'un punt de vista de dretes, tot i que Tolkien sigui un escriptor de dretes, ja veurem, però si l'escriptura o la cultura o la filosofia o l'art és una cosa de les classes benestants, una cosa seriosa, evidentment això genera que hi hagi una sèrie de gèneres que estan denostats, no? És que la música d'ara ja no sí, és com sí. La música d'abans, és que si no és una òpera, és que si no m'entren ganes d'invair Polònia quan escolto, quan escolto música no està bé, no?
3: També et dic que amb Tolkien dóna ganes de defensar Polònia.
2: Polònia. Sí. Ell et diria que jo no vaig pensar que...
3: Sí.
2: A mi Tolkien jo sempre me l'imagino enfadat, queixant-se de tot. Però al final, si fem això tan trampós, que és posar números o fer llistes, aquesta idea de Tolkien com a autor del segle és una... de fet, va ser gairebé una qüestió d'estat en el món de la cultura anglesa arrel d'una sèrie d'enquestes que es valia molt part de nosaltres, no en som conscients, però tot això parteix d'una enquesta feta a Anglaterra per una cadena de llibreries, per les llibreries Waterstone, el 1997, no? Que en aquesta dèria de final de segle, quin és el millor equip de futbol del segle? Qui és el millor disc del segle? Qui és l'autor del segle? Van fer una enquesta entre 25.000 clients de les seves llibreries i, sorpresa, va sortir que El Senyor dels Anells era el millor llibre del segle XX. Per una diferència aclaparadora, potser dels 25.000, pràcticament més de 5.000 clients van votar com el llibre més important, més influent, més meravellós del segle XX, El Senyor dels Anells. Això va generar un rebombori mediàtic brutal, no? Perquè la crítica especialitzada, els professors de teoria literària, els Vargas Llosa d'Anglaterra de finals del segle XX, van sortir escandalitzats. De fet, el Humphrey Carpenter, el biògraf de Tolkien, va ser un dels que més va criticar que Tolkien fos considerat el millor escriptor del segle XX. Van acusar a la Tolkien Society de manipular les enquestes, de que tot era una consorxa d'aquelles, rotllo OT, no?
3: Sí.
2: De comprar vots, perquè era impossible, no?, que una literatura infantil, absurda, maniquea, blanca, no?, antieròtica, no?, clar, Tolkien té tots els vicis o totes les virtuts dels no escriptors, no? No hi ha una tensió psicològica profunda, no hi ha un ús del sexe, no hi ha totes aquelles coses que quan penses en els grans drames realistes, no existeixen. Després ja definirem què és realista i què és fantàstic, perquè crec que Madame Bovary va existir també és de ser una mica imbècil. Sí. Vull dir, la literatura realista no és realista, és fantasia també. L'únic que passa és que, pel que sigui, doncs la teva fantasia ha de ser realista perquè, si no, et costa sortir-te de la raia, saps? Pintar sense sortir-te molt de la raia. Però aquesta distinció entre literatura fantàstica i literatura realista és totalment absurda. Què va passar? Es van fer noves enquestes, perquè era impossible que El Senyor dels Anells fos el millor llibre del segle XX. El Daily Telegraph va fer un altre i va tornar a sortir El Senyor dels Anells com a millor llibre del segle XX. Un parell de mesos més tard, una editorial prestigiosa anglesa, la Folio Society, també va fer la mateixa enquesta, però no deixant votar tothom, sinó només els seus autors, a gent de veritat, a gent que de veritat sabia de literatura, van dir, va, doncs fem una enquesta. No hi ha el millor llibre del segle XX, que això encara pot sortir Tolkien, era el millor llibre anglès de tota la història. Maravell. I va tornar a sortir
3: El
2: Senyor dels Anells. La segona va ser Jane Austen, que també ve. I també es va fer alguna enquesta entre professors d'universitat, entre professors de literatura anglesa, i també va tornar a sortir El Senyor dels Anells.
3: Sublim.
2: Vull dir que o admetem que totes les enquestes estan manipulades, no?, fins que surti el que ens agrada, o admetem que hi ha alguna cosa en l'obra de Tolkien que connecta d'una manera molt visceral, molt mitològica, amb moltíssima gent, no? I per molta gent, la lectura del Senyor dels Anells, o del Hobbit, o del Silmarillion, dona igual per on entris, suposa un canvi vital molt profund i una nova manera d'entendre la relació en com s'expliquen les històries, no? Crec que són històries a les que tornes, no?, vora el foc, no?, que uneixen, que creen comunitat, i això és una cosa que fa que Tolkien sigui el gran autor del segle XX, tot i que la seva manera de fer literatura és una manera de fer literatura, ja veurem potser per els programes, molt poc del segle XX. No? I aquesta és una fantàstica. I ja per acabar, a Espanya també es va fer una enquesta dels millors llibres del segle XX i va ser l'única en la que Tolkien no va guanyar. Va fer una enquesta a l'ABC i el Tolkien va quedar setè. No recordo ara qui va ser la primera, però supongo que, jo què sé, Raza o alguna cosa de l'ABC.
1: Molt bé. Per què creus, Albert Abril, que Tolkien és considerat un dels autors més influents del segle XX?
4: A veure, a part del que han comentat ara l'Alberto i en Patrick, no? Però per posar una miqueta de dades sobre la taula, val a dir que si vas en els rànquings aquests que ens encanta de fer els humans, també, és un dels llibres no religiós, no polític, per exemple, no el podem posar al mateix nivell que el llibre vermell de Mao, per exemple, o que la Bíblia, o...
2: Bueno, els nens de neix hi ha un llibre vermell.
4: Hi ha un llibre,
2: el llibre vermell de la marca.
4: No és el de Mao.
3: Pensava que no vas explicar quan li van preguntar a Tolkien si van dir, bueno, els orcs representen els comunistes, no? Vull dir que això i va dir...
2: Orc comunista.
3: Sí. I va dir, és tan estúpid dir que són comunistes com que no ho són, no? Vull dir, sí, són orcs, tio. No, sí, sí.
4: Ja parlarem, sí, perquè...
3: Sí, perdó.
4: No, a ell no li agradava gens, això.
3: Sí.
4: Per dades sobre la taula, no? S'han arribat a vendre més de 150 milions d'exemplars de la trilogia del Senyor dels Anells.
2: Pocs em semblen, eh?
3: Pocs em semblen.
4: 100 milions del Hobbit i s'ha traduït a més de 60 llengües.
2: Sí, jo necessito quants llibres ja em préstec en biblioteca. És un llibre també molt...
3: Ah, amic.
4: Quants cops s'ha prestat, no?
2: Sí.
4: Això
2: prestat.
4: També seria interessant.
3: I de pares a fills, eh?
2: Sí.
3: I de pares a fills.
2: És molt de Hobbit, no?, prestar al Senyor dels Anells.
4: I anar-lo deixant.
2: I anar regals i que circulin.
3: I no retornar-los.
2: Eh? Això ja...
4: I a més guixar-te, els que te'ls queixen.
3: Sí.
4: Per posar-ho una miqueta en context, no?, perquè ens fem una idea, el llibre que segons aquests rànquings és el més venut és el Don Quijote de Cervantes, que té uns 500 milions d'exemplars venuts.
2: I 50.000 lectures completes.
4: Sí, per què?
3: Llavors... De què va Don Quijote? No, però...
4: És broma. Llavors, una història de dues
2: ciutats... Bueno, va del mateix. Va d'un senyor que surt de casa seva amb el seu amic Baixet i Grassonet, sí, que fan viatges, que lluiten amb gegants...
3: De fet, el Sam és una mica Sancho Panza, si ho penses.
2: Sí,
3: no? Hi ha alguna cosa de Sancho Panza en Sam,
2: sí.
3: Vull dir, no? Seguiu, va.
4: Té un punt, d'acompanyar, no?, el que porta la càrrega.
3: Exacte.
4: Una història de dues ciutats, de Dickens, no?, amb 200
2: Arnold
4: milions...
2: Arnold Rigondo. Bueno, són dos regnes.
3: No deixarem avui a l'Albert, eh? No. La interrupció serà constant, perdó.
4: No, simplement això. Dickens, i amb 200 milions d'exemplars venuts, i Harry Potter, amb 140 milions venuts.
3: Puc fer una pregunta? És millor El Senyor dels Anells o Harry Potter?
4: Acabes de fer la pregunta equivocada, no. Fora de l'estudi.
3: Exacte. Volia polaritzar l'audiència.
2: És millor Harry Potter que el joc d'Ender?
3: Que és... Home, sí, cabrón. No sé si...
2: Bueno, comptant que J.K. Rowling fusila el joc d'Ender per fer Harry Potter.
3: Sí, no. I Harry Potter té més forats de guió que Sonic Corleone, nen. Sí, vull dir, és una cosa... Sí. Hòstia.
2: Bueno, és a dir, em van fer no fa gaire un programa de la història del menjar. Harry Potter té la virtut de ser els macarrons amb tomàquet. Que t'agraden quan comences a descobrir l'alimentació, però que... Ja, però un moment que has de...
3: Clar.
2: Coses més elaborades, no?
3: És la gràcia, no? És el primer pas.
2: Exacte.
3: El si has llegit Harry Potter i t'ha agradat, després...
2: El problema és la gent que es queda ja viure.
3: La meva dona ens matarà, perquè ella li flipa Harry Potter, eh? A mi també
2: m'agrada. Sí,
3: està bé. M'agrada els moments adults, una mica més adults, els tiroteixos màgics, tot aquest món, no?
1: Ocupa diferents llocs.
2: Tolkien seria el menú degustació.
1: Clar, exacte, sí. Estrella Michelin. Molt bé, com ha canviat la fantasia abans i després de Tolkien?
2: Bueno, de fet, el gen és molt complicat parlar de literatura fantàstica sense remetre a Tolkien. No, ell no és el primer que fa literatura fantàstica, ni molt menys, perquè, jo què sé, a les primeres obres literàries de la humanitat, que conservem, com el poema de Gilgamesh, i la Ilíada són fantàstiques, o la Odissea són fantàstiques, no? Aquesta distinció en què hi ha històries verídiques i històries fictícies és una cosa que és producte de la literatura del segle XVIII, segle XIX, no existeix abans, no? Però sí que abans de Tolkien, la literatura fantàstica era considerada, encara ho és per molta gent, un gènere literari menor, no? D'aquí aquesta aversió a considerar que Tolkien sigui un gran autor literari, o que el que fa té mèrit més enllà d'un divertiment per nens de 8, 9, 10, 15 anys. No? Penseu que a mesura que la capacitat de comprensió lectora va baixant, sí, l'edat recomanada per llegir puja. Però sí que és cert això, no? Que aquesta visió més folclòrica, més mítica de l'obra de Tolkien, l'entronca amb aquesta literatura de conte de fades, no? De literatura infantil, i això és una de les grans crítiques, no? Però penseu que a partir de Tolkien la literatura fantàstica es converteix en un gènere que mor d'èxit, no? Moltes vegades el gran problema del gènere fantàstic és precisament no haver sabut sortir del camí que marca Tolkien, no? D'encasillar, i que tens la sensació de que moltes vegades estàs veient refregits de l'obra de Tolkien en comptes de noves experimentacions, no? I aquest potser és un dels... dels grans quès de l'obra de Tolkien, no? Però sí que és cert que és la primera vegada que es crea un univers coherent, ja ho veurem, no? Si et quedes en El Senyor dels Anells o et quedes en El Hobbit, si ets al Silmarillion, ja és una altra cosa. Però estàs veient només l'escuma, no? Superficial de tot un oceà. Tolkien deia, no? Em vaig obsessionar amb el mite de l'Atlàntida i jo somiava amb una gran onada que dominava els meus malsons. A més, el meu pare tenia el mateix malson, el meu fill tenia el mateix malson, i vaig decidir exorcissar aquest malson escrivint la meva versió del mite de l'Atlàntida, no? Númenor. Així que vaig escriure un conte sobre la caiguda de Númenor i vaig haver d'inventar-me 3.000 anys d'història. Dos idiomes.
3: Que és que he salido y me he liado.
2: Un tantat botànic.
3: Com arribes a les 6 de la matinada? Ha embolicat una mica.
2: Després arriba George Martin a Joc de Trons i diu, vaig a fer els Dothraki. Kalesi! He inventat un idioma. Sí. Dos paraules, un idioma. I Tolkien allà, a veure, espera. Si el subjuntiu es fa...
4: Hi ha
2: una profunditat, sí, en l'obra de Tolkien que ja anirem parlant.
3: Això segurament és l'interessant en ell, no? El concepte aquest, crec que es diu de mitopoeia, no? De la creació del mite, no? No generar només una història, sinó d'on sorgeix aquesta història, quina és com s'embranca, no? I ell tenia aquesta cosa de dir que els éssers humans, diguem-ne, que no eren tan creadors com a subcreadors, perquè el creador era una figura, no? Un déu, un tal, i nosaltres al final, amb lo poc que tenim, només podem aconseguir albirar alguns elements d'aquesta subcreació i ajuntar-los per generar alguna mitologia, que és el que va fer ell. No?
4: Bé, la idea aquesta una miqueta, no? El que Tolkien el que fa és crear una estructura, no? Crear unes pautes que des d'elles reproduiran amb major o menor èxit, no? Per construir la fantasia futura, no? A partir d'allò, sí, és això que dèiem, no? S'ha de crear un idioma, s'ha de crear un mapa, s'ha de crear tota la mitologia que comentaves, perquè el relat tingui sentit, no? Perquè hi hagi un rerefons suficient com perquè, bueno, sigui un món que s'aguanti dins la fantasia, però que s'aguanti.
3: Clar, clar, clar.
2: Però és que... Sí, però això és una trampa, perquè la literatura realista també crea això. Vull dir... Aquesta idea de que hi ha una literatura realista que és real, és mentida. Tu agafes la literatura realista i sempre va de coses que tu no coneixes. Per què hi ha tantes sèries de metges? Perquè ningú és metge. I tu no saps què passa al quiròfan. Per què hi ha sèries de directius o advocats? Perquè tots movem uns clichés. És a dir, no. La literatura, fins i tot quan està en el món real, genera uns espais, no?, de creació i una distància amb el lector. Llavors, moltes vegades, aquesta distinció entre una fantasia que necessita un mapa... Quan veus The Office, també necessites saber la distribució de taules de l'oficina, no?
4: Però està ambientat en el món real.
3: Exacte. O sigui,
2: però què vol dir real i irreal?
3: És veritat que potser tot producte de ficció té una sèrie d'estereotips i aconsegueix processar la realitat perquè sigui molt senzilla de digerir, no? Però, clar, ja, sí que hi ha una certa distància, vull dir, hi ha una, a més és que l'Alberto ens està fent trampa tota l'estona com per picar, però és la gran diferència, que no és verosímil això, vull dir, és coherent, no? És una cosa, l'univers de Tolkien és coherent entre ell, que això és el que jo crec que el va portar segurament a acabar embogit i acabar de trigant a escriure, perquè cada vegada que feia un canvi això alterava tota la resta del seu trencadís, no? I canviant noms i llengües i jo crec que el resum de la complexitat del món de Tolkien s'explica amb una sola idea.

0: independentment, no?, de que hi hagi cavalls, de que hi hagi dracs o de que hi hagi éssers fantàstics.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Quins serien, Alberto, aquests temes que el fan tan, tan transversal?
0: Bueno, doncs podríem parlar de moltíssims i, de fet, podríem aturar-nos tot el programa en aquesta pregunta, no? També és una mica trampós, perquè ja veurem que en aquest programa o en un altre, Tolkien fuig molt de l'alegoria i parla molt de l'aplicabilitat, no? Diu, ell, evidentment, ell quan crea el seu submón, no busca fer una alegoria de res, per molt, no? Aquesta visió és que tracta del bé contra el mal. Tot tracta del bé contra el mal. Oliver i Benji tracta del bé contra el mal. No? Hi ha uns que són els bons i uns que són els dolents. Direm que Oliver i Benji és racista perquè l'Enders és gitano.
1: El que és racista és de si que l'Enders és gitano.
0: Clar, clar, vull dir... però és aquesta idea, no? Sí, sempre sí, hi ha uns valors universals
1: totalment.
0: Que poden aplicar-se a moltes coses. No? Llavors, el Senyor dels Anells és aplicable a moltes coses, no? Podem posar algunes coses sobre la taula, no? El bé contra el mal... el poder i la corrupció són grans temes, no? O sigui, de fet, els grans temes, que és el tema del poder i de la corrupció, es parla ja a la República de Plató.
1: Sí, sí.
0: No? El tema del bé contra el mal vehicula bona part de la literatura antiga. L'amistat, la redenció, el companyerisme, el llenguatge, la mortalitat i la immortalitat, no? L'amor o la fidelitat que transcendeix el temps. Si volguéssim posar temes universals, no sé si em deixo algun o voleu...
1: El de la memòria, el llegat és molt interessant.
0: De la memòria.
1: De la idea aquesta de que els elfs recorden, no? Els elfs mantenen, vull dir, quan fan el Consell de Nelrond, és fantàstic. El llibre, no, a les pel·lícules no surt, però el llibre, tot i que hi ha coses de la pel·lícula d'aquest moment que són fantàstics, de compta amb la meva espasa i amb el meu avi,
0: I Merry i Pippin saltant d'un seto allà.
1: Sí, sí, sí. Perquè sigui no els han pogut detectar. Bueno, no, perquè els hobbits al final... És que clar, és que hi ha una sèrie d'hipervincles que és...
3: Cada cop són més branques.
1: Ah, exacte, és terrible, exacte, exacte. Això. No, però el Consell de Nelrond comença amb una xapa de Nelrond que narra 2.000 anys d'història, no sé quants anys d'història, no? I per aquí comença, val, per posar-vos en context, i aquest context dura...
0: El meu pare!
1: Sí, sí, dos punts, sí, sí. Perquè els elfs estan obsessionats amb aquesta idea de memòria, jo crec, de recordar el món, viuen des de sempre, no viuran per sempre, però viuen des de sempre, i això hi ha un moment quan recordareu que quan Frodo arriba a Lothlórien i està amb Galadriel, hi ha un passatge que ella li diu, si tu aconsegueixes destruir l'anell, el poder, la màgia, clar, tot això es perdrà. I ella el que diu precisament és, Lothlórien es marcirà i les marees del temps hi posaran fi. Hem de partir cap a l'oest o resignar-nos, i això és lo guapo, a esdevenir gent camperola de valls i coves que oblidarà lentament i que lentament serà oblidada. No? És aquesta doble de la, no hi ha tragèdia més gran pels elfs que l'oblit, no?
0: Exacte.
2: Vale, seguim avançant perquè el programa d'avui també farem una breu biografia d'en Tolkien. Portem gairebé mig programa, estava dins del que esperàvem tot això.
0: Bueno, estem al bloc 1, eh?
1: Anava a passar.
2: No hi ha cap mena de problema, però després de tot el que heu dit...
0: Portem 4 preguntes de 26.
2: En Tolkien era només un escriptor de fantasia?
3: Ja hem vist que no. Vull dir, era molt més que això.
0: Era una senyora gran, també.
3: Va ser això, no? Un gran filòleg, poeta, mitògraf, traductor, professor universitari, i que al final tot això es va acabar sumant, no? I va crear, o sigui, la seva passió per les llengües, la seva passió per la filologia, per la mitologia, no? I aquesta gran idea que té Tolkien, que vol crear un passat mitològic anglès que fos purament anglosaxó, que no fos normand, no? Com serien tots els cicles artúrics, etc. Vull dir, és una miqueta la... O sigui, que no és un simple senyor que vol escriure un llibre de fantasia, sinó que la seva projecció va molt més enllà d'això.
0: Ha transcendit la seva faceta com a escriptor, però ell és catedràtic d'Oxford.
1: Clar, clar.
0: Ell va ser professor de Leeds, va col·laborar en multitud d'obres, i la seva faceta com a medievalista, no? Com a catedràtic de filologia anglesa antiga, i el seu domini, que tot això ja ho veurem quan parlem de les influències del Senyor dels Anells, és fonamental. No estem parlant, com diu l'Albert, no? d'una persona que s'asseu.
1: No.
0: Em quedo a l'atur i agafo un cafè a les tardes i em poso a escriure. I em poso a escriure l'últim bestseller de no sé què. No, no hi ha una idea d'èxit o de... Estem parlant del testament vital d'un gran erudit. No? I això també és fascinant.
1: O sigui, al final crec que és una persona que parlava, si no vaig errat, això sí que ho dic de memòria, però crec que són 14 llengües. Pot ser

0: o que, que dominés.
1: Sí,
0: o que...
1: sí, però de les quals 10 se les va inventar.
0: Vull dir, nosaltres amb prou feines en parlem 2B, vull dir, i com a premi hi ha l'anglès, vull dir, saps? Vull dir, però que compara, no? Vull dir, el que arribava a saber aquest home, que dius, no, és que és el resultat d'una vida d'estudi, és el resultat d'una vida de fascinació i de fabulació, no? Ell crec que va fer 29 llibres propis, 36 obres traduïdes, entre les quals les de la de Sir Gawain, no? I The Green Knight, no?
2: Que per tot el cavall verd.
0: Ah, exacte. I va contribuir, crec que, a 39 publicacions periòdiques, diguem-ne. És una carrera absolutament prolífica.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
5: No m'esperava aquest final.
6: Final. No, el viatge no acaba aquí. La mort és sols un camí més que tots hem d'agafar. Quan s'alça el gris vel de pluja d'aquest món, tot es transforma en cristall d'argent. És quan les veus.
5: Què, Gandalf? Què veus?
6: Les ribes blanques. I més enllà, els camps tendres i llunyans que l'alba s'afanya a colorir.
5: Vaja, no sona malament.
6: No.
2: Abans dèiem el Pepe Mediavilla, quina veu, quina barbaritat. I clar, de les poques mencions que ens fan a les pel·lícules de les Tierras Imperecederas de Haman.
0: Sí, sí.
2: Com es deia això en català?
0: No,
2: regulat al final. Sí.
0: Aquí... Ja ens ho diran a Twitter, no preocupis. Sí, sí. No, aquí, quin moment, Vull dir, quin moment. De fet, no, és que ens embranquem. Si ens posem a parlar aquí de la figura de la mort i de la idea de la mort i de la no mort i tal, a Tolkien ens tornem bojos.
1: Ja hi haurà temps.
2: Ara anem a parlar de la vida.
0: Exacte, anem a parlar de la vida.
1: Molt bé. Va, el jovenet Tolkien.
2: El jovenet Tolkien. Anem a fer una miqueta de biografia d'aquest protagonista nostre d'avui. I què hem de saber, el més important de la seva infància i la seva joventut?
7: A veure, molt ràpidament, en John Ronald Reuel Tolkien, ell neix el 1892 a Sud-àfrica i mor el 1973, que hi ha la broma aquella, no?, del 1973, sí, no?, un anell per dominar-los a tots.
1: Un 973.
7: 973,
1: ah,
7: sí, sí. Correcte.
1: No la coneixes, aquesta?
0: Sí, és boníssima.
7: És una fricada absoluta, però fricada. Molt interessant.
0: És com allò de l'11S i tot això, no?
7: Sí. Sobre aquestes piranoies.
1: I estava ja esperant, no em moriré fins...
0: El símbol del dòlar són dues, no? Una S sí, i un 11.
7: Sí. A veure, ell, tot i haver nascut al continent africà de molt petit, la seva família ràpidament anirà a Anglaterra. Sí, perquè veurem que és... Bueno, se li mor el pare molt jove... A la seva mare també s'acabarà morint, etc. Però ell, la seva estada de la infància la passarà sobretot a Sarah Hall, no sé si es pronuncia així. Però veurem
1: posa,
7: que és una cosa...
1: Posa la comarca, ja està.
7: Sí. La comarca, no? Que serà una cosa absolutament decisiva per la seva sensibilitat. La seva mare, Mabel Tolkien, va ser qui li va transmetre aquest amor per la lectura, per les llengües antigues... Tot i que, com ja han comentat abans, va morir quan Tolkien tenia 12 anys.
0: Sí. Ella va morir d'un coma diabètic, si no vaig errat. Es va convertir al catolicisme, que això li va generar una sèrie de problemes a nivell social, a nivell familiar, perquè era bé, gairebé com no sé, súbdits, no?, d'alguna manera de la reina, no?, diguéssim, del rei, no? Era una cosa dura, no? Al final és una família vinguda menys, no? Vull dir que ells havien fet diners i tal, però van passar certes dificultats econòmiques i, curiosament, al primer lloc on el primer lloc que trepitja Tolkien d'Europa és Tenerife.
1: Se li nota.
0: Se li va quedar aquesta idea. Sí, sí.
1: Per això li agrada la gent disfressada, no? Per això ell va veure els carnestols i va dir, hola.
0: És aquí, sí, sí, sí. Sí,
1: sí. Sí, jo crec que és molt important per la infància i primera joventut de Tolkien i per tota la seva vida aquest component del catolicisme, no?
0: Clar.
1: Perquè se'ns oblida finals del segle XIX, principis del segle XX, el que suposa ser catòlic a l'Anglaterra protestant d'aquestes dates, no? Hi ha veritables cismes familiars, de fet, la seva pròpia relació amb la seva dona, Trontollarà, amistat, per exemple, sí. Per, o les amistats.
0: Ell l'exigeix que es converteixi al catolicisme des del moment, des del moment, no, que es prometen, diguem-ne. De,
1: abans que es prometin, exacte, fins a això el comporta que ella acaba al carrer i desnonada del lloc on viu perquè ella viu en un pis rellogat que té un amic que és anglicà,
0: sí.
1: I ja sap perfectament, li diu, si tu, carinyo, si tu em demanes que jo em converti al catolicisme quan ens casem, perquè si ho faig abans aquest tio em deixa al carrer. I diu, no, tranquil·la, que Déu proveirà. I al carrer, vull dir, i que hi ha moltes tensions i ja parlarem de la seva amistat amb Lewis, no? Que també és un personatge que, en el que la fe té un paper molt important. Ara, com ja vivim en un món descregut, em sembla fantàstic, del segle XXI, ens costa entendre aquestes tensions que poden comportar el ser part d'una religió o no, no? Però serà molt important per la vida de Tolkien i per la seva obra. Com també ho serà, no?, aquesta vida a l'Anglaterra rural, ja tindrem temps de parlar-ne més abastament en un altre programa, però aquesta contraposició, no?, entre l'Anglaterra rural, clar, i l'Anglaterra industrial, no?, entre, per exemple, viu molt a prop de Birmingham, tot el que això suposa de pes de la industrialització, i això també definirà molt el seu tarannà més profund, no?, de com concep Anglaterra, com concep la vida tranquil·la. Ell deia, jo en el fons soc un hobbit.
0: Sí.
1: I qui no voldria ser un hobbit? Mm.
0: Els hobbits són curiosos, perquè són només un apunt antropològic, diguem, no?, etnogràfic dels hobbits. Els hobbits, quan veus les pel·lícules, et sorprenen. Hi ha un punt que sembla que vagin xetaos.
1: I que semblen persones, saps que semblen persones normals? Que per un efecte de càmera semblen més petits. No us dona aquesta sensació que en el Hobbit, de que tu veus a Frodo i penses, això és com una persona normal,
0: però que li ha fet la jugada.
2: Què vols dir, Patrick, que vagin xetaos?
0: No, que vull dir que tu quan veus les pel·lícules dius, a veure, però si és més petit que un nan, vull dir, com és que és tan poderó, per què ara estan... I no, és que al principi del Senyor dels Anells, vull dir, el Tolkien ja t'explica que tot i semblar personatges petits, menuts, poc poderosos, en realitat són gent molt perillosa. Vull dir que se sap amagar molt bé, que als ulls dels homes ens semblaria màgia, no?, que el concepte de la màgia és una cosa supermaca dintre de Tolkien, perquè moltes vegades màgia el que vol dir és una habilitat extrema per fer alguna cosa perquè porta molt temps fent-la, i després que són gent molt perillosa amb un ganivet a la mà, que són coltallaires, que són gent que són agressius, si tu els arracones, són gent molt agressiva. I sense tenir aquesta peça d'informació, després vas... clar, sembla una cosa com còmica, el Senyor dels Anells, però no, és que realment són gent perillosa, són gent molt difícil de matar.
1: Bueno, és gent de l'interior.
0: És gent de l'interior, exacte.
1: És gent que t'agafa i fa un maquis a la muntanya. Allà.
0: Sí. No, són gent de Torelló, són gent de... Sí.
1: Curro Jiménez, exacte, però amb el pèl als peus en comptes de les patines.
0: Exactament.
2: Molt bé, ja hem situat els orígens, la infància, la joventut d'en Tolkien, però quin va ser el primer espai on Tolkien es va començar a desenvolupar com a escriptor?
7: A veure, molt breument, durant la seva joventut, adolescència, crec que arriba fins als 19 anys, alguna cosa així, ell forma part del TCBS, el Tea Club and Barrovian Society, que era bàsicament un espai on amb uns amics quedaven i crec que eren 4 o 5 membres, o sigui, era un col·lectiu molt petitó, i el que feien era dedicar-se, doncs, a pensar, a escriure, a crear, perquè tots compartien aquesta passió per la literatura, per la creació.
1: No podien jugar a
7: Dungeons
1: & Dragons, perquè
7: encara no hi havia Tolkien per crear-ho, no? El que sí que s'ha de dir és que gairebé tots els membres d'aquest grup van morir durant la Primera Guerra Mundial. També sabem que durant la guerra s'intercanviaven cartes, mentre uns estaven al front, els altres s'havien retirat.
1: Part de la guerra.
7: I en una d'aquestes cartes, un d'ells li va dir, o sigui, li va dir a Tolkien d'una manera molt sentimental, no? Tot això que hem estat parlant, tot això que hem estat dient, si jo no pogués dir-ho perquè moro durant la guerra, sisplau, comuniqueu vosaltres, no? Tota aquesta tasca que hem fet, etcètera, li encomana com aquesta idea de fer alguna cosa molt gran en nom nostre, no? Jo penso que és el primer moment de contacte cap a la literatura creativa, en aquest cas.
2: Sí, ara que has mencionat el tema de la guerra, sabem que ell hi va participar, però què hem de saber de la seva participació a la Primera Guerra Mundial?
1: A veure, a vegades s'ha magnificat molt, no?, perquè ell participa, però participa una mica com... Sí. A veure...
0: Sí. Una mica com quan va el polític de torn a... Sí. Estic ajudant en les tasques de reconstrucció!
1: Ell,
0: sí. No?
1: Ell participa cap al final, cap al 1916. Ell intenta en tot moment... Bueno, és que a més li quadra, si mireu, si ell neix a finals del segle XIX, està estudiant, està fent la seva cara al college, no sé què, generacionalment li toca, no? És aquesta generació que viu poderosament la Primera Guerra Mundial i que viu la devastació del conflicte, no? Sí. Aquí s'ha vist moltes vegades, o s'ha intentat veure moltes vegades aquest efecte de la guerra de trinxeres, la devastació del territori, que sí que veurem, per exemple, amb els efectes de Mordor, no? Què és Mordor? Però Mordor pot ser tantes coses, sí. No? Potser el pànic nuclear, ja diria que és el pànic nuclear, ja dic que... Vull dir, Tolkien mateix fuig d'aquestes alegories, llavors no li portarem la contrària a algú que crea els primers Lobezno de la història, no? Una cosa baixeta, però que et pot matar en qualsevol moment. De totes aquestes alegories, la que més m'agrada és aquella que interpreta Tolkien en clau freudiana, no? I veu que, per exemple, que la cova d'ella, l'aranya, és una vagina enorme.
0: Ah, sí.
1: I que llavors, clar, que per això entra en punt... Tu pots fer coses molt boges, i això és part de la virtut de Tolkien, perquè com està creant un mite, a mi es pot reinterpretar i ho accepta tot.
0: Exacte. No? Tornant als forats de les trinxeres... o sigui, sí que és cert, o sigui, que ell el que sí que s'explica, això ho explica molt bé, crec que és John Garth, el llibre de Tolkien i la Gran Guerra, que sí que hi havia una distinció entre, segons el teu origen social, doncs anaves de carn de canó o anaves a un altre destí. Sí que és cert que Tolkien, que això sí que ho ha explicat moltes vegades en diverses cartes, sí que parla que la figura de Sam, per exemple, encarna el soldat perfecte. Exacte, el soldat de, diguem-ne, doncs de trinxera, compromet, vull dir que, hòstia, la companyonia no entra... Aleshores, sí, és indubtable que hi ha alguna influència. De fet, i això crec que ho diu el mateix Shippey, el llibre de l'autor del segle, crec que és en aquest llibre, o no recordo si és en l'altre, però sí que parla... no, ho diu John Garth Tolkien i la Gran Guerra, també, disculpeu, que sí que explica que la caiguda de Gondolin realment és el primer que Tolkien comença a escriure, i diu que una mica ha influït, sí, pel moment, per la devastació, diguem-ne, de la batalla del Somme, no? que ell hi participa, no? Vull dir, i ho comença a escriure mentre s'està recuperant d'una enfermetat, diguem-ne, no d'una ferida de bala, diguem-ne, sinó d'una enfermetat, no?
7: Bueno, de fet, concretament, si no m'equivoco, s'està recuperant del que s'anomenava la febre de les trinxeres.
0: Efectivament, sí.
7: No? Que és una febre que es transmetia a través dels polls, etc., sí. Que hi havia a les trinxeres. I per matisar molt ràpidament, si no vaig errat, també a la mateixa biografia s'explica que ella estava a la secció de comunicació del batalló i que era subtinent i va ascendir fins a tinent.
1: Que guai.
7: Com a curiositat.
0: Molt bé, no, fantàstica.
2: Quina relació va tenir ella amb Edith, la seva dona?
1: Home, com a mínim, va tenir tres relacions. John, Christopher i Pristina.
0: Hòstia,
1: no em deixo algun, no? No són tres. Bueno. Bueno, doncs Edith és potser una figura central a la seva vida, perquè és el seu primer i potser únic amor més enllà de la filologia, o més enllà de les llengües, o més enllà d'Arda. Es coneixen quan són molt joves, ell quan queda orfe passa a estar tutelat, no?, per un personatge del que ja parlarem més endavant, que és molt curiós.
0: Sí.
1: Ells comparteixen el mateix bloc de pisos, no? I llavors és un fletxazo instantani. La seva història serà una història d'amor secret i separació. De fet, ella acaben separats durant 3 o 4 anys.
0: Sí, sí.
1: Per exigències del seu tutor legal. Ella fins i tot, quan es retroben, ella ja està compromesa amb un altre, sí. Amb un altre el que deixa de seguida per reprendre la seva vida amb Tolkien.
0: Home, és que si em fas esperar 3-4 anys, vull dir-te, no mal parlem ara de l'Edith, vull dir, o sigui...
1: Bueno, a veure...
0: La gent ha de fer la seva vida, també, vull dir, que tu vulguis estudiar...
1: Va trigar 30 anys en El Senyor dels Anells, no? No pots esperar 4 per... Bueno, o sigui...
0: Sí, sí.
1: I a més, una cosa molt bona de Tolkien és que els va publicar tots a la vegada. O sigui, ell no...
7: No fa esperar.
1: Nota mental. Sí. Martin.
7: Rothfuss.
0: Exacte.
1: Us miro a vosaltres.
0: Exacte.
1: Si tu has de fer una obra molt llarga, que El Senyor dels Anells no és llarga, ja veurem, ja parlarem potser un altre dia dels mites sobre l'obra de Tolkien, perquè té 900 pàgines. Té 1.000 pàgines.
0: Sí, no és...
1: O sigui,
0: és menys del que...
1: Tot El Senyor dels Anells és menys que un volum de Joc de Trons.
0: Sí.
1: I aquesta idea de, és que és una cosa, hi ha moltes descripcions, tot és molt, és mentida. Però és que tu has llegit amb 13 anys.
0: Sí, el que passa... Sí, sí que és cert que... És veritat que també hi ha... El Senyor dels Anells també hi ha una perspectiva, hi ha una altra i tal, però sí que és cert que potser el no us sembla que és tan, que és tan dens, potser, a Joc de Trons, perquè hi ha aquest constant joc de, no, de novel·la, de que va passant d'un punt de vista a un altre, i potser això és el que fa que hi hagi una miqueta més de...
1: No sé. Hi ha una sèrie de tòpics sobre què és el Senyor dels Anells, que no és veritat quan llegeix el Senyor dels Anells. Però llavors, Edith va esperar 3 anys i després es van casar, van tenir una vida, bueno, marital, com tantes altres, amb alts i baixos, però fins i tot aquest amor de Tolkien per Edith té una reduplicació literària, no?, que són les figures de Beren i Lúthien,
0: sí,
1: no?, i aquesta idea de l'amor sublimat entre dos personatges condemnats a no entendre's perquè venen de mons diferents,
0: sí,
1: però que creen potser una de les històries d'amor més boniques de la literatura del segle XX, o més idealitzades, tot i que a Tolkien se li digui moltes vegades, no?, que no és un autor romàntic.
0: Beren i Lúthien, però que segurament potser l'audiència en general sí que és cert que li ressonarà més en Aragorn i Arwen, sí, perquè al final, si fa no fa, és similar. Un home, una elfa, no pot casar-se fins que no aconsegueixi el destí, que és ser rei, que és ser tal. I aquí és molt important la figura de com deien, no?, el pare Francis Xavier Morgan.
1: El dels X-Men.
0: El dels X-Men, exacte. Que és un és un personatge molt curiós. És quan mor la mare quan mor la mare de Tolkien, diguem-ne, ell anomena tutor legal aquest personatge perquè segueixi vinculat d'alguna manera al catolicisme, i no hi ha millor manera que fer-ho amb un pare catòlic, diguem-ne, no? I ell va ser qui va prohibir que es veiés amb la seva futura dona, l'Edith, per no interferir en els seus estudis. Vull dir, aquest sacerdot, curiosament, és nascut a com dèiem, al Puerto, no?
1: Mi arma,
0: al Puerto de Santa Maria. Vull dir, és gadità, és mig galès, mig andalús. I és curiós perquè es diu que ell va ser una miqueta, crec que ho explica Garth, va ser una miqueta... va ser una persona superimportant per Tolkien. Ell parla d'ell com el seu segon pare. De fet, hi ha una carta que li va... diu, recordo que després de la mort del pare Francis, el meu segon pare, als 77 anys, el 1934, vaig dir a Lewis, em sento com un supervivent perdut en un món nou i alié després que el món real hagi desaparegut. No? Es diu, hi ha qui diu, que això sempre ens agrada molt, no?, de tractar d'agafar coses que ens agraden i apropar-les a les cultures de cadascú, doncs, des d'Espanya hi ha qui diu que aquest pare Francis va causar molta influència en l'obra de Tolkien, començant pel riu Anduin, no?, que com el Guadalquivir etimològicament significa riu gran, no?
1: Qualsevol riu que és gran.
0: Sí. I que després el primer idioma que crearia Tolkien seria molt similar a l'espanyol fonèticament, no?
1: El idioma universal, el espanyol,
0: no? El espanyol. Sí.
1: La relació de Tolkien con España a tan solo 200 kilómetros de
0: Madrid. Exacte.
1: A mi d'aquest Francis Xavier Morgan m'agrada sobretot el que no hem dit, que és el seu segon cognom, que és Francis Xavier Morgan Osborne.
0: Clar. Sí.
1: Aquest home, el pare polític de Tolkien, és parent de Bertin Osborne.
7: Hòstia puta. Això és cert, eh?
1: Això és cert.
7: Hòstia. Silenci total, eh?
1: Silenci total. Així que, bueno, no sé, tenen un aire, eh? Jo no sé...
0: És fort, eh?
1: Mireu fotos de Bertin Osborne.
0: És fort, això, eh?
1: Fixeu-vos, quan us parlin de la genètica, reflexioneu el que fa l'entorn, el que fa la cultura. O sigui, no hi ha genètica entre Tolkien i Bertin Osborne, però fixeu-vos quina relació tenen dos personatges tan diferents,
0: sí.
1: Dintre del conservadorisme europeu, no?
0: Pot ser que em caigui millor Bertin Osborne després d'això?
1: Pot ser.
0: És dur,
1: pot
0: això,
1: ser.
0: Eh?
1: T'imagines que Bertin Osborne es creu Aragorn?
0: Clar, podria ser. Segur que s'ho creu. Segur que s'ho creu.
2: Ole, en Tolkien també, seguim avançant, va formar part dels Inklings, un grup literari informal que es reunia a Oxford i on també participava C.S. Lewis.
1: Sí, de fet, aquesta és una de les tensions entre Edith i Tolkien durant la seva vida matrimonial, perquè ell un cop per setmana, a vegades dos cops per setmana, s'anava a un pub amb els seus col·legues a parlar de literatura i ja posant en comú les seves obres, xerrar de la vida... Hi havia moments que la pròpia dona estava com una mica... Bueno, una mica... una mica tan preocupada com Rosita està de la relació entre Frodo i Sam.
0: Home, hòstia, tu. És per preocupar-se.
1: Sí. Però sí que és cert que en aquest context, no, de joves trastocats per la guerra, amb una necessitat literària de creació, es troben una sèrie de personatges que generen potser el grup d'escriptors més influents del segle XX. Mm-hmm. S'ha parlat de... No s'han sublimat moltes altes agrupacions d'escriptors, però penseu que d'aquí surt Tolkien i d'aquí surt Lewis. Estem parlant de Les Cròniques de Nàrnia. Mm-hmm. Potser és pel que coneixem a Lewis, és potser la seva versió més infantil i carrinclona, però són dos grans personatges amb un amor profund per la mitologia, la ètica, la fantasia, no? La mentalitat, què ens fa ser com som, no? I llavors aquestes reunions, aquestes relacions que perviran durant el temps, durant molt de temps, Tolkien i Lewis seran els dos grans companys de viatge. S'anirà refredant al llarg de la seva vida fins al punt de que, bueno, és que Lewis també era per aguantar-lo.
0: Sí, de fet, no sempre hi havia bon rotllo entre aquest grup. Hi ha una anècdota famosa que crec que l'explica Shippy, també Carpenter, sí. que es veu que Hugo Dyson no suportava les lectures de Tolkien, del Senyor dels Anells, que les llegia en veu alta, també. A mi em sembla una mica insuportable, això, de mira el que he escrit, i ara t'ho llegiré, i dic, però cadascú, qui té una mica escriptor ja sap de què va. Aleshores, que no ho suportava, i quan tornava Tolkien a llegir la història, es veu que hi ha una anècdota famosa que va dir, oh, God, not another fucking elf. I Tolkien va deixar de llegir en veu alta en presència de Dyson. És el que es diu. És el que diuen els historiadors,
1: Home, era això, fotre un cop de punt.
0: Clar.
1: I era molt british.
0: Molt british.
1: I va decidir jo, me
0: callo. Oh, God, no t'ho
1: va. Vecinos Borne no hagués fet això.
0: No hagués fet això.
2: Has mencionat que era professor universitari, Alberto. Ell era un filòleg brillant. Hem de dir alguna cosa més d'aquesta etapa com a professor universitari?
1: Bueno, ell és professor primer a Leeds, després a Oxford, d'anglès antic, i com comentava abans el Patrick, fa unes contribucions molt importants al camp de la lingüística històrica, és un gran especialista, encara avui les seves obres sobre el Beowulf, no? La seva edició sobre el Circo Bell i el Cavaller Verd. Ell fins i tot recrearà alguna de les seves obres no Arda, és La mort del rei Artur, no? Que és aquesta recreació en versos aliterats d'un poema medieval anglès. Vull dir, Tolkien és, sobretot, és un acadèmic, és una persona fascinada per la filologia, i de fet el seu amor a la literatura neix del seu amor a la filologia, a la seva potencialitat com a creador neix de la seva potencialitat com a lingüista. Tot té un sentit, tot té una història, i la història passa a través de la llengua. Anglaterra és una terra on han passat moltes civilitzacions, no? És una terra constantment on hi ha capes, no? La capa precelta, la capa celta, la capa romana, la capa anglosaxona, no? Llavors, això fa que Tolkien generi un desig d'entendre el món a través de la literatura brutal. O sigui, per exemple, quan t'enteres que el Brandivino i l'Anduin són al mateix riu, i que Brandivino vol dir Anduin, Baran Anduin vol dir, no?, la part alta de l'Anduin, i quan els hobbits parlen del Brandivino, és una corrupció fonètica, és una evolució del mateix riu.
0: Totalment. Si
1: tu penses, però com hem arribat a aquesta,
0: no.
1: classe de filologia?
0: Estaves baixant el riu, sí, ja,
1: t'abordat. És un puto riu, saps?
0: Sí, sí. Ha estat una dissertació brandivina, vull dir.
1: Clar, gràcies.
2: Li agrada el rugby.
0: Li agrada el rugby, sí que és cert que ell era un gran aficionat al rugby. De fet, es diu, això no ho tinc del tot confirmat, però es diu com que ell en un placatge o en una jugada perillosa es va fer molt mal a la llengua, i per això a vegades no acabava de vocalitzar del tot bé.
1: I d'aquí l'èlfic, no?
0: Ellen Dillon.
1: La llengua dels nans.
7: Hi ha vídeos a internet d'ell parlant anglès, que a vegades dius, no entenc l'anglès que parles.
0: Clar,
1: però això perquè va estar molt temps a Leeds, i la gent del nord parla un anglès. Que
2: Molt bé. I de la seva família, quines notes més podem donar en aquest apartat, ja arribant a la recta final del programa?
0: Home, primer valorar la feina que va fer en Christopher Tolkien de recollir la seva obra, compilar-la. Vull dir, va dedicar la seva vida a l'obra del seu pare. Vull dir, poca broma. Vull dir, això jo crec que és una cosa important.
1: Això sí que és viure del teu pare,
0: això sí que
1: és el que fa la gent que hereda una empresa.
0: Sí, però quina creu, també, vull dir, t'havies d'estimar molt, vull dir, una cosa dura. Sí que és cert que en Christopher, parlant de les pel·lícules de Peter Jackson, va dir poc menys que eren PortAventura, vull dir que eren com un parc temàtic, que s'havia convertit en una banalització, que no, i que havia perdut una miqueta, jo crec que, vulguis o no, la màgia subtil, la fantasia subtil de Tolkien, no?
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del primer programa dedicat a la figura de Tolkien. Ja ho hem anat dient, ens queda moltíssim material, però per sort tenim més temps, no serà avui. Però, Alberto, aquesta cançó que acaba, que ens està sonant ara mateix, què és?
1: Frodo Leaves, una cançó de 1967 d'un grup que es diu The Hobbits, i que és un bon exemple de com... ara podríem estar parlant al bloc 3 de com s'escriu el Hobbit, com explica el Senyor dels Anells, però... és un molt bon exemple de com el llibre arriba a colpejar molt fort una generació, aquesta generació dels anys 60, que queden fascinats per la figura de Tolkien i pel seu món. No? Frodo Leaves és Frodo viu, no? No perdis l'esperança, no? En aquell moment en què creiem que tot està perdut, ell encara viu. Hi ha gent que ha anat a la presó per això. Frodo Leaves és la versió antiga de Goku vive, la lucha sigue. Vull dir, és aquesta idea, no?, de l'heroi segueix, encara que estigui mort, encara que tot continua, el món pot ser una merda, però no perdis l'esperança, perquè al final sempre hi ha, no?, una opció. Greenpeace neix per un grup de fans del Senyor dels Anells que viuen l'ecologisme tolkienià,
2: sí, sí,
1: com una acció de protesta, i que ells mateixos es consideren la comunitat de l'anell que ha de salvar el món, no? Llavors, el moviment hippie, l'ecologia, la cultura popular als anys 60 i a partir de llavors, i amb les pel·lícules de Jackson encara més, han fet que el món de Tolkien formi part de la cultura popular.
0: Molt bé, doncs ja està. Ens queden pocs segons, Albert, però de tot això que hem parlat, què és el que hem de resumir? Què és el veritable llegat de Tolkien?
3: És una pregunta amb molt pes, no? Però jo penso que l'hem anat tractant durant tot el programa, i per això més endavant li dedicarem un altre. Però bàsicament, jo hem avançat al començament, Tolkien canvia la fantasia per sempre, és capaç de crear un gènere literari seriós, profund, i sobretot el que comentava en Patrick també, coherent, no? Un gènere coherent en què tot té sentit. Sense Tolkien no tindria moltes de les coses de la cultura popular que tenim.
0: Moltíssimes gràcies, Patrick Urbano, per acompanyar-nos avui a Portes de Troia.
2: Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Alberto Reche, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Albert Abril.
3: A vosaltres.
0: En Carlos Lecegui, a les narracions i el control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez, i us esperem al segon programa de la nova temporada del Portes de Troia.
4: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui dediquem tot el programa a Miles Davis. Ho fem perquè ell va néixer un 26 de maig de l'any 1926. Estem davant del centenari del naixement d'una de les figures més importants del jazz i de la música dels últims anys. Per tant, o sobretot, hauríem de dir la segona meitat del segle XX, d'ençà de la Segona Guerra Mundial en endavant. Miles Davis va estar davant de totes les innovacions i els canvis, les evolucions del jazz. Per exemple, com aquest tema que hem sentit, aquest Milestones, que forma part d'un disc que és amb el mateix nom, que és considerat un dels discos, un de la història del jazz, i que ve a crear, d'alguna manera, doncs, una nova manera de fer. I ho fa després de que ell hagués, doncs, creat el primer dels seus quintets. I ho fa, doncs, amb músics com John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers, Phil Joe Jones, i realment, doncs, és especial. Milestones, però ell abans, de fet, això hem dit, havia nascut l'any 26, i el 44, tot just acabada la, en el moment en què s'acaba o s'està acabant la Segona Guerra Mundial, doncs ell viatja a Nova York per estudis, però de seguida el que fa és buscar a Charlie Parker. Busca a Charlie Parker als clubs i s'afegeix a la seva banda. Afegir-se amb Charlie Parker és participar també de l'inici d'una de les línies del jazz, doncs, més potents d'aquells anys, el bebop. Aquesta manera de frasejar, doncs, ràpida, i que, doncs, va crear tota una escola, el bebop. Dizzy Gillespie i Charlie Parker són les màximes figures, però en aquells primers anys també hi ha Miles Davis en aquesta banda. Anys després, doncs, ell ja ha generat altres amistats, i alhora, doncs, considera que ja pot ser ell el que creï la banda. Per tant, ell crea la seva primera banda, i ho fa una mica de la mà de Gil Evans, que és un pianista i un arranjador canadenc que també viu a Nova York en aquells anys, i, doncs, en aquesta banda hi haurà altres. Tots aquests noms són realment història del jazz, com Jerry Mulligan o John Lewis al piano. Amb aquesta nova formació, Miles Davis faria unes gravacions entre l'any 49 i l'any 50 que es publicarien en el disc Birth of the Cool, el naixement del cool jazz.

Però tornem al que són els inicis del primer quintet de Miles Davis. Això és l'any 56, on després de superar una addicció a les drogues que en aquell moment eren una plaga entre els músics de jazz, doncs Miles Davis publica un disc esplèndid, Round About Midnight. Era l'any 56.

Round About Midnight, el primer quintet de Miles Davis, una llegenda del jazz. I en aquells anys, hem dit l'any 56, són els anys més prolífics, la segona meitat dels 50, en la qual doncs, ell té doncs, un reconeixement enorme, en bona part també, o en una part important, doncs, per una banda sonora d'una pel·lícula de Louis Malle, Ascensor pour l'échafaud, l'ascensor per al cadafal o per al cadalso en castellà, o sigui, per la pena de mort. Una pel·lícula de la Nouvelle Vague de l'any 57, una pel·lícula de cinema negre en la que la música de Miles Davis genera una relació amb la imatge i les emocions doncs, que en aquell moment eren completament desconegudes.

0: Miles Davis posant la música a la pel·lícula de Louis Malle amb els amants, Jean Moreau i el seu amant, i un final que no cal explicar. Doncs bé, això li va donar un reconeixement enorme i alhora estava en el seu millor moment amb el primer quintet, a la vegada sextet, i doncs ja hem anomenat els músics, però tot això doncs l'any 59 agafa la forma d'un disc, aquest sí que realment és el disc històric en la història del jazz i en la discografia de Miles Davis. Es va dir Kind of Blue. És un disc històric en el qual val la pena recuperar les imatges, perquè hi ha una pel·lícula sobre això i val la pena, bueno, de la gravació, realment és el moment de la gravació del disc i que val la pena recuperar-la. Temes llargs, evolucions llargues com aquesta, So What?
1: The music written by Miles Davis, he calls So What?

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

Durant els anys 60, Miles Davis doncs crearà el seu segon gran sextet i ho farà doncs amb músics que, de la mateixa manera que el primer, que la primera formació, el primer quintet, doncs eren joves, però s'acabaran convertint en músics doncs amb una trajectòria importantíssima en el món del jazz. Si bé del primer quintet teníem un músic com John Coltrane, que en aquells anys 60 es convertiria en el protagonista del free jazz, doncs ara, en el segon quintet, ve a ser substituït per Wayne Shorter, que es convertirà en el director d'aquesta nova formació, que incorpora músics, com dèiem, joves, doncs com John McLaughlin a la guitarra, Dave Holland, o Chick Corea, o Joe Zawinul, que de fet, doncs com sabem, Zawinul i Wayne Shorter van anar a crear Weather Report amb Jacob Astorius, McLaughlin, la Mahavishnu Orquestra, etc, etc, etc. O Chick Corea amb el Return to Forever, etc. Herbie Hancock, que també passa per allà i que és un dels qui crea The Headhunters amb Benny Maupin. Tots aquests es corrien al voltant de Miles Davis en aquells finals dels 60, on ell incorpora doncs el rock, el jazz rock, que governarà la següent dècada dels anys 70. Per exemple, incorporant instruments electrònics, però també doncs incorporant influències de Hendrix o de Sly and the Family Stone, que agradaven a Miles Davis. El disc que estem escoltant per sota, que diguem-ne, això és gairebé una heretgia, però de fet és molt poc radiofònic, és el Beaches Brew de l'any 70, que seria, doncs, després d'unes evolucions d'uns quants anys, però seria l'inici d'aquest jazz rock. Miles Davis. I ara farem un salt cap als anys 80, perquè el que volem és sentir una nova era que crea Miles Davis, el funk i el jazz alhora. Aquí tenim un tema del disc Decoy, l'any 84. What is it?

Decoy era el disc l'any 84. Hem fet un salt important, però de fet no hi ha més temps en un programa, i alhora, doncs, en aquells anys 70 el jazz rock estava, doncs, era la moda i era la música, però potser, doncs, això, com hem dit abans, deixebles seus com era Wayne Shorter des de Weather Report, doncs inclús li anava endavant. Però en aquest Decoy ell s'envolta de músics com John Scofield a la guitarra, com a Darryl Jones al baix, torna a tenir els arranjaments de Gil Evans o el saxo de Branford Marsalis. I aquest disc Decoy, doncs això, és com un, diguem-ne, com un cop de puny en el que diu, doncs, aquí sóc jo. Aquests últims anys, doncs, dels anys, aquests últims anys 80 fins a l'any 91, quan mor Miles Davis, doncs, són els anys en què ell s'acompanya. Qui dirigeix la seva banda serà el baixista i arranjador Marcus Miller, amb qui, doncs, produiran un disc com Tutu.

Marcus Miller va acompanyar Miles Davis els últims anys i ell serà l'encarregat el proper 24 de juliol dins del Festival de Jazz de Barcelona en una, diguem-ne, en un concert avançat a la tardor, perquè serà el juliol, 24 de juliol, doncs en un concert al Palau de la Música per recordar Miles Davis. El concert es diu We Want Miles i d'alguna manera aquest és l'homenatge o el concert d'aquest centenari d'aquest Miles Davis aquest any 2026. I per tancar el programa ens n'anem amb un tema que és el de l'últim disc que va gravar en vida, Amantla. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: A la Societat vam escoltar l'estiu del 2007, l'estiu i l'hivern, de fet, del 2007, aquest tema de Rihanna, Umbrella, que sí. L'hem cantat, l'hem ballat, l'hem patit, perquè quan s'escolta massa una cançó, al final acaba sense tenir massa significat o l'acabes trobant sosa i avorrida. Doncs ara, preparant aquest programa, hem repescat fins i tot el videoclip i, escolta, et dona una nova dimensió d'Umbrella. Val la pena repescar-la. Val la pena repescar-la amb aquesta versió de Rihanna amb la col·laboració del rapper Jay-Z, però també amb una versió en directe, una actuació en directe molt, molt divertida de 10 anys després, del 2017, que van fer enfrontant-se Tom Holland i Zendaya. Us explico, no sé si l'heu vist, va córrer per xarxes perquè va ser molt celebrada. Dintre d'un show de la televisió nord-americana que es diu Lip Sync Battle, una batalla de playbacks, per entendre'ns, que seria això el lip sync, la sincronització de llavis, els playbacks. Doncs una batalla de playbacks conviden a artistes de dos en dos en cada programa a interpretar un trosset de les seves de cançons que els proposen. Han de quadrar el que és el playback, per tant, que la sincronització labial sigui perfecta, però també una coreografia i una caracterització molt treballada. Tom Holland, Spider-Man, va sortir caracteritzat de Rihanna, ballant i fer acrobàcies amb aquest l'estil del videoclip amb un paraigües. És que fantàstic, fantàstic, us ho recomano moltíssim. No sé què tenen les coreografies en paraigües que des de Gene Kelly fins amb aquesta de Tom Holland tenen una alguna cosa especial, no la més adequada per l'estiu, per totes les èpoques. Però per què hem triat Umbrella per començar? Direu, home, però això és una cançó de pluja, què m'estàs explicant? Si avui la cosa va del dia de l'amistat. És que és una cançó de molta amistat. Diu la lletra, que és una amistat d'aquelles, d'una promesa d'estar amb el teu amic o la teva amiga, estar amb aquella persona, no? que tu tries a les bones i a les males, a les verdes i a les madures. Faci sol o plogui, com és el cas, sempre et pots aixoplugar sota el meu paraigües. Un missatge preciós i una cançó molt, molt xula amb què he volgut començar avui el programa L'Obert per Vacances i encara saludant l'Enric Rubio, que ens porta més idees i més informació sobre el dia que celebrem avui, Dia Internacional de l'Amistat. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, què tal, què tal?
1: Doncs mira, molt bé, recta final d'aquesta setmana, sí, i tema dijous. Majúscules, eh? Crec que tindrem molta participació i hem rebut alguns àudios de dedicatòries, com vam demanar ahir, com vas apuntar, i crec que serà un dia molt bonic.
0: Què sabem, alguna cosa del Dia de l'Amistat que puguem il·lustrar una miqueta als nostres oients?
1: I tant que sí. Mira, jo et vull preguntar una cosa. Sabies que hi ha una espècie de taula de mesurar les amistats que les assimila a les plantes?
0: Ai, no. Sí, això existeix.
1: Sí, sí, doncs sí, mira, és que hi ha gent que diu que ella sent còmoda amb una amistat planta, és a dir, aquella que s'ha d'anar regant dia sí, dia també, que sempre estàs allà i que hi tens un contacte diari. Però després tenim les amistats cactus, aquelles que no cal regar diari, que saps que estan allà d'alguna manera pel que necessitis, encara que no parleu sovint. Ara, això sí, quan us trobeu, la cosa és èpica. I jo, en aquesta taula de dos, que és una taula curteta,
0: de dos,
1: taula de càmping, podríem dir, jo afegiria les amistats a planta de vent, aquelles que sobreviuen tot just en quatre gotes, que potser fa anys que no us veieu, però que teniu un amor i una estima tan forta com si us veiéssiu a diari i que, de fet, quan quedeu, sembla que no hagi passat ni un sol dia. Segur que teniu algú amb qui us passa això. Però, Núria,
0: i tant.
1: A nivell històric,
0: sí, sí, sí.
1: Quines són les primeres referències que tenim sobre l'amistat? Tira molt enrere, eh?
0: Sí, cap als llanuts, també, cap als rinoceros llanuts.
1: Doncs sí, mira, tornem cap a...
0: No, en
1: sèrio? Sí, cap a un vell conegut que ens va arribar al principi d'aquest programa, en el dia que recomanàvem un bon llibre, i és que parlem de l'epopeia de Gilgamesh. Recordeu que estava escrit en tauletes d'argila fa gairebé 5.000 anys. Doncs allà s'hi narra la intensa relació entre el rei Gilgamesh i l'home salvatge Enkidu. La seva amistat, de fet, transforma el protagonista i la mort d'Enkidu, aquí he fotut un bon spoiler, provoca el dolor més profund i de fet, la recerca existencial del rei, no? Però també trobem Damon i Pities, dos filòsofs grecs que al segle IV abans de Crist, a Siracusa, es van trobar que un d'ells va ser condemnat a mort per un tirà, com tantes vegades passava llavors. Mm-hmm. I malauradament encara passa en alguns països. El condemnat, en aquest cas, va demanar al rei permís per arreglar els seus afers, així que mentre l'altre va acceptar quedar-se com a hostatge i morir al seu lloc, si tornava el seu amic, doncs l'altre va anar a arreglar-ho. Finalment, va tornar a temps. Sí, sí.
0: És de pel·lícula, això.
1: Això és de pagar. Segur, si no se n'ha fet, estic segur que en comptes d'inventar coses noves, tenim moltes històries per poder passar a la pantalla.
0: Amistat per morir per algú, no?
1: Sí, sí, sí, exacte, exacte. Però pensa que finalment va tornar a temps, Núria, i en veure que aquesta mostra d'afecte i amor, perquè en definitiva el que sentim per les amistats, encara que no ho diem així moltes vegades, és amor, el rei els va perdonar a tots dos, per tant, mira, en llibertat. Així que ja ho veus, Núria, d'amistat n'hi ha hagut sempre, així que avui demanem als nostres oients que ens facin arribar, com bé vas dir ahir, les seves dedicatòries per àudio al WhatsApp del programa, que podeu trobar el reel que hem penjat a Instagram, o per comentari escrit, això com vulgueu, però sí que tenim moltes ganes d'escoltar-vos la veu, oi que sí?
0: I tant, a les 10 tindrem doncs això, aquestes dedicatòries. Sí. Aprofiteu, que val la pena. Avui aprofita la ràdio per dedicar a les vostres amistats. Enric, que estàs encostipat.
1: No, però és que, goita, m'acabo de despertar, perquè desperto molt aviat, però crec que encara no havia parlat amb ningú. I avui no he fet exercicis vocals, que normalment faig alguns, ja saps que a la ràdio tenim alguns exercicis així per poder fer...
0: Sí, sí, sí.
1: I realment no. Això potser és que he dormit amb el cul a l'aire també i amb el ventilador a vegades, que això va malament.
0: Més de fer una cosa calenteta, no és un té, una coseta així calenta.
1: Exacte, xocolata amb melindros.
0: Sí, vinga, va. Gràcies, Enric, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Un programa que us acompanyarà fins a les 11 del matí, com és habitual, amb els següents continguts. Començarem parlant sobre el Pla Alfa, forma part del nostre vocabulari. Què és i, sobretot, com s'està gestionant. Parlant justament de foc, parlarem en clau de cultura popular sobre uns elements de foc ben tradicionals i que trobem per tot Catalunya, els Balls de Diables. I del foc a la Sal. Tornem a visitar l'Escala, en aquest cas per celebrar el 40è aniversari d'una tradició molt pròpia, les catifes de Sal. També tindrem temps des d'Altafulla de jugar a jocs tradicionals, però tradicionals, tipus les bitlles, per dir-vos en algun, d'aquells de carrer. Farem una mirada al nostre eclipsi, preparant el dia 12 d'agost. Avui sabrem com es miraven els eclipsis dins la mitologia clàssica, els grecs i els romans. I dins de l'espai dels dogtips, aquells consells que es donen per a gossos, avui sabrem quines coses hem de posar a la maleta si és que ens emportem el nostre pelot de vacances. Tot plegat avui, que és el dia de l'amistat i que també ens han ofert un reportatge molt, molt xulo que serveix de dedicatòria a tots els amics i amigues que escolteu l'Obert per Vacances. Comencem.
2: Obert per Vacances.

0: La primera connexió de la nostra ronda informativa la fem a Terres Barcelonines. Connectem amb l'Albert Soler, des de Rubí. Albert, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Comencem amb una notícia malaurada. Un treballador va morir ahir en un accident. Això passava a la mina de potassa de Cabanasses, a Súria.
1: Els fets van passar al voltant de les 11 del matí quan un treballador de 26 anys es trobava en un dels minadors continus on suposadament hi va haver l'esfondrament d'una paret. La companyia va activar immediatament el protocol d'emergència i es va evacuar la mina on hi havia unes 240 persones. A banda de la persona morta, el sistema d'emergències només va haver d'atendre dues persones més ferides de poca gravetat. La persona morta era veí de la població del Bages propera a Súria, Sant Martí de Torroella, i tota la seva família estava vinculada a l'activitat minera de la comarca. Tant els Mossos com la companyia estan investigant les causes de l'accident. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que s'hauria produït un despreniment de roques a l'interior de la mina a uns 800 metres de profunditat. El CEO de ICL, l'empresa de la mina, Alberto Serfati, ha lamentat profundament l'accident i que prendran mesures perquè no es repeteixi.
2: Como no puede ser de otra manera, la investigación del evento ya ha comenzado. Y no tenemos duda, una vez concluida y esclarecidos los hechos, esperamos poder oportunamente tomar las medidas que sean necesarias.
1: La Direcció General d'Indústria havia fet la darrera inspecció a la mina de Cabanasses de Súria la setmana passada, segons va explicar el conseller de Presidència, Albert Dalmau. En concret, la inspecció es va fer el 21 de juliol. Aquesta és la desena víctima mortal de treballadors en les diferents mines que hi ha al Bages en els últims 13 anys.
0: I per altra banda, us expliquem les novetats que hi ha respecte a la mort violenta d'una dona de 34 anys. Això passava aquest dimarts al barri de Sant Martí de Barcelona.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home relacionat amb aquesta mort que hauria comès en presència dels seus fills. L'arrestat és la parella de la víctima, que l'arrestat que és la parella de la víctima es va entregar en una comissaria de la capital catalana, segons fonts policials, i per això els Mossos investiguen el succés com un crim masclista. Segons explica l'ACN, els Mossos d'Esquadra els consta una denúncia presentada el 12 de juliol per l'home detingut ahir contra la seva dona per suposades agressions a ell i als fills. El detingut es troba ara a la comissaria de les Corts de Barcelona i la previsió és que passi a disposició judicial avui. L'Ajuntament de Barcelona ha convocat un minut de silenci en condemna i rebuig per aquest succés a les 12 del migdia a la plaça de Sant Jaume.
0: I acabem encara parlant d'una altra persona morta, en aquest cas en un carrer de Sant Adrià del Besòs.
1: La víctima va morir ahir a la nit per ferides d'arma blanca al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. La Guàrdia Urbana va avisar als Mossos cap a 2:15 per informar-los que hi havia una persona ferida en aquest carrer. Diverses patrulles s'hi van desplaçar i van comprovar que l'home presentava lesions provocades per arma blanca. Els agents de la Guàrdia Urbana van iniciar les maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis sanitaris. Un cop al lloc dels fets, els efectius, el SEM, van continuar amb les tasques de reanimació, però finalment el ferit va morir. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies d'aquesta nova mort violenta.
0: Moltes gràcies, Albert Soler, des de Rubí, i una abraçada forta a la Paula Iglesias, que ens ha estat acompanyant durant tot aquest mes de juliol i que ara doncs ja deixa la redacció. Gràcies, Albert, i una abraçada a la Paula.
1: Igualment.
0: I un altre redactor que se'ns en va de vacances, seguit es va, Girona FM, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia, abans de marxar, però hem de fer la feina. Vinga, comencem parlant de que un centenar de persones clamen contra la condemna insuficient, diuen, al conductor que va matar la ciclista als Àngels.
4: Van fer-ho aquest dimecres davant el Palau de Justícia de Girona per mostrar precisament el rebuig a la sentència que ha imposat, en aquest cas, 2 anys i 10 mesos de presó al conductor que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels quan anava begut. Durant la protesta van llegir el manifest i també van subratllar que consideren la condemna completament insuficient i injusta. Exigeixen una reforma urgent del Codi Penal que endureixi les penes pels delictes de violència viària. De fet, podem escoltar l'Anna Soler, que és amiga de la Tina, en aquest cas la ciclista atropellada.
5: Sí, sí, nosaltres veiem com al final del procés, però realment quan hem acabat de llegir la sentència, no?, te queda com aquest de dir, ostres, però és que la trobem totalment insuficient, d'acord? Passa que veient les lleis tal com estan muntades, recorrent potser li sortirien, o sigui, que haurien un parell o 3 anys més de presó, que tampoc són suficients, no?, d'acord? És com, per tant, és el que estem dient, no?, que el problema ve d'arrel. El problema és la llei, que la llei no està pensada per això.
4: La família de la víctima, precisament personada com a acusació particular en el procediment, es planteja també recórrer contra la sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
0: I la mira posada en l'Ajuntament de Ripoll perquè ha contractat una filla de Sílvia Orriols com a agent de la policia local.
4: La plaça es va convocar amb caràcter d'urgència per garantir la correcta prestació del servei, donada també la infradotació estructural d'agents, asseguren. Orriols ha assegurat que la seva filla és la que va obtenir la puntuació més alta de les 24 persones que es van inscriure, tot i que, en aquest cas, la també líder de l'Aliança Catalana va signar la designació del Tribunal Qualificador. Orriols, en aquest cas, ha justificat que aquesta designació no és aleatòria. En una compareixença davant els mitjans de comunicació sense preguntes, Orriols en va rebutjar delegar les competències, en aquest cas en matèria de seguretat, a un altre regidor, tal i com li han reclamat, en aquest cas, des de l'oposició Junts.
0: I tanquem explicant-vos que els Mossos denuncien un jove de 19 anys per amenaçar l'alcalde de Platja d'Aro a través d'una xarxa social.
4: Li atribueixen un presumpte delicte d'amenaces. Segons van informar els Mossos en un comunicat, els fets es van denunciar a principis d'aquest mes davant la policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. L'alcalde, Maurici Jiménez, havia rebut amenaces per diverses vies i concretament el dia 5 de juliol va rebre un missatge privat de caràcter amenaçador a través d'una xarxa social que feia referència precisament als canvis incorporats en la normativa reguladora del mercat setmanal municipal.
0: Notícies que ens arriben des de Girona FM i que durant tot el juliol ens ha portat a Saïd Esbai. Vacances merescudes, Saïd, a partir d'ara, eh? Sí?
4: Pues sí.
0: Pues sí.
4: Pues sí. Escolta, una abraçada a Josep Maria també. Que quedi molt clara l'abraçada del Josep Maria i de tot l'equip de tècnic per la grandíssima feina que fan i per aguantar-me cada matí.
0: amb molt de plaer. Una abraçada, company. Moltes gràcies, Saïd.
4: Bon estiu.
0: Bon estiu. Vinga, propera connexió amb Lleida. Quim Gasó, bon dia. Quim Gasó, ara sí, bon dia.
6: Sí, bon dia. Hola.
0: Hola, des de UAU Lleida. Mira, comencem explicant-vos que la Paeria de Lleida i la Generalitat ampliaran el dispositiu d'acollida per temporers amb 160 places més al pavelló 4 de Fira de Lleida.
6: Correcte. Es tracta d'una mesura puntual que s'allargarà durant 13 nits per tal de donar resposta a una situació excepcional davant l'allau de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu. La decisió arriba després que el dispositiu d'acollida de la ciutat hagi sobrepassat el límit de la seva capacitat. Actualment, Lleida ofereix un centenar de places a pavelló número 3 de la Fira i unes 130 més repartides entre diversos pisos municipals i el nou centre d'acollida de temporers de la Caparrella. El tinent d'alcaldia de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha explicat com s'ha arribat a aquesta ampliació.
7: L'alcalde va traslladar la situació als diferents consellers, tant al conseller d'Agricultura, al d'Interior i al de Drets Socials, i aquests han estat en contacte i, òbviament, amb la delegació del govern és amb qui han ficat fil a l'agulla per, d'alguna forma, organitzar aquest dispositiu. Sí que ja, evidentment, hi haurà col·laboració a nivell de cossos de seguretat que hem d'acabar de determinar. A nivell de pressupost també hi haurà l'ajut important de la Generalitat per cobrir això.
6: Enguany, l'arribada massiva de treballadors per la campanya fructícola s'ha accentuat a partir del 25 de juny i s'ha traduït en el doble d'atencions per part dels serveis municipals, arribant gairebé a les 2.000. També un elevat nombre de persones dormint al ras al voltant dels pavellons, que ha arribat a un màxim de 240, tot i que la Paeria la situa actualment en la xifra d'unes 180, han provocat aquesta situació. El nou servei de pernoctació s'oferirà des de dilluns que ve fins dilluns dia 17 d'agost i serà gestionat per Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Amb aquesta entrada en servei del pavelló número 4, la Paeria i la Generalitat esperen posar fi a les pernoctacions a l'aire lliure.
0: I com s'està preparant Lleida per l'eclipsi del dia 12 d'agost?
6: Doncs amb un dispositiu amb 200 efectius per tal de garantir la seguretat durant aquest eclipsi, com bé deies, del dia 12 d'agost. Entre d'altres mesures, la Paeria tancarà l'accés de vehicles a la Seu Vella i ha alertat que la meteorologia podria ser un dels factors que alterés la mobilitat. L'operatiu, com els deia, mobilitzarà 75 agents de la Guàrdia Urbana, una cinquantena d'efectius dels Mossos, 20 voluntaris de protecció civil, 44 vigilants de seguretat privada i un dispositiu sanitari format per 4 ambulàncies, dues a la Seu Vella i dues als Mangraners, que, com els explicàvem ahir, són els dos punts d'observació habilitats a la ciutat de Lleida. La tinenta d'alcaldia i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, explicava aquest dimecres que, a més d'incrementar la presència policial als punts amb més concentració de públic per l'eclipsi, també reforçar la vigilància preventiva als barris i les zones residencials.
8: Sabem que moltes famílies estaran fora de les seves cases durant unes hores i per aquest motiu també volem reforçar la vigilància preventiva als barris i a les zones residencials. També al mateix temps incrementarem la presència policial als espais de més concentració de públic que pugui haver aquest dia per garantir sobretot la resposta ràpida en cas que hi hagi alguna incidència.
6: De forma molt esquemàtica, el dispositiu de mobilitat s'estructurarà en tres àrees d'actuació. La primera, els carrers del voltant de la Seu Vella, on es restringirà l'accés de vehicles privats, de manera que només hi puguin circular autobusos i vehicles autoritzats. D'altra banda, la segona, a la zona dels Mangraners, on la Guàrdia Urbana regularà l'entrada de vehicles des d'altres carreteres comarcals i es prioritzarà l'accés al transport públic, i finalment s'establiran diversos punts de regulació a l'interior de la ciutat per canalitzar el trànsit cap a carreteres com la L11 i evitar congestions en els punts més sensibles. Els Mossos també participaran en el dispositiu amb panells informatius als principals accessos viaris per orientar els conductors sobre els itineraris recomanats cap als espais d'observació.
0: Molt bé, Quim Gasó, ho deixem aquí. No marxis massa lluny, però, perquè tenim una primera entrevista després a punt.
6: I tant, fins ara.
0: Fins ara, Quim. La primera entrevista que es l'ofereix avui 1 a 1 a Ràdio Lleida, i parlarem sobre el Pla Alfa. Tanquem la ronda informativa, això sí, com és habitual, de Terres Tarragonines. Marina Pérez-Got, bon dia.
9: Bon dia.
0: L'Agència Catalana de Consum avui ens explica, no, que estan fent inspeccions per el que seria la venda d'ulleres per l'eclipsi.
9: Sí, sí, sí. Seguim parlant de l'eclipsi. Ja saps que ens agrada molt parlar de l'eclipsi. I en concret estan revisant 15 models d'ullera que es comercialitzaran o s'estan comercialitzant a Catalunya. L'Agència Catalana del Consum immobilitzarà o retirarà els productes que incompleixin la normativa i pot imposar sancions als fabricants i venedors si no ho fan. La responsable de l'Agència Catalana de Consum a Tarragona, Carme Torres, aconsella als ciutadans que no se la juguin amb productes no homologats i que segueixin les recomanacions de l'administració per veure l'eclipsi.
10: Hi ha moltes possibilitats que les ulleres siguin segures, per tant ens en podem refiar. I després també aquestes advertències de seguretat que dic que han d'estar a la ullera o en aquell fulletó que ens donen, seguim-les també, perquè per molt que les ulleres siguin segures, si després no les utilitzem amb seny, pot portar també problemes. No comencem a mirar el sol sense tenir les ulleres posades, no ens les traiem fins que no haguem acabat l'observació. Tot això també vigilem.
9: Per tant, Núria, el que volen veure o comprovar és que totes

0: i que aquest episodi s'allargarà tota la setmana i almenys fins dimecres vinent. I un últim apunt, i és que hem de destacar que els fets delictius a Tarragona s'han reduït gairebé el 3% entre el juny del 2025 i el maig del 2026. Han augmentat les resolucions dels fets delictius, dels casos, més d'un 3%, i gairebé un 9% també han augmentat les detencions.
1: Molt bé, Marina Pérez-Cos, moltes gràcies i fins demà.
0: Fins demà.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
1: En els darrers estius ja hem incorporat un concepte nou al nostre vocabulari, l'argot popular, pla alfa. Escoltem a les notícies que s'activa en alguns indrets i en un determinat nivell, però el seu funcionament per molts encara ens és desconegut. Per ajudar-nos a esclarir els dubtes sobre aquesta eina de prevenció d'incendis, ens acompanya el Joan Baraut. Ell és sotsinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida i comparteix entrevista, està amb el nostre company Quim Gasó, de UAU Lleida Ràdio. Quim Gasó, de nou bon dia.
3: Bon dia de nou, Núria. Doncs sí, efectivament, el tenim aquí amb nosaltres, el Joan. Molt bon dia.
4: Bon dia.
3: Per parlar d'aquest tema tan extens que abasta tantes coses com és el Pla Alfa, quan parlem de Pla Alfa doncs ens referim a aquesta eina de la qual disposeu els agents rurals per vigilar les activitats que poden comportar risc d'incendi i poden prevenir nous focs. Ara bé, quan parlem de controlar un entorn natural, que és pràcticament inabastable, amb uns recursos limitats, volia començar, Joan, demanant-te com a gestionar el Pla Alfa per tal de complir la seva funció de manera eficient.
4: Efectivament. Doncs bé, en primer lloc, per totes les persones que desconeixin aquesta eina, dic que el Pla Alfa és un procediment operatiu que tenim al cos d'agents rurals, val? Que ens serveix per definir diàriament el perill, el nivell de perill d'incendi forestal que tenim a cada municipi, val? I a partir d'aquí doncs, establir les mesures de vigilància i prevenció necessàries. Val? Aquest Pla Alfa es divideix en 5 nivells, que van des del 0, que seria el nivell més baix, val? Fins al nivell 4, que seria el nivell extrem de perill d'incendis, val? I en funció de l'activació dels diferents nivells, doncs, nosaltres també fem una sèrie d'actuacions, una sèrie d'inspeccions.
3: La Generalitat, de forma explicativa, a la web del Pla Alfa destaca que 9 de cada 10 incendis estan relacionats amb l'activitat humana. Un factor important que cal tenir en compte és que el Pla Alfa està específicament orientat a això, no? A controlar l'activitat dels humans en entorns naturals.
4: Efectivament. Com bé has dit, 9 de cada 10 incendis doncs, constatem que hi ha l'activitat humana darrere. I per tant, doncs, el que fem en aquest diferent nivell d'activació doncs, és intentar incidir en que aquesta activitat humana doncs, sigui el menys lesiva possible de cara a provocar un incendi. Val? En aquest sentit, per posar un exemple, quan activem el nivell 4 del Pla Alfa, val? En moltes ocasions comporta associat aquesta tancament de massissos, val? Que precisament avui ampliem aquest tancament de massissos degut a aquesta tercera onada de calor que portem, val? L'ampliem a diferents massissos, entre ells el de Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Ribera Salada i Berenguer de Rialb, i afegim en aquest tancament de massissos els que portem ja tancats des de fa dies, com el Montmell Marmellà, Montsant i Prades, val? I aquest tancament de massissos l'efectuem bàsicament per dues raons. Una, perquè com hem dit, 9 de cada 10 incendis hi ha l'activitat humana darrere, llavors és important doncs, que davant aquest risc extrem d'incendis forestals doncs, intentar reduir aquest factor de risc que és l'activitat humana. Per tant, tanquem aquests massissos i d'aquesta manera doncs, podem reduir el risc de que es pugui produir una ignició per l'activitat humana. I per altra banda, no només per diguem, reduir aquesta presència humana per reduir el risc, sinó que també el que pretenem és que davant un possible incendi en aquests espais, doncs el que tinguem la seguretat de que no hi hagi ningú en aquests espais i per tant els serveis d'emergències puguin actuar més eficaçment i dirigits concretament a acabar amb l'incendi i es puguin evitar doncs, atrapaments de

0: persones.
1: Has anat mencionant que existeixen aquestes 5 categories, del nivell 0 al nivell 4 del Pla Alfa. Jo volia demanar què indica Correcte. Cada nivell i en base a quins criteris es defineixen.
0: Correcte. Doncs mira, comencem pels criteris, val? Els criteris que es defineixen, bàsicament tenim un sèrie de factors tècnics, val? Per una banda, les previsions meteorològiques que elabora cada dia el Servei Meteorològic de Catalunya, val? És un factor que nosaltres, diguem, tenim en compte. Per una altra, el nivell de el mapa de perill d'incendis forestals que elabora també cada dia el Servei d'Anàlisi de Perill d'Incendis Forestals del Departament d'Agricultura, val? I que bàsicament en aquest mapa el que tenen en compte és l'estat de la vegetació i el seu grau de sequera, val? I per últim, incorporem una anàlisi del cos d'agents rurals, val? Que tenim en compte, entre d'altres, doncs, la casuística històrica d'incendis. Pensem que tenim un recuperatori de tots els incendis forestals de les últimes dècades, val? I els tenim geolocalitzats i d'aquesta manera doncs, incorporem aquesta informació i activitats humanes que es puguin preveure al medi natural, val? Que poden incrementar el risc. Amb tots aquests factors doncs, és quan diàriament doncs, publiquem aquest mapa de Pla Alfa amb aquests 5 nivells que hem comentat. Val? A partir d'aquí, els nivells van del 0 al 4, com hem dit. El 0 és, diguem, el nivell baix de perill d'incendi forestal, val? I nosaltres doncs, efectuaríem les tasques ordinàries que podem fer al cos d'agents rurals, val? Sense deixar de banda els incendis, que això ho prevenim i treballem en la prevenció d'incendis tot l'any, val? Però sí que realitzem altres tasques, val? A nivell de fauna, a nivell de forestal, a nivell d'espais naturals, etc. Val? A partir d'aquí, quan incrementem un nivell de risc i passem a nivell 1, que seria un nivell de perill moderat d'incendi forestal, val? Ja tenim una vigilància prioritària d'incendis forestals. Val? És a dir, els nostres efectius ja es dediquen prioritàriament a aquesta vigilància d'incendis forestals. Val? Sigui prenent especial atenció a la inspecció de verificació de columnes de fum, sigui per inspecció d'activitats de risc, val? Fer control d'aquestes activitats que es donen a terme amb autorització, val? Quan passem al nivell 2, és escalem un nivell més, passem a nivell alt de perill d'incendi forestal, val? Aquí ja fem vigilància exclusiva d'incendis, val? És a dir, amb totes aquestes tasques que hem comentat, val? També les efectuem amb nivell 2 i parlem especial atenció a llocs d'especial risc, val? Perquè puguin tenir grans masses forestals, puguin ser zones on, si es genera un incendi, doncs, pugui ser complex, i vigilància i inspecció també de circulació de vehicles en aquestes zones forestals. Val? Quan passem a un nivell 3, val? Ja estem parlant d'un nivell molt alt de perill d'incendi forestal, val? I aquí també fem vigilància exclusiva d'incendis forestals, d'aquests massissos també, especial atenció, val? I control de mesures extraordinàries establertes en base a la normativa de Montes, la llei de Montes estatal, val? Que estableix una sèrie d'activitats que en nivell molt alt o extrem de perill d'incendi forestal s'han de suspendre. Val? Com pot ser encendre foc a qualsevol tipus d'espai obert, com pot ser la suspensió temporal de totes les autoritzacions que s'hagin pogut concedir, val? Autoritzacions per crema de restes vegetals, autoritzacions per ús de radial en una via de comunicació, etc, etc. Val? O, per exemple, l'ús de material pirotècnic. Val? Doncs nosaltres ens dediquem doncs, a fer aquest control que aquestes activitats realment s'hagin doncs, suspès. Val? I quan passem ja a l'últim nivell de tots, el nivell 4 d'extrem, és a dir, el nivell de perill extrem d'incendi forestal, fem les mateixes tasques que hem dit amb el nivell 3, val? Però si comporten a més aquest tancament de massissos, doncs, hem de fer aquestes tasques de camp, diguem, d'efectuar aquest tancament de massissos, que en molts casos consta de tancar una barrera metàl·lica o posar una cinta i posar una senyalització en tota la sèrie d'accessos que hi ha en aquests massissos, val? Per informar, diguem, i que la gent, quan vulgui accedir, es trobi doncs, que, amb aquesta informació de que no pot accedir. Val? I ens centrem doncs, en aquests massissos, sobretot, a controlar doncs, que no entri en ciutadans per tal doncs, del que hem comentat abans, de garantir evitar diguem, que es pugui produir un atrapament en cas de que es doni una ignició en aquests espais.
1: Ja veiem que està estudiat al mil·límetre cada possible casuística. Jo et volia
0: ampliar, evidentment, sí.
1: Si em permet, Joan, només, ja ho has mig comentat sí. Quan parlaves dels criteris, però qui és en última instància qui decideix que s'apliquen els plans alfa i sobretot en quin moment es pren la decisió? Es fa un balanç diari? Es pot també aplicar un pla alfa enmig d'una jornada si es considera oportú? Com funciona?
0: Bé, aquest anàlisi es fa a l'àrea general de cos d'agents rurals, en base en aquests factors que hem comentat, val? Com hem dit, les previsions meteorològiques, l'estat de la vegetació, previsió de i evolució del risc i el territori en concret. Val? Avui, per exemple, estem davant el matí s'estarà fent aquest anàlisi, a les 2:30 surt una previsió publicada del Pla Alfa per l'endemà, val? És a dir, la previsió que hi haurà per l'endemà. Aquesta previsió, a partir de les 12 de la nit, entra en vigor, diguem, el mapa, diguem, del Pla Alfa de demà, i a les 9:30 del següent dia es publica el mapa vigent del dia. És a dir, ara mateix s'ha publicat el mapa vigent d'avui. Val? És a dir, és una eina dinàmica en constant anàlisi, val, per tal d'això de dia a dia doncs, anar publicant doncs, el nivell de perill d'incendi arreu del territori de Catalunya.
1: I entenc que un cop aplicat, la situació en aquell territori es monitoritza de forma similar a com es feia prèviament per saber també quin és el moment òptim per donar-lo per acabat.
0: Correcte. I es pot produir una actualització puntual, si es considera oportú, doncs perquè hi ha hagut un canvi de les condicions meteorològiques previstes inicialment que fa que, per posar un exemple, que una tarda que no es preveia doncs acaba caient un ruixat en una zona X i això t'obliga, diguem, rebaixa aquest nivell de perill d'incendis pel dia següent i, per tant, doncs, es produeix aquesta actualització. És una eina constant, és una eina dinàmica que tenim al cos d'agents rurals. És a dir, en cap cas és una eina estàtica i inflexible, sinó que constantment, diguem, estem reavaluant, val? Per ser, diguem, el més quirúrgics possibles en aquesta publicació del perill d'incendi forestal.
1: Doncs aquest més o menys és el manual d'instruccions sobre el Pla Alfa que ens ha facilitat el Joan Baraut, sotinspector dels agents rurals a l'àrea regional de Lleida. A partir d'ara, doncs, quan hagueu de sortir la natura i veu que s'ha activat el Pla Alfa, ja no teniu excusa per saber com s'ha d'actuar. Només em queda agrair-te la teva presència, Joan, aquí a l'Obert per Vacances, i desitjar-te també doncs, molta sort i molta tranquil·litat, sobretot per aquests mesos d'estiu que queden, que imaginem seran complicats.
0: Correcte. I només deixeu-me un mig minut per informar, diguem que davant, voldríem fer una crida a la ciutadania, perquè davant la detecció de qualsevol incidència relacionada amb aquests tancaments d'espais o si detecta una columna de fum, doncs demanem que truquin al 112, val? Perquè la prevenció, diguem, és part dels cossos, de la feina dels cossos d'emergència, però també és feina estar a les mans de tots prevenir i lluitar contra els incendis forestals.
2: Ens ha quedat prou clar. Quim Gasó, moltíssimes gràcies, company de UAU Lleida Ràdio.
1: A vosaltres.
3: Obert per Vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: acabem de parlar d'incendis, però és igual, continuem amb el tema del foc, però en aquest cas en positiu. I és que és moment de seguir repassant bocins de cultura popular, aquest podcast que cada dijous ens porten des de la nova ràdio de Reus. Ara fa uns dies parlàvem justament del foc a les festes populars i avui ens volem centrar en aquelles manifestacions festives que utilitzen el foc i la pólvora i principalment, però, en una manifestació de foc que trobem arreu de Catalunya, els Valls de Diables.
4: La pólvora és una de les grans protagonistes de les festes populars catalanes. Des dels castells de focs artificials fins als correfocs, la pirotècnia s'ha convertit en un element imprescindible de la festa. I és que el soroll, la llum i les espurnes formen part de l'imaginari col·lectiu de moltes festes majors. Salvador Palomar és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
5: L'esclat de la pólvora ens ha servit per anunciar la festa, per donar importància a determinats moments de la festa. I llavors, per tota la geografia trobem escampades pràctiques del que en diem tronades o tir de morters, o bé el gust de les armes de foc en determinades festes, doncs diem d'arcabussos, diem de trabucs, diem d'escopetes, per doncs, solemnitzar la festa i per anunciar determinats moments. Aquesta manera de preparar la pólvora també evoluciona i ens trobem doncs, bé, traques, morters aeris, etc. I ens trobem tota una pràctica primer artesanal i després industrial de castell de focs. Per tant, aquests espectacles efímers de foc pirotècnic han estat i són una part component de les nostres festes. Una de les pràctiques singulars d'ús del foc a casa nostra són els elements festius. La figura més antiga és la del drac. El que passa és que, amb el pas del temps, aquest repertori de bestiari s'ha ampliat i avui seria llarga la llista de figures que treuen foc a les nostres festes.
4: Dins d'aquest univers festiu, els Valls de Diables ocupen un lloc privilegiat. La seva presència a Catalunya està documentada des dels segles XII i XIII, vinculats als entremesos i a les representacions religioses medievals. El so dels tabals, les carretilles enceses i la figura dels diables són una de les expressions més singulars, antigues i espectaculars de la cultura popular catalana.
5: Es caracteritza perquè hi ha un seguit de personatges amb una indumentària que d'alguna manera representa el diable, d'arrels de pràctiques d'arrels medievals que han evolucionat de diverses maneres. La part més històrica del Ball de Diables hi ha un gran model, que és la representació de la lluita del bé contra el mal, amb els diables encapçalats per Lucifer i la diablesa, que volen doncs, fer les seves malvestats, però que són derrotats per Sant Miquel i els seus àngels. Aquests textos de balls parlats, actes sacramentals, com diuen segons les poblacions, es van conservar sobretot a l'àrea del Penedès i una part del Camp de Tarragona i són una mica el referent majoritari doncs, el que podíem anomenar Ball de Diables en parlaments.
4: Però darrere dels Valls de Diables hi ha diferents formes i models de mantenir viva una mateixa tradició. A banda del model penedesenc, propi del Penedès, el Carraf i part de l'Anoia, trobem el model de participació individual, estès sobretot al Camp de Tarragona.
5: Sobretot en l'àrea del Baix Camp, amb Reus, en aquest cas, molt clarament com a centre d'influència, a finals del segle XVIII es desenvolupa un model de diables que posa una mica d'èmfasis en la participació de quantes més persones millor, que és el que anomenem model de participació individual. No són colles concretes amb personatges definits, amb Lucifer i la diablesa i l'àngel, sinó que a vegades són sortides de 50, 60 o centenars de diables participant en un esdeveniment. Aquests són els dos models històrics, un de majoritari i l'altre que en podríem dir més circunscrit a una determinada àrea.
4: Els diables porten el foc als carrers i el transformen en un espectacle col·lectiu, el correfoc.
5: La paraula correfoc s'invent de Barcelona, però la idea d'aquest joc participatiu que intervenen diables, intervenen figures del bestiari i que més que fer diferència entre actuants i espectadors, obliga tothom a participar i a posar-s'hi sota, es va generar amb diversos noms, cercaviles de foc, correfoc, etc., a molts indrets de Catalunya es va estenent, fins al punt que avui és un dels actes més representatius o més presents en moltíssimes festes majors de tot el país.
4: Cada espurna explica una part de la nostra història. Els Balls de Diables són patrimoni, identitat i cultura popular viva. Una tradició que continua evolucionant sense perdre les seves arrels i que encara avui emociona tant qui hi participa com qui la descobreix per primera vegada.
2: David Fernández, company des de la nova ràdio de Reus amb aquest podcast sobre cultura popular que ens arriba cada dijous. Seguim endavant, marxem cap a l'Escala. Sí, ahir ens explicaven la importància d'aquest edifici patrimonial que tenen a l'Escala, a l'Alfolí de la Sal. Avui continuem parlant de sal. Ho fem per conèixer un art plàstic, la de les catifes de sal, un art que a l'Escala se celebra ara ja des de fa 40 anys, sempre per la Festa del Carme. Per celebrar aquesta efemèride, el Museu de l'Escala ha inaugurat una exposició dedicada a les catifes, que es podrà veure fins al 16 d'agost. Va, que anem fins a l'Escala de nou i saludem la nostra companya Ona Vilà. Ona, bon dia!
6: Bon dia, Núria. Doncs exacte, com deies, aquest any fa 40 anys que a l'Escala fem catifes de sal per la Festa del Carme i per celebrar-ho, deies, s'ha inaugurat aquesta exposició a l'Alfolí de la Sal. I per conèixer una mica aquesta exposició i tota aquesta tradició de catifes de sal, avui tenim aquí amb nosaltres un dels impulsors d'aquestes catifes de sal, que és en Jordi Piqué. Jordi, bon dia.
7: Bon dia.
6: Jordi, a veure, explica'ns una mica com és que va començar això de fer catifes de sal aquí a l'Escala.
7: Doncs mira, va començar perquè ja en temps de Corpus, la majoria de poblacions catalanes doncs feien aquelles catifes de flors i fulles. Això es va perdre, però amb motiu del tercer centenari de la parròquia l'any 83 es varen trobar les relíquies de la santa de l'Escala, Santa Màxima, i es varen fer catifes, imitació d'aquelles de Corpus, a tot el carrer Santa Màxima, que és allà on havia de passar la processó amb les relíquies. I llavors, al cap d'un parell o tres anys, vàrem dir, per què no fem una catifa semblant en aquestes cada any en la festa de l'homenatge a la bellesa? I així va ser l'any 87, que vàrem fer la primera, també amb flors i fulles, però això ens es va complicar perquè necessitàvem moltes flors, moltes fulles, no era el mateix que els anys 60 quan es feien, i potser ara poder no ens deixarien anar a buscar tant de material vegetal del bosc per poder-ho fer.
6: I llavors vau decidir, doncs, fer-les de sal?
7: De moment encara no. De moment el que vam fer va ser provar serradures. Però les serradures tenyides no quedaven prou el color prou intens, sinó que quedaven molt descolorit i quan s'assecaven encara molt menys. I van anar provant diferents coses i al final se'ns va acudir de provar-ho amb sal. Com que la sal és humida, agafa el tint molt més bé i queda el color molt intens. I és la mateixa sal que sal a les anxoves. Ens venen una casa d'anxoves d'aquí a l'Escala, doncs ens venen els sacs necessaris que necessitem per fer la catifa cada any.
6: Clar, al final la sal és un tret característic també de l'Escala, per tant aquí va lligar una mica tot.
7: Exacte, o sigui, si abans ho fèiem amb flors i amb fulles, doncs també va anar bé que ho féssim amb un producte que fos identificatiu de l'Escala i especialment també que el feien servir per les anxoves.
6: I explica'ns una mica com és això de fer una catifa de sal, per on es comença?
7: Mira, tot va començar de qui li va sortir l'idea i varen demanar a un senyor d'aquí a l'Escala, en Francesc Xavier Vila, que és dibuixant i pintor, que fes un dibuix. Especialment al principi el que fèiem érem sanefes, i després i això havien de fer-ho les dones dels pescadors, que en aquells moments n'hi havia dones de pescadors, ara en queden ben poques. Llavors hem d'anar a buscar altra gent que no siguin pescadors, però vaja, la qüestió és continuar la tradició. I de seguida s'ho varen dir-ho entre elles i ja varen formar una colla de 30 o 40 dones esclar, la majoria ja no hi són, d'altres tenen una certa edat que ja no es poden ajupir, perquè estàs ajupir per posar la sal, i així. I llavors em van demanar a mi que jo fes el dibuix que havia fet en Vila, que el fes a terra. O sigui, dibuixat amb guix a terra prèviament, per llavors anar omplint de sal de color cada una de les parts de la catifa.
6: Per tant, comencem sempre fent una mica el disseny, no?, d'aquesta catifa. Sí. I cada any el dediqueu a alguna cosa en especial? Com escolliu aquest disseny?
7: Al principi no, al principi ja dic que varen ser sanefes, però llavors va haver-hi un moment que el mateix dibuixant ja deia, mira, aquest any, per exemple, és l'any Miró. Doncs fem una que sigui, sigui estil mironià, no? I d'altres vegades eren nosaltres que dèiem, mira, aquest any doncs fa 100 anys del naixement de l'Avi Xaixo, doncs dediquem-ho a l'Avi Xaixo, o a la Víctor Català. I hi ha hagut vegades que no hem dedicat a ningú i d'altres vegades que sí. Ara, últimament sí que intentem buscar un motiu o altre. Per exemple, aquella tonyina que ens visitava cada any per Nadal, i ara, desgraciadament, ja no ens ve fa una colla d'anys, doncs em varen fent una dedicada a la tonyina.
2: Estic mirant, mireu, homenatge a Esbellesa. Busqueu, catifes de sal de l'Escala, són precioses. Hi ha un recull de fotografies de les de cada any, i a vegades combinades amb flors, fins i tot, no?
7: Sí, al principi havíem fet amb flors, només. Llavors, quan vàrem provar la sal, vàrem fer el mig amb flors, perquè encara que quedés molt més bé amb sal, el que volíem era conservar la tradició aquella de fer-ho amb flors, però vàrem haver-ho d'anar deixant. I vàrem fer el mig de flors i tot voltant una sanefa amb sal. Més aviat per provar-ho. I com vàrem veure que era molt més fàcil fer un salt que pas aconseguir tantes pètals o que si els haguéssim hagut d'anar a comprar ens costaria molt més cèntims que la sal, al final ja la fem tota de sal. Menys aquest any, que al fer 40 anys, hem fet una mica de barreja de tots els materials que hem fet servir. Hi havia fullola, hi havia fulles, hi havia flors, hi havia còdols, perquè alguna vegada també havíem fet servir aquelles pedres rodones del riu, que nosaltres en tenim aquí amb algunes platges, com el Perris o el Codolà, doncs vàrem fer servir una mica de tot.
6: Per tant, va quedar una catifa una mica collage, no? Aquí,
7: sí,
6: barrejant tot de materials.
7: Sí, tipus collage, però ja dic, en ocasió dels 40 anys de la catifa.
6: Perquè quan feu una catifa de sal, quants quilos de sal ens hem d'imaginar que hi balla?
7: Ho tenim calculat perquè quan hi va haver-hi la Via Catalana vàrem fer una catifa a Orriols, en el tram que ens va tocar a nosaltres anar-hi en la manifestació. I vàrem calcular, un amic arquitecte, en Jordi Guinart, va calcular que per un sac de sal, que no sé com pesa, 25 quilos, em sembla que és, un sac de sal són 2 metres quadrats de, aproximadament, també depèn del gruix que hi posa, jo sempre els dic, no per gastar, sinó per no malgastar, intenteu fer una capa ben fina que tapi el terra i n'hi ha prou, no cal fer un gruix, no? Doncs un sac de sal, que em sembla que és de 25 quilos, ens ocupa uns 2 metres quadrats de terra.
6: Per tant, déu-n'hi-do, aquí s'hi posen molta sal.
7: Sí, perquè la d'aquest any, que era bastant grosseta, perquè quan la dibuixem, a vegades veiem i diem, ui, és molt grossa, no hi haurà pas per passar els homenatjats per cada banda.
6: Clar.
7: O potser ocuparà massa, jo què sé, per ballar la sardana al voltant de la catifa. Però aquest any vaig dir, no, si el dibuixant diu tant, o la farem tant. Perquè també hi veia una altra cosa, que l'any 2009 se'n va acudir fer una catifa anamòrfica. Anamòrfica vol dir que la dibuixem desformada a terra, de manera que tu quan la mires des d'una certa distància i de longitud i d'alçada, la veus com si estés dibuixada a la paret.
2: Queda com a tridimensional, veritat?
7: Sí,
2: és la de la sirena, la de la sirena i la gavina.
7: Sí, ja l'has vist, la de la sirena.
2: És preciosa, 2009, sí. És molt bonica.
7: Sí, i llavors n'hem fet alguna altra més, però aquesta, tot i sigui la primera, ens va quedar molt bé.
6: Jordi, ja per anar acabant, aquest any celebrem aquests 40 anys. Què suposa per vosaltres haver fet 40 anys de catifes?
7: Home, aquí a l'Escala, que jo sempre dic que les coses semblen el Guadiana, ara fem, ara no fem, ara fem, ara no fem, doncs poder celebrar 40 anys és un guadiana una mica llarg, ja.
6: I aquests 40 anys que han arribat amb aquesta exposició a l'Alfolí, explica'ns una mica, no?, què hi podem veure.
7: Sí, doncs mira, totes les catifes, que jo els guardo totes en fotografia des de la primera, el 87, fins a l'última, doncs a la coordinadora de cultura, la Sònia, se li va acudir doncs, de fer l'exposició aquesta, i jo vaig dir, no et preocupis, que jo tinc totes les fotos, i especialment hi posem una foto de la catifa, i a partir d'un cert any hi havia Miquel Bataller, que desgraciadament ens va deixar, que ens feia fotografies a tots els components que havien col·laborat a la catifa, allà davant de la catifa, i en molts anys hem posat dues fotografies. La catifa vista des de dalt, o des de la, per exemple, la, com se'n diu, la finestra de la, de la façana de l'església, i una altra vista des de terra amb tots els components. I així la gent es va veient, i el canvi que ha sofert, que molta gent doncs, ja ens ha deixat, o només poden venir a remenar sal però no es poden ajupir, i ara fa un parell d'anys que ja quasi quedava sol, i vaig demanar, vaig dir, aviam, busquem, i sí, hem trobat joventut, i som uns 20 o 25 especialment joves, que jo ja tampoc em puc ajupir ja.
6: Per tant, Jordi, tenim un futur assegurat per aquestes catifes
7: de moment, sí, de sal. De moment sí.
6: Doncs, Núria, ja veus que tenim aquí una tradició de catifes de sal que té 40 anys i que 40 més, sembla que ens aguantarà.
7: Esteu convidats a venir a veure-ho.
8: Ai, i tant que sí. Jordi Piqué, membre del patronat de la Festa del Carme, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i per la feina que feu. I Iona Vilà, companya de Ràdio L'Escala, moltes, moltes gràcies.
6: A vosaltres.
8: Quines ganes d'anar a veure aquestes catifes de sal, quines ganes de viatjar per tot Catalunya, d'anar a l'Escala i a tots els altres llocs des d'on ens arriba l'Obert per Vacances. Va, que ara passem al punt de les 10 i ens posem en matèria amb altres poblacions.
9: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Evidentment, si avui celebrem el Dia Internacional de l'Amistat, no podia faltar aquesta cançó. És la primera que ens ve al cap des de l'any 92, en ple, doncs això, Olimpiades de Barcelona, quan Los Manolos ens oferien aquesta rumba, allò, canònica, Amigos para siempre. Enric Rubio, des de Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia de nou.
0: La tenies clara, aquesta cançó, no?
1: Havia de sonar. Sí, sí, home, sí. Aquesta tocava, eh? Sí.
0: Sí. La qüestió és que avui és el Dia Internacional de l'Amistat i aquí hem obert línies, hem obert la nostra, no?, l'antena de tot Catalunya per donar ocasió als oients de que expressin el seu carinyo cap als amics i les amigues.
1: Doncs sí, i avui tenim una declaració d'aquestes d'amor a l'amistat. Així que, si et sembla, anem amb ella, que és la nostra ja oient fidel, Susanna. Així que anem a veure, escoltem-la.
2: Doncs jo crec que, com l'Enric, els bons amics són els que arriben amb cervesa freda i marxen amb les escombraries, però també aquells que et saben llegir. O sigui, hi ha amistats que et saben llegir, que no cal que et preguntin com estàs per saber què et passa, o si no saben el que et passa, almenys saben el que necessites. I jo tinc la sort de tenir una amiga així, és la Carla, i la veritat és que ha sigut una amistat, diguéssim, de rebot, i estic molt contenta de que la nostra relació doncs estigui evolucionant. A més, crec que estem a un nivell de confiança, de sinceritat, bueno, que em sembla que jo no havia tingut mai amb ningú, i és molt fàcil. Crec que això també és molt important, que sigui fàcil.
1: Que sigui fàcil, també.
0: Sí, té molta sort la Susanna, no és fàcil de trobar, eh?
1: Doncs no és gens fàcil, ni molt menys, no, un bon clam d'amor això a l'amistat cap a la Carla, des d'aquí, doncs mira, felicitats per aquesta relació que tenen les dues, que segur que és completament recíproca, així que ara anem a escoltar una bastant més curta, evidentment des d'Espinavell, com sempre, des d'allà dalt. Avui ens diu que ja ha acabat l'excursió i està esmorzant, per tant, ens envia això.
3: Bon dia, obert per vacances. Per mi el millor amic és aquell que no diria mai aquesta frase... Ai, hola! Hem de quedar per fer un cafè.
1: I que més fa el cafè, o que queda fred.
0: molt bé. La Pilar.
1: En aquest cas, sempre, quantíssima gent ens trobem pel carrer, i que sí que quan te la trobes dius, ostres, pensaries a fer-ho, o amics de l'institut i així, però després tots dos sabem, no?, que quan es diu no es quedarà, no?, en aquest cas.
0: A vegades o es fa immediatament, i a vegades no és simplement perquè no tinguis ganes, és perquè, bueno, t'arrossega la vida i ja, no? O es fa immediatament aquestes coses o no.
1: Així està. Sí. Jo sóc bastant amic planta de vent, així que això entenc perfectament això que comentes, eh? O sigui, sí, absolutament. I escolta, tenim una aquí, també, una molt especial, una oient ben jove, que es diu Luna, que ens comenta això. Ja veuràs, Núria.
4: Hola, bon dia. Em dic Luna. Per a mi l'amistat és una emoció molt especial. Aprofito per a saludar els meus amics, el Loan, Àlex, Diu, Gael, Aleix i companyia, que han estat sempre al meu costat. Però sobretot m'agradaria saludar la meva millor amiga Keila, que ha estat al meu costat en els moments bons i dolents. I també saludar la meva àvia, que escolta aquest programa tots els dies. Una abraçada...
0: Uau, quin munt de gent per saludar, eh?
1: Sí. I mira, felicitats per l'àvia que ens escolta cada dia, també.
0: I tant, oient fidel. Sí, sí. Escolta, molt bé la Luna, no?, que diu això dels moments bons i els moments dolents. És que quan tens aquestes edats, feia una veu molt joveneta, quan tens aquestes edats l'amistat és com a molt potent, no? Hi ha uns llaços molt forts.
1: Sí, seria com el gran pilar de la nostra vida. No que ho deixi de ser, però sí sumen altres pilars, no? Però en aquesta edat, possiblement, doncs és un dels pilars. I des d'aquí, escolta, desitgem que tots els amics i amigues que ha mencionat, escolta, que l'acompanyin al llarg de tota la vida, no?
0: Clar que sí.
1: Què més podem desitjar?
0: Clar que sí.
1: I tant que sí.
0: Ai, Enric, què hem de fer? Esperar més, tens més comentaris? Esperem fins a les 11 per desvelar-ne algun?
1: Me l'estan enviant a les 11. Per les 11 en tinc més. Sí. I un bastant interessant que ja veuràs que tots i totes estarem d'acord. Tot i així sí que tothom coincideix a dir-nos per les xarxes socials, per escrit, doncs que l'amistat són aquelles, doncs que la tens quan vols i quan no vols, no? O sigui, que a vegades inclús estàs empipat amb la vida una mica, estàs enfurrunyat i et treuen de casa i et fan veure tot d'un altre color.
0: Sí que és veritat, et passen tots els mals. Sí, senyor.
1: Exacte.
0: Molt bé, Enric, doncs tornem a connectar abans de les 11 des de Cardedeu per conèixer més opinions dels oients sobre l'amistat. Gràcies.
1: Vinga, fins les 11.
0: Fins les 11. I ara el que fem, més enllà dels Manolos, és anar cap a Arenys. Hem demanat a Premià, ja no sé on soc, hem demanat als companys de Premià justament el Manel Ferrer, que ens doni més pistes sobre l'amistat. Com és que ens fa sentir tan bé? Què ens passa a la nostra ment i en el nostre cos, eh? Per entendre l'amistat, i a vegades no l'entenem, però simplement la vivim amb alguna persona especial. Tot plegat, avui parlem d'això, perquè l'Assemblea General de Nacions Unides va establir l'any 2011, i d'això fa 4 dies, que un dia com avui seria el Dia Internacional de l'Amistat. Avui volem entendre què són aquests vincles que ens uneixen i ens fan ser amics.

0: És aquella que apareix entre riures, confidències, viatges improvisats, dies difícils i abraçades que arriben sense demanar-les, als amics.
1: Amics per sempre, ja per sempre som amics. Amics per sempre amb un efecte compartit.
0: Avui és el Dia Internacional de l'Amistat, una paraula que diem molt sovint però que potser no ens preguntem prou què significa.

0: Què fa que una persona es converteixi en imprescindible? Per què algunes amistats duren tota la vida i d'altres es queden pel camí? I, sobretot, els diem prou sovint que els estimem? Tothom té una definició diferent de l'amistat. Per això, abans de parlar amb un professional, hem volgut començar preguntant a qui la viu cada dia, vosaltres.
1: Per mi l'amistat és quan amb una persona t'entens sense que calguin les paraules, que amb una mirada ja saps el que està pensant la teva amiga i us podeu posar a riure perquè us heu entès.
2: Persones que has triat tu, que són a la teva vida i que vols que continuïn encara que no tinguis un lligam de sang. Sosté en els moments difícils, però també t'ajuda i fa gaudi en els moments més fàcils.
3: Doncs per mi l'amistat és respecte, és cuidar, és estimar i estar en els bons moments i també en els dolents, que no sempre és fàcil.
4: És un vincle, una relació que construeixes amb algú que t'has trobat al llarg de la vida, que sense ser família com a tal, l'inclous i el tracta com això, com a família.
5: Que per molt que passi temps puguis continuar sent tu mateix amb aquella persona, encara que sempre et retrobis a tu mateix amb l'altra persona.
0: Però què passa dins nostre quan una persona deixa de ser un conegut i acaba ocupant un lloc tan important a la nostra vida? Li hem preguntat al psicòleg Joan Roa.
6: Jo, per mi, hi ha una diferència que és fonamental, que és que amb una persona coneguda comparteixes, no sé, qualsevol cosa, no sigui massa íntima, però sí que tinc clar que al final amb un amic o amb una amiga ensenyes una mica més, és a dir, pots compartir, no?, converses o moments més íntims, no?, li pots explicar potser les coses que no et tan bé, no? O si has fet alguna cosa que no està bé o que t'has equivocat. Amb un conegut potser això no l'explicaries. Jo crec que també al final l'amistat és algo que es treballa, que es crea, i el ser coneguts doncs és més a vegades una coincidència o una casualitat. L'amistat és com que els dos posen de la seva part i treballen doncs per no perdre el contacte, per seguir donant-se suport. Quan es converteix, no?, un conegut en un amic, doncs jo crec que quan hi ha suficient confiança, no?, per passar aquesta segona fase, no?, en la que ja pots compartir doncs coses que no són tan bones, no?, o que són més íntimes, quan hi ha hagut un treball previ, no?, un apropament doncs continu per part dels dos, no?, no sols d'una part.
0: Les amistats, com qualsevol relació, també necessiten cuidar-se. Però què les fa durar? Hi ha algun secret perquè el pas del temps no les desgasti?
6: Jo és que crec que hi ha com molts tipus d'amistat i, clar, fins i tot hi ha amistats d'aquestes amb les que no et veus durant molt de temps i fins i tot potser ni hi parles, però quan et retrobes és com si t'haguessis vist ahir, no? I no et sap greu, no?, aquesta distància física i emocional. En canvi, doncs, hi ha altres amistats en les que sí que hi ha un contacte més freqüent, no? I jo crec que una mica no hi ha com un patró, com una cosa correcta, no?, per mantenir una amistat. Sí que és veritat que al final les relacions d'amistat són relacions que es construeixen, doncs al final aquest esforç que fan les dues parts per construir aquesta amistat també moltes vegades es fa un esforç per mantenir, no?, aquesta amistat. Les relacions d'amistat, com tot, evolucionen, no? Vull dir, no són sempre iguals, són dinàmiques, no són estàtiques. Hi ha com molt aquesta cosa de, no?, els amics de tota la vida, que has de tenir sempre els mateixos amics i tal. I jo no crec tant en això. Crec que hi ha com diferents fases, etapes de la teva vida on tens amics diferents, alguns permaneixen, però d'altres van com canviant, no? I és com una cosa molt dinàmica. També saber quin espai necessita cadascú, igual que en les relacions de parella, i també poder parlar les coses, no? I doncs, abordar els conflictes abans de que sigui massa tard, no? Prevenir-los fins i tot, no?, quan ja coneixes molt a la persona i tal. Però no vol dir que hi hagin petits conflictes, tampoc vol dir que una amistat doncs sigui dolenta, no? La qüestió jo crec que està en saber-los identificar, no?, a saber-los parlar, abordar, no?, a treballar-ho, no?, i ja està.
0: I és que sovint diem que les amistats són per sempre, però la vida canvia. Canvien de feina, de ciutat, de parella i també canvien les persones que ens envolten. És un fracàs quan una amistat s'acaba?
6: Hi ha molts tipus d'amistat i crec que hi ha amistats que són per sempre i després hi ha amistats pues, que sí, que arriben al seu fi i no té per què haver repassat dolent a vegades. I tampoc crec que sigui algo dolent. No sé, al final jo crec que totes les relacions d'amistat no tenen per què ser per sempre, no? Ens en veno molt, no?, aquesta idea de que si s'acaba l'amistat és perquè ha passat alguna cosa i dolenta, no? I a vegades etapes, canvis de la vida, circumstàncies, no? I també al final tu com a persona doncs vas creixent, vas evolucionant i a lo millor potser les amistats que t'aportaven abans coses ara ja no ho fan, no? I ara tens altre tipus de necessitats i busques altre tipus de gent, no? No és d'entrada, no?, ni bo ni dolent el fet de que siguin per sempre o de que s'acabin, no? Vull dir que depèn al final de moltes coses, no? És una cosa com molt dinàmica i no està malament res perquè sí.
0: Potser el valor d'una amistat no es mesura pels anys que dura, sinó per la petjada que deixa mentre forma part de la nostra vida. Coincidireu amb mi que hi ha ruptures de parella de les quals se'n parla molt, però hi ha un altre dol molt silenciós, perdre un amic, algú amb qui comparties la vida i que de sobte deixa de ser-hi.
6: Ostres, a vegades és fins i tot més difícil, no?, que gestionar altre tipus de relacions, no?, com que posem, no?, en primer, diguem, grau, no?, d'alguna manera, les relacions de parella, però algunes relacions d'amistat fins i tot poden arribar a ser com més íntimes, no?, quasi, que en el sentit de, no parlo des de compartir coses que sols hi ha en una relació de parella, no?, i que potser una relació d'amistat no hi ha, sí que hi ha lligams i hi ha moments compartits que poden ser molt, molt, molt profuns, no?, que estigui com molt acceptada o que la gent entengui, no?, d'entrades com de, bueno, vinga, has perdut un amic, ja està, cap endavant, no?, i no se't dona aquest espai, no?, i realment fan molt de mal aquestes pèrdues perquè, doncs, són persones com molt importants per tu, no? Aleshores, el primer que hem d'acceptar individualment i col·lectivament és que, bueno, que és un dol com un altre i que és normal que generi dolor, patiment i que no té sempre el perquè haver passat alguna cosa, que no cal buscar qui, pues, que ha fallat, no?, o qui té la culpa. Al final és una amistat que s'acaba i això no treu que no ho hagis passat bé, que no hagis compartit moments bons. És important, doncs, valorar-ho, conservar-ho, no?, d'alguna manera. Una qüestió molt d'acceptació, una qüestió molt de quedar-se, no?, amb els moments compartits, amb allò que la persona t'ha pogut aportar, que a vegades, doncs, hi ha persones que surten de la teva vida, igual que hi ha persones que tornaran a entrar, no?, i a vegades, doncs, a les relacions d'amistat, aquesta part dinàmica, doncs, va una mica d'això, no?, però pots conservar, no?, en el record, no?, i d'una manera com molt positiva, doncs, tot allò compartit.
0: Bé, potser ens costa dir segons quines coses. Donem per fet que els nostres amics ja saben que els estimem, però i si avui fos l'excusa perfecta per dir-los?
4: Segurament que gràcies per ser-hi, que l'estimo moltíssim, que gràcies per ser-hi sempre, que gràcies per donar un cop de mà a sigui quina sigui la situació, per prioritzar-me, per escoltar-me, per aguantar-me, per totes les coses que hem viscut, per les experiències, i sempre, sempre esperar que siguin durant molts anys més.
2: Li diria que estic eternament agraït per tot el que ha fet per mi, que m'has ajudat molt i que continuïs sempre amb mi.
5: Jo us diria que ho sento per dir-hi tan poc com els valoro, per estimar-me amb tots i per completar-me, sobretot.
3: Amb la meva millor amiga sempre solem dir-nos tant les coses bones com les dolentes i li repetiria mil vegades que és una persona increïble. Gràcies per formar part de la meva vida, per no només ser amiga, sinó ser família també i que sap que em té pel que necessiti tant ella com el seu peque.
1: Li diria que l'estimo molt perquè no soc molt de dir aquestes coses i que per mi és part de la meva família, que la Naomi que és avui dia ho és gràcies a ella.
0: Les amistats no necessiten grans gestos, a vegades només necessiten temps, una conversa, un com estàs o un gràcies per ser-hi, perquè potser l'amistat és això, trobar algú que sense compartir la nostra sang acaba formant part de la nostra història. I avui, Dia Internacional de l'Amistat, potser és un bon dia per recordar-li. Ei, gràcies per ser-hi.
7: I gràcies, Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Gràcies a tu per fer-nos posar els pèls de punta i les llàgrimes als ulls. Molt bonic aquest reportatge, molt entranyable. Avui, Dia Internacional de l'Amistat. Ai, em ve de gust sortir al carrer a jugar a bitlles. Mm-hmm.
8: vacances.
7: Va, que ens posem una mica nostàlgics. Segur que ho recordareu, fa només unes dècades, avui passen alguns pobles petits, però fa unes dècades era habitual que els carrers, les places, les eres dels pobles s'omplissin de canalla, canalla corrent, saltant, inventant jocs, passant tardes senceres amb una pilota, unes xancles, una corda, quatre pedres, fins i tot unes xapes de refresc, i jugant a qualsevol cosa. Avui volem recuperar tot aquest patrimoni lúdic i descobrir per què molts d'aquests jocs tradicionals continuen tenint moltes coses a ensenyar-nos encara. Marxem, com fem cada dia sobre aquesta hora, cap a Altafulla amb el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
9: Bon dia, Núria.
7: M'has dit que estàs en una pista de bitlles catalanes, no?
9: Sí, en un espai habilitat per jugar a bitlles catalanes, que és un dels escenaris on encara es manté ben viva una part del nostre patrimoni lúdic i esportiu, com ara bé tu explicaves. Així que avui aquest tram de programa farà aquesta flaire de tardes d'estiu. I mira, ens acompanya en Jordi Calvet, que és fuster de professió, avui ja jubilat, i artesà de molts jocs tradicionals que construeix també amb les seves pròpies mans. I a més, és organitzador de jornades de jocs populars i una de les persones més actives en la promoció de les bitlles catalanes, tant com a entrenador, jugador i responsables d'equips de competició, com també com a divulgador. I, de fet, aquest mateix dissabte organitza una gran tarda de jocs tradicionals amb la Societat Cultural Salamonenca, una activitat que està pensada perquè petits i grans tornin a descobrir aquesta manera de jugar que, com tu bé deies ara, és molt diferent de la que estem acostumats a dia d'avui. Jordi, bon dia.
10: Bon dia.
9: Com era una tarda qualsevol de fa 50 anys? Segurament que molt diferent, no?, a dia d'avui, en què tots anem amb els mòbils i molts nens i nenes van endollats a internet pràcticament les 24 hores del dia.
10: Lògicament no existien ni els telèfons ni res de tot això, i s'inventàvem qualsevol cosa. El més bàsic sempre era el futbol i la pilota i d'això, però no, fèiem altres coses. Jugàvem al pot, que deia, que era tirar una llauna d'aquelles que hi havia, li posàvem una pedra dins perquè pesés més i la tiràvem més lluny i a veure qui la fa arribar més lluny. De vegades el que la tirava més lluny podia triar a què es faria a partir de llavors, si amagàs, a veure qui trobava. És a dir, el cuit i amagar, que diuen ara, doncs, primer començàvem tirant un pot ben lluny, perquè com més lluny anava, més temps tenies per amagat. Coses molt senzilles, però que hi passava molt rato perfectament.
9: I a més, aquests jocs tradicionals que també servien per educar sense que aquells que hi jugaven pràcticament se n'adonessin. Escolta, Jordi, aquest dissabte organitzeu una tarda de jocs tradicionals, ja fa uns quants anys que capitaneges aquesta activitat. Quina de mena de jocs estem fent referència quan diem això? Jocs tradicionals. A mi em ve, per exemple, la cursa de sacs, que és un clàssic. No sé si també el joc de les cadires es pot comptar com a joc tradicional o es tirar la corda.
10: L'estirar la corda el fem, el de les cadires no el fem i per dos motius. Primer, que les cadires prenien mal i la canalla també.
7: No. Per aquest ordre, a més per aquest ordre. Protegim les cadires primer.
10: Sí, no, la canalla primer i després les cadires, tot prenia mal. Llavors, doncs bé, això ho vam suprimir. Un dels jocs que fa molta gràcia és el trencabola, que dèiem,
9: sí,
10: que ara ja no trobo olles i compro porquets d'aquestos que serveixen de guardiola, també els penjo igualment amb una corda i amb un bastó han d'endevinar-lo i trencar-lo amb els ulls tapats, lògicament. Vull dir, els primers anys també els feia anar amb el casco de la bicicleta, perquè si es trencava, que no els hi caigui res al cap. Però al final els papes me van dir que si els hi caigui al cap, que s'espavilessin, i ja no necessitem ni casco.
9: Escolta, hi ha algun joc que acabi enganxant els adults? Algun d'aquests que encara s'hi acabi afegint? No sé, mira, ara m'ha vingut al cap també aquell d'omplir les ampolles amb aigua sense cap mena d'embut, fent un equip, o el de passar l'ou, no?, amb una cullera.
10: Tot això encara ho fem. Bueno, l'ou de l'ou no ho faig. És a dir, l'ou de l'ou ho he canviat. Senzillament els hi dono una cullera de plàstic i una pilota de ping-pong.
9: És més difícil, però...
10: És més difícil, com que pesa menys, i així no embruto ni llanço ous. Vull dir, no...
9: O que els ous fan cars.
10: Sí, és que els ous cauen, es trenquen, i allà tens un fotiment d'ous a terra, que no és el cas. Llavors que té més recapte que quan hem acabat d'això sempre s'hi posen els papes i les mames, és el estirar la corda.
9: Un any es va trencar aquesta corda?
10: Més d'un. Més d'un.
9: Però això és que s'estira molt fort, doncs.
10: No, és que al final n'aprens, a base de trompades n'aprens, feia servir una corda massa llarga, i la corda massa llarga i que hi havia massa gent. I molta gent, doncs, fan molta força. Ara hem posat una corda més curta i ja no es trenca.
9: Jordi, ara explicàvem a la presentació que alguns dels jocs els construeixes tu. De fet, ara de seguida parlarem, Núria, com bé explicaves, sí, també de bitlles catalanes, però el Jordi, pensant ja en que dissabte i aquesta tarda de jocs tradicionals, ha ideat o se les ha empescat per fer un joc de bitlles catalanes, però què, per nens de 3 anys?
10: Sí. O bé, han de participar els petits, si venen amb les mames a veure, o perquè hi ha un germà més gran, o perquè venen a mirar el que sigui, doncs els has d'entretenir d'alguna manera. Doncs bé, he fet unes bitlletes petites que tiraran amb una pilota de tennis per fer-les caure, no tiraran com les bitlles a fusta perquè són canalla i no saps on tocarien i entre canalles se'l podrien tirar pel cap. Doncs bueno, perquè en comptes de tirar una fusta com tirem a les bitlles, tiraran amb una pilota de tennis. Bueno, tonteries d'aquestes. Pescar un tubo amb un fil amb una canya i pescar un tubo que baix que has d'endevinar allí per aixecar-lo, jugar amb una rodona, escombres posades de cap per avall. 5 persones amb una rodona i quan jo toco el pitu han de deixar l'escombra i han de córrer a buscar l'altre, que no caigui a terra. Però, esclar, l'escombra de cap per avall. Són tonteries d'aquestes.
9: Te les empasques tu, però? O són jocs que ja es feien?
10: Algun l'he vist per ahí i d'altres que jo sempre estic rumiant i fer alguna cosa nova.
9: Escolta, va, parlem de bitlles catalanes perquè, Núria, el Jordi ha plantat un joc de bitlles, sí, just aquí al davant nostre on som. Ara després farà el Jordi una tirada que quedarà més bé que ho faci ell que no pas jo. I mirarem de tensar també el micro perquè el so del bitllot tombant les bitlles és molt característic. Però... I aquells que l'hagin escoltat alguna vegada, si no el tenen a la vista però l'escolten, de seguida diu, ep, aquí juguen a bitlles catalanes.
10: Es reconeix.
8: Són grans, les bitlles? Són enormes o són normals, mida normal?
10: Tot depèn del que considerem gran, enorme o normal. Les bitlles fan 52 centímetres d'alçada i 8 de diàmetre.
8: Jo ho trobo gran, això,
9: I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot.
10: I aquestes bitlles s'han de tombar amb un bitllot que també fa uns 28 centímetres de llargada. És com si fos una ampolla de cervesa una mica més gran, perquè també fan 8 centímetres de diàmetre, i es tira a 11 metres i mig de llargada. Les dones tiren a 9 i mig. Les dones els hi posem més a prop, perquè en principi i en teoria tenen menys força. N'hi ha de tot, com a tot arreu,
9: Molta gent coneix les bitlles pel nom, però no hi ha jugat mai. Quines són les regles? Ara parlaves d'unes distàncies, feies referència a unes mides, però val a dir que aquí no passaria com a les bitlles o com al bowling, que potser alguns s'imaginen, no, van a jugar a la bolera. No s'han de tombar totes aquestes bitlles?
10: No. És que les bitlles, lògicament, perquè és més difícil del que premia o que puntua més, és deixar-ne una de dreta.
8: Ah.
10: És dir, hi ha 6 bitlles, n'has de fer caure 5 i deixant una de dreta, que és molt més difícil que fer-les caure totes.
8: I el bitllot és el que seria la bola, l'equivalent a la bola, però que no és una bola, és el que tira.
10: I que no és una bola i que, per tant, ha d'anar per dalt. No
8: ara t'anava a dir, no va arrossant al terra, va tirar de l'aire.
10: No, si tires per terra no arribarà o s'haurà desviat o haurà fet 50 mil coses. Ha de tirar per dalt.
8: Ara entenc això que deies de que la canalla petitona no els hi fas de fusta. Ara ho entenc.
10: No.
8: Perill.
10: Té una lògica, no?
9: Sí, sí. Escolta, Jordi, què és més important? Mira, agafant això que ara deia la Núria, la força o la precisió per tombar aquestes 5 bitlles i que en quedi una de dreta?
10: La punteria, sempre que hi arribis, el que és més important és la punteria. És a dir, si vota al davant, no saps el que pot passar. Pot votar recte, pot votar de costat, pot... no durar prou força. Mentre hi arribis, no necessites més força. Ara, punteria, sí.
9: Tu en tens de punteria, perquè ets dels capitans, ets de qui domina l'art de tirar el bitllot.
10: Sí, penso que fa 11 anys que amb les classificacions sempre quedem entre els 10 primers. Sí, i jugue, amb la quantitat de gent que juga, quedar, no ho sé, 8 o 10 anys entre els 10 primers, sí.
9: Clar, el Jordi diu això, Núria, perquè a Villes Catalanes s'hi juga arreu de Catalunya. Sí, sí. Hi ha molts equips, hi ha moltes competicions, hi ha la federació, després hi ha altres agrupacions més territorials que també competeixen entre equips seleccionats per àrees geogràfiques. El Jordi, podem dir que ha tombat mitja Catalunya o tota Catalunya jugant a Villes.
10: Sí, per tot arreu. No he anat cap any perquè no em va bé per les dates una tirada que fan de Villes a la neu.
9: Villes a la neu?
10: Villes a la neu,
8: ostres,
10: sí.
8: Ostres, que xulo.
10: Que lògicament a la neu s'ensorra, per tant, o tires directament sense això o no toca res, no? Jo també he anat durant una colla d'anys, enguany no ho han fet, no sé per què, l'Ajuntament de Tarragona organitzava unes jornades escolars o esportives a la platja. Les Villes a la platja també són més o menys com a la neu. Mm-hmm. És a dir, a la sorra o toques directament o no d'això. I jo també intentava promocionar-ho amb els col·legis a Torredembarra.
9: A Torredembarra, això ho fèieu a la platja amb les escoles. I la canalla s'enganxa amb el joc de Villes Catalanes?
10: Els hi agradava. Hi havia algú que arribava i li deia jo no hi arribo i s'enfadava i, bueno, això ja passa. Això ja passa, però doncs, bueno, no té més problema. Com que era promocional, doncs no, tira d'un metro més endavant perquè hi arribis. La qüestió que en facis caure alguna perquè t'agradi. No els fèiem tirar de la mida que hem de tirar, sinó només perquè practiquessin i ho coneguessin.
9: Si aquest dissabte a la tarda alguna família ens està escoltant des d'arreu de Catalunya i diu...

0: m'hi acosto una miqueta i podreu escoltar i acomiadarem doncs, amb aquest soc tan característic de les bitlles quan cauen, perquè intueixo que el Jordi farà un 10, que vol dir que en deixarà només una de dreta.
1: Doncs deixem-ho que us acomiadi ja. Jordi Calvet, organitzador de Jocs Tradicionals a Catalans i jugador també, entre d'altres, de bitlles catalanes, i Eduard Virgili, company d'Altafulla Ràdio. Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, una abraçada.
1: A punt per aquest so trencador de les bitlles.
0: Mira,
1: s'arriba, doncs, Jolín. Jolín!
0: T'he de dir, Núria, que sí. El Jordi ha tirat tres bitllots i, escolta, deu ser allò que diuen, no?, del directe i els nervis.
1: No s'ha sentit res.
0: No n'ha tombat cap.
1: Què
0: a veure,
1: ho
0: torna a provar.
1: Vinga, va, tornem-hi.
0: Vinga, va, que ara torna a agafar el bitllot.
1: Estem
0: agafats. Apunta bé, s'ho mira. Mira, no estem de sorts.
1: Ostres!
0: Escolta, Jordi, per fer la demostració...
1: Vine al davant i trenca'l.
0: Ara, sí. Vinga, ja han caigut.
1: Passen coses d'aquestes en directe. Jordi, Eduard, moltes gràcies. Una abraçada.
0: Que vagi molt bé, adéu.
1: Adéu. Vinga, seguim endavant amb més continguts. Ai, posem-nos una mica més seriosos o no. Toca parlar de l'eclipsi i, en aquest cas, de com entenien els eclipsis i els fenòmens que passaven, doncs, a l'univers, a l'antiguitat, als antics clàssics. A l'antiguitat estem parlant de Roma i també de Grècia. Ens ho explica tot plegat en un nou podcast d'Eclipsa't de Ciència, en aquest cas, Jesús Carruesco.
2: Eclipsa't de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
3: Els eclipsis al llarg de la història han generat interpretacions diverses. En aquest capítol número 6 del podcast en parlem amb Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica a la Universitat Rovira i Virgili i investigador a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. És especialista en literatura i cultura grega antiga i mitologia clàssica. Davant d'un eclipsi total, Jesús Carruesco, quines reaccions es generaven en altres civilitzacions?
4: Doncs bé, les reaccions varien molt al llarg de les cultures i de les èpoques. Varien molt, però alhora també tenen alguns elements que són recurrents i que fins i tot podem trobar-los avui dia fora de l'àmbit del mite o del ritual, que és el que jo bàsicament vinc a parlar, però que són bastant comunes.
3: Quines serien, doncs, aquestes similituds?
4: Primer, la més òbvia i la més universal és justament la de desconcert, la de sorpresa. No? Això que ara en diuen l'efecte uau, doncs els grecs en deien zauma, i és aquesta sensació que alguna cosa extraordinària està passant, que l'ordre natural del cosmos s'ha alterat per algun motiu. I, per tant, doncs, això crea tota una sèrie de reaccions que poden ser diverses, però que totes tenen en comú aquesta sensació de sorpresa, de desconcert bàsica.
3: Jesús Carruesco, com dèiem, està especialitzat en cultura grega antiga. El món grec, com es reaccionava davant d'un eclipsi, ho sabem?
4: Sí, el món grec, com qualsevol cultura, trobem maneres d'interpretar-lo, que en principi tenen a veure sobretot amb l'àmbit religiós. No tenen una narració mítica, com en altres cultures, que a vegades pot ser molt pintoresca, sinó que bàsicament tenen en comú amb cultures properes com els egipcis o els mesopotàmics, la idea que l'eclipsi és un senyal que envien els déus per algun motiu, que té algun sentit que cal interpretar. És bàsicament aquesta. El que passa és que el món grec té el paper extraordinari que al llarg de la seva història van anar desenvolupant també una manera alternativa d'explicar-lo, vull dir, l'eclipsi, que és justament la que avui dia tenim, és a dir, una manera no religiosa, científica, diríem, avui dia. No?
3: Mm-hmm. Per aquestes cultures de Grècia, d'Egipte o de Mesopotàmia, bàsicament els eclipsis s'entenien ells que anunciaven coses negatives?
4: Sí, bàsicament era un signe del que alguna cosa, els déus ens transmetien algun signe, evidentment, d'alguna cosa molt important que anava a succeir, atès el caràcter, extraordinari de l'efecte, que normalment era un element negatiu. Per exemple, en el món mesopotàmic tenia a veure sobretot amb la reialesa. És a dir, és que era un moment de perill per al rei. El rei podia morir o estava en perill i, evidentment, la relació entre el rei i l'estat era tan estreta que, evidentment, la mort del rei era un desastre, una catàstrofe, diríem, a nivell per tota la societat.
3: I en altres civilitzacions, com per exemple a la Xina o a l'Índia, què se'n sap de com afrontaven l'arribada d'un eclipsi?
4: Sí, altres civilitzacions sovint tenen

0: que expliquen o que intenten, diguem, narrativitzar el que està passant allà dalt, no? I llavors, doncs, per exemple, tu ara comentaves, la Xina i la Índia tenen en comú, amb moltes altres cultures del món, un dels mites, diríem, més recurrents, és la idea que el Sol i la Lluna estan amenaçats de ser devorats per alguna criatura, per algun ésser, a vegades és un animal mitològic, altres vegades és un dimoni, i que, per tant, doncs, hi ha un perill que realment doncs, el món quedi, la continuïtat del món quedi compromesa. Aquí potser diria, molt breument, és que una cosa interessant dels mites és que formen part d'un llenguatge, tots estan interrelacionats entre ells. Per tant, sovint aquest moment de perill es relaciona amb el mite cosmogònic, és a dir, l'origen del món, que apareix el Sol i la Lluna, és l'element bàsic perquè el món funcioni. Per tant, aquí hi ha un moment de perill que ens porta als mites, diríem, escatològics o apocalíptics, és a dir, que a vegades es relaciona amb la possibilitat que s'acabi el món. Uh-huh. Llavors, doncs, això és el més usual.
1: El Sol i la Lluna devorats per un monstre, però també el Sol i la Lluna a vegades tenen unes altres relacions, no? O es barallen, sí. O fins i tot s'aparellen.
0: Exacte, sí, sí. El Sol i la Lluna, en la major part de les cultures, és una parella, és a dir, un és masculí i l'altre femení. Això canvia a vegades, perquè, per exemple, el més usual és el contrari del que tenim nosaltres, que la Lluna sigui masculina i que el Sol sigui femení.
1: Això és l'habitual.
0: Això és el més habitual, en general. Uh-huh. De fet, fins i tot, propers a la nostra cultura, avui dia, doncs, en alemany és així, és la Sol i el Lluno, o Lluna. Bé, en tot cas, és una parella que, com totes les parelles, tenen els seus més i els seus menys, i llavors, doncs, a vegades s'explica l'eclipsi, també en moltes cultures, com un moment o bé de crisi de la parella, o bé tot el contrari, o bé que normalment una parella que té una certa distància entre ells, perquè, evidentment, el Sol i la Lluna viatgen separats, per dir, en moments separats pel món, doncs es reuneixen, es reconcilien o tenen una relació sexual o algun element d'aquest tipus que fa que hi hagi un moment d'anomalia. I que els rituals, d'alguna manera, hi ha rituals a tot arreu, reaccions que intenten retornar el món al seu ordre normal.
1: Un dels primers eclipsis que podem datar és de l'any 585 abans de Crist. Què ens aporta la informació que sabem d'aquell fenomen en aquell moment?
0: Sí, aquest és molt interessant, perquè aquest el tenim testimoniat justament en una obra molt important, que és la història d'Heròdot, el primer historiador, que explica doncs, com es va construir l'imperi persa i finalment doncs, com es van enfrontar amb els grecs. Llavors, ens parla d'aquest eclipsi que es va donar gràcies a la ciència actual i a la datació de les dades que ell dona, sabem que va ser exactament doncs, un dia concret del 585 abans de Crist, i que va fer que es va produir enmig d'una guerra entre dos imperis, el que avui és Turquia, l'Àsia Menor, i va fer que la reacció va ser que immediatament es van afanyar a fer les paus i a acabar la guerra, per justament com una manera d'intentar contribuir que l'ordre al cosmos retornés, perquè potser és aquesta guerra que estaven fent aquests dos imperis el que estava, d'alguna manera, trastocant l'ordre del món.
1: Doncs seria una bona metàfora pel moment en què vivim, no?, en el segle XXI.
0: Exacte, realment. Ara vull dir tenim explicacions molt científiques de l'eclipsi, però no estaria malament també que diguéssim, doncs, això també que ens servís per nosaltres, doncs, intentar ordenar el nostre món, però era així, no?, això ens posem d'acord amb l'ordre de l'univers.
1: Clar, vostè que és expert en mitologia clàssica, no?, clar, davant d'un fenomen com el que tenim aquí a les portes, el que tindrem aquest 12 d'agost del 2026, creu que es generaran mites, noves creences, no sé, supersticions? Què creu que pot passar?
0: Sí, sí, sí, clar, avui dia, de fet, són els grecs els primers que van, diguem, presentar ja una història, diguem, alternativa, científica, que el primer que fa és desmuntar, per dir-ho així, aquesta por que hi havia tradicionalment. Per tant, avui no tenim por a l'eclipsi. Però sí que, com deia abans, doncs les reaccions, per exemple, psicològiques, no?, de l'ésser humà segueixen sent bastant semblants i, per tant, doncs, ara, avui dia, doncs, el fet de saber el que passarà i per què passa això no exclou que hi hagi tota mena de creences, el que és la cultura popular, per exemple, doncs, genera des de memes o des de també, a vegades, supersticions o, en fi, tota mena de reaccions que són naturals i que, en fi, que segueixen produint-se avui dia com s'han produït sempre i es produiran en el futur, segurament.
1: I per acabar, tornant al món clàssic, al món antic, però amb la perspectiva actual, quines lliçons podem aprendre del que sabem de les reaccions, no?, i dels mites que s'han generat al llarg d'aquests segles d'història?
0: Bé, una cosa molt, molt bàsica i que estaria bé que seguim doncs, allò doncs, mantenint és aquesta sensació d'admiració, de sorpresa i de respecte, per dir-ho així, pel cosmos, no? Tant si creiem que hi ha doncs, alguna entitat divina o el que sigui que està darrere d'aquests fets extraordinaris, com si no, d'alguna manera el que penso que és més interessant i que ens poden ensenyar doncs, totes aquestes cultures és que formem part d'un tot, no? Que aquesta visió de quelcom que ens depassa, sobre la qual cosa doncs, no tenim absolutament cap control, sinó que només doncs, estem reduïts a mirar-ho i admirar-ho, doncs bé, justament doncs, a veure aquest element. Una mica una reacció similar, per exemple, als que tenen els astronautes quan tornen d'aquests que ara mateix han vist la cara oculta de la Lluna, doncs que el que han transmès, sobretot, és aquesta sensació, no?, de la nostra petitesa, per una banda, per tant, una certa idea de respecte, d'humilitat, no?, davant del cosmos immens en el que ens trobem i que som una minúscula part, i, per altra banda, en fi, la idea que nosaltres també en formem part d'això, no?, que d'alguna manera aquesta idea de connexió amb el món que ens envolta.
1: Molt bé, doncs, moltes gràcies, Sant Jesús Carruesco, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi, i recorda que si t'ha agradat o interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: I que us ofereix per l'Obert per Vacances Tarragona Ràdio. Vinga, seguim endavant. Ara toca parlar de peluts, de gossos, amb aquest Dog Tips que ens aporten cada setmana des de Ràdio Calella. Avui ens expliquen què hem de preveure a l'hora de marxar de vacances amb els nostres gossets. Què els posem a la maleta?
4: Les vacances. Aquesta època de l'any que ens encanta poder gaudir amb les nostres mascotes, amb els peludets de la casa. Però de quina manera? Creieu que hi ha alguns tips que hauríem de tenir en compte a l'hora de poder fer el viatge millor per la mascota? Què penseu?
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Hi ha gent que em diu, no, és que els meus gossos es mereixen el viatge, no?
8: Gerard Estabanell, educador caní.
7: A vegades no es mereixen, és estrès. I l'estrès fa que acabin vomitant. Va, llavors, hi ha molta gent que el que volem és treballar, que el gos no es mereixi, però primer hem de treballar l'estrès, perquè el gos només entra al cotxe i ja comença a babejar, i això no és que es mereixi. Va, llavors hem de treballar que es calmi, i si es mereixi, això ja és una altra història a part.
9: Bueno, haurà de viatjar sobretot el tema de la documentació, perquè a vegades et poden donar problemes.
10: Nacho Mediavilla, veterinari.
9: Per la Unió Europea, amb el passaport que estiguin vacunats de ràbia i xipats, ha de ser suficient. Però per altres països pot arribar a ser molt complicat. Llavors, jo precisament em dedico a fer papers per viatjar a exterior i depèn de quin país, millor que s'informin bé abans. I dins d'Espanya, en principi, no té per què haver-hi molt problema, tot i que aquí a Catalunya no és obligatòria la ràbia, a la resta d'Espanya sí, però jo no conec ningú que li hagin donat un problema perquè no estigui vacunat de ràbia.
7: També que els gossos estiguin acostumats a quedar-se a l'hotel i la gent pugui marxar per si hi ha qualsevol cosa i un dia aneu a menjar un lloc i aquell lloc no poden menjar el gos, no pot entrar el gos, però jo entenc que els gossos, quan us l'emporteu, ho feu tot amb ells, no? Llavors, què voleu que us digui de viatge amb el gos? Que em sembla perfecte i és el millor que podeu fer.
4: La platja és un bon lloc per venir amb la teva mascota. Gaudir del mar, de la sorra... Però creieu que acaba sent un perill? Creieu que s'ha de tenir en compte si el vostre animal pot menjar alguna substància o ingerir algun ham de pescadors, per exemple?
9: Bueno, el problema que tenim aquí, i suposo que moltes platges més, és que es poden trobar restes d'hams. Això és el principal perill que veig jo de la platja. Si passés això, també és un consell important, no es tirin mai del fil. Encara que se l'empassi, que vagi l'estómac, se'ls hi dona espàrrecs i coses que fan fibra i, novament, el treuen.
11: Hi ha gossos que corren per la platja, es banyen en el mar, s'expulsen, després a casa els hi fem una mica de dutxa per treure, com nosaltres, que ens traiem la sal, una miqueta, i no hi ha cap problema. Ara bé, hi ha gossos que es revolquen per la sorra, que fan forats, que s'empassen hams, que es mengen coses que hi han que persones desaprensives han deixat a la platja. Clar, totes aquestes coses comporten una sèrie de perills. Cada animal sap disfrutar o passar-s'ho bé o n'hi ha que no en saben, també. És igual que nosaltres. Els que som morenos tenim menys dificultat amb el sol. Hi ha animalets que són blancs, que tenen fins i tot el nas, la punta del nas, la trufa, que diem, blanca. Totes aquestes coses recomanem protecció.
9: Evidentment, els gossos, com que no suen, la seva manera d'evaporar la calor és pantejant, fan el panteig. Llavors, evidentment, no porteu a hores de calor molt fortes a fer un exercici molt intens, perquè et poden agafar un cop de calor, que es diu, que és una cosa que pot ser mortal, eh?
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Des de Ràdio Calella ens arriben aquestes píndoles ben breus i ben concises sobre consells per a cuidar els nostres gossos també a l'estiu. Un dia parlarem de gats i d'altres animals de companyia, eh? Això ho tenim pendent. Però avui no serà, perquè ens falta uns 12 minutets per arribar a les 11 del matí per tancar programa, i el que fem és fer una ullada a l'agenda d'activitats. Amb la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta. Lídia, bon dia.
12: Hola, bon dia.
3: Mira, ens parles d'un concert que tindrà lloc al Pirineu?
12: Sí, el d'avui, dijous, a les 11 de la nit, tindrem el concert de la cantant valenciana Sandra Montfort, que és una de les veus més singulars d'aquesta escena musical actual, que presentarà el seu univers sonor als Jardins de l'Hotel Castellarnau dins del Dansaneu, que és el Festival de Cultures del Pirineu, com tu bé deies.
3: Escoltem una miqueta.

0: Sandra Montfort, dintre del marc del Festival de Cultures del Pirineu, el Dansaneu. Molt bé, avui...
1: Que hi haurà molta part del concert de la Sandra Montfort, també hi han propostes de música, dansa sí. i patrimoni en un mollon d'espais de la Vall d'Àneu, de diferents pobles i zones d'allà.
0: Ara entenc-ho de Dansaneu, a la Vall d'Àneu. Ara. Ja m'marejava el títol, dic aquest títol del festival, no sé com se l'han plantejat. Clar, Dansaneu, molt bé. Tot el cap de setmana intuïm, no, Lídia, que durarà?
1: No, i més, vull dir, va començar fa, no sé si 3 o 4 dies, i fins a, crec que, sí, fins a la setmana que ve, crec que és. Hi ha moltíssimes activitats, així que si la Sandra Montfort no és del vostre agrado, segur que hi ha alguna altra activitat que si mireu el programa segur que en trobeu alguna cosa agradi més.
0: Genial, doncs cap al Pirineu. Vinga, la propera proposta ens du a parlar de cinema, d'un festival que passa aquí en Terres Tarragonines, el FICCAT.
1: Doncs sí, a l'estiu hi ha l'espai FICCAT, que és que en l'antic port de Roc de Sant Gaietà hi ha projeccions gratuïtes de cinema en català. I aquesta setmana es podrà veure la pel·lícula Frontera, dirigida per la Judit Colell. Escoltem un momentet al tràiler.
2: Estic ajudant a jueus a creuar la frontera.
3: Per què ho fas?
1: Doncs bé, la pel·lícula, com podeu mig intuir, està ambientada al 1943 i és una història que explica com un agent de duanes destinat al Pirineu ajuda persones jueves a travessar la frontera per fugir de l'ocupació nazi. I la codirectora del FICCAT ha passat pels micròfons de Ràdio Roda per explicar com s'escullen aquestes pel·lícules.
4: I enguany, com estem fent en les últimes edicions, combinem produccions que han passat pel FICCAT, per edicions anteriors del FICCAT, com també altres pel·lícules en llengua catalana que per la seva data d'estrena i les circumstàncies de l'estrena doncs no les hem pogut tenir al FICCAT, però creiem que són d'interès perquè el públic de Roda de Barà i dels pobles dels municipis del voltant doncs puguin gaudir-les.
1: Això serà demà. Divendres 31 a les 10 de la nit a l'antic port de Roc de Sant Gaietà i és gratuït, com bé comentava. Una miqueta com ahir, al cinema de Sitges, doncs
0: molt
1: diuen
0: bé.
1: A les 10, però és aquest marge de que es faci fosc.
0: Molt bé, ho tenim en compte, doncs. Vinga, i acabem amb un monòleg d'humor.
1: Sí, acabem l'agenda a Calonge i Sant Antoni amb l'humorista Marc Serrats, que presenta el seu monòleg 3 quarts i 5 minuts dins de la programació del Festival Riures, i és un espectacle d'humor àcid i punyent que reflexiona amb ironia sobre les contradiccions i de la societat catalana actual.
0: Molt bé, doncs vinga, amb aquest monòleg tanquem l'agenda de propostes pel dia d'avui o més enllà, l'hem fet avui, però
1: sí,
0: algunes
1: sí.
0: activitats se'ns allarguen ja de cara al cap de setmana.
1: Molt bé. Sí, el cinema és demà i el monòleg també és demà, divendres 31.
0: Molt bé. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, gràcies i fins demà.
1: Fins demà, adéu.
0: Adéu.

0: Vinga, Lluís Gavaldà, que sona per aquí. Són els Pets amb un tema que es diu Jo sóc el teu amic. Enric Rubio, bon dia de nou. Va, que anem tancant programa.
1: Quina gran cançó, quin gran grup, mare meva.
0: Molt, molt festiu i molt d'estiu i molt d'aquí.
1: Sí,
0: clar que sí.
1: Visc els Pets, sí, sí, sí, sí.
0: Enric, què diuen els oients? Acabem de recollir missatges sobre l'amistat avui.
1: Doncs sí, i aquí la Maria ens porta una declaració que jo crec que tots i totes hi estarem d'acord, perquè és una cosa molt pesada i quan els amics t'ajuden a fer-ho dius aquests són amics de debò. Ja veureu, ja, escolteu.
2: Els millors amics són clarament els que t'ajuden a les mudances.
0: Clar que sí.
2: És, o sigui, és la prova d'or. Sí. Quan tu dius, hi ha una mudança o haig de pintar, la gent que està allà és la bona. Aquesta, per tota la vida.
0: I que et porten les cerveses i s'emporten la
1: brossa. Sí, sí, sí, però ja això són més que amics, eh? Ostres, dic que sí a les mudances. També és cert que hi ha gent després que es muda 4 o 5 cops en 4 o 5 anys i dius, escolta'm tu.
0: Ja prou, ja.
1: Haurem de posar un límit, eh?
0: Reparteix o tria't més amics, que no sempre prengui jo, no?
1: Exacte, exacte. Escolta, Núria, tu saps, no?, que demà jo ja me'n vaig a vacances.
0: Alguna cosa he sentit, no ho vull, sí? Però jo no ho vull entendre, això. Jo no ho he assimilat, no ho vull assimilar, no. Per mi tu estaràs aquí tot l'estiu.
1: Sí, d'alguna manera o una altra, ja veurem, d'alguna manera o una altra. Però és que demà el tema del dia, saps quin és, no?, a més a més?
0: No, ai, no.
1: Digues, treballar o no treballar de cara a l'estiu.
0: Ah, i tu has decidit la segona opció, doncs.
1: Mixta, una mica mixta, diríem. Sí. De fet, sí, em torneu a tenir al setembre, això sí, per fer la cluenda del programa, però us deixaré molt ben acompanyat amb els meus companys aquí a Ràdio Televisió Cardedeu. Però bé, ja us emplacem que escriviu per les xarxes de cara demà, ens envieu àudio, sobretot al WhatsApp del programa, que trobareu al reel que pengem cada dia, si preferiu treballar o no treballar a l'estiu. No sempre té per què ser dolent treballar a l'estiu, perquè després tens festes molt bones.
0: També és veritat, també és veritat. Doncs vinga, demà recollim impressions i li desitgem bones vacances a l'Enric, que és el seu últim dia per gaudir de les vacances. Moltes gràcies, Enric, des de Cardedeu. Una abraçada, companys,
1: vinga,
0: a tots.
1: Vinga, salut, bon dijous.
0: Doncs demà arribarà aquest tema, la possibilitat o les opinions que ens doneu sobre si treballar o no treballar l'estiu, què és millor, què és pitjor, però també arribaran altres temes en forma no de consulta popular, sinó d'entrevista. Ens ocuparem de no operació sortida, perquè així ja no s'anomenen, però sí d'un cap de setmana intens, diguem-ho així, a les carreteres. Parlarem amb responsables del Servei Català de Trànsit perquè ens expliquin què podem esperar i sobretot ens donin consells per no passar-ho malament, si ens desplacem aquest cap de setmana, que és això, està a cavall entre juliol i agost i, per tant, s'intueixen carreteres ben farcides de conductors. Per altra banda, ens esperen altres continguts, mira, que ens duran cap a conèixer o saber propostes de muntanya, de rutes de muntanya i altres propostes que podem fer abans que s'acabi l'estiu. No us explico més. Tot això arribarà demà en una nova edició de l'Obert per Vacances a partir de les 9 del matí. Que acabeu de passar bon dijous i bon dia de l'amistat.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. 1, 2, 3,
2: Hello, Jazz It audience.
3: Welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Comencem un nou Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb un músic que podríem pensar que no és apte per a persones que no poden o no volen menjar sucre. Comencem amb Harry Edison. A Harry Edison se'l coneix amb el sobrenom de Sweets, dolços, però no patiu perquè no té res a veure amb el sucre. Aquest nom, aquest malnom, li va posar el saxofonista Lester Young, que era un autèntic especialista en batejar les persones que hi havia al seu voltant. Li va posar perquè trobava que Edison, que Harry Edison, tenia una sonoritat molt bonica, molt dolça. D'aquí li ve això del Harry Sweets Edison. I aquí els teniu, a tots dos, a Harry Sweets Edison i a Lester Young, amb aquesta cançó que es titula Red Boy Blues.

Harry Sweets Edison i Lester Young ens acaben d'interpretar Red Boy Blues, que és la cançó amb la que hem començat el jazzit d'avui i que és una gravació de novembre de 1955. Ja us ho hem dit abans, a Lester li agradava molt posar sobrenoms. Per exemple, també va ser ell qui va començar a referir-se a la cantant Billie Holiday com a Lady Day. En aquest cas, ella li va agrair dient-li president. De manera que el disc on hi ha la cançó que acabem d'escoltar, de fet, es titula Press, de President and Sweets. President Lester Young i Sweets Harry Edison. Tant l'un com l'altre són dos músics molt lligats a l'orquestra de Count Basie, especialment durant els darrers anys 30 i tota la dècada dels 40, òbviament, del segle passat. Un cop fora de la disciplina d'aquesta formació, Harry Edison va començar una carrera en solitari plena d'èxits i amb una faceta molt important com a acompanyant de cantants. Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Nat King Cole o el que va ser cantant oficial de l'orquestra de Count Basie, Joe Williams, un home amb una veu molt bonica i molt fonda. I aquí els teniu, Harry Sweets Edison i Joe Williams en directe en el Club Birdland de Nova York l'any 1962. Well, all right, okay, you win, que vol dir, d'acord, tu guanyes.

0: Hola, sóc l'Ignasi González, m'encanta el jazz i escolto Jazzit.
1: Escolteu Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. De gairebé tots els instruments que intervenen en el jazz, fins i tot dels més habituals, hi ha músics que se'ls considera un referent, perquè van definir el paper d'aquell instrument, perquè el van introduir, si era un instrument nou, o perquè van desenvolupar el seu discurs. Per la raó que sigui. Avui ens centrarem en el contrabaix, que és un instrument que sovint passa desapercebut per a una part del públic, però que resulta fonamental pel ritme i per la intenció de tot el grup. La persona que se'n considera el punt de partida del contrabaix es deia Jimmy Blanton. Va néixer l'octubre de 1918, va formar part de l'orquestra de Duke Ellington durant una mica més de 2 anys, perquè va morir de tuberculosi amb només 23. I és un home que va transformar de tal manera el paper del seu instrument, d'aquest instrument, del contrabaix, donant-li una expressivitat i una eficàcia rítmica mai vistes anteriorment, que el seu llegat segueix plenament vigent 107 anys després del seu naixement. Aquí teniu una gravació de l'orquestra de Duke Ellington amb Blanton en el contrabaix i Ben Webster en el saxo tenor. Aquesta etapa se la coneix com la Blanton-Webster Orquestra. Aquí teniu Never No Lament, que és una cançó que en la seva versió cantada se la coneix com Don't Get Around Much Anymore.

L'orquestra de Duke Ellington amb Jimmy Blanton en el contrabaix ens han interpretat Don't Get Around Much Anymore. Un dels grans contrabaixistes de la història del jazz, un dels més famosos i un referent per a molts baixistes posteriors, va ser Ray Brown, que era un seguidor reconegut i confés de Jimmy Blanton. Ray Brown va formar part del trio del pianista Oscar Peterson durant els anys 50 i això li va permetre entrar a formar part de l'equip del productor Norman Granz, que el coneixem molt sovint com el rei Midas del jazz. El desembre de 1972, Duke Ellington, com a pianista, i Ray Brown, com a baixista, van gravar un disc a duet, piano i contrabaix, produït per Norman Granz i dedicat a Jimmy Blanton. Es titula "These Ones for Blanton" i podem trobar aquesta peça, "Peter Panther Patter".

Un duet amb Duke Ellington en el piano i Ray Brown en el contrabaix ens han ofert Peter Panther Pater. Avui li han donat la paraula a aquest darrer instrument, el contrabaix. I ara seguirem passant de duet a trio, amb Ray Brown, òbviament en el paper de baixista, però també de líder. És un dels trios que va dirigir des de finals dels anys 70 fins a la seva mort l'any 2002. En aquest cas, és un trio de 1977 que podem considerar que és l'inici d'aquesta etapa de Ray Brown com a líder. Al seu costat hi tenim a Cedar Walton en el piano i a Elvin Jones a la bateria. El disc també està dedicat a un músic cèlebre, es titula Something for Lester, i òbviament Lester és Lester Young, que ja l'hem tingut en el programa. Ens ha servit per obrir-lo. Aquí teniu Sister Sadie, una de les clàssiques de Horace Silver del repertori Hard Bop.

rebre un contrabaixista excepcional i inoblidable i el seu trio. Ens han ofert Sister Sadie. Brown va néixer el 13 d'octubre de 1926. L'any vinent podrem celebrar el seu centenari. Però el número 99 també ens agrada força. Per això avui li dediquem una part important del nostre programa, del nostre Jazzit. Acabarem el seu temps amb el trio, una vegada més ampliat. En aquest cas, el convidat és el saxofonista tenor Ralph Moore. És una gravació de maig de 1990. En aquest moment, Ray Brown tenia 64 anys i Moore, que és un músic britànic però que va triomfar plenament als Estats Units, en tenia 33, és a dir, era un jove valor. Ralph Moore, a finals d'aquella dècada dels 90, va optar per deixar en part el món del jazz en actiu per dedicar-se a una feina estable com a músic d'estudi i a l'orquestra d'un programa de televisió molt popular als Estats Units, un d'aquests shows de nit. Aquests darrers anys, Ralph Moore l'hem recuperat per a la causa jazzística i ha tornat a fer gires internacionals. Ara fa un any i mig, aproximadament, el vam tenir a Terrassa. Aquí els teniu, Ray Brown en quartet amb Ralph Moore i la cançó Stars Fell on Alabama. Tindrem solos de Moore en el saxo tenor, de Gene Harris en el piano i de Ray Brown en el contrabaix.

0: this is Noriko Ueda. I'm a bass player. You are listening, Jazz It.
1: Seguim caminant per territori jazz a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ja que avui la cosa va de contrabaixistes, què us sembla si posem dos exemples més? Ara mateix tindrem un músic viu, en actiu, però molt veterà, 88 anys, i després a un de força més jove. El veterà, el gran, és Ron Carter, tot un mite i tot un mestre. Va saltar la fama la dècada dels anys 60, quan Miles Davis va decidir renovar totalment el grup que l'acompanyava, rodejar-se de sang molt jove i va agafar els quatre nois que més destacaven en l'escena nova iorquesa d'aquell moment. El primer disc que van gravar es titula Seven Steps to Heaven i es va gravar entre abril i maig de 1963. La rítmica és la definitiva. Ron Carter en el baix, Tony Williams, que només tenia 17 anys, a la bateria, i Herbie Hancock en el piano. En el saxo tenor, en aquesta gravació, hi ha George Coleman, que estaria en aquell grup un any justet, ja que l'any 1964 el va substituir Wayne Shorter, que seria el músic definitiu. Aquí teniu a tota aquesta colla que ens porten Joshua,

El quintet de Miles Davis i Joshua, l'acabem d'escoltar. I per acabar el temps que hem dedicat als contrabaixistes, us portem el que segurament és, avui per avui, el més famós, Christian McBride, que té 53 anys. És un virtuós, és fill i nebot de baixistes, va estudiar a l'Escola Juilliard de Nova York i també va entrar en la professionalitat als 17 anys. No només lidera grups petits, de tant en tant també es posa molt seriós i dirigeix la seva big band amb una sonoritat brillant, viva, imparable. Aquí teniu una mostra, Brother Mister, una composició pròpia que es pot trobar en el disc The Good Feeling, signat per la Christian McBride Big Band. Per cert, és un disc que es va editar l'any 2011 i va guanyar el premi Grammy al millor disc de Big Band.

0: This is bassist Kaisamäen Sivu. Whenever I'm around Barcelona, I love to listen to the great radio station Jazz It.
1: La recta final del Jazz It d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, la ocuparem amb música de concerts que es celebraran en els propers dies. Si visiteu el Baix Empordà, recordeu que el cap de setmana de l'11 i 12 d'octubre es celebra a Palafrugell el Festival de Jazz de la Costa Brava. Enguany, el cap de cartell és Kyle Eastwood, el fill músic del director de cinema Clint Eastwood.
2: Hola, this is Kyle Eastwood, and when I'm in Barcelona, I always listen to Jazz It.

que Ellis Wood, que ens ve molt bé en el programa d'avui, perquè també és baixista, a part de compositor. L'any passat havia d'actuar en el mateix context, però una molt inoportuna avaria en un transformador de la xarxa elèctrica va deixar mig Palafrugell sense llum durant un parell de dies, coincidint precisament amb el Festival de Jazz. Esperem que hi hagi més sort aquesta vegada. Us portem a Kyle Eastwood i el seu quintet amb una versió d'una balada preciosa que va escriure el francès Michel Legrand l'any 1968 com a tema central de la banda sonora de la pel·lícula L'Affaire Thomas Crown. La cançó es titula Le Moulin de Mon Coeur i compta, Kyle Eastwood compta amb la veu de Camille Bertot.

I acabarem el programa d'avui amb dos músics que visiten Barcelona i concretament el Club Jamboree de la Plaça Reial. Són dos saxofonistes, un saxofonista alt, Mark Gross, un nord-americà sorgit de l'escola Berklee de Boston, que no ha treballat molt com a líder, però que el trobem en moltes gravacions fent d'acompanyant, algunes en forma de big band. L'altre saxofonista és un tenor, Tobias Meinhardt, nascut a Alemanya l'any 1983, que es va traslladar a Nova York l'any 2010, on va acabar els estudis i va començar una carrera molt interessant amb l'apadrinament de la trompetista Ingrid Jensen, amb qui ha gravat dos discos. Començarem amb Meinhardt i Ingrid Jensen, que ens porten Native Speaker, i continuarem amb la big band del trompetista Tom Harrell, en la que hi ha Mark Gross en el saxo alt. Ens interpretaran la cançó Train Shuffle, i amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bartomeus, que és el tècnic, Lali Ferrando, que és la productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

dona la sensació de que la societat s'està tancant en un búnquer. Búnquers de pensament, jo penso així i res em farà canviar. Búnquers d'actitud, jo sóc així, no puc fer-hi més. Fins i tot búnquers artístics. A mi només m'agrada aquesta música, la resta no val res, ni m'interessa. I d'aquí no em mouré. Un búnquer ens protegeix de l'exterior, és cert, però també ens aïlla, ens fa impermeables a les influències enriquidores d'altres. Avui volem trencar búnquers i obrir finestres, almenys en el pla musical. Per això us hem portat una selecció de nivell top, però d'estils no només diferents, sinó fins i tot híbrids. I volem recordar les paraules d'un gran pianista americà com va ser Seymour Bernstein, un home que va abandonar l'escena per la por escènica i pràcticament va dedicar tota la seva vida a la formació dels joves pianistes. Ell tenia una frase que ens ha agradat molt i que diu: "Hi ha molta música al món, però jo us recomano que trieu bé i escolteu sempre la millor música. Un cop has gaudit amb la millor música, és molt difícil que acceptis la mediocre." Estimats i estimades, sigueu benvinguts a la bona música.

Tothom coneix a Frank Sinatra, ja sabeu que fins i tot se'l va anomenar la veu per les seves qualitats indiscutibles de timbre vocal, de fraseig. Era el seductor del micròfon, sens dubte. Però si Sinatra representava la veu neta del crooner blanc, val a dir que als mateixos anys, 50-60, hi havia una altra veu, en aquest cas negra, de baríton, que no desmereixia en absolut. La veu era la de Johnny Hartman, a qui estem sentint en el tema I Just Drop By To Say Hello. Hartman va ser un dels millors intèrprets de balades romàntiques del segle XX. I comprem la frase que va dir Marion Brown al voltant de l'àlbum que Coltrane i Hartman van enregistrar el 1963. Deia, amb aquesta música es pot escalfar un apartament un dia fred d'hivern.

0: hem sentit I Just Dropped By to Say Hello, estret de l'àlbum homònim que Harman va publicar el 1964. Música que escalfa apartaments i el que calgui. Preneu nota per si us falta en casos de dèficit energètic o sentimental.
1: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: La nostra recerca de tresors musicals que ens permet trencar mollos i búnkers ens porta ara 300 anys enrere i a terres italianes en el ple esplendor del barroc. Una època de contrastos amb aquell luxe, aquella estètica a l'abast només d'uns pocs i, en canvi, el contrast amb la pobresa de la majoria de la població. Una època que, en tot cas, a Itàlia, i gràcies als teatres d'òpera públics, permetia gaudir a molts de la gran música.

Era l'any 1744 quan Leonardo Leo, un home petit, morè, moria al seu escriptori amb les botes posades, és a dir, mentre componia una ària d'òpera. Era una de les 43 òperes que se sap que va escriure en els seus 50 anys de vida. Leo va ser un dels grans noms de l'escola operística napolitana, tot i que avui és un músic gairebé oblidat. I d'ell hem recordat no una ària d'òpera, sinó una de les seves obres instrumentals, el concert per violoncel en do menor. Hem sentit la versió de Lucia Schwartz amb el grup Concerto Lirico.

0: Si una cançó popular mexicana ha esdevingut universal és La Llorona. Sembla que és originària de la regió de Oaxaca, però no està clar del tot de quina època va ser escrita. I tot i que la versió més popular, ho sabeu, és la de Chavela Vargas, avui us hem volgut portar una altra de molt més actual, cantada per a una intèrpret jove, només té 19 o 20 anys, Ángela Aguilar, nascuda als Estats Units, però d'origen mexicà, i que es va donar a conèixer precisament interpretant aquest tema ara fa uns anys a l'entrega dels Premis Grammy Llatins.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: La nostra criba musical de la setmana ens ha portat a recuperar un pianista excepcional que havíem programat ja en alguna ocasió i que avui recuperem. El seu nom és Abdel Rahman El Bacha, un músic libanès que sorprèn per les seves interpretacions magistrals de Chopin o de Schumann, per exemple, interpretacions que li han permès guanyar premis internacionals, competint amb els millors músics, els millors pianistes del món. Però el que sorprèn més encara és que, a banda dels clàssics, ell també toca obres pròpies que podien haver estat signades per qualsevol clàssic.

0: Escoltant amb atenció aquest fragment, una es queda amb el dubte de si està sentint música de Chopin o de Granados. I una es queda parat quan descobreix que l'autor és el propi pianista, el libanès Abdelrahman El Bach. Hem pogut sentir una de les seves 10 peces romàntiques interpretades per ell mateix.
1: Esveint fronteres amb la bona música.
0: I arribem a l'equador del programa amb una proposta que crec que us encantarà, perquè representa molt bé l'esperit de l'espai, del programa en general. I ens permetrà fer una d'aquelles

interpretada per la Royal Stockholm Symphony Orchestra, del tema d'amor escrit pel compositor japonès Nobuo Uematsu, escrit per Final Fantasy IV, un dels videojocs més coneguts i més jugats del món, i que, com veieu, té una banda sonora que, en fi, res deixa a desitjar de les produccions cinematogràfiques més ambicioses. No sé si algú de vosaltres és aficionat als videojocs, ha pogut identificar la música. Ja us dic que no és el meu cas, però m'ha semblat admirable l'obra, el treball de Uematsu per aquest joc, ja clàssic, és un joc antic. Va començar el 1987 amb les primitives consoles Nintendo i ha anat evolucionant durant anys fins a la darrera entrega. Ja no sé si van per la versió 17, 18, 19. En tot cas, Nobuo Uematsu va ser el compositor de la saga fins des del 1987 fins al 2000. I de les seves bandes sonores se n'han extret diversos CDs i diversos orquestracions com la que hem sentit, la de la quarta entrega.

0: Si per nosaltres fos, inclouríem una peça d'Eric Satie a cada programa. Mai ens cansa la màgia del més excèntric músic del París de principis del segle XX. Aquell home trencador, original, únic, Satie. Però per no repetir les versions habituals, les versions pianístiques, us hem portat una interessant reinterpretació de la seva coneguda gimnopedia número 1. Era l'arranjament per grup de violoncels a càrrec de Stephen Kongs, un brillantíssim cellista vienès d'origen austro-hongarès que és actualment part de l'Orquestra Filarmònica de Berlín i que és l'autor d'aquest personal arranjament. Per cert, el títol de la peça té la seva conya. Es diu Satisfaction.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
2: When

m'agradaria ser especial, m'agradaria tenir el control de mi, m'agradaria tenir una ànima perfecta, m'agradaria tenir un cos perfecte, m'agradaria ser especial, però sóc un desgraciat. Bé, això no ho dic jo, podria, però no ho dic. Ho diu el grup Radiohead, en el seu tema Creep, un dels més celebrats i fins i tot explotats comercialment del grup. Per això us anem portat una versió diferent, que és la que escoltem tot seguit.

0: sentit Creep, el tema que explicava el que gairebé tothom ha sentit algun cop, sobretot la nostra insegura adolescència, veure's petit, veure's poca cosa, quan se'ns creu pel camí un ésser meravellós, bellíssim, que ens deixa sense paraules, potser. La versió d'aquest tema de Radiohead que hem sentit ens ha semblat prou interessant, ha vingut de la mà de Hayley Reinhart, una cantant que ha picat molta pedra com a cover i es va donar a conèixer en el concurs American Idol.
1: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: I seguim amb bona música, com sempre, en aquest cas un autèntic old-fashioned dels anys 30. O no?

emotion, such pleasure. I will treasure

Als anys 30, el període d'entreguerres, van néixer, van popularitzar-se un munt de nous estils, com el swing, el rhythm and blues, el bebop. Fins i tot el que entenem avui per country es va consolidar en aquells anys, estils que van contribuir en molta part a l'esclat del rock pocs anys després. Doncs bé, el que sentíem era el tema One More Kiss, una cançó que podria ser típica dels anys 30 o anys 20, si no fos perquè va ser escrita als anys 80. I el seu autor era un grec, un senyor grec, amant dels sintetitzadors, que es deia Vangelis. Doncs sí, aquesta és la meravella de la música sense fronteres. Vangelis està escrivint la música per una de les millors pel·lícules de ciència-ficció de la història, que com tots sabeu es diu Blade Runner, i de sobte, amb l'ajut d'un cantant anglès, un senyor que es deia Peter Skiller, s'inventa aquest tema meravellós que sembla ben bé sortit d'un musical de principis de segle.

i som ja a l'arc de final d'aquest espai en el que hem concentrat tota la nostra energia en aquesta imatge de trencar búnquers, búnquers musicals, cadenes estètiques que ens atrapen i que no ens deixen veure més enllà del nostre gust de cada dia. Un gust que, a més, els terribles algoritmes que tenim ara a l'abast ens fan sentir només el que ens agrada, ens potencien encara més. Doncs bé, si voleu més llibertat musical, pregunteu a un amic que li agradi un estil ben diferent al vostre i demaneu-li que us digui en confiança dos dels seus temes favorits. Escolteu-los sense prejudicis. Sigui l'estil que sigui, segur que hi podreu connectar. I igual que Bela Fleck, l'intèrpret de banjo més virtuós que hi ha, un home que pot tocar Bach amb precisió mil·limètrica, amb aquell instrument tan simple de quatre cordes que va ser creat a Amèrica fa més d'un segle per la música folk més senzilla. Doncs bé, Bela Fleck està interpretant el dificilíssim preludi de la tercera partita per violí sol en una versió que, poso-la amb el foc, que hagués entusiasmat aquell boig pels instruments que es deia Johann Sebastian Bach. I res més, en Pere Sánchez al muntatge musical i que de tant en tant també em consta que surt del seu búnquer musical, i qui us parla, Lluís Bonamusa, us desitgen el millor per la setmana que ve i sobretot us desitgem que mai us abandoni la bona música.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I avui parlarem d'un gest que és molt senzill, però fonamental a l'hora per prevenir infeccions. És el rentat de mans. Al llarg del dia toquem moltes superfícies, molts objectes, molts aliments, el mòbil, diners, portes, transport públic, i sense adonar-nos-en podem portar microorganismes d'un lloc cap a l'altre, fins i tot doncs, a la nostra boca, als nostres ulls, i per això la higiene de mans és una de les mesures més efectives per evitar contagis i per protegir-nos a nosaltres mateixos i també a les persones del nostre entorn. A més, també relacionem aquest hàbit amb la seguretat alimentària. Abans de manipular aliments i especialment abans de rentar, tallar o preparar fruites i verdures, també és important tenir mans netes per evitar contaminacions. Avui, per parlar-ne, ens acompanya la Mireia Duc. Ella és infermera del Comitè d'Infeccions de BCA, de Badalona Serveis Assistencials, i amb ella parlarem de la importància de tenir cura d'aquest rentat de mans. Què tal, Mireia? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
4: Per què és tan important, no?, rentar-nos bé aquestes mans cada dia i quantes vegades al dia?
5: Bé, com tu deies, no?, les mans són un vector i llavors ens toquem els mòbils, toquem la gent, toquem els diners, toquem tot el tipus de superfícies, i si no ens rentem les mans, el que fem és transmetir els microorganismes d'un cantó a l'altre. Llavors és important tallar la cadena de transmissió.
4: Clar, quina és la quantitat o la varietat de microorganismes o de factors contaminants que poden portar o que podem portar a les mans, no?, sense adonar-nos en...
5: Infinits. O sigui, són infinits. Tenim bacteris, tenim virus, tenim fongs, vull dir, tenim...
4: Si poséssim les nostres mans en un microscopi, ens faríem creus.
5: Ens faríem creus.
4: Sí?
5: Jo crec que la placa que tenim de cultivar no sortiria... rebossaria.
4: En quins moments del dia és especialment important rentar-nos les mans?
5: Sobretot després d'anar al lavabo, abans de menjar, que sembla, no? Tu vas a un restaurant i veus poca gent moltes vegades que s'aixequi a rentar-se les mans. Uh-huh. Després de tocar, abans de tocar un nadó o una gent gran, no? Perquè són més vulnerables, ells tenen menys defenses i els podem, no? Uh-huh. Els nostres microorganismes podem passar-los amb ells i pràcticament... Després, abans de menjar, el que he repetit i ja està.
4: Aquest hàbit, no?, que pot semblar molt senzill, tan senzill que sovint ens en oblidem, va prendre molta importància en època de Covid, no? Tots feien molt ús també, a més del gel hidroalcohòlic. Quina diferència hi ha entre rentar-se les mans amb aigua i sabó o fer servir aquest gel?
5: El gel el van implantar per practicitat, perquè en els hospitals nosaltres no teníem accés a piques quan havies de fer tots els moments d'higiene de mans. Llavors el van implantar per poder tenir més accés a la higiene de mans. L'època Covid, com que es va desbordar tot i van veure que realment la higiene de mans era important per evitar, no?, que aquell coronavirus transmetís d'una persona a una altra o d'una superfície persona a una altra persona, van prendre importància el que són els gels, però els gels fa molts anys que existeixen, vull dir, no és que en el coronavirus les haguessin inventat.
4: Ara deies d'una persona a una altra o d'una superfície a persona, no? Ho dic perquè avui parlem de la importància de rentar mans, però també és important que tinguem cura del nostre entorn, per exemple, de l'entorn de treball, de la taula on estem, on passem hores, no? Per exemple, o del teclat de l'ordinador.
5: Sí? La gran font de contaminació, moltes vegades.
4: Sí, font de contaminació. Com és treballar des d'un comitè d'infeccions, com és el de BCA, no? Per conscienciar, doncs, això, professionals, a ciutadania, des d'allà es plantegen campanyes?
5: Nosaltres el 5 de maig, que és el Dia Mundial d'Higiene de Mans, perquè és l'OMS, el 2005, va determinar que havien de fer una campanya mundial i va decidir el dia 5, que era el mes 5, el del 2005. Per això cada 5 de maig es fa la campanya mundial d'higiene de mans. I el que fem és difusió, ja sigui mitjançant jocs, mitjançant ulleres virtuals, mitjançant escape rooms, no? Intentem, els professionals, intentar fer el més a més possible, però donar-los la importància que té la higiene de mans. També a vegades anem a centres cívics, a vegades al 5 de maig no, perquè evidentment no dona temps de fer-ho tot en el mateix dia, i també els hi fem difusió. Agafem una caixa amb, unes, amb un gel luminescent i amb un llum ultravioleta els hi fem rentar les mans, com fan ells habitualment, i veuen que moltes parts de la mà no renten.
4: Això no va dir, no sé si, no? Tots tenim al cap aquelles pel·lícules on veiem cirurgians, no? Aquelles sèries que tant ens agraden també de centres hospitalaris, on es passen 5 minuts rentant les mans, l'avantbraç, no? Per dins, per fora, amb fregallets, les ungles, no? Però això no és el que nosaltres fem en el nostre dia a dia quan sortim del lavabo i pugem ràpid cap a l'estudi, o quan anem a l'oficina, o quan en un restaurant ens rentem les mans abans de dinar, no? Com ho hem de fer per rentar-nos bé les mans? Tot i que ja entenem que segurament no ens passarem 5 minuts rentant les mans.
5: No, és que no cal 5 minuts. O sigui, en el fons, si és amb el gel hidroalcohòlic són entre 20 i 30 segons, parlem de segons, parlem. I si és amb aigua i sabó, parlem d'un minut en total amb el secat.
4: Quines són les parts de la les mà que no acostumen a tocar l'aigua, no?
5: Doncs mira, el que és els palmells sí que toquem, el que serien els dos de la mà, el que són entre les zones interdigitals, el dit polze és el gran oblidat, i les ungles.
4: El dit polze, que a més a més després utilitzen molt pel mòbil, per exemple.
5: Ens toquem també la cara, no? La gent que porta ulleres sovint, no? Amb el dit polze.
4: Hi ha persones que tenen més risc de patir això, complicacions, infants, gent gran, deies abans, no sé si també embarassades, persones amb un sistema immunitari debilitat, no? Entenc.
5: Sí, sí, evidentment. Per això és important, no, que abans de quan, no, tot l'hospital, tothom que vol anar a veure el nadó i el toca, és important rentar-se les mans.
4: I pel que fa a alimentació, hem parlat de superfícies, sí, hem parlat de mans, no? Com s'haurien de rentar correctament, per exemple, fruites i verdures, i per què és important?
5: Perquè la capa que té de protecció, evidentment, no, tenim els pesticides, tenim microorganismes i s'han d'eliminar. La manera més fàcil és rentar amb aigua, sense ni sabors, ni cap producte, amb una miqueta d'aigua i fregant bé és suficient.
4: No cal sabó. Però quina importància té també el rentat d'estris, no? A cuina, per exemple, les superfícies de treball.
5: Clar, si per exemple estem tallant un pollastre, no, que està cru, i després talles l'enciam, tots els microorganismes d'aquell pollastre que tu després cuinaràs i que molts s'eliminaran amb la cocció, a la verdura no la pots eliminar, perquè no la cuinaràs. Llavors és important que després de cada tipus d'aliment rentis el que és la superfície. Per exemple, els gabinets, si estàs tallant una poma i no l'has netejat prèviament, quan tu fas el tall, el microorganisme que està fora de la pell, per molt que tu treguis la pell, pot entrar dins i després te'l menges.
4: Per tant, és important, també, el
5: rentar
4: tallar...
5: Rentar els estris i anar rentant entre... I anar rentant-te les mans, també.
4: I rentar molt bé la fruita, si és que no es treu la pell. No? Sobretot.
5: Sí.
4: Hi ha diferència entre rentar productes que menjarem crus i productes que després cuinarem? S'han de rentar igualment els que cuinem?
5: A veure, depèn. Si estan bé, no cal. No, el pollastre cru normalment no el rentes. Com que el vas a cuinar, no hi ha problema.
4: L'enciam, sobretot.
5: L'enciam,
4: no?
5: El que són verdura crua, clar, s'ha de rentar, perquè te la menjaràs directament. I la manera d'eliminar-los és amb l'aigua.
4: Sovint pensem que si una fruita té pell gruixuda, doncs la part interna no cal rentar-la, no?
5: És el mateix. O sigui, sigui cruixuda o sigui fina, quan tu fas el tall, els microorganismes passen a la part interna. Llavors...
4: Hem de pensar que en restaurants, que en escoles, per exemple, que en hospitals, totes aquestes mesures encara són més estrictes?
5: Sí, clar, tenen controls de nivell de la part sanitària i la part alimentària, tenen controls, fan cultius, agafen mostres cada dia per si hi hagués algun brot, alguna cosa, poder identificar quin tipus de mostra.
4: Quants cops al dia podem arribar a rentar-nos les mans?
5: Depèn de les tasques que facis. Sí, és que cada vegada és constant. Sobretot també és important quan arribes a casa, que això no ho he dit, però quan tu arribes a casa del carrer, per evitar, no, tenir el teu entorn, com parlàvem, no només són les mans, sinó l'entorn, per intentar tenir l'entorn teu més net, rentar-te les mans.
4: A l'entrar a casa,
5: A l'entrar a casa.
4: Deixes les sabates i et rentes les mans. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, Mireia Duc, infermera del Comitè d'Infeccions de BCA. Que vagi
5: Moltes
4: bé.
5: Moltes gràcies.
4: Adéu. Adéu.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí
2: amb xancles i banyador.
3: I
4: I a aquesta hora del matí saludem l'Eva Moreno, ja sabeu que ella és sexòloga, terapeuta de parella, fundadora també de Tupper Sex, que la trobareu a Santa Coloma de Gramenet, carrer Santa Anna.
0: Número 17.
4: Número 17.
0: Bon dia.
4: Molt bon dia, Eva, com estàs?
0: Feliç.
4: Feliç.
0: Anem a parlar d'un tema, a més, molt més polèmic del que a mi em semblava.
4: Que és la vasectomia i la sexualitat masculina, eh? Avui ens fixem en ells.
0: Exacte, perquè mira, jo també és un propòsit que m'he fet aquest any amb la divulgació que faig a diferents mitjans de comunicació, que és parlar més dels homes. Perquè és veritat que les dones estem agafant molt de poder amb la nostra sexualitat, amb les nostres emocions, que comencem a gestionar les coses d'una altra manera, però els homes hi ha com una buidor, una solitud, un no parlar, un silenci, un com anem tirant de la motxilla, del carro, de totes aquestes creences que portem a sobre, i no acaben de treure el cap. I això connecta amb una certa infelicitat vinculada no només a l'esfera sexual, sinó a l'emocional, que està completament lligada, no? I com que a nosaltres també ens interessa que els homes estiguin contents i feliços, perquè tot està connectat, és tota l'energia masculina i femenina que es barreja, no té res a veure l'orientació sexual, doncs hem de parlar més de temes masculins.
4: Per tant, avui ens hem proposat això, trencar mites i contestar segurament algunes de les preguntes que tenen moltes persones sobre la relació entre la vasectomia i la sexualitat masculina, si afecta també el desig sexual, a la pràctica sexual, no? Entre d'altres. Parlem de l'operació en si, no? Què és exactament una vasectomia?
0: Doncs la vasectomia és una intervenció urològica super, super senzilla. O sigui, és ambulatòria. Entres i en 10 minuts, mitja hora, estàs fora i t'han adormit única i exclusivament la zona.
4: Assumida per la mateixa Seguretat Social.
0: Assumida per la Seguretat Social i consisteix en tallar o bloqueja els conductes deferents, que són uns conductes per on passa l'esperma, que és, si imaginem un penis, és com un tub que va pel penis que connecta directament amb els testicles. No afecta a l'eiaculació, perquè, de fet, la quantitat en percentatges que correspon a l'esperma dins d'ell, que és el líquid que s'emet en una eiaculació masculina, és un 5%. És a dir, que no notaràs la diferència i continuaràs eiaculant de la mateixa
4: la
0: manera. Exactament. En quant a la quantitat, únicament que no conté esperma. L'esperma es continua produint en els testicles, però no surt pel conducte deferent.
4: Hi ha un embús a la carretera.
0: No, hem posat un top, vull dir, hem posat un stop molt gran perquè no passin. I llavors, d'aquesta manera, evitem la concepció. No evitem les infeccions de transmissió sexual. O sigui,
4: únicament és efectiu davant la concepció, per impedir la concepció.
0: Exactament. I llavors, després de fer aquesta intervenció, hem d'anar fent una sèrie d'espermiogrames durant uns mesos, els que prescrigui el nostre uròleg, per comprovar que realment la intervenció ha estat efectiva.
4: És reversible en qualsevol cas, si en algun moment donat una persona es fa enrere, perquè s'ha operat que és molt jove, o perquè, no sé, ha canviat de parella, després ja replanteja la paternitat amb aquesta nova parella.
0: És reversible, el que passa que es demana que hi hagi molta seguretat amb la persona, en l'home, en aquest cas, quan es fa aquesta intervenció, perquè quan la vols fer reversible no hi ha garantia, aquí sí que no hi ha garantia d'aquesta irreversibilitat. És a dir, hem tocat una zona molt sensible, que no, realment és una operació molt fàcil, tal i com us ho he dit, però clar, si ara la fem reversible no és un joc, ara sí, ara no. Vull dir, es pot fer, però de fet hi ha altres mètodes per quedar-se embarassada. Es recomana, doncs, congelar esperma si això et dona una seguretat per si més endavant voldries tornar a tenir una criatura, i fins i tot es pot treure també l'esperma amb una mena de, jo diria com una mena d'injecció del testicle, però en fi, el cas és que l'esperma també, per qualitat, un cop fem aquesta intervenció, perquè contacta amb la sang i llavors ja fa defenses.
4: Eva, avui hem convidat també a participar en aquesta secció la Cora Gilabert, que esperava per fer el repàs de tendències com és habitual, juntament amb la Júlia, i ens deia, és que aquest tema m'interessa, jo tinc moltes preguntes a resoldre. I hem dit, doncs mira, fes un directe, Cora.
6: Jo precisament volia preguntar-te per això que comentes dels espermatozous que es queden aquí, doncs que ja no poden sortir, i entenc que no se'n fabriquen de nous. Això pot tenir alguns efectes secundaris a llarg termini, el fet de que no hi hagi doncs, aquesta renovació?
4: Aquesta circulació.
6: Sí.
0: Ni molt menys. Al contrari, el cos té molta capacitat de regeneració, no afecta ni el nivell de testosterona, que parlem tant de la testosterona masculina vinculada a la masculinitat, virilitat, erecció, etc.
6: Sí, això els hi preocupa molt.
0: No afecta per res, tampoc a la capacitat de control de l'eiaculació, de l'erecció. Ben bé és al contrari. És com, es dona el mateix cas que es dona, perquè ho entenguem en el nostre cas amb les dones, quan tot és la tranquil·litat de que ja no et quedaràs embarassada, per la raó que sigui, perquè estàs fent servir un mètode anticonceptiu segur, que és com notes una certa alliberació. Doncs en el cas de l'home, el que ens donen les dades i les enquestes que s'han fet és que també hi ha aquesta alliberació per poder viure una sexualitat més tranquil·la, més plena, perquè ja no estic controlant, no haig de posar-me en el cas de relacions estables un preservatiu, puc ejacular de la manera que vulgui, i llavors aquest guanyar seguretat repercuteix positivament en la vivència de la sexualitat, i en cap cas hi ha una afectació a nivell de salut. És més, com que la sexualitat es viu d'una manera més tranquil·la, més relaxada, i segurament passarà amb més freqüència, això actua positivament al nivell de la salut prostàtica. O sigui que la maquinària, quan més la
4: aquesta
0: fem
4: calma,
0: servir...
4: Aquesta calma, no? No patir per si et quedes o no embarassat, no?
0: Exacte, farà que tinguis una sexualitat més, diguem, promíscua, i llavors això també et dona més salut a nivell de tota l'esfera genital, treballa la musculatura del terra pèlvic, a nivell prostàtic, en totes les esferes. I també l'emocional i la relacional de la parella, perquè, clar, si no, normalment, qui porta la càrrega, el pes de controlar el cicle menstrual, mètode o gino, és si em prenc la pastilla anticonceptiva o no, o si hi ha preservatius en el calaix de la tauleta de nit, és de la dona. Llavors, per la dona també suposa una tranquil·litat a l'alliberar-se d'estar prenent aquestes mesures de control per la no fecunditat.
4: Una vegada es fa la intervenció, s'ha d'esperar molt temps per mantenir relacions sexuals després d'aquesta intervenció?
0: Recomanen una setmana, 10 dies, però us asseguro que és que molt sovint passen abans.
4: Molts pensaran, és dolorós?
0: No fa mal. O sigui, si la intervenció va bé, que ha d'anar bé, ja us dic que és una cosa molt fàcil, és que no és ni un punt i no te l'has d'anar ni a treure. És a dir, que es cau sol. O sigui, la incisió que fan és mínima. Llavors, és que ni es nota després, ni es veu. Si la vols buscar, ja és un joc divertit amb la parella, però difícil de trobar-la, ja us ho dic.
6: I jo tinc una altra pregunta. Hi ha casos en què es torna a connectar el conducte? És a dir, que es queden embarassades i l'home s'ha fet la vasectomia.
0: Que es reverteix, no?
6: Sí, naturalment.
0: És que hi ha... es mencionen perquè hi ha... però el percentatge és com d'ínfim. A més, que compta que es fan els espermiogrames, crec que són com al mes i als 3 mesos, per tenir tota la garantia total i absoluta. O sigui, realment, el percentatge és
6: baixíssim.
4: Testosterona.
0: Perfecta,
4: inalterable.
0: Inalterable, no toca la masculinitat, no toca la virilitat, no deixes de ser més o menys home, la teva masculinitat no es mesura amb els espermes que emets o no. Sisplau, homes, poseu els peus a terra i comenceu a pensar amb seny sobre el tipus de persona que voleu ser i el que significa ser home. O sigui, no afecta absolutament amb res d'això.
4: Tampoc a la capacitat a l'hora d'arribar a l'orgasme.
0: Ni molt menys. Al contrari, aquest punt de no haver de controlar, o per exemple en els casos de parelles que fan servir la marxa enrere, no? A l'home en aquest cas ha d'estar controlant en quin moment té l'orgasme, en quin moment eyacula i on va per aquest esperma, i això també suposa que no pugui viure una experiència de orgasme com plena. Mm. Vull dir que en cap cas afecta a la funció sexual. Ben bé al contrari.
4: I hi ha requisits a l'hora de fer-se la vasectomia? Vull dir, abans deies, entra per la seguretat social aquesta intervenció. Encara que no tinguis fills? Si algú que no té fills se la vol fer, què?
0: Se la pot fer perfectament. És a dir, que tu tinguis clar, no sé si hi ha... Mira, aquí em pilles, Núria. No sé si hi ha un requisit d'edat, però que si tu, jo per mi, com a sexòloga...
4: Perquè potser algú té molt clar doncs que
0: no vol tenir criatures, i ho té claríssim, i ja està. I ja us dic, sempre hi ha aquest... El pot, per si de cas, no? Congeles esperma, que és una cosa superfàcil, i ja està. Però la veritat és que no sé si has d'haver tingut alguna criatura o no. És que no té res a veure. Si tu tens claríssim i vols tenir una vida sexual tranquil·la i promiscua sense que hi hagi aquest risc... No sé si has de tenir una exigència d'edat. Ara sí que m'heu pillat, mira.
4: No sé si ho saps, però més o menys quina és la quantitat d'homes que, diguéssim, recorren a una cirurgia d'aquest tipus.
0: Ho busquem ràpidament, si voleu. Però
4: ja ho busco, ja ho busco.
0: Busca,
4: era per veure si coneixies també una mica si és una pràctica, doncs, freqüent,
0: una pràctica,
4: no, mireu, si hi ha certes reticències.
0: És una pràctica molt...
6: Hi ha certes reticències, ja t'ho dic jo.
0: Sí.
6: Jo crec que és per desconeixement, el que comentàvem.
0: I perquè
6: no
0: jo
6: saben.
0: Us demano, homes, que us heu fet la vasectomia, que parleu amb els altres homes i expliqueu que us heu fet la vasectomia.
6: Exacte.
0: Perquè normalment és un procés que es viu estan en silenci.
4: Parlem més les dones de sexe o els homes?
0: Parlem més les dones de sexe, parlem més les dones de que els homes, la meva parella s'ha fet la vasectomia, jo li explico a la meva amiga, però segurament l'home no li explicarà al seu amic, perquè encara hi ha aquest prejudici, aquesta creença de que hi ha una pèrdua, o que de cara als altres hi ha una pèrdua d'habilitat, masculinitat, perquè no emets espermes. Mm-hmm. Llavors, homes, sisplau, parleu, escampeu que la vasectomia no té cap risc i que no perdeu cap tipus de funcionalitat, mm-hmm, ni sexual ni emocional. Quin és el percentatge?
4: El percentatge, vinga. Més de 70.000 espanyols es fan la vasectomia cada any, segons l'Associació Espanyola d'Urologia. Pot semblar molt, però realment això suposa menys d'un 5% de la població, que és un tant per cent que es manté des de l'any 2016, que no creix.
0: És un 5%, és molt poc, versus, o sigui, tota la resta de companyes d'aquestes dones, d'homes, que entenem heterosexuals en la gran majoria, estan portant la càrrega de gestionar aquesta evitació de l'embaràs. Mm-hmm.
6: Perquè la lligadura de trompes, si no estic mal entesa, sí que té més repercussions i més efectes secundaris, no?
0: Efectivament, molts més que la vasectomia. Llavors, per això és tan important que parlem d'aquests temes i que els homes prenguin consciència i que les dones en relacions heterosexuals també ocupem el nostre lloc i no pensem, ai, pobrecito, que s'ha de tallar.
6: No, no explicar-li, no? Explicar-li bé.
0: I llavors aneu al metge, mm-hmm, i que sigui una persona avalada, que li digui i li doni la seguretat de que no passarà res, sí, i que això revertirà en positiu en la relació de parella, uh-huh, i en la vida afectiu sexual de la relació. Sí, i els hi poseu com que teniu el programa que el podeu
6: recuperar
4: aquest espai.
0: Els hi poseu en bucle perquè l'escoltin.
4: De fet, la mitjana dels pacients que se sotmeten a la intervenció és al voltant dels 37-38 anys, 37 anys i mig, que ja una mica coincideix amb l'etapa en què potser un decideix no tenir més fills.
0: Efectivament,
4: no?
0: Efectivament. Llavors...
4: I que parlàvem d'aquest 5% que no arriba, però que en la majoria de països desenvolupats se situa de mitjana en un 2,5%, eh? Encara, o sigui, més baix que la mitjana espanyola.
0: Que ni tan malament. I penseu també el percentatge d'edat, eh? Més petit dels 40, perquè d'alguna manera la joventut també col·labora en tenir una capacitat més oberta a l'hora d'entendre el que significa la intervenció. A mesura que ens trobem amb persones de més edat, amb homes de més edat, el pensament és una mica més obtús, tancat o conservador, diríem.
4: Doncs ho deixem aquí, Eva, un plaer, com sempre, tenir-te amb nosaltres.
0: Encantada.
4: Avui amb aquesta entrevista a dues veus amb la Cora Girardet.
6: Moltes gràcies. Ens ha solucionat dubtes que teníem existencials.
0: M'alegro moltíssim.
4: Doncs vinga, fins a la pròxima. Adéu-siau.
0: Gràcies, una abraçada.
7: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I esmolar els ganivets, mira, va molt bé i ens va de luxe, perquè avui parlem precisament amb l'Oriol Quadres del Centre per la Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Què tal? Molt bon dia.
8: Molt bon dia, molt
4: bé. De vocabulari, de terminologia associada a la cuina, a la gastronomia, eh? Sí. I a

0: traduccions de carta, perquè es puguin adaptar a la normativa lingüística, doncs que la carta està com a mínim en català.
1: És un habitual de les xarxes socials veure com la gent penja imatges de pissarres, de restaurants, de bars, de terrassetes, no? On hi ha faltes d'ortografia. Això és un clàssic.
0: Sí,
1: i també a vegades és un reclam al restaurant que penja frases fetes relacionades amb la gastronomia, no?
0: Sí,
1: o, algú,
0: sí.
1: o que fa alguna clucada d'ull, així com dient, ei, mira, i t'enganxen a vegades per aquests comentaris.
0: No, i tant. Són petits detalls que criden l'atenció.
1: Uh-huh.
0: Sí, ja et dic, al final, mira, doncs, qui té una carta, una pissarra amb faltes, dius, home, doncs, com a mínim ha fet l'esforç i l'intent de posar la informació en català, faltaria aquest següent pas, que és polir les incorreccions. Sigui com sigui, el Servei d'Assessorament Lingüístic t'ho fa tot, bàsicament.
1: Molt bé. És un servei gratuït?
0: Sí.
1: Sí? Molt bé.
0: Sí.
1: Parlem d'un camp semàntic, el de la restauració, el de la gastronomia, que és molt ric, no? I prova d'això, l'Oriol ens porta alguns exemples.
0: Sí.
1: Molt ric i també, diguéssim, amb procedències molt variades, no?
0: Exacte. Podem trobar terminologia, vocabulari de molts orígens diferents. En aquest cas, doncs hem agafat diverses paraules que són d'origen àrab.
1: Uh-huh.
0: I a vegades se'ns oblida una mica que els àrabs van tenir una presència molt forta a la península ibèrica en època medieval, i òbviament hi ha un rastre lingüístic i un pòsit cultural que és innegable. O sigui, paraules tan quotidianes que fem servir a l'hora de menjar o d'anar a comprar, com són arròs, carxofa, albergínia, alfàbrega, albercoc, totes aquestes paraules venen de l'àrab.
1: Veus, carxofa i arròs potser no és tan conegut, no? Aquelles paraules que comencen com per al, no?
0: Exacte.
1: Sí que ja ens indiquen aquesta procedència, no?
0: Sí.
1: De territori, diguéssim, més aràbic, d'aquesta península aràbica, també. N'hi ha una altra en aquesta mateixa línia, que és el bocat, però no sé si procedeix de l'àrab, en aquest cas.
0: No. Ja ho deies bé, que és un tret molt característic d'aquestes paraules d'origen àrab, no? de tot el que venia a ser l'Al-Andalus, que també portava aquest prefix al, doncs, albergínia, alfàbrega, albercoc, etcètera, etcètera. En podríem trobar moltes més, però el bocat podria semblar que sí.
1: Però és una excepció, eh?
0: No és el cas. I té un origen molt curiós. Prové del nàhuatl, una llengua parlada, o sigui, no extingida, que ara es parla a dia d'avui, a gran part de Mèxic i a l'Amèrica Central. I si anem enrere a buscar l'etimologia, doncs en nàhuatl literalment significa testicle.
1: Sí. Ah, sí, eh?
0: Sí, crec que no.
1: D'aquí la forma, exacte, també, d'aquest fruit, no?
0: Sí, crec que no cal fer un croquis de...
1: De per què, s'associa.
0: De per què.
1: Molt bé.
0: Sí, doncs curiosament ve d'aquí. I aquesta paraula, doncs això ho diria, ja en asteca, va evolucionar cap a l'espanyol, aguacate, i per influència, doncs, a la forma catalana que hi ha documentada, que és alvocat, però en el seu moment escrit en ve alta.
1: Ah, sí, es va escriure en ve alta i després...
0: Originalment en ve alta, exacte.
1: Que trobem... molta gent li diu advocat, eh?
0: Sí.
1: I erròniament, també.
0: Exacte.
1: Advocat, advocat, de tota mena, no?
0: Sí.
1: Alvocat. Molt bé. Doncs això perquè fa aquestes paraules associades a menjar, no? I a la seva procedència. Hi ha moltes maneres, però, de dir un mateix aliment, no?
0: Sí.
1: I això també té molt a veure amb el territori.
0: I tant. A vegades som una mica centralistes, no només en matèria lingüística, sinó en...
1: Tot i que
0: altres...
1: cada vegada més en espais informatius, no? En diversos mitjans, escoltes també, doncs, altres formes dialectals, no? Que es respecten, que no doncs, s'acaben reduint totes a l'estàndard, al català estàndard, sinó que també cada vegada veus més, doncs, allò, reporters que estan des d'un territori i que fan servir aquella variant dialectal, eh?
0: I tant, sí. I al final la diferència suma i és enriquida. I és curiosa. O sigui, que no es parli igual a Tremp que a Vinaròs, doncs...
1: És normal.
0: És bo, sí, i tant. Això en podem parlar un altre dia, de

0: tots els prejudicis que hi ha en la qüestió dialectal. Quin català... On es parla el millor català?
1: Uh-huh. Dius, no vol, hi ha ni millor ni pitjor.
0: Clar, què vol dir això, el millor català? Oh, és que el millor català és el de Girona. Què passa? La gent de Girona es comunica millor, es comunica més ràpid, perquè té una llengua més... Això no té cap sentit.
1: No, no, el que sí que està bé és una mica parar atenció en la sonoritat, no?, dels diferents catalans.
0: Clar,
1: que
0: aquí...
1: I això també hi contribueix molt als grups de música,
0: sí,
1: que mantenen també aquest accent, aquesta varietat, no?, el llenguatge. Per tant, anem a fer una mica aquest exercici. També
0: sí, sí,
1: de descobrir
0: sí,
1: com alguns aliments doncs, reben diferents mots, no?, segons el territori.
0: Totalment. Doncs aquí et posaré una mica a prova.
1: Ja saps que jo... L'erro, fallo aquí.
0: No, de l'error surt l'aprenentatge sempre. Anem amb patata, que és la forma més utilitzada en català central, nord-occidental i a les Illes Balears. Però hi ha altres, uh-huh, altres maneres i altres variants
1: dialectals.
0: És difícil,
1: dialectals.
0: Hi ha una forma molt típica al País Valencià, que comença amb C.
1: A mi, que comença amb C.
0: Amb C, una C i una R.
1: Ah. No hi cauré ara,
0: No, que és Creïlla.
1: Creïlla.
0: O Creïlla, pronunciada a la valenciana. Amb,
1: pensava que era Pataca. Dièresi. No és allà, no és a València
0: no,
1: que en diuen Pataca.
0: Però mira, de fet, Pataca és la forma més típica de les Terres de l'Ebre, de part del Maestrat i de la València septentrional.
1: Uh-huh.
0: I que estaves molt, molt, molt a prop.
1: Pataca. A mi m'agrada molt, com ho diuen a França, en francès és pom de terre.
0: Pom de terre.
1: Que és molt,
0: molt descriptiu.
1: Uh-huh, molt.
0: Sí, sí, tant. I tindríem encara una altra forma bastant estesa, en aquest cas pel Penedès, el Tarragonès i certes zones del Pirineu, que és trumfa.
1: Trumfa.
0: O trumfo. Uh-huh. Hi ha la versió en femení. I en masculí, que és una deformació de trufa, no? Del que coneixem
1: sí, sí,
0: com a tòfona, doncs...
1: Que al final també clar, surt de la terra...
0: D'estar enterrat...
1: T'oberta sí, sí, igual. Doncs important, mantenir també totes aquestes varietats. Si aneu a un restaurant per aquestes terres, doncs us demaneu una truita de pataca,
0: exacte,
1: si cal, no?
0: I tant.
1: Molt bé. I després hi ha un altre exemple, que és el de la pastanaga.
0: Sí, que també té molta... moltes variants.
1: Uh-huh.
0: Pastanaga seria la nostra, diguem-ne, el català central. Te'n sona alguna altra?
1: A mi em sona, però no la sé ubicar molt bé. Pensaria també que és País Valencià. És que com que hi tinc amics, em ressona una mica safanòria.
0: Bé, doncs sí, sí. És la forma típica de català occidental i de les Terres de l'Ebre.
1: Uh-huh.
0: I ve de l'àrab.
1: I ve de l'àrab.
0: Abans que en parlava,
1: safanòria.
0: Doncs sí, sí. I s'assembla molt a la forma castellana. La zanahòria, safanòria, uh-huh, són, uh-huh, són molt similars. Llavors, la que és pròpiament la forma més utilitzada en el País Valencià s'assembla especialment a l'anglès, per exemple. Ho diríem carrot, uh-huh, doncs seria la Carlota.
1: Carlota.
0: Uh-huh. Que ve del francès o de l'occità, no és del tot clar,
1: uh-huh,
0: i a la zona del Rosselló, de la Catalunya Nord, la forma es fa servir és carrota.
1: Carrota.
0: Uh-huh.
1: Molt bé. Doncs aquesta terminologia, pel que fa a patates, a pastanaga, altres maneres en què els catalans diem pastanaga o diem patata, Pataca, safanòria, creïlla i tantes més. Tenim dos minutets més. Fem esment també algunes expressions o frases fetes que fan referència al menjar?
0: Sí. T'he portat unes quantes. A veure si jo te'n vaig donant la primera part... I,
1: uh-huh,
0: i me les intentes completar. Primer de tot, dues expressions o refranys, hem barrejat una mica de tot, amb llonganissa.
1: Amb llonganissa?
0: Sí.
1: M'has enganxat aquí, no?
0: Ah, n'hi ha una que és molt habitual.
1: Amb llonganissa.
0: Quan volem dir que hi ha molt temps, que hi ha molts dies per fer les coses...
1: Ah, més dies que llonganisses.
0: Hi ha més dies que llonganisses. I una altra, potser no és tan, uh-huh, habitual, però que em sembla preciosa, que és quan algú té molts diners. I normalment en fa ostentació.
1: Uh-huh.
0: Es diu, ui, aquells lliguen els gossos...
1: Amb llonganisses.
0: Amb llonganisses.
1: És veritat.
0: Algú que li sobren tant els calés, que es pot permetre el luxe, en comptes d'una corretja, fer servir una llonganissa per portar el gos,
1: molt maca,
0: el gos
1: sí.
0: lligat. I en tenim moltes altres en menjar. Quan dues coses són molt diferents, diem, assemblar-se com un ou a una castanya.
1: A una castanya, com un ou a una castanya.
0: No? Quan algú li canviem de tema sobtadament, és el
1: girar la truita.
0: Girar
1: no?
0: la truita. Quan tenim...
1: Donar carbasses.
0: Donar carbassa,
1: fer
0: podríem
1: figa,
0: trobar...
1: No? Quan estàs
0: moltíssimes.
1: Cansat, les cames li han fet figa,
0: exacte.
1: Per exemple, se li han fet fluixera, no?
0: Sí. Mira, si et sembla bé, podem acabar amb el fer figa, que té un origen molt, molt, molt curiós. Clar, hauríem de partir de la base que el fer figa té dos significats. Un, que és el que deies ara, que és aquest perdre les energies de fallir, no? Doncs les cames en fan figa. I l'altre seria quan una cosa falla o funciona malament, no? Quan una estratègia fa figa o un pla fa figa, com fracassa. Doncs, segons explica Joan Amades, el gran folclorista català, doncs en el refranyer català comentat de 1951, ve d'una superstició d'origen grec, aquesta expressió. No? Fer figa es feia servir per referir-se a un gest amb la mà, que és doncs, posar el dit gros entre l'índex i el dit del mig per imitar els genitals femenins.
1: Doncs mira, hem començat amb els testicles i acabem amb les figues, l'alvocat i les figues. Que vagi molt bé. Oriol, gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí
2: amb xancles i banyador.

0: Que bonic aquest tema musical interpretat per Andreu Cigala i el piano Chucho Valdés. Laura Gallego, què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Avui arribarem al tram final del Badalona Matí amb aquesta secció dedicada al flamenc i en concret a un concepte del flamenc que ens hauràs d'explicar i que ja citava el mateix Diego Cigala a l'inici d'aquesta cançó.
1: Exacte, per això he posat aquesta cançó, a part que ell també forma part d'aquest, diguéssim, grup de lo que parlem en el món del flamenc de les gargantes d'arena. Ho dic en castellà perquè té més concepte que no que gola de sorra, saps? Quedaria una mica estrany, no?
0: Què és una garganta?
1: Pues una garganta d'arena, una garganta d'arena és aquesta veu molt característica del flamenc que tenen molts homes i moltes dones del flamenc, és aquesta veu rasposa, crua, és molt característica. És com si tota, com si cada paraula que diguessin arrastrés com pedres, no? Saps? Com el que diríem...
0: Una veu trencada, no?
1: Sí, exacte. La veu trencada, i són veus que són imperfectes a nivell tècnic, perquè diguéssim que, clar, que fins i tot a vegades tenen com un punt de desafinació, però aquesta mateixa desafinació és el que fa que tingui aquesta profunditat i aquesta veritat. Perquè és important en el flamenc, sobretot quan es canta flamenc i quan es balla, quan es toca, que hi hagi realitat, perquè quan hi ha realitat hi ha emoció. O sigui, les coses reals i les coses... O sigui, tu quan veus una sèrie de televisió ja
0: que
1: et diuen...
0: Que expressin, eh? No estàs buscant aquí una perfecció,
1: a mi em passa, no? Amb el cinema, si a mi em diuen és una història real, a mi em canvia el concepte, perquè dic, ostres, això no, ja no és ficció. Llavors això passa també en el flamenc. Quan més veritat sigui, doncs més emoció hi ha. I aquestes veus tenen molta de veritat perquè tenen aquesta part, diguéssim, com de matinada, com de whisky, com de cigarro, saps? Aquestes veus que ja al cap de la nit se te'n va la veu i és molt maco. Llavors jo he fet avui, per la secció d'avui, he fet una llista dels meus tres cantaors favorits actualment. Hi ha molts, eh? O sigui, a nivell històric tenim el Tio Borrico, Agujetas, Juan Talega, Chocolate... O sigui, hi ha moltes veus trencades, aquestes voces d'arena, gargantes d'arena, però jo he fet tres persones o artistes que estan en l'actualitat, o sigui que els pots veure perfectament a qualsevol tablau, qualsevol festival, o pots comprar els seus discos. Llavors, el primer de tots, començo ja?
0: Sí, vale. Clar.
1: Doncs el primer de tots, suposo que ja tothom el coneix, i a més el coneixem sobretot aquí perquè és català, vale? Ell és un home relativament jove, però porta tants anys en el món de l'artístic flamenc, que sembla que sigui com de los ancestrales, però realment és un tio que és relativament jove i, bueno, i una de les prioritats que té és que ell, la primera vegada que va sortir a cantar, li tocava la guitarra Camarón de la Isla, ni más ni menos. I llavors, bueno, escoltem una miqueta un extracte del gran Duquende.

0: Una veu viscuda, això no t'ho fa qualsevol, eh?
1: Clar, veus això, aquesta manera de que sembla que tingui 80 anys, aquest tio, en aquest vídeo potser tenia 30 o 35, vull dir que són veus molt rasposes. I hi ha una cosa molt interessant que em volia portar avui a la secció, i és que ens parli Duquende de la seva experiència la primera vegada que va sortir amb Camarón de la Isla a treballar, diguéssim, que tenia 8 anys.
0: En un escenari.
1: Sí, sentim un moment.
2: Y un camarón grande. Y la verdad que se formó tal cacao allí que la gente no quería que saliera el cantante era turrunero. Que salga el niño, que salga el niño, que salga el niño. Y entonces entre yo y Camarón le estropeemos el perca a lo que era este hombre, que era el más grande de todos. El turrunero se enfadó con Camarón. Se enfadaron mucho. El turrunero lo cogió de la pechera y le dijo a Camarón que él le había dicho que era un niño, ¿no? Pero con un niño que cantaba de esa manera, ¿no? La palabra fue mejor que tú y mejor que yo. Enfadado, ¿no?
0: Fent referència a Camarón.
1: Exacte, o sigui, bueno, és que no s'ha sentit al principi, però Duquende, que tenia 8 anys, quan va sortir a l'escenari, el Camarón li va dir a Turronero, que Turronero en aquell moment era el más grande de los grandes. Llavors li va dir, oye, que tengo un niñito aquí que canta muy bien, i el Turronero va dir, bueno, es un niñito, 8 añitos, que pase. I clar, quan va cantar el nen, que era Duquende. Clar, amb aquella veu, el Turronero es veu que l'agafa de la patxera Camarón
0: no
1: i li va dir,
0: no?
1: Hombre, és perquè clar, tota la gent va dir queremos que siga cantando el niño, o sea, que se calle Turronero. I clar, imagina't els egos i aquestes coses que tenen els artistes, no? Però bueno, el segon que a mi m'encanta, el segon d'aquesta llista, és Pedro el Granaino. Escolta'l bé perquè t'encantarà. Perdi!

0: És una veu que es mou, pensaries, entre la fonia, no?
1: Exacte.
0: Però després te n'adones que no, perquè també la modula, eh? En algun...
1: Home, evidentment. És que jo en un món, de veritat, i no tiro guerra contra ningú, però en un món on hi ha tantes autotunes i hi ha tantes històries amb la IA i tal, tu sents això, i encara que no t'agradi el flamenc, has de dir, ostres, aquestes modulacions, aquests melismes que fan, aquestes coses que fan, a mi, mira, és que se'm posa la pell de gallina, a veure, a mi perquè m'encanta el flamenc, però sí que és veritat que hi ha una puresa, hi ha una veritat dintre de la veu, és tan difícil fer el que fan. O sigui, em sembla super, super, super increïble.
0: I tu creus que fa mal cantar d'aquesta manera?
1: Jo els he preguntat, algun col·lega que tinc que canta, els he preguntat. No, perquè és un instrument i ells ja ho saben modelar.
0: Ja ho saben fer, no?
1: Clar, ells ja ho saben fer d'una manera, perquè després són persones que quan parlen no tenen una veu.
0: Clar.
1: No tenen una veu de... una vot de garganta, o sigui, d'arena, perdó, sinó que realment són persones que tenen una veu normal i... Però, bueno, és la seva forma i la seva manera de... El granaí no és impressionant, eh?
0: O sigui, potser és més difícil, no?, sent dona, el poder modular amb aquesta gravetat la veu?
1: No ho sé.
0: Ho descobrirem.
1: No ho sé, ho descobrirem.
0: Molt bé. Estem escoltant Pedro el Granaíno, no?
1: Pedro el Granaíno, que diu una cosa molt important i molt xula perquè ho sentim tots.
2: Uno puede tener cualidades, pero es verdad que hay que estudiar.
3: Hay que estudiar.
2: Hay que estudiar. Y a mí, por ejemplo, estudiar con Tomás me ha aportado cosas muy buenas.
0: Hay que estudiar, deia.
1: Sí, exacte.
0: Aquesta modulació de la veu.
1: Això és important i ho volia posar perquè hi ha molta gent que es pensa que el fet de ser flamenc o de ser gitano o de tenir... és una cosa que la portes a les venes i la portes a la sang i tal. No, no. O sigui, la gent que canta i que arriba a aquests punts de popularitat, perquè el granaí no és molt famós dintre del nivell del flamenc, és un dels grans, és important que la gent tingui en compte que s'ha d'estudiar i s'ha de preparar moltíssim i aquesta gent es tiren hores i hores i hores modulant i la veu.
0: Per on seguim, Laura?
1: Vale, acabem amb l'últim, o si després ens dona una miqueta de temps, amb Rafael Diutrera, que m'agrada molt també aquest home, com a concepte de garganta d'arena.

0: Déu-n'hi-do, aquesta veu que sembla que costi, de sortir.
1: Jo sempre dic que per mi el Rafael Llotré, a més el conec personalment, que és un tio impressionant, ve molt a Barcelona, a més. O sigui, ell plora des de l'estómac. O sigui, ell està cantant i està plorant. No amb llàgrimes, però sí des de l'estómac. És una passada veure'l, i veure'l en directe és, de veritat, se't posa la pell de gallina.
0: Clar, i no perdre la respiració, no?, durant tot aquest procés.
1: Clar, és que t'ho imagina't a nivell tècnic el que pot ser, doncs això, no?, donar-li aquesta intensitat de força, de compàs, i a, no desafinar, evidentment, però després també i portar el ritme del pal que estan fent. És que el flamenc és molt difícil. Molt difícil.
0: Sí, que també és complicat.
1: Realment,
0: també.
1: Sí.
0: Abans et demanava, per veus femenines,
1: sí,
0: que tinguin una garganta con arena, com les
1: doncs
0: que
1: mira,
0: estem
1: una
0: escoltant.
1: Garganta con arena, i que ella és la garganta de les arenes, és la Fernanda de Utrera. Sentint-la un moment, perquè aquesta tia té glòria bendita, com es diu en el flamenc. Porque me metí

0: Doncs sí que hi ha exemples, eh? Aquí
1: sí
0: la tenim.
1: O no? No, es nota, no? Aquesta veu rasposa, aquesta veu crua, aquesta veu com pues eso, no? De taverna. I també les dones la tenen, evidentment. Clar, són potser pues, són tons que són una mica més estranys dintre del món de la dona, no? Perquè, clar, nosaltres tenim los tonos un poquito más altos, però evidentment sí que n'hi ha, i en el món del flamenc, doncs també. Hi ha una altra també molt bona, que suposo que molta gent del flamenc la coneixerà, que és la Macanita.

0: És que és molt complicat escoltar això i no, que no se te'n vagin les palmes, no taconear.
1: Sí, però sempre,
0: encara que no en sàpigues,
1: sempre compàs, eh?
0: Sí, no, això mai. Ja saps que a mi...
1: Sí.
0: Soc una mica arrítmica en aquest sentit. Però vaja, ho intento.
1: Bueno, doncs aquest concepte de garganta d'arena venia molt de gust que l'escoltéssim avui i bueno, que sobretot que no fem diferenciació entre homes i dones, que hi ha gargantes d'arena per tothom i per tots els gustos.
0: Doncs ja sabeu, Diego el Cigala, hem escoltat Duquende, hem escoltat també Pedro el Grana i no ens ha quedat el tinter Remedios Amaya, la podeu descobrir vosaltres mateixos.
1: Una altra gran garganta d'arena, Remedios Amaya, però bueno, és tan actual també que la podem sentir perfectament.
0: O la Macanita, amb la que nosaltres ens quedem i arribem a les 12 del migdia. Gràcies, Laura, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins la propera.
1: Adéu.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de repàs. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Deixeu-me que us expliqui una cosa. Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, el seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
1: Notícies Badalona.
2: Bon dia, és divendres 31 de juliol. Els parla Àlex Isó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el desallotjament de l'antic Institut Benou executat el desembre passat. La sentència conclou que el procediment es va ajustar a la legalitat i que el consistori va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social de les persones afectades. En concret, el Tribunal ha desestimat el recurs d'apel·lació que un grup d'ocupants de l'equipament va interposar contra la resolució que donava llum verda al consistori per dur a terme la desocupació. A través de les xarxes socials, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha qualificat la resolució de victòria davant els que s'hi utilitzen la pobresa i la misèria d'altres per fer política, referint-se a l'oposició i les entitats socials que, segons afirma, el van linxar políticament per desocupar el Benou.
3: Una superior de justícia de Catalunya nos da la razón y dice que el ayuntamiento, tal y como mantuvo desde el primer día, hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es, y lo digo muy claro, ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo a aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
2: El ple extraordinari de l'Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment el projecte d'enderroc de l'antiga fàbrica Focus. El pla defineix les actuacions tècniques que s'hauran de dur a terme, com també les mesures de seguretat i la gestió dels residus que generaran durant els treballs. Ara el document se sotmetrà a un període d'informació pública durant 30 dies hàbils. Si no es presenten al·legacions substancials durant aquest temps, l'aprovació inicial es convertirà automàticament en definitiva. I Ricky Rubio continuarà jugant a la penya almenys una temporada més. És la notícia més esperada per l'afició verdinegra d'ençà que va acabar la temporada. Ha arribat un 30 d'agost a les 4 de la tarda quan per mitjà d'un vídeo publicat a xarxes socials del club, Rubio va confirmar el que la majoria d'aficionats del bàsquet esperaven. Aprofitant la campanya de socis de la penya i sota el lema Jo hi seré, la veu en off de Ricky Rubio llegeix la descripció d'aquesta locució expressiva.
4: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa.
2: Es d'encaixi el secret més ben guardat de l'estiu. Ricky Rubio seguirà vestint de verd i negre.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Bé, sí, com sigui, jo tiro milles. I és que avui en dia plantejar-nos si preferim treballar a l'estiu o per contra fer vacances i tenir lliure un mes on tot estigui menys massificat té tot el sentit del món, però no és pas una cosa que els nostres avantpassats propers poguessin escollir. De fet, fins no fa tant, les vacances d'estiu no existien, les vacances a seques, vaja. I és que amb el diumenge lliure i no pas sempre, el treballador n'havia de tenir prou i de sobres per a poder recuperar forces, renovar energies, passar un temps d'esbarjo i gaudi amb la seva família, anar a missa, obra de qui no hi anés llavors, o posar en ordre tota la casa. Això en el millor dels casos, perquè, com diem, els dies festius no han estat pas sempre quelcom del que tothom n'hagi gaudit. I és que va ser gairebé fa un segle que el 1931, amb la llei del contracte del treball de la Segona República, s'establia un dret de 7 dies de vacances pagades a l'any per tots aquells treballadors assalariats. Imagineu-vos com deuria aprofitar-se aquella setmana. I, de fet, al camp, si mirem cap a la mainada, en aquesta ocasió, les vacances d'estiu lliures d'escola al juliol i l'agost no van pas néixer pel lleure, no, no, sinó que els nens i nenes deixaven d'anar a l'escola per poder així ajudar a la família amb la sega i la collita.
7: Faré de tota la meva vida, sigui un viatge com aquest, en de dia...
6: Així que avui us demanem això, gent de bé, estimades i estimats oients. A l'estiu preferiu treballar i fer vacances en un altre mes o fer-les com la majoria? Envieu-nos àudios, missatges, volem saber de vosaltres, sigui com sigui. Quan les feu, recordeu que els drets que tenim, com ara les vacances, no van pas venir amb un llacet, sinó que van ser buscats, manifestats i lluitats per generacions que anhelaven un futur millor que el seu present. Com sempre dic, el dret a manifestar-se s'aconsegueix manifestant-se. Apa, me'n vaig a gaudir d'aquest descans que van lluitar als meus besavis i rebesavis, però abans, Núria, tenim un fantàstic programa per acomiadar aquest juliol i entrar de ple a l'agost. Molt bon dia i gràcies per aquest espai, eh? Moltes gràcies, Núria.
8: És xulo començar el programa, no? És xulo arrencar.
6: Sí,
8: és com que et vas aclarint la gola mentre parles, no?
6: Sí, absolutament. A més, jo no soc de cafè, sí, i tant. I els que ens agrada xerrar, escolta'm, tu i jo ho tenim fàcil, eh?
8: Sí, és un primer contacte amb l'actualitat, amb la realitat, diguéssim, amb els oients. Molt bé.
6: Així és.
8: Enric, que marxes, però escolta, no pots marxar encara, que tenim dues horetes per davant, encara per fer, eh?
6: I dues horetes molt xules, eh? Sí. Que he vist el sumari. Escolta'm, Núria, quin mones, tancament de juliol, eh?
8: Mones, sí. Avui tanquem juliol, tanquem una etapa per molta gent també, que ja veu les vacances a tocar de la porta, i això, i però no volem xafar-li la guitarra a l'Enric, però li demanem que torni abans de tancar programa per acabar-ho de rodonir, per posar el llacet.
6: Mira, dos cops tornaré, sí. Imagina't.
8: Com vols dir dos cops?
6: Home, al mig programa i al final.
8: Ah, i tornaràs a marxar pel mig?
6: No, jo em quedo. No, em refereixo al programa d'avui, eh? Que tornaria a les 10 i a les 11.
8: Sí, amb això comptàvem. Molt bé. Avui preguntem això, si ho preferiu, i si podeu triar, sou superafortunats, si preferiu treballar a l'estiu o fer les vacances durant l'estiu. Clar, hi ha gent que treballa a l'estiu i no fa vacances. Vull dir que emplea el temps de vacances per treballar, no? Bàsicament els estudiants.
6: Doncs sí, la veritat és que...
8: Que les perden.
6: Sí. I mira, és el que dèiem, eh? Nosaltres ho tenim molt bé, de fet, però, ostres, no tothom és tan afortunat, eh? Inclús no només estudiants, sinó que tenim gent que està treballant sota el sol, eh?
8: Sí. Una forta abraçada, justament, avui li volíem dedicar al programa a tota aquella gent que està patint la calor perquè tenen feines que treballen a la intempèrie i que la calor els apreta i la veritat que cuideu-vos molt. Sobretot, doneu molt en compte.
6: Sobretot.
8: Ai! Enric, doncs vinga, anirem recollint tots els àudios i tots els inputs que ens facin arribar als nostres oients i a les 10 en farem resum de tot plegat. Treballar sí. O fer
6: vacances? En tindrem molts, Núria, avui? T'aviso.
8: Sí, ja ho saps, ja vas fent
6: calaix. Ja en tenim
8: alguns,
6: sí.
8: Perfecte. Doncs fins ara, Enric, moltíssimes gràcies per arrencar el programa. Salut.
6: Bon programa.
9: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
8: I a més, amb aquesta cançó tan xula d'Antònia Font, amb què ens ha proposat començar l'Enric de Cardedeu. Vinga, fantàstic. Avui és un exemple, l'Enric, de totes aquelles persones que marxeu de vacances. Doncs justament d'això parlarem, de com hem d'afrontar un cap de setmana que serà intens, molt intens, massa segurament, a les carreteres catalanes. Parlarem de com preveu aquest cap de setmana de canvi de juliol i agost al Servei Català de Trànsit i sobretot us farem recomanacions perquè gaudiu la carretera i no la patiu. Després arribarà el podcast que ens porten des de la nova ràdio per donar-nos consells i apunts sobre com utilitzar bé la llengua catalana. Desperta el català. A Mas de Barberans us convidarem aquest cap de setmana a una fira de fibres vegetals, com es treballen de manera funcional i també artística. A les 10 arribarà un reportatge que us donarà més pistes o més recollirà més veus sobre què implica treballar a l'estiu per totes aquelles feines que són típicament estiuenques i que algú les ha de fer mentre la resta descansem. I atenció, perquè coneixerem una empresa d'Altafulla que es diu Xata Reproduccions i que tenen molt a veure amb la casita de Bad Bunny. Ja ens ho explicaran des d'Altafulla, l'Eduard Virgili, d'aquí una estona. I encara tancarem amb un parell de continguts. Us recomanarem una tanda de videojocs, si és que us voleu passar una part de l'estiu jugant també tancats a casa, no?, amb l'ordinador, videojocs. Això és la recomanació d'abans que s'acabi l'estiu. I també us proposem una activitat, tot el contrari, a l'aire lliure, passejant pels entorns naturals de Sant Feliu de Codines. Un programa xulo, molt intens, molt interessant, com sempre, que fem amb 70 ràdios de tot Catalunya i que avui, divendres 31 de juliol, és l'últim d'aquest mes. Benvinguts a l'Obert.
9: Obert per vacances.
8: Últim Obert per vacances d'aquest mes i també d'aquesta setmana, que, a més de tot, és divendres i coses que es tanquen i coses que s'obren. A partir d'ara, a Girona FM, amb la nostra connexió diària, saludarem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
10: Molt bon dia, Núria.
8: Bon dia. Mira, tu t'encarregaràs de fer la ronda d'actualitat durant aquest mes d'agost, em sembla, no?
10: Així és. Així és. Se'n va de vacances i apareixem.
8: Doncs vinga, Pau, et toca parlar-nos sobre el sector turístic de Girona, que preveu un agost amb ocupacions d'entre el 80 i el 90%. Són xifres, dieu, similars als de l'any passat.
10: Sí, els càmpings, per exemple, el juliol han tingut una mitjana del 70% d'ocupació i esperen situar-se al 85% durant el mes que ve, amb pic de plena ocupació durant les primeres setmanes. A l'hostaleria gironina auguren ocupacions al voltant del 80%, unes dades similars a les de la temporada 2025, tot i que podrien ser lleugerament millors a la zona del Pirineu. A la Costa Brava Centre també esperen dades semblants a les de l'any passat i ocupacions al voltant del 90%, tot plegat però marcat per les reserves de darrera hora.
8: No tenim tall de veu,
10: Posarem el, després el de l'Ajuntament de Girona.
8: Perdona.
10: Que acaba d'arribar a última hora.
8: Molt bé, fem un canvi en el guió. Justament d'això t'anava a parlar, de l'Ajuntament de Girona, el govern municipal, que sembla que ja en teniu. No sé si fins a quin punt provisional heu aprovat el nou cartipàs gràcies a un acord amb el PSC, no?, que s'absté en la votació.
10: Així és, ara mateix en marxa aquest ple municipal extraordinari i els socialistes que s'abstindran en aquesta votació del ple després d'arrencar 5 acords que s'han de desenvolupar en els propers mesos i la creació d'una comissió que el supervisi i que estarà integrada per membres de les dues parts. Podem sentir en aquest cas l'alcalde Lluxalelles en aquest ple que ara mateix està en marxa.
11: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, el Campus de Salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present. Però també vull aprofitar per dir que aquests són tots ells projectes que també hem anat treballant durant aquests 3 anys i que l'acord, en tot cas, el que fa és impulsar-ho encara més.
10: En el pacte per facilitar el cartipàs destaca la màxima protecció del Parc Jordi Vilamitjana en la línia de l'acord adoptat a la Comissió Bilateral Ajuntament Generalitat pel nou campus de salut, on es comprometen les administracions a buscar alternatives a l'edificabilitat prevista sense que suposin cap endarreriment del projecte del complex sanitari.
8: Ja heu tingut un ensurt sense víctimes, això sí, a Figueres, a l'escola Salvador Dalí, s'ha enfondrat part del sostre del gimnàs.
10: Així és, els bombers van rebre l'avís de l'incident ahir cap a les 8 del vespre després que els veïns sentissin el soroll de l'esfondrament. En el moment dels fets no hi havia ningú a l'interior del recinte, per la qual cosa el succés no ha causat ferits. A banda dels bombers, la Guàrdia Urbana, l'arquitecte municipal, la direcció del centre i membres de l'Ajuntament es van desplaçar a l'indret. Aquest divendres es farà una nova inspecció amb arquitectes municipals, bombers i Generalitat per fer una valoració completa dels danys.
8: Perfecte, doncs, Pau Vilafanya, des de Girona FM, benvingut a l'equip de l'Obert per Vacances i bon cap de setmana.
10: Moltes gràcies igualment.
8: A Rubí retrobem el company Albert Soler. Albert, bon dia.
12: Molt bon dia, Núria.
8: I parlem d'una notícia que ens aporta una detenció. Els Mossos han detingut el presumpte piròman que va provocar 3 incendis, això, a la comarca de l'Anoia.
12: Sí, es tracta d'un home de 58 anys a qui l'acusen de provocar l'incendi forestal del municipi de Carme, originat el 6 de juliol d'aquest any i que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2130, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb un incendi de la mateixa zona el 28 de juny passat i un altre ocorregut el juliol, en aquest cas de fa 2 anys, del 2024. La detenció es va practicar dilluns 27 de juliol i el jutjat d'Igualada ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'incendi forestal agreujat.
8: I encara parlem d'un altre ensurt, el que vau tenir ahir al Mataró Park, que era, es tracta d'un atracament a una joieria amb el centre comercial ple de gent.
12: Els Mossos d'Esquadra estan investigant aquest presumpte atracament que va passar ahir en una joieria d'aquest centre comercial, el Mataró Park, molt conegut a la zona del Maresme, que va passar cap a 6:45 de la tarda, per tant, en plena activitat comercial. Des de la policia catalana no s'han ofert més detalls d'aquest fet, però a les xarxes socials han circulat vídeos que mostrarien el presumpte atracament protagonitzat per un grup de 4 o 5 persones encaputxades sortint de l'establiment. De fet, diversos testimonis han explicat al 3CAT que tot va passar molt ràpid i que van ser moments d'angoixa. Una d'aquestes persones ha explicat que l'equip de seguretat del centre els va fer tancar totes les botigues i refugiar els clients que poguessin a dins.
8: I ara fa dies que no en parlem massa, però continuem en alerta per la pesta porcina africana. Se n'han detectat 9 casos, un nou cas.
12: Sí, la Generalitat ha confirmat aquest dijous un nou cas positiu de pesta porcina africana dins la zona d'alt risc, en aquest cas dins el terme municipal de Barcelona, de la capital catalana. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix ja a 373 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre de l'any passat, s'han analitzat més de 10.000 senglars, dels quals més de 9.800 han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 429 senglars més dins la zona infectada. Recordem que hi ha la zona d'alt risc i la zona de baix risc, i les captures en aquesta zona ja sumen 9.807 exemplars.
8: Bé, per acabar, encara que sigui ràpidament, una notícia cultural. Barcelona ha fet balanç de l'última edició del Grec.
12: El Festival de Música i Teatre d'Estiu de la capital catalana ha tancat l'edició 2026 amb més de 142.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. L'edició dels 50 anys ha ofert 96 espectacles en 58 espais d'arreu de Barcelona. El Teatre Grec, aquell que està a l'aire lliure, a Montjuïc, ha tingut una ocupació del 96%, i s'hi han fet més sessions i s'han registrat un increment de 7.000 nous visitants. En aquesta 50a edició ha venut totes les entrades de muntatges com l'Òpera dels Tres Rals, el Grec 50, Hidden Records, les Flors Prohibides o el Pacte de l'Oblit. El Grec acaba avui, aquest divendres, amb Tao Dance Theater, amb les entrades també exaurides.
8: Bones notícies, doncs, per tancar la ronda de connexions amb Rubí. Albert Soler, moltíssimes gràcies.
12: Gràcies a vosaltres.
8: La propera connexió ens du, com sempre, a Terres de Ponent o a Lleida. Quim Gasó, bon dia.
13: Bon dia, Núria.
8: Ai, fa calor a Lleida?
13: I tant, molta, i continuarà fent.
8: Lleida assoleix la temperatura més alta del país en el segon dia de l'onada de calor. Termòmetres enfilant-se fins als 41,3 i els decimals en aquest cas són importants perquè acaben de rematar-ho. 41,3 graus a la capital del Segrià.
13: Que no va ser l'únic lloc del territori on la temperatura es va enfilar per sobre dels 40, que es va superar també en diverses localitats de Ponent i la Catalunya Central, amb el màxim, això sí, registrat a Lleida Ciutat, però amb altres municipis amb una calor molt accentuada, fins i tot en zones menys habituals, com Tremp, Solsona i la Pobla de Segur, que van fregar els 41 graus. En conjunt, entre el juny i el juliol s'han de passar els 40 graus en algun indret del país en 14 dies diferents, un rècord mai assolit pel conjunt de les estacions del Meteocat en aquest segle XXI. La temperatura de 41,3 graus a 4:45 de la tarda d'ahir dijous és el tercer registre més alt de l'estiu a la capital del Segrià i un valor més alt que els màxims de dimecres, el fet que continua doncs mostrant aquesta tendència a l'alta que a partir d'avui s'hauria de rebaixar una mica.
8: Així ho espereu, suposo que també. Vinga, cap a Targa, el pintor muralista targarí, Josep Minguell, crearà un fresc per al Museu Benozzo Gazzoli de la Toscana. L'artista ha afirmat que és un dels murals més difícils, diu, de la seva trajectòria.
13: I això que n'ha fet molts. El nou fresc quedarà instal·lat de manera estable al Museu Italià dedicat al pintor que va decorar, entre altres obres, la Capella dels Mags del Palau Medici de Florència. La nova pintura de l'artista targarí dialogarà visualment amb els frescos originals del mestre renaixentista en una confrontació artística entre una obra contemporània i una del segle XV. Minguell ha admès que afronta el projecte amb por pel repte de confrontar la seva obra amb la de Gozzoli.
14: Aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Representar un pintor de frescos és la clau, és el punt de partida. Això em situa en proximitat amb l'obra del Gozzoli, però també utilitzo algunes estratègies d'aquest pintor del Renaixement, com per exemple la seva passió per la geometria. Una geometria que ordena l'espai, que ordena la paret, que situa les coses al seu lloc, que hi crea dinamisme i que aproxima la pintura amb aquest ideal de bellesa que tant Gozzoli manifestava a través de les seves obres com tots els pintors del Renaixement.
13: Es tracta d'un fresc d'uns 9 metres quadrats que pintarà el seu taller de Tàrrega i que serà traslladat a Itàlia mitjançant la tècnica de l'estrapo per instal·lar-lo al museu a mitjans de 2027.
8: També té una entrevista a part, eh? Josep Minguell.
13: I tant, totalment.
8: Molt bé,
13: doncs,
8: queda encarregat. Quim Gasó, Uau Lleida, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
13: Bon cap de setmana.
8: Vinga, i des de Tarragona saludem ja a punt de començar el cap de setmana la Marina Pérez-Gon. Marina, bon dia.
15: Bon dia.
8: Bon dia. Mira, comencem parlant de PortAventura, que fa un balanç positiu de la temporada, eh? L'activitat fins a dates actuals i preveu tancar l'any amb bones xifres.
15: Doncs sí, ara ja porta més de 6 mesos de temporada i el parc temàtic obria aquesta temporada amb un clam molt significatiu, la renovació de la mítica muntanya russa, el Dragon Khan, la primera de les múltiples novetats al llarg de l'any. Noemi Serrano, director de producte de PortAventura World, destaca el seu compromís en impulsar millores en l'experiència dels usuaris.
16: La nostra idea també és oferir novetats com oferir millores de l'experiència, no? Llavors, sí que és veritat que hem començat amb propostes amb una renovació d'algun dels espectacles que tenim al parc per seguir sorprenent la gent. Hem instal·lat uns refresh ponts, que són uns ponts refrescants, sapiguin que ara estem amb onades de calor, no? I que la gent busca llocs on refugiar-se una mica durant la seva visita. Hem tingut les Moonrad Music Night, que ja han passat dues, que ens han quedat una per fer, que són les nits temàtiques que fem amb un contingut específic.
15: Aquest mateix mes de juliol han inaugurat una zona familiar al Costa Caribe, el Coral Bay, i una atracció nova a PortAventura, Macamano Jungle.
8: I fent una repassada a altres notícies del territori, hem de lamentar de nou un ofegament.
15: Sí, un nou ofegament. Aquest estiu, un home ha mort ofegat en una piscina privada aquest dijous a la Sénia, al Montsià, segons ha informat Protecció Civil. Es tracta d'un home de nacionalitat espanyola i de 82 anys, veí del municipi. I ara, com és divendres, acabem amb apunts esportius.
8: Vinga.
15: Ja estan a la venda els abonaments de la Lliga Catalana de Bàsquet ACB 2026 de Tarragona. El Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània de Tarragona acollirà l'esdeveniment els propers dies 9, 10, 11 i 13 de setembre. O sigui que tots els friquis del bàsquet ja poden comprar aquests abonaments per veure el Barça, el Girona, etc. I per acabar... Exacte, friquis del futbol. El Nàstic visita aquest dissabte l'Olot per disputar el que serà el seu segon partit de pretemporada de l'any.
8: Molt bé. Marina Pérez Gon, moltes gràcies. Bon cap de setmana, companya.
15: Bon cap de setmana, Núria.
9: No, Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
8: Recuperarem la Marina després amb un reportatge que ens oferirà sobre treballar o no treballar a l'estiu. Però ara és moment de la primera entrevista i això ens fa connectar amb M1 FM. Allà saludem l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia.
17: Hola, bon dia, Núria.
8: I és que tindrem un augment de mobilitat a les carreteres catalanes, milers de desplaçaments cada dia, sinistralitat especialment entre els motoristes, no? Una de les principals preocupacions del Servei Català de Trànsit. A més, sembla, Arnau, que les properes setmanes també seran marcades pel dispositiu especial previst amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost i, com a bona notícia, la incorporació de noves tecnologies per millorar la seguretat viària. Una entrevista amb el Servei Català de Trànsit que arriba a les portes d'un cap de setmana intens, perquè aquest cap de setmana fem el canvi del mes de juliol al mes d'agost. Amb qui parlem, Arnau?
17: Doncs mira, avui, Núria, tenim el Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit, el qual ja saludo. Ramon, bon dia i benvingut aquí a l'Obert per Vacances.
18: Hola, molt bon dia i bona hora.
17: Doncs mira, primer de tot et volia preguntar això, Ramon, que ens facis una valoració general de l'estiu a les carreteres catalanes i amplia una mica més aquesta pregunta destacant els motoristes, no? Perquè ha estat un col·lectiu que malauradament doncs, ha donat a parlar aquests últims dies.
18: Sí, parlarem de, si voleu, de dos temes. Una és la mobilitat i l'altra la sinistralitat.
17: Vinga,
18: que són variables
17: vulguis.
18: Que es correlacionen. Exacte. La mobilitat és... Vam tenir 4 mesos molt dolents de tempestes diverses, ventades, pluges, etc, etc, etc. I, per tant, això va contenir la mobilitat. Però a partir de la segona quinzena de maig, el temps va canviar i va haver-hi una pulsió de mobilitat. Va haver-hi molta més mobilitat perquè el temps doncs, ja no feia aquelles tempestes, ni aquelles ventades, ni feia aquell mal temps, suposat mal temps, d'acord? Això fa que aquesta pulsió de mobilitat continguda durant mesos ens va causar un augment de la sinistralitat. No vol dir que sigui la causa, són dues variables que es correlacionen. Sempre quan tens més mobilitat, més interaccions, i per tant puja també la sinistralitat.
17: Vale.
18: Les causes són velocitat, distracció, consums, etc, etc. Per tant, això ens va encara accentuar més una pulsió de mobilitat d'un tipus de col·lectiu, que va ser els motoristes.
17: Vale.
18: I en aquests moments tenim 32 víctimes mortals, l'any 2019 en teníem 30 i l'any passat en teníem 27. Hem anat contenint aquesta xifra a través de les campanyes que fem a carretera pressionant les conductes inadequades, a campanyes informatives, campanyes de comunicació, posem en els panells d'autopista el número de morts de motoristes, etc, etc. Per tant, això ho hem anat contenint una mica, però és una mobilitat de

0: Parlaves de consums, parlaves de velocitat, i dic, en quant als accidents de motoristes, detecteu algun patró comú o hi ha algun fet que es repeteixi en aquesta sinistralitat?
1: Doncs sí, quan analitzes el tipus d'accident que s'ha produït en un motorista, o sigui, que pateixen els motoristes, et dones compte que hi ha o bé sortides de via, o bé caigudes, o bé un fregament lateral amb els cotxes que van en el sentit contrari. Això dona una idea que s'ho fan ells mateixos, s'ho fan sols més aviat, i que per tant aquí falta habilitat o falta perícia en la conducció de la moto. Per això posem tant l'accent en la formació. Nosaltres hem fet diferents manifestacions i també tenim programes actius de formació que cal que es formin, especialment aquest col·lectiu de motoristes a l'entorn de la cinquantena d'anys, 50, entre 45 i 65, però rondant els 50, que creiem que són els que estan acumulant, no, creiem, no sabem, que estan acumulant dintre dels motoristes una sinistralitat major.
0: Per exemple, quan deies això de que notaves que era fregament a la part lateral, en segurament vies d'un únic sentit, dic que és per adelantaments, pot ser temeraris, no? Conducció temerària, diríem que podria ser una de les preocupacions que ho englobi?
1: No necessàriament. En moto, quan en moto pots tenir, per no agafar bé les corbes, els revolts, tu pots tenir dues maniobres que et provoquen l'accident. O sigui, pots caure amb dues maniobres que provoquen l'accident. Una és, no domines la velocitat amb la que entres a la corba, això ho parlarien molt millor els especialistes de moto, però en general sí que ho coneixem, que és, no domines l'entrada a la corba i la velocitat, i llavors te'n vas i surts, pum, o caus, no? I l'altra és, te'n vas a l'altra banda, t'inclines i et vas a l'altra banda per poder fer la corba. I és quan hi ha aquest fregament i xoc a vegades frontolateral amb el de l'altra banda, amb el de l'altre sentit.
0: Vale, fantàstic. I ara anant una mica més a les carreteres, no? anant a l'asfalt, Ramon, parlem de l'estiu. M'agradaria saber, no?, quines són les carreteres que concentren més mobilitat, evidentment, doncs, autopistes i autovies, però també no m'agradaria que ens poguessis dir alguna que potser no tenim tan present i diguis, aquesta via ens preocupa, aquesta via és molt transitada, aquesta via la gent es pensa que no és perillosa i realment ho és molt. Dic, per a fer una mica una radiografia de les vies catalanes, especialment ara en aquesta temporada estiuenca, que és on s'accentua la mobilitat.
1: Bé, per no cansar amb un seguit de carreteres, jo diria un tipus de carretera.
0: Vinga.
1: Hi ha una mobilitat, evidentment, de gran mobilitat, de gran sortida de vehicles, no?, que és les autopistes d'alta capacitat, com pot ser l'AP7. Aquí, normalment, no hi sol haver-hi sinistralitat associada en aquests grans moviments. Entre altres coses, per capacitat de la pròpia carretera, de la pròpia autopista, s'alenteix també el trànsit, però ja com una cura especial en la circulació d'aquests grans moviments, no? Però llavors, i aquí és on te vull posar jo l'accent, quan tu entres en aquestes carreteres, tu ja arribes a la teva destinació estival, o d'oci, o habitual, no? Arribes en aquella destinació i trobes unes carreteres secundàries, o bé que coneixes o et penses conèixer però no les coneixes tant, i aquí et relaxes, i aquí és on hi ha els accidents, o bé no les coneixes directament perquè és la primera vegada que vas allà perquè hi has anat de vacances. És a dir, quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
0: Fantàstic.
1: Perquè és aquí on te tenim els problemes. És aquí on te veiem els problemes. Aquell stop que no has fet i que, per tant, llavors tens un xoc frontolateral, aquell avançament perquè no coneixes la carretera, et penses que tindràs temps, ve un canvi de rasant i no tens temps, etc. És a dir, aquí molta atenció, concentració i seguir les pautes que marca la pròpia carretera.
0: Magnífic consell, Ramon. El que passa que ara també m'agradaria escoltar uns quants consells més, però envers aquest eclipse, perquè evidentment doncs, segurament també teniu aquí preparat un, un ampli

0: dispositiu de mobilitat, especialment cap a les terres del sud-oest, i volia parlar una mica d'això. Quin dispositiu més o menys ja esteu preparant i com esteu treballant per fer front a aquest 12 d'agost?
1: Sí, aquí podríem estar-hi una estona, però donaré algunes pautes. La primera és l'eslògan de l'Ajuntament de Tarragona, a nosaltres ens va agradar força, és a dir, si el veus des de casa, queda't a casa. No cal que et moguis, si el pots veure des de casa, imagina't que tens un balcó, un terrat o el que sigui, que el pots veure bé aquest eclipsi, o és igual, un terreny al costat on es pot veure bé. Queda't a casa, no cal que et moguis. Si t'has de moure, hi ha punts autoritzats, hi ha 18 punts autoritzats pel govern català, per la Generalitat, on hi ha tota una sèrie d'elements per poder gaudir d'aquest eclipsi, no? En aquests punts autoritzats. Bé, doncs desplaça-t'hi, però si pots, també desplaça-t'hi a peu o amb transport públic. Hi ha municipis que posen algun tipus de transport públic o reforcen el transport públic habitual, o fins i tot posen a disposició alguna llançadora per arribar a aquell espai on es veu. I llavors l'altre tema és si t'has de desplaçar al final, perquè vols anar a un punt doncs, que t'agrada el paisatge d'aquell punt, com pot ser el Delta de l'Ebre, que és idíl·lic i ja entenem que és magnètic i atractiu, no?, anar a veure un eclipsi allà, doncs programa't, vés-hi abans. Sobretot mira de programar-te i sortir molt abans. La via transportadora de tot el trànsit nord-sud, evidentment, tornarà a ser una vegada més l'AP7. I a partir de Salou, l'AP7 té dos carrils. Per tant, nosaltres recomanem també alternatives per arribar a punts on no calgui baixar tan avall fins a l'AP7. Si has d'anar al Camp de Tarragona, utilitza la A7. Si has d'anar a la zona de Valls, ponent Terres de Lleida, utilitza l'AP2. I si vols anar a l'eclipsi i no saps on anar i entres des del nord a Catalunya, doncs començarem a donar pistes des de Girona, des d'allà a l'aeroport ja els hi direm C25 eclipsi cap a ponent, a Martorell els hi direm A2 eclipsi cap a ponent, per intentar seduir públic que no congestioni aquests dos carrils finals de l'autopista AP7 al sud del país.
0: Tant de bo, Ramon, tinguéssim els oients de l'Obert per Vacances apuntant i pendents, a dir, ep, aquesta via, aquesta ens va bé per nosaltres, aquesta ens va bé per nosaltres. Vull dir, espero que tothom s'hagi conscienciat de quina és la millor via per agafar, si és que necessita agafar-la, perquè, com ens explicaves, aquest eslògan de l'Ajuntament de Tarragona és força interessant, la veritat. Una altra cosa a comentar, Ramon, és que aquests dies heu presentat una prova pilot amb intel·ligència artificial, que és per detectar conductors que utilitzen el mòbil que no porten cinturó. Dic, ens en podries fer una breu pinzellada aquí a l'Obert?
1: Doncs sí, nosaltres l'ús de la intel·ligència artificial l'hem fet servir per detectar patrons. Ja fa uns 3-4 anys que l'utilitzem per detectar patrons de conducció o patrons de vehicles que circulen. És a dir, per exemple, quan circula un ciclista a l'alçada abans d'entrar a Andorra, entre la Seu i Andorra, ja hi tenim un sistema que detecta que és un ciclista, llança un avís als panells de velocitat i els hi diu a tots els conductors que s'acosten cap al ciclista que redueixin velocitat perquè es trobaran un ciclista. És a dir, la intel·ligència reconeix una imatge, no?, que diu és un ciclista i redueixo velocitats. Bueno, doncs això també, aquest reconeixement de patrons, l'hem fet servir ara amb hem participat en un estudi de una nova càmera, unes noves càmeres i un algoritme amb intel·ligència artificial que reconeix si portes el cinturó o si el portes ben cordat i reconeix si estàs utilitzant el mòbil perquè el tens a l'orella o bé perquè el tens a la falda. Llavors, aquesta intel·ligència artificial aconsegueix doncs, uns percentatges d'encert. Quan ho hem revisat amb l'ull humà, no?, amb humans, hem revisat unes mostres d'aquestes fotografies, hem vist que encara es queda curta aquesta intel·ligència artificial. Per tant, l'hauríem d'entrenar, però és interessant, detecta aquests patrons. I ho hem provat amb dues vies diferents. Una via molt urbana, que és l'A2, a tocar de la Ronda de Barcelona, de la Ronda de Dalt, i l'altra a l'AP7, al peatge de la Roca. Hem vist que en l'àmbit urbà l'ús del telèfon mòbil és més freqüent i va associat a mobilitat laboral. Mm-hmm. I, en canvi, l'autopista AP7, que és més una autopista transnacional, més de trànsit de pas, tot i que també es fa servir per comunicar-se diferents comarques catalanes, aquí baixa l'ús del telèfon mòbil, el consum de mòbil baixa, o sigui, la infracció de mòbil baixa. I, en canvi, l'AP7 té més infracció de cinturons. Ha acabat sorprenent una mica veure que encara hi ha molta gent que o no el porta cordat o el porta mal cordat, especialment hores de nit i especialment AP7. Tot i que les xifres de la mostra són petites i no cal extreure moltes
0: generalitzar molt,
1: eh?
0: Potser.
1: Sí.
0: Va, clar.
1: I aquesta és la prova que hem participat i hem vist, i això és interessant, vam dir, bueno, aquest estudi s'ha fet en altres països del món, de diferents continents, i nosaltres els vam conèixer, la gent que feia aquest estudi, a una fira internacional que es fa a Amsterdam i que es diu Intertraffic, i ens vam proposar i vam dir que semblava interessant, i han vingut també. I llavors som els tercers per la cua. O sigui, hi ha Estats Units, hi ha alguna regió d'Estats Units que les infraccions de mòbil estan al voltant del 12%, Mm-hmm. Hi ha una part d'Europa, no sabem quina, perquè no volen dir els països concrets ni els estats dintre dels països concrets que han fet la prova, però sabem que una àrea d'Europa que es va fer la prova estan en un 8-9%, i nosaltres estem en un 4,4%. I per sota de nosaltres ja hi ha diferents regions del món que estan per sota de nosaltres, fins a Oceania, que no fem... No podem desvetllar-ho, és Austràlia.
0: Sí.
1: Oceania em sembla estar al 0,6%. Aquests percentatges que acaba de donar són d'incompliments amb el mòbil, només amb el mòbil. D'acord? Nosaltres podem millorar, podem rebaixar aquestes xifres de mal ús del mòbil al volant.
0: I diguéssim que això es troba, clar, amb una prova pilot, és a dir, quines són les esperances de que això acabi sent una realitat, si em pots donar algun any aproximat, ja que això, doncs, podríem dir que és pràcticament un embrió.
1: Sí, hem tingut aquest aparell, aquesta tecnologia, hem tingut aquesta tecnologia un mes aquí a casa nostra, 15 dies a l'A2 i 15 dies a l'AP7. Amb aquest mes hem vist que és una tecnologia interessant, molt interessant. A més, com que va sobre d'un carro, el pots anar movent. Allà on t'apreti més la sabata perquè tens més sinistralitat i puguis tenir més sinistralitat associada a la distracció, home, pot ser interessant poder moure aquest sistema de control i pressionar perquè no es faci servir el mòbil perquè ocasiona sinistres. Això que hem vist que és interessant, doncs ho recollirem en el nou pla de seguretat viària, que serà un pla que és del 2027 al 2030, ara tot just el comencem a pensar, i que hauria de contemplar també aquestes iniciatives.
0: Fantàstic, doncs seguirem pendents de tot el futur de la mobilitat a la nostra terra, també en el marc de la sinistralitat, també de l'eclipsi i d'aquesta nova intel·ligència artificial que cada cop és una realitat a les nostres terres. Finalment, Ramon, una última pregunta, dic, l'eclipsi on el veuràs, si és que el seguiràs?
1: Nosaltres tindrem un operatiu de control i coordinació al 112 de Reus i, per tant, el seguirem des d'allà. Serem allà a Reus, tots els equips que participem en el sistema d'emergències de Catalunya, estarem tots concentrats allà al 112 per seguir aquest fenomen. I en aquest cas nosaltres el trànsit, conjuntament amb els companys i companyes de Mossos de Trànsit, que sempre són la peça indispensable per poder gestionar bé la carretera. Per tant, serem al 112.
0: Genial, doncs ara sí, Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, en primer lloc, des de l'Obert per Vacances, desitgem doncs, que tingueu un tranquil eclipsi, no?, i que ho podeu veure en tota la naturalitat del món, i moltes gràcies per haver participat avui.
1: Gràcies a vosaltres, i tant de bo hi hagi una mínima sinistralitat aquest estiu, per no dir inexistent.
2: I també moltíssimes gràcies a qui ha conduït aquesta entrevista des de Munt FM, Arnau Vilà. Moltes gràcies.
0: A tu, Núria.
2: Bon cap
0: que
2: de
0: vagi
2: setmana.
0: Molt bé. Adéu.
2: Obert per vacances. Des de fa 3 setmanes que aquest estiu ens colem en les converses que tenen l'Agnès i el David de la nova ràdio de Reus, allò farem l'orella com qui no vol la cosa. Unes xerrades que de fet ens il·lustren, ens serveixen per comprovar si parlem el català com toca, i ja us dic jo que moltes vegades no ho fem. Va, que avui els visitem en aquesta tercera edició del podcast Desperta el Català.
3: Ei, Agnès, demà al matí hem quedat per anar a fer running. T'animes a venir? I anirem a primera hora perquè així no fa tanta calor.
4: Doncs pot ser una bona proposta, deixa que m'ho acabi de pensar. Però escolta'm, per què no dius que aneu a córrer?
3: Ah, ja. Mira, no ho sé, és que em surt running.
4: Ens passa molt, de fet, però anar a córrer és ben natural i també ho diu força gent.
3: Sí, de fet, sí, també tens raó.
4: Veus? També es pot fer esport en la nostra llengua.
3: Llengua? Jo sí que acabaré demà amb la llengua fora. Ho has vist? Aquest any tots s'han apuntat a fer paddle surf.
4: Sí, però en català se n'ha de dir surf de rem.
3: Ah, doncs t'he de reconèixer que aquesta no l'havia sentida mai.
4: És normal, l'opció anglesa de moment és la que s'ha estès més, però tot depèn dels parlants.
3: De fet, surf de rem és ben senzilla, l'expressió s'entén de seguida.
4: Exacte, no cal haver-ne fet per imaginar-te de què es tracta.
3: Jo el que practico, però, és caure de la taula, eh?
4: I això no canvia en cap idioma, David.
3: Doncs tinc un amic que es defineix com un foodie. Fa quilòmetres per tastar un bon restaurant.
4: Doncs jo diria que el que és un amant de la bona cuina.
3: Buf, és que això és molt llarg.
4: Sí, David, però també és més expressiu, si t'hi fixes. Perquè no només diu que li agrada el menjar, diu que en gaudeix.
3: Sí, és veritat. I també penja fotos de tot.
4: Bé, això ja és una altra afició.
3: Agnès, m'està agafant una mica de gana. Allà hi ha una food truck. Ens hi acostem?
4: Vinga, va, que les food trucks acostumen a fer sempre bona pinta.
3: A més, queda molt bé això de dir que has menjat en una food truck, eh?
4: Oh, David, també en podem dir furgoneta de menjar, eh?
3: Que ja m'estranyava, ja.
4: La forma més nostrada.
3: Ja, però és que no sona tan modern.
4: Potser no, però tothom entén què és abans fins i tot de veure-la.
3: Això sí que és veritat.
4: I una cosa no treu l'altra. Si algun dia la paraula anglesa acaba arrelant del tot, ja ho veurem. Però de moment, l'alternativa catalana va a la mar de bé.
3: Doncs vinga, sigui com sigui, que jo tinc gana. Uf, quin matí, Agnès. Entre nedar i l'esnorkel m'he quedat rebentat.
4: Doncs ja que hi som, David, en comptes d'esnorkel, n'hauríem de dir immersió lleugera.
3: No és tan curt, però sí, s'entén perfectament.
4: Exacte, no sempre hi ha una paraula tan breu com en anglès, però tenim recursos per explicar el mateix.
3: Doncs bé, ho tindré en compte. I escolta, què fem ara? Anem al xiringuito?
4: Jo em quedo amb opcions més nostrades, com baret, barracó, guingueta, quiosquet, quios de begudes, o bé barraca. Fixa-t'hi, si n'hi ha. Com ho veus tu?
3: Doncs sí, sí, la veritat és que és una mica estrany, però bé, ja ens acostumarem a això d'anar al quios de begudes a buscar un granissat.
4: Vinga, anem, que amb aquesta calor necessitem refrescar-nos una mica.
3: També podem agafar una cosa per emportar i ja tindrem el dinar fet, eh? No diguis res, no diguis res, t'hi has fixat, eh? He dit per emportar i no take away. Ho he dit bé, eh?
4: Sí, molt bé, molt bé. I és una expressió ben natural. Igual que quan diem lliurament a domicili en comptes de delivery.
3: Sí, de fet, això del delivery no ho he sentit gaire. Tot i que ahir mateix, mira, vaig demanar una pizza per telèfon i em van dir si la volia per delivery. I si et dic la veritat, no sé ben bé de què em parlaven, eh?
4: Doncs t'ho podien haver dit clar i català. Lliurament a domicili.
3: Ja veig que aquest estiu ampliaré força el vocabulari, eh?
4: Doncs l'objectiu de l'estiu hauria de ser descansar força per tornar al setembre amb les piles ben carregades. Però si, a més, aprens qüestions de llengua, la mar de bé, no?
3: És que ja m'agrada que sigui així, i tant.
4: Aprendre no fa mal, i no es tracta de prohibir paraules, sinó de saber que el català també té maneres pròpies i, per tant, ben naturals de fer-hi referència.
3: Doncs bé, escolta, demanem les dues amanides per emportar. Mira, mentre esperem, escoltaré un podcast de l'Obert per Vacances que m'han recomanat i diuen que està força bé.
4: Sí, això de l'Obert per Vacances em sona una mica. I aquí et posaré força bona nota.
3: Per què?
4: Perquè gairebé l'has dit bé. Només hi falta l'accent.
3: Ah? A on? En quina paraula?
4: A podcast, en català, escrivim podcast, la mateixa paraula que en anglès, però adaptada a la nostra ortografia, o sigui que hi posem accent obert a la O.
3: Ah, mira, és d'aquelles coses que no t'hi fixes fins que algú no t'ho diu.
4: Exacte, per tant, a partir d'ara ja ho saps, a parlar de podcast.
2: això és el que fem, el que ens proposen des de la nova ràdio de Reus, aquest podcast, Desperta el Català, l'Agnès i el David. Divendres vinent, més. I més continguts al programa. La propera entrevista ens proposa anar a Mas de Barberans aquest cap de setmana, perquè allà tindrà lloc una nova edició, la 23ª del Racó dels Artesans, la fira monogràfica de les fibres vegetals. Ens ho explica en més detall el Víctor Montesino. Víctor, bon dia.
5: Així és, Núria. A més de les parades i les demostracions de l'artesania, el programa inclou tallers professionalitzadors, activitats gratuïtes per a tots els públics, propostes relacionades amb l'arqueologia, visites al Museu de la Palma, presentacions, accions artístiques i actuacions musicals. I per a parlar de com s'ha preparat esta 23ª edició, mos acompanya Pepa Subirats Rossinyol, tècnica del Museu de la Palma, que està darrere de tot este treball, que no és poc. Pepa, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Bon dia.
5: El Racó dels Artesans arriba enguany en esta 23ª edició i ja tot a punt, ja heu començat algunes coses.
6: Clar, ara ja estem en ple Fibres Campus, demà comença la fira. La veritat és que també ara comença a haver com una sensació bona. És a dir, el que no s'ha fet ja no es pot fer.
5: Això és la part bona, no? Sí, de dir, sí. Mira, que passa el que hagi de passar, el que han preparat
6: sí,
5: està ja...
6: Sí, sí, sí. Per tant, comença ja una bona sensació de feina per endavant, però també de tot allò que d'alguna manera és adrenalític, no? De que la gent, pues, normalment les coses surten bé, la gent està contenta, els artesans també, la gent del poble també, bé, una mica de calor, però això, això és inevitable enguany. Intentarem que puguin haver diferents espais on la gent se pugui refrescar una mica i endavant amb totes les demostracions, tallers, actuacions, tot el que tenim previst.
5: Anem desgranant una miqueta. Enguany hi participen una quarantena d'artesanes i artesans, principalment de Catalunya, però també d'altres territoris. Un dels trets distintius de la fira és precisament la diversitat de tècniques i materials que ens apropa tota aquesta diversitat, aquesta quarantena de persones. Quin recorregut podrà fer el visitant entre les diferents parades?
6: Bé, enguany el que hem fet ha estat posar tota la Palma davant del museu, tota la Palma, tant la Palma més tradicional com la Palma més artística, i també aquí hem inclòs el que són les palmes de Setmana Santa, que fa una demostració el Xavier Baquer, perquè sí que realment la gent moltes vegades ens pregunta, però això és margalló, i nosaltres diem, no, és un altre tipus de palma. Llavors hi haurà una demostració, i també a banda del margalló, que estarà representat per l'Antonio de Cádiz, per la Palma, evidentment, i per diferents artesans, el que és important és que aquí també es podrà veure com es treballa la Palma canària, la palmera canària, que això no havíem tingut mai a la fira, i bé, estarà a la Sarai, que farà una demostració i que ha fet un curs al Fibres Campus. A banda, també, aquí en esta zona de la Palma hi haurà un treball experimental que han fet des de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta de Gràfica Publicitària, i per a nosaltres sempre és un plaer poder treballar amb gent jove i poder treballar amb gent jove tan preparada, i ells explicaran el projecte. Bé, això és el que tindrem aquí, i també hem inclòs en esta zona un ecomatalassé, que ell el que fa és fer la demostració d'ofici, evidentment, utilitzar les fibres vegetals per fer el farciment dels coixins i els matalassos. Bé, llavors, com tota la resta, tenim els vímets, canyes, joncs...
5: altres materials...
6: joncs, boves, tot molt ben representat, però potser, és que ara estava pensant, potser el que cridarà més atenció en guany és l'Adam, que ell ve de Polònia i treballa el que són les fulles de pi. Les fulles de pi mesclades amb fusta. Ara mateix està fent un curs al Museu de la Palma, i la veritat és que l'haguéssim omplert este com a 5 vegades, i no estic fent exageracions, però això ja passa, quan se presenta una tècnica diferent, i sobretot més que diferent la tècnica és el material, que és molt diferent, doncs la gent s'hi aboca. També podrem veure l'Adam demà i passat demà a la fira fent demostració, i a banda d'això també, com la Lola ve del País Basc, i ella ensenyarà com fer tot el que és artesania amb fulles de la panolla de panís, que també pot cridar bastant l'atenció. Com a novetats importants d'enguany, podríem dir que a banda dels cursos, que, dels tallers que són gratuïts i que estan oberts a tothom i que tothom hi pot accedir, una mica pel rotllo este de que no tinguéssim això que diuen els joves del fumo, no? Que estem perdent alguna cosa, m'estem perdent alguna cosa. No, no, ningú es perd res. Pujar a la fira vol dir veure demostracions, poder fer tallers gratuïts i oberts a tothom, però sí que és cert que també anirà a nosaltres, que la gent s'ha d'apuntar prèviament o aquell mateix dia, si hi ha places, i que són de 2 hores, i precisament els hem fet perquè la gent diu, però és que no tenim plaça, no tenim plaça. O sigui, que enguany de places segurament en sobraran.
5: Sí, perquè suposo que, com sempre tenen tant d'èxit, cada vegada heu d'anar eixamplant, que tot i així s'acaben plenant sempre, segur.
6: Sí, sí, el que passa és que també hem de tenir en compte una mica les capacitats de càrrega del poble, del personal i de tot plegat, no? Vull dir, podem créixer, però no podem créixer infinitament, no? O sigui, hem de ser una mica sostenibles amb tot, i això és el que intentem, perquè bé, és com tot més agradable per al personal, per a la gent del poble i per a també tothom.
5: Parlaves d'esta artesà polonesa, Adam, no sé si pronunciaré bé, Plitzko, o una cosa així, que treballarà pues, la fulla de pi, també noms com Lola Alto Laguirre, o Laguirre, Carles Casas, bueno, molts professionals en les seues tècniques, i que suposo que potser per la gent més entesa, és el que capta més l'atenció, no? La gent més professional venen per estos noms.
6: Sí, sí, evidentment. Nosaltres, jo penso que tant el projecte del museu com el projecte de la fira ens caracteritzem una mica per multipúblic, no? Jo penso que hem d'anar sempre al multipúblic, hem d'anar per aquell públic especialitzat que ve i te truquen de Madrid i et diuen, o de Madrid, o qualsevol lloc de la resta de l'Estat, o de Girona, que et diuen, no, és que ens interessa vindre a la fira perquè volen veure en noms que els han vist altres vegades, com excel·lents cistellers catalans, com poden ser qualsevol dels que tenim cada any a la fira, però també cridar l'atenció pues, tota aquella gent que normalment no, pues, és difícil veure, no? Pues, sí que és cert que els internacionals atrauen l'atenció del públic especialista, però que també veure els artesans i artesanes catalans, els de proximitat, la gent li agrada molt i també és una manera com de conèixer totes les nostres tradicions i valorar-les, no? Estem enguany, per exemple, des de fa uns anys ja intentem que vinguin a la zona d'artesans diversos tots del Parc Natural dels Ports. Enguany, per exemple, n'hi ha 4, que és del projecte Fet al Parc, que és un projecte que la veritat és que ho estan fent molt bé, i, bueno, acompanyats normalment per Maite Mestre. Des del Parc Natural dels Ports enguany està una il·lustradora, una joiera, un imaginer que fa imagineria festiva i una ceramista. Llavors també una mica, jo el que sempre explico és que, clar, les fibres estan superbé i és una fira monogràfica, això no hem d'oblidar mai, però veure pues, 3 o 4 artesans acreditats d'altres artesanies també és enriquidor i també per a la gent del Mas és atractiu.
5: I també per a la gent que potser el tema de les fibres vegetals i l'artesania d'entrada no li atrauria, però quan veus tot el que es pot arribar a fer, no? En este cas, en les fibres vegetals, però en tantes coses artesanes, que sorprèn de dir, és que potser et ve al cap la típica cistella i dius, no, hi ha molt més món a part d'això.
6: Sí, bueno, que sempre jugar amb això, no? Amb les 3 potes que diem, pues, lo tradicional, l'artístic i el disseny, no? I tot això es pot veure a la fira i també crida l'atenció, pues, veure gent jove que s'hi dedica i que la veritat és que s'hi poden guanyar bé la vida. A banda d'això, també intentem sempre introduir alguna cosa que pugui cridar més atenció d'altres àmbits, no? Com ara enguany, que està la Sònia Gómez, que fa un taller de fibres i dansa. Ella ja havia col·laborat amb nosaltres, ens havia demanat unes peces del fons, els havia utilitzat en una instal·lació, un espectacle a Barcelona, i li van agafar ganes de participar a la fira, el curs ja està ple, després hi haurà com una espècie de romeria, i també el que penso que està bé és també col·laborar amb Ebre Art i Patrimoni del Museu Terres de l'Ebre, que enguany amb un projecte de teixir no podia encaixar més bé del que encaixa des de la nostra fira.
2: Doncs a més ja veieu de les parades, demostracions d'artesans, també aquests tallers professionalitzadors, activitats gratuïtes per tots els públics. Bé, això és la nova edició de la Fira de les Fibres Vegetals a Mas de Barberans. Pepa Subirats n'és la tècnica del Museu de la Palma. Moltes gràcies, Pepa, i també moltes gràcies al company Víctor Montesino de la Plana Ràdio per oferir-nos aquesta entrevista amb què tanquem la primera hora de programa. D'aquí a pocs minutets, 3:30, ja seran les 10 del matí i nosaltres, després de la pausa per l'informatiu, seguirem amb altres qüestions. Altres qüestions com, per exemple, desvelarem què opineu sobre la pregunta del dia, el comentari, la pregunta que us fem, l'opinió. És millor a l'estiu treballar o fer vacances?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
3: Ràdio Ciutat de Badalona.
4: 20 anys del Víctimes al telèfon.
5: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca salta.
6: És el Fort de Pa, això, oi?
7: Sí.
6: Una pregunta.
7: Sí.
6: Què teniu ja, dònuts?
7: No.
6: La gent que hi diu?
7: No, no diu res.
6: Però la gent que
7: no,
6: és consumidora...
7: Diuen, de... No, sí. No, no n'hi ha, estan de vaga. Ah, vale. Ja està.
4: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
7: Per què ho pregunteu, tot això?
6: Home, perquè hi ha la vaga aquesta i interessa la gent. Vostè quants anys fa que treballa al forn?
7: 30 i pico.
6: I d'aquests 30 i pico anys, recordo alguna vegada que no hi hagi dònuts?
7: No.
6: Doncs ja està, és un tema històric.
7: Sí.
5: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
8: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
9: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
10: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
11: 93 399 37 37.
10: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
11: 93 399 37 37.
10: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
12: Acceptem totes les targetes de crèdit.
13: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
14: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
13: Més clar, més ràpid, més Badalona.
14: bdncom.cat.
13: Badalona passa aquí.
15: Aquí Badalona.
16: Aquí Badalona. Aquí Radio Ciutat. Un batec de vida per cada moment, per cada moment.
17: Són les 10.
18: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
19: Notícies Badalona.
20: Bon dia, els parla Alex Isó. Els Mossos d'Esquadra han detingut un quart home en el marc de la investigació del tiroteig entre dos grups que va tenir lloc el 12 de maig passat al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs. Es tracta d'un home de 46 anys que es va presentar voluntàriament a dependències policials dies després del dispositiu desplegat el 14 de juliol, en què la policia va fer 3 detencions. L'actuació va incloure entrades i escorcolls a diversos punts de l'àrea metropolitana i a Maçanet de la Selva. La policia va intervenir 7 armes de foc, bona part de les quals estaven municionades i preparades per usar-se en qualsevol moment. A més, va comissar una armilla antibales, armes prohibides, munició i prop de 40.000 euros en efectiu. Els fets es van produir la tarda del 12 de maig al carrer Satur de la Mina, quan membres de dos grups van protagonitzar un intercanvi de trets a la via pública. Tot i la violència de l'enfrontament, no es va registrar cap persona ferida. El ple extraordinari de l'Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment el projecte d'enderroc de l'antiga fàbrica Focus. El pla defineix les actuacions tècniques que s'hauran de dur a terme, com també les mesures de seguretat i la gestió dels residus que generaran durant els treballs. Ara el document se sotmetrà a un període d'informació pública durant 30 dies hàbils. Si no es presenten al·legacions substancials, durant aquest temps l'aprovació inicial es convertirà automàticament en definitiva. L'any en Badalona qualifica de caos les afectacions a la xarxa d'autobusos de la ciutat i acusen el govern municipal de manca de planificació de les obres del centre. La formació assegura que les afectacions no estan ben senyalitzades i que la coincidència de talls en vies clau com Via Augusta i Francesc Layret ha desbordat el servei i ha deixat usuaris desorientats a les parades. Des del govern, però, aleguen que s'han planificat tenint en compte un estudi previ validat per Tuxal i per l'AMB. El Badalona Women s'enfrontarà demà contra el Montpellier, el primer amistós de la pretemporada. Jugaran a les 6 de la tarda al municipal de Peralada, en la que serà la primera presa de contacte dels nous fitxatges amb l'afició. S'espera que l'entrenador, Marc Ballester, decideixi donar minuts a la majoria de les jugadores perquè totes puguin agafar rodatge i cap carregui treball de més a les cames. A més, el tècnic també ha valorat positivament els nous fitxatges i la plantilla, que espera que permeti al club fer un pas endavant. Tenim 27 graus de temperatura a Badalona.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
15: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Ai, passen ja 4 minutets de les 10 del matí i és moment de saber què preferiu els oients de l'Obert per Vacances, treballar o fer vacances, ara, a l'estiu. Això sí, sempre escoltant la ràdio, la vostra ràdio local, i escoltant el programa Obert per Vacances, que depèn de la feina que feu, fins i tot la ràdio acompanya molt, la veritat que sí. Enric Rubio, de Cardedeu, hola, hola.
1: Molt bones.
0: Et queden un parell de connexions abans de pillar vacances.
1: Has vist?
0: Una envejeta sí, que fas, molt bé,
1: Home, i tant, i has vist quin monogràfic et porto de la Ludwig, no? De la Ludwig Band, avui.
0: Sí, has dit, a tope, avui a tope amb la Ludwig Band.
1: Mira, aquesta primera va sobre vacances, l'última sobre el treballar, o sigui, una de cada.
0: Molt bé, jo després tinc una opció tarragonina, una cançó molt nostrada d'aquí de Tarragona, que us agradarà molt, però potser la posarem després si tenim temps.
1: Em sembla meravellós.
0: Enric, què diuen els oients? Treballen? Tenim oients currantes? O no?
1: Sí i no. Una mica de tot, però mira, posaré primer... Avui tenim molts oients que no havien participat encara al programa, així que molt content, també, des d'aquí. Anem a escoltar a la Maria Mora, ja veuràs què ens diu.
2: Hola, bon dia.
0: Hola.
2: Doncs jo prefereixo treballar durant el mes d'agost, perquè hi ha menys gent, està la gent fora, i està més tranquil tot, i es pot treballar més a gust. Gràcies, adéu.
0: Doncs sí, Maria, totalment d'acord. És veritat, és una de les avantatges. Bé, si no treballes en una feina estressant d'estiu. Això també és veritat,
1: Sí. Haig de dir que a mi això, aquí a la ràdio, acostumo a estar solet a la part del cubicle de la ràdio i estic content. A mi m'agrada treballar solet, les coses com siguin.
0: Sí, estem d'acord.
1: I mira, també tenim aquí pel Pere una persona que treballa i amb majúscules, que sabem que treballa moltes hores, així que anem-ho a escoltar a veure què n'opina.
3: Home, preferir... Sempre és preferible fer-les fora de l'agost, fora de la temporada alta, on els preus són més cars i tot és ple de gent. El que passa és que aquest petit plaer està reservat només a molt poca gent. Les vegades que he pogut fer vacances fora de temporada alta, fora de l'agost, la veritat és que ha sigut molt agradable i ha sigut molt positiu. El que passa és que costa trobar gent amb la que anar tant de vacances. Per mi una cosa és fer vacances i l'altra marxar de vacances.
1: És important, eh?
0: Clar, sí.
3: Fer vacances, jo crec que les poden fer a l'agost. Marxar de vacances, és, si pots coincidir amb gent, és perfecte, o per mi és perfecte fer-ho fora de l'agost.
1: Has vist, un parell de persones que pensen que fora de l'agost molt millor, És que cada cop tenim més saturat, ja ho dèiem.
0: Sí. Perquè, clar, hi ha com la consigna, no?, de que a l'agost tothom para i tothom fa vacances, no? És com parar tots junts i no. I insisteixo, estem parlant segurament de feines que no estan relacionades amb el turisme i amb l'època això en què tots ens movem, perquè si tots fem vacances, n'hi ha altres que han de treballar més, Ara en parlarem.
1: Sí. Quan més en tenen uns, menys en tenen uns altres, Això és així. Però jo crec que el mètode que tots preferiríem, i jo adoro la meva feina, però igualment, el que ens porta en Jordi avui, jo crec que és un bon mètode. A veure què me'n dius tu, va.
4: Què tal, Obert per Vacances? D'aviam, entre treballar i no treballar, sempre millor no treballar. Però és que no treballar a l'agost, no treballar al setembre, no treballar a l'octubre i no treballar al desembre. Bueno, treballar un dia al mes, que és el dia que es cobra, i ja està. La resta, perfecte.
1: Treballar el dia que es cobra...
0: El dia que es cobra, allò per fitxar, no? Perquè es noti que estàs, i adiós.
1: Concepte nou, sí, ja veus.
0: No està mal. Va, Jordi, que t'avorriries tot el dia de vacances.
1: Sí, estem convençuts que sí.
0: Clar, la gràcia de les vacances és que trenques el ritme. Si tot el teu ritme és no tenir ritme...
1: No ho valoraríem.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bones idees ens donen els oients. Perfecte.
1: Oi que sí? Ens queda temps per un altre àudio?
0: Vinga.
1: Com ho tenim?
0: Sí.
1: Va, doncs anem per la Carla.
5: Per mi les vacances sempre són benvingudes. Ja sigui el gener, el desembre, el febrer o l'abril. Sí que és veritat que el pitjor mes és a l'agost, perquè per mi les vacances les entenc com un moment de relax, de desconnexió, d'estar tranquil, de fugir una mica de la gent, de la rutina o del dia a dia, i a l'agost no pots fugir enlloc on no hi hagi gent. Llavors, a part de que tot està caríssim, et trobes gent per tot arreu, o sigui que realment és el pitjor mes per marxar de vacances.
1: Caram, Núria, qui ho hagués dit, Jo hagués pensat que tothom escolliria l'agost i...
0: No agrada gaire. Mira, el gosset de la Carla, de fons,
1: sí,
0: no? Després hi ha una altra cosa, que és vacances intermitents o vacances totes seguides. Hi ha qui fa una setmana, ara dues setmanes després, o hi ha qui fa tot el mes. Llavors no ho sé.
1: Ostres, fer de setmana en setmana, jo crec que
6: no sé.
1: Et queda com un regust de boca, no? Que no entre depre postvacacional i depre postvacacional no aixeques cap.
6: No aixeques cap, és veritat.
1: Sí.
6: Entre que no acabes de desconnectar, no? Que els primers dies encara penses en tot
1: exacte.
6: El que...
1: Exacte.
6: Oh, no.
1: Exacte.
6: Una setmana és curt. 15 dies.
1: I tant que sí.
6: No sé.
1: Però, Núria, s'ho estem passant molt bé aquest estiu, eh?
6: Sí, no està malament treballar amb tot l'equipàs de l'Obert per Vacances, la veritat
1: exacte.
6: És que sí. Passa que vosaltres aneu i veniu, eh? També s'ha de dir. I jo estic aquí. Jo estic aquí.
1: Sí, això és cert, però pensarem molt en tu.
6: Gràcies.
1: Quan marxem i us deixo molt bones mans. Ja veureu,
6: ho
1: de fet, jo faré el respàs amb l'Aina, després us ho comentarem, però sí, us deixo molt bones mans.
6: Després ens la presenta, si vols, per antena, fins i tot. No tindrem temps de tanta cosa, ja t'ho dic ara, Enric. Que sempre anem de bòlit al final del programa.
1: I tant.
6: Vinga, tornem a connectar, vora les 11. Una abraçada.
1: Salut, fins ara.
6: Vinga, i hem de seguir avançant, però encara dintre d'aquest tema, vacances sí, a l'estiu, vacança o treballar a l'estiu. Com deia, més, si pots triar rai, però hi ha persones que no poden massa triar, perquè la seva feina justament té a veure amb la intensitat de l'estiu. Són feines d'estiu i, per tant, s'intensifiquen, com dèiem, més en funció de la resta que fem vacances i hem de poder gaudir de serveis. Vaja, tot això us ho expliquem ben explicat en un reportatge que ens porta la companya Marina Pérez-Got. Jo vull

0: Jo vull anar a la platja amb tu, que no s'acabi. Molts voleu anar a la platja, a passejar, a menjar gelats o de viatges, però jo crec que poca cosa enguany. Núria, jo sí que vull que acabi l'estiu. I és que arriba aquesta època de l'any i molts ja pensen que tothom fa vacances. I no parlem de l'agost, que sembla que el món es paralitza. L'estiu és sinònim de descansar, de festa, de veure els amics i de compartir temps amb qui estimem. Però per algunes persones també és sinònim de treballar i de treballar molt. Per exemple, per una geladeria, és el mes més intens, així com explica Rafa Oliver, de Rafa Gelati.
1: Els negocis on la feina d'estiu és el més intens de tot l'any, com és una geladeria, són molt boniques perquè ofereix a la gent que de tanta calor un refresc, una cosa freda, i això pues, fa gaudir molt a les persones que ens visiten.
0: Qui no somia amb un gelat fresquet amb aquesta calor? I anar a un hotel on no ens ho puguin fer tot i només ens haguem de preocupar per agafar la tovallola i el banyador i anar a la platja o a la piscina? Doncs en aquests indrets també hi ha gent treballant, com és el cas del Dani Molina, treballador de l'Hotel Parc Tàrraco.
2: Pues mira, aquí en el hotel donde trabajamos, donde yo trabajo, la verdad que pues se nota la afluencia del turismo, pues se nota ya que llegamos al mes de julio y agosto y la ocupación se nos va casi al 100% de forma diaria. La verdad que estamos contentos con el trabajo, el cliente que viene la verdad que es muy agradable, muy simpático.
0: I a l'estiu també apareix amb força la paraula conciliació, i és que mentre els infants tenen vacances, moltes mares i pares han de treballar. Les àvies poden ser un gran suport, però què faríem sense casals d'estiu o colònies? La Berta és monitora i també es passa l'estiu treballant.
3: Que vaig decidir ser monitora? Vaig decidir-ho perquè m'agrada el tracte amb els infants i per aquest motiu també estudio educació infantil. A banda, és una bona feina per poder compaginar-la amb els estudis, ja que no requereix passar molt de temps treballant i m'ho puc compaginar bé amb els horaris de la uni.
0: Com aneu veient, treballar a l'estiu no és tan estrany. Molts sectors continuen actius mentre nosaltres dormim, descansem o ens aixopluguem de la calor. I en aquells negocis on hi ha clients d'hivern i d'estiu també es noten les diferències.
2: Con ello se nota el cambio de clientela. Del invierno al verano, a este cliente ahora de verano se le nota que le gusta más descansar. Nosotros por las mañanas en el desayuno lo notamos especialmente, pues el cliente de todo el año viene es que va a trabajar, suele bajar muy prontito a desayunar y este otro tipo de clientela, la verdad que se le nota que no madrugan tanto. Viene a partir de las 8, 8 y media pues de la mañana para adelante a empezar a desayunar, cuando normalmente en invierno o en temporada que no es tan estival, el cliente empieza a bajar ya a las 7 de la mañana a hacer los desayunos.
0: Treballar a l'estiu sempre ha sigut una oportunitat per molts joves. Moltes persones tenen les seves primeres feines o poden aprofitar per estalviar i tenir diners per pagar-se els estudis o altres.
3: Com és treballar a l'estiu? En el meu cas, treballar a l'estiu no em suposa un gran esforç. La feina de monitora em permet poder seguir tenint vida social, ja que només treballo els matins de dilluns a divendres, llavors les tardes i el cap de setmana les tinc lliures per poder fer allò que més m'agrada i poder veure els meus amics. A banda, és una feina entretinguda i que m'ho passo bé, llavors no em requereix un gran esforç ni psicològic ni físic.
0: Però a vegades no tot és allò que sembla.
1: Quan venen i comencen es pensen que allí s'estarà fresquet, que bueno, és una feina divertida, tot i que estàs de cara al públic i no té una gran rutina, però realment la intensitat de la feina és alta i hi ha un cansanci i els motors que refreden i refrigeren les màquines pues, provoquen molta calor i a vegades l'aire condicionat no és suficient. Però s'ho prenen molt bé i acaben molt contents.
0: Treballar a l'estiu també suposa en el revés de la majoria i això pot ser difícil.
3: Fer més vacances a l'estiu, doncs sí que m'agradaria, ja que veig que tot el meu entorn marxa de vacances, però també a la vegada entenc que és un treball temporal i a més no se'm fa feixuc treballar a l'estiu. És a dir, se'm passa molt ràpid i a banda, com que és una feina que m'agrada, és com que veig passar les setmanes, però no se'm fa allò lent, com si se'm feia de petita quan no feia res. El que sí que se'm fa estrany que a Plegos, per exemple, anar a treballar per l'autovia i veure que estic sola a la carretera a les 7 del matí perquè està absolutament tothom de vacances i me sento la pringada que va a treballar.
0: I a vegades hi ha qui es relaxa de més.
2: Una cosa muy graciosa que tenemos siempre y te acabas medio discutiendo y riéndote al final con el cliente es cuando te dicen que están durmiendo en una habitación y tú le dices que no y ellos encabezonados que sí, que han dormido ahí, que vas a decirle tú dónde has dormido. Y claro, dices tú, no, yo no sé dónde habrás dormido, pero ahí sé que no, porque esa habitación a nosotros no nos existe. Entonces, porque claro, el cliente va de hotel en hotel muchas veces. Y en el hotel que estuvieron antes de ayer, pues tienen una habitación y ahora vienen al nuestro y le dan otra habitación completamente diferente y el cliente pues no se da cuenta de eso.
0: Si alguns dubten ja si entrar 100% al mercat laboral o continuar amb la vida d'estudiant, l'estiu els dona un cop de realitat.
1: La majoria, si tenien dubtes en si continuar estudiant o no, perquè la majoria solen ser joves que acaben els seus estudis i afronten la universitat, 18, 19 o 20 anys que tenen i venen de fora per estudiar a Tarragona, llavors aprofiten per guanyar calarons. Pues si tenen algun dubte de continuar estudiant, quan fan una temporada d'estiu en una geladeria o cafeteria o en llocs de platja, crec que se'ls passen les ganes, o sigui, tornen a agafar ganes de tornar a estudiar.
0: Núria, tu dius que t'agrada treballar a l'estiu. A mi treballar... No és que m'agradi ni a l'estiu ni a l'hivern, però un secret entre tu i jo. Si treballem ara, tindrem vacances per Santa Tecla, la Festa Major de Tarragona. I tot bon tarragoní sap que això és millor que un agost de vacances.
4: Tens, Marina, quanta raó tens. És veritat, el que passa és que la ràdio, justament per festes de Santa Tecla, les gaudim, però les patim, les treballem també moltíssim. Així que ens busquin, no, Marina, tu i jo, enguany, per Santa Tecla, no ens veuran el pèl. Treballar a l'estiu o fer vacances és la qüestió que us posem sobre la taula i que podeu acabar de nodrir amb les vostres opinions a partir, vaja, abans de tancar programa, abans de les 11, acabarem de llegir els vostres comentaris. Vinga, va, i amb aquesta canviem la música dels Gegants de Tarragona per un altre tipus de música.

0: És un plan per l'estiu, per divendres, per qualsevol dia de l'any. Mira, al matí cafè i a la tarda ron. Ganes de passar-nos-ho bé. Ens venen quan escoltem Bad Bunny. Hi ha partidaris de festes majors, de concerts més tranquils, de revetlles, de discoteca, de nits a la fresca. N'hi ha per a tots els gustos. Però darrere de tota gran festa sempre hi ha moltes hores de feina, d'organització, de logística i sobretot molta iniciativa. I avui justament us parlarem d'una iniciativa d'uns joves emprenedors que han aconseguit convertir una idea entre amics en un dels projectes d'oci més seguits del Baix Gaià, Chatarra Produccions. Una iniciativa que organitza algunes de les festes més multitudinàries del Camp de Tarragona i que, atenció, fans de Bad Bunny, tenen, diuen, custodiada la famosa i popular casita. Això ens hauràs d'explicar, Eduard Virgili. Bon dia.
1: Bon dia. Ja veus, que a les portes del cap de setmana tenim moltes ganes de música, d'espectacle, de ballar, de passar-ho bé. Que sí?
0: I tant, i tant. I mira, hem començat amb aquest tema, és que Bad Bunny és el que té, que et posa les piles. Però què té que veure Altafulla i la Chatarra amb la casita de Bad Bunny? De què va tot això?
1: M'he desplaçat a Torredembarra, Mira, ens trobem al Long Play, un espai que ha recuperat la vida d'una sala molt coneguda de la zona per convertir-la en un projecte amb activitat durant tot l'any. Concerts, sessions de DJ, monòlegs, esdeveniments privats, vermuts musicals i, evidentment, molta festa. I qui ens acompanya és en Pau Ors, ell és mestre de professió, però també un dels fundadors de Chatarra Produccions. En només uns anys ha passat d'organitzar petites festes amb els amics a omplir places i recintes de moltes festes majors del Baix Gaià, impulsar una gran comparsa de carnaval a la Torre i convertir-se en una referència de l'oci juvenil del nostre territori. Així que prepara't, Núria, perquè els propers minuts descobrirem què hi ha darrere d'aquest fenomen que ha revolucionat les nits. Pau, bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, com estàs?
1: Tot comença sent una idea entre amics, ara ho dèiem. Quan us adoneu que tot això que havíeu comentat pràcticament com una anècdota podia convertir-se en un projecte seriós?
2: Bueno, jo crec que va ser el punt de que quan vam col·laborar amb la Festa Major de Torredembarra, quan estava un moment una mica crític, la gent jove havia perdut les ganes perquè la programació potser no era l'adequada per enganxar aquesta gent jove i vam col·laborar per formar part, però llavors pues, no teníem empresa, etc, i va ser com un punt de, bueno, ara sí que fem un pas endavant i tenim una empresa i comencem a treballar de debò.
1: I com és la primera festa que organitzeu? Segurament que molt diferent dels espectacles que, per exemple, organitzàveu ara tot just fa uns dies el passat cap de setmana.
2: Sí, la primera festa que vam organitzar va ser a Creixell, a la Festa Major de Creixell, que ens va anar molt bé perquè nosaltres vam crear l'empresa i tot per organitzar la Festa Major de Torredembarra. Però com que ja teníem l'empresa llesta, ens van trucar a Creixell per muntar-la allí i allí vam veure tots els problemes que podríem tindre a una festa més grossa i vam tindre 10 dies per arreglar-los perquè, bueno, va vindre molta gent i al final pues, fas errors de que la gent s'havia d'esperar molta cua, la barra anava lenta, etc, i ens va anar superbé perquè Torredembarra era com la nostra estrena i ja teníem una mica per la mà i no va ser tan desastre.
1: Escolta una cosa, i és després d'aquestes dues primeres experiències o quan veieu que tenim problemes perquè la cosa el primer dia ja ha sigut molt gran, quan us n'adoneu que la idea va de debò i que la cosa és seriosa?
2: Sí, al final bueno, nosaltres juguem al hàndicap sempre que sabem que les festes majors és un tir segur. El que hem aprofitat nosaltres és doncs fer participar a la gent jove, no?, que s'enganxi al programa cultural de la Festa Major. Per què? Perquè sí que és veritat que la música, que potser nosaltres escoltàvem que ens agrada Festa Major, música catalana, també sortíem de discoteca, estàvem més a l'hora del dia, i ara potser la gent jove, 14, 15, 16, ja neixen més amb reggaeton, i potser no saben com s'ho passa una persona a Festa Major, no perquè sigui música catalana, sinó perquè et trobes a tothom, els teus cosins, etc, et trobes a tothom, i són festes que ens agrada que la gent sigui de... per exemple, Santa Rosalia, o sigui, aquests dies me'ls guardo 100% perquè és la Festa Major del meu poble i faci el que faci i vull anar. I hem aconseguit això, ajuntar la gent jove que ja s'està enganxant de veritat a la Festa Major, sigui el tipus de música que sigui.
1: Escolta, quines són les primeres coses que s'han de decidir quan organitzeu una festa? Quin és el vostre planning, el roadbook que teniu?
2: Sí, a veure, quan és Festa Major, el d'estudiar mercat del dia no te'l marca l'Ajuntament, no? Si fes una festa extra, doncs has de mirar una mica al voltant, perquè sempre hi ha coses i has d'anar una mica al tanto, perquè no ens agrada que la gent decideixi de dos coses, que és quan la gent es divideix. I l'altre, sobretot, és intentar la fluïdesa de tema d'entrades, que la gent no faci cua, que la gent no s'esperi, que la gent a la barra vagi fluïda, perquè, bueno, són festes majors, la gent té poca paciència i volen tindre-ho tot el moment per disfrutar del concert o dels DJs.
1: I ara que heu obert aquesta altra branca, com és la discoteca Long Play, quin és el dia a dia de treball? Quina és la feina? Ara m'explicaves abans de començar fora de micròfons que, ostres, no t'esperaves, no? Aquesta constància potser entre setmana quan les grans coses passen el dissabte.
2: Exacte, o sigui, al final obrim fem tardeus i dissabte nit, i clar, no ens esperàvem que la feina que porta entre setmana, de que tot estigui llest, de muntatges, de pedidos, etcètera, programació, xarxes socials, fos tan exigent com nosaltres tenim el Ranchito, el xiringuito d'Altafulla. I sí que és una feina més diària, però va molt rodat i a vegades pues, els socis no cal que hi anem. I aquí és cada dia passant coses, cada dia... Bueno, és una mica... és el nostre projecte més gran.
1: A dia d'avui també heu d'estar molt pendents de qüestions que tenen a veure amb la seguretat, els aforaments, els punts lila, les emergències.
2: Sí.
1: Ha canviat tot això?
2: No,
1: us imaginàveu que darrere d'aquesta iniciativa i aquesta empenta hi hagués també... qüestions, doncs, que s'han de tenir en compte i que...
2: Cada cop és més complicat, però també ho trobo bé, perquè la seguretat és superimportant i tal, però sí que és veritat que abans potser era més fàcil, feies la festa major i com era a través d'Ajuntament, doncs, no passava res, però ara si tu vols muntar alguna cosa, plans de protecció, aforament, una seguretat mínima, t'ha de vindre un tècnic, etc, que ho trobo bé, però sí que és veritat que si ho vols fer tu tot sol, és una mica, econòmicament és un risc.
1: Va, parlem una miqueta d'aquestes festes de la xatarra que tenen aquesta personalitat tan marcada. Quina és la clau de l'èxit? Quina és la vostra fórmula per aconseguir que enganxin?
2: Sí, jo crec que la fórmula és la que t'he dit abans, és a dir, al començar a adquirir-nos a les festes majors i donar un música de reggaeton, etcètera, que enganxa la gent jove, però també ficar-te una cançó de detalls, de figues, etcètera, que la gent gran es queda i s'ho passa bé, s'han juntat la gent que nosaltres arrastrem amb la gent que ja forma part de la festa major, els hi ha agradat la festa i ja, doncs, si és xatarra, van igual, no? Normalment fem divendres xatarra i dissabte el concert gros i venen els dos dies i això és una mica la màgia.
1: I quina importància tenen l'animació, els efectes, el foc, les pantalles, el confeti?
2: Tenen la importància que les posa tothom i has de competir contra... Ho has de posar sí o sí. Sí que és veritat que està molt de moda i tal, però has de vigilar una mica també perquè al final és un negoci i no et pot sortir més car tots els efectes i tal que el benefici de la festa.
1: Explica'ns el projecte de Longplay. Pau, perquè hi ha molta gent que ho veu com una discoteca, però vosaltres ja parleu d'un espai cultural i d'oci molt més ampli.
2: Sí, em refereixo a un espai cultural més que res perquè hi hauran molts de tributos, concerts de rock, etc. I sobretot que les discoteques normals de referència tenen...

0: On te la teniu guardada, ara, aquesta caseta?
1: Tenim naus d'on emmagatzemem tots els equips de música, perquè fem muntatges, tot això, i està allí guardada, desmuntada. Cada cop que es fica s'ha de muntar i desmuntar, que és un dia abans o així, s'ha de muntar tot, que estigui tot bé. Sorgeix, mira, no casualitat, però teníem una data amb una promotora i ens va caure, no sabien què fer, i el meu soci va dir... podríem fer la caseta de Bad Bunny, i jo li vaig dir, bueno, si tu la montes jo ho publicito, perquè jo d'això no en tinc ni idea, i sí ja està feta no sé què, i va quedar simplement espectacular, molt gran, i a la gent li va encantar, i només des del primer dia, és a dir, sense que la gent veiés la caseta, que no la vam ensenyar fins a l'últim moment, només posant el cartell, les entrades es van disparar. Inclús altres discoteques de fora ens estan trucant perquè els hi portem la casita, i si un fenomen, doncs hem aprofitat una mica el boom i ens ha sortit molt bé.
0: Què té la festa de la casita o de Bad Bunny? Té alguna cosa especial? Té algun tret diferencial?
1: Sí, jo crec que també la gent jove està una mica cansada de que va a totes les discoteques, i sí, que hi ha cançons de reggaeton, però sonen sempre les mateixes, ¿vale? Al final Bad Bunny és un estil diferent, i hi ha molt tipus de música semblant a Bad Bunny que no sona molt comercial i que a la gent jove li encanta. No és la música que sents a la discoteca, però sí és la música que la gent jove se la fica a l'Spotify quan se'n va una hora amb el cotxe, i són cançons que les sents al long play i no les has sentit a altres discoteques, i igualment et fan ballar i et senten diferent.
0: Escolta, mira, m'acaben d'enviar un WhatsApp i em pregunten, diu, a la casita del Bad Bunny podem anar-hi també els boomers que anàvem al long play de Baix Amar?
1: I tant. Només que, i si volen, si m'escriuen, els hi fem entrada gratis.
0: Mira, doncs, escolta, que es posin en contacte amb l'Obert per vacances. Fins a quin punt l'ambientació, la decoració, la posada en escena té importància en festes, en recintes tancats, com per exemple aquesta sala on nosaltres ara ens trobem?
1: Sí, t'has de diferenciar, al final has de fer alguna cosa diferent entre cometes per atreure la gent, i no tindre la mateixa sala sempre, perquè bueno, estem una generació que volem coses, emocions molt ràpides i al moment, i t'has d'adaptar i has de fer alguna cosa diferent a les altres discoteques, que també ho fan. Però bueno, aquí neix una mica l'originalitat de cadascú i intentar sobrepassar una mica els altres.
0: Escolta, Pau, tu ets mestre de professió. Què et porta a combinar aquesta vocació amb una empresa que pràcticament no descansa mai?
1: A veure, jo m'agrada molt ser mestre, i també sí que és veritat que sí, tenim una empresa, tenim un xiringuito i fa 2 anys que estem creixent, però en el sistema que estem vivint crec que és molt recomanable ficar tota la teva feina en una empresa que, entre cometes, amb els impostos que es paga i amb tot com funciona una mica, crec que és una mica arriscat. Els dos tenim feina, la nostra feina, i l'altre soci és el que està més involucrat aquí, temes de manteniment, i ja es dedica professionalment només a això, però jo sempre penso que, bueno, que s'ha de tindre un coixí, s'ha de tindre un plan B, perquè... no hi ha gaires facilitats en tema empresarial en aquest país, i tampoc me vull jugar tota una carta.
0: Escolta, molt ràpid ja per acabar, que estem pràcticament fora de temps, com t'imagines la xatarra produccions en el futur amb tot aquest munt de projectes que teniu en marxa?
1: Me l'imagino que s'estabilitzi durant 2-3 anys i seguim portant la discoteca i el xiringuito, potser agafar-ne 1 o 2 més, i sobretot me l'imagino molt potent en temes de produccions de concerts grossos, el 28 d'agost fem el concert dels Pets, que és el nostre primer concert que fem amb un grup gros, i l'hem financiat nosaltres amb Centanyo Espectacles, que és una productora molt, molt, molt grossa, que sempre ens hi fixàvem quan vam començar, i el fem junts, i res, estem una mica espantats, però les entrades i la gent de Torre en Barra està funcionant molt, i animo des d'aquí a que vinguin el dia 28 al concert dels Pets, que serà l'últim cop que toquin a Torre en Barra, i sobretot als pares que vinguin amb les famílies, perquè si no el podran veure més.
0: Vinga, doncs crida tot el Baix Allà i el Camp de Tarragona. Pau Arts, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Núria, escolta, mira, el Pau ha encès uns neons, diu, pórtate mal, pásalo bien, niégalo todo.
2: Pórtate mal, pásalo bien, niégalo todo.
0: T'esperem aquest dissabte.
2: Amb aquests eslògans és que no hi puc faltar, que xulo. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Pau i a Eduard Virgili. Moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
0: Que vagi bé, una abraçada.

0: Bad Bunny, canviem, eh? Anem passant d'un tema cap a l'altre. Va, que ens hem de tranquil·litzar una miqueta. No sé si combina massa l'activitat d'oci nocturn amb la proposta de podcast que us farem tot seguit. I és que us convidem a anar per la muntanya, a fer una passejada per la muntanya pels voltants dels termes de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui i Gallifa. De fet, ens en parla més sobre aquesta ruta de muntanya la companya Dona Codinenca, la Laia de Déu.
1: Doncs avui a la Ruta per la Muntanya farem una volta pel Turó de Solanes, una ruta que serà circular i que passa per a Sant Feliu, acaba a Sant Feliu, però també passarem per Caldes de Montbui i Gallifa. Són uns 9-10 quilòmetres amb uns 300 metres de desnivell. Això sí, és apte per tothom i aquesta ruta ens l'explicarà el Pep Acosta. Bon dia.
2: Val a dir que jo m'agrada molt caminar, i vaig sovint a caminar per Sant Feliu i aquesta és la que faig més vegades, però la que veiem més, els de Sant Feliu, pràcticament és Solanes. I aquesta ruta, aquest petit recorregut, fa la volta a tota aquesta muntanya. I té moltes variants, Explicarem una, però la podeu allargar, la podeu escurçar, s'adapta a tots els gustos. La podeu fer en bici, la podeu fer a peu, la podeu fer corrent.
1: Una ruta versàtil. Per començar, des d'on sortim amb aquesta ruta?
2: I jo sempre surto des de la plaça del poble, des de Sant Feliu.
1: Josep Umbert Ventura.
2: I anem a buscar el cementiri de Sant Feliu.
1: Vale.
2: El cementiri que surt des d'allà surt d'una pista. I allà veureu que surt una pista. Després del cementiri surt una pista que no està asfaltada. L'agafareu i de seguida començareu una forta baixada. D'aproximadament poder 1 o 2 quilòmetres. Aquesta baixada us portarà directament a les Alies. Uh-huh. Què són les Alies? És una petita... són unes petites cases de fa molts anys. I allà, una mica més amunt de les Alies, comença la Riera de Caldes.
1: Clar, anava a dir...
2: Allà comença la Riera de Caldes.
1: A mi m'has dit les Alies i dic... De cop estic a Caldes de Montbui.
2: Sí.
1: Hem arribat molt ràpid, a Caldes.
2: Sí, perquè de seguida que agafeu la pista del cementiri, el termal a Sant Feliu s'acaba de seguida. I allà comença el termal a Caldes de Montbui. A les Elies, abans creueu el pont, que és el pont de la Riera, i entreu a la Riera, entreu aigües a dintre. I al cap de 100 metres, més o menys, trobareu el gorg de les Elies. Home. És un gorg molt bonic. Cert. Els últims anys, jo crec que des del 2021 fins al 2024 hi havia molt poca aigua. Jo hi anava sovint.
1: Ara n'hi ha bastanta per fer un bon bany.
2: Sí.
1: Fa calor, ve de gust,
2: Sí. I tant. Però no, és un gorg on hi ha... És gran, força gran, et pots banyar. Hi ha espècies aquàtiques, també, segur que he vist tortugues, he vist coses per allà, crancs.
1: Hi ha crancs per allà.
2: Allà sí que pots trobar ombra, allà hi ha ombra, hi ha peixos, hi ha aus, una vegetació molt bonica. Bé, està molt bé, a mi m'agrada molt.
1: Un racó bonic.
2: Sí.
1: Després de 2 quilòmetres, no?, de baixada, sí, que deies...
2: Us podeu refrescar allà perfectament.
1: Sense ombra, doncs aquell és el moment que tindreu per refrescar-vos, perquè ens trobarem algun gorg més o ja...
2: Sí.
1: Vale. Bueno, doncs, primer bany.
2: Primer bany al gorg de les Alies. Sortireu del gorg i anem a agafar una altra vegada el pont de les Alies. Molt fàcil.
1: D'acord, sí.
2: Es pot pujar, la ronda codinenca, et fa pujar més recte. Uh-huh. Però a mi no m'agrada. A mi m'agrada més agafar una pista d'asfalt.
1: Una mica més planer, potser?
2: No, també puja una mica, també puja bastant. Però és una pista d'asfalt, que a mi m'agrada molt. I te'n vas fins al trencant de Sant Sebastià Montmajor. No agafis el trencant de Sant Sebastià Montmajor i te'n vas cap a la Casa de la Vila. Uh-huh. Es diu Casa de la Vila. I ja te'n vas direcció a Gallifa, que continua la pista d'asfalt.
1: I ara mateix quants quilòmetres portaríem fins a ara entrant a terme de Gallifa, per exemple?
2: Uns 3.5-4.
1: O sigui, encara ens quedaria ben bé la meitat del recorregut.
2: Sí. Sí, perquè ara aquí agafes la pista d'asfalt i arribes a un trencant, que veureu que surt una pista que et porta directament a l'ermita de la Mare de Déu del Grau.
1: Què en sabem d'aquesta ermita?
2: És una, està documentada del 1227, ha sofert moltes restauracions i ara mateix està una mica bastant abandonada. L'última vegada que vaig passar jo està en un estat una mica precari, però és considerat bé cultural d'interès local. Per tant, té la seva importància. És de Gallifa, és de Sant Feliu.
1: Vale.
2: És de Gallifa.
1: És important. És important.
2: I clar, n'heu de passar per la carretera principal. És un camí que va paral·lel, està al costat, i passareu just per davant d'aquesta ermita, que és coneguda a Sant Feliu per l'ermita de les Puces.
1: Soles, és un lloc, per exemple, per fer una petita parada. Clar, jo... hem parat al Gord.
2: Sí, sí, sí. Jo sempre paro on hi ha. Exacte, m'has llegit el pensament. Jo sempre paro una allà davant, em menjo unes galetes o el que sigui, bec una mica i és una parada gairebé...
1: Parada obligatòria. Clar, aquí entenc que també ha de ser com un paratge bastant bonic.
2: Sí,
1: perquè
2: sí, sí,
1: al final,
2: sí.
1: Vull dir, jo m'imagino l'ermita, per molt que ara potser no estigui en el seu auge, no? d'esplendor, però que l'entorn ha de ser maco.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Aquí sí que el camí... El camí de l'ermita és més estret, hi ha molta més vegetació, la veus a mà esquerra pujant. A mi m'agrada molt, aquest tros m'agrada molt. Quan surtis d'aquesta ermita, quan sortiu...
1: Després d'aquest descans.
2: Després d'aquest petit descans i menjar quatre galetes, 100 o 100 metres arribarà a un pla.
1: Vale.
2: Que hi ha una intersecció de camins. I a mà dreta veureu... una marca del GR, que és vermell i blanca.
1: Sí.
2: És el GR5.
1: A la dreta.
2: Surt un camí de dreta i l'agafarem 1 o 2 quilòmetres més. Mm-hmm. Això és un camí molt més estret, moltes ombres, molt bonic, per mi és un dels més de Sant Feliu, és el que més m'agrada. I aquí hi ha gires a mà dreta i ja l'estàs pujant, la muntanya. Mm-hmm. Fins ara l'anàvem...
1: Vorejant,
2: i ara aquí ja l'estàs pujant. No deixeu ben bé 1.5-2 quilòmetres, uh-huh. Continueu per GR5, i arribareu a una bifurcació que posa Gorg Negre.
1: Ah, mira, aquí tenim un altre gorg, eh?
2: Però aquest, Gorg Negre, i et fica un desviament a uns 300 metres, crec que fica 300 metres. És una pista molt petita, i ja heu sortit del GR5.
1: Vale.
2: I és una mica difícil de trobar, però seguint aquesta pista, està una mica amagat, després veureu que baixa un caminet.
1: Vale.
2: I aquest caminet us portarà directament al Gorg Negre, que a mi és el gorg de per aquí que més m'agrada. Molt més bonic que el Gorg de les Elies. Per mi és molt més bonic, és molt més petitó, és el més bonic que hi ha per aquí.
1: L'entorn també acompanya més, potser?
2: L'entorn és molt maco. Hi ha la vegetació molt més estupida, hi ha una cascada que surt del gorg. Ara, així que agafeu el camí principal, el GR5, no l'abandoneu. I anireu observant a mà dreta que van pujant camins.
1: Val.
2: Hi ha el camí del Fonoll, el camí de la Baliarda... Jo, el que més m'agrada, agafo el camí que diu la Baliarda.
1: D'acord.
2: Que és més o menys 1 quilòmetre de pujada. I et deixa a la casa de la Baliarda. Que aquesta casa ja està just al centre de la muntanya de Solanes. Això surts a la pista que va al Fonoll, que és un restaurant famós a Sant Feliu. I només has de seguir la pista, aquesta pista, i vas a parar a la zona esportiva de Solanes. Que quan has arribat a la zona esportiva de Solanes, ja has fet tota la volta al turó de Solanes. Creues la carretera de Gallifa i te'n vas a parar a la zona de les granges de Sant Feliu.
1: D'acord.
2: La zona de les granges. I a Marreta, primera Marreta, vas a parar a una zona que es diu La Creu, que hi ha una vista magnífica de Sant Feliu i de tot el Vallès.
1: Un petit mirador, podríem dir.
2: Un mirador perfecte de tot el Vallès, de tot Sant Feliu, fins a Barcelona, es veu també Sant Sadurní... Hi ha una molt bona vista.
1: De veure això.
2: Sí, sí, sí. És un final de ruta que a mi m'agrada molt. I ja entres al poble, perquè d'aquest mirador de la creu al poble hi ha 50 metres. Estàs ja dins del poble. I baixes fins a la plaça.
1: I ja hem tornat al punt exacte on havíem sortit. Doncs, amb aquesta ruta que és apta per absolutament tothom, tanquem Així que moltíssimes gràcies, Pep Acosta, per apropar-nos a aquesta ruta per al Vallès Oriental.
2: Gràcies a vosaltres, espereu que la gaudiu molt i que si la feu segur que repetireu.
0: Segur que sí, la veritat és que tenia molt bona pinta i gràcies a la companya Dona Codinenca, la Laia de Déu, per fer-nos també de guia en aquest viatge, amb aquesta pinzellada, aquest podcast o reportatge sobre excursions de muntanya. Seguim endavant amb més propostes, ara ja gairebé tancant programa. Us volem fer recomanacions, unes pinduletes de 5 minuts per de qüestions, d'activitats que podeu fer abans de que s'acabi l'estiu, per allò de que tenim una miqueta més temps. Hem parlat de llibres, hem parlat de sèries, parlarem de pel·lícules i d'altres qüestions, de jocs de taula, però avui us volem recomanar videojocs, que ja fa temps que són molt més que un simple entreteniment. N'hi ha que ens fan viure fins i tot grans aventures, d'altres ens emocionen. Avui, des de Ràdio Calella Televisió, ens presenten algunes recomanacions per si voleu passar també una estoneta de l'estiu, per què no, davant la pantalla.
3: Hola, què tal? Benvinguts a la secció Abans que acabi l'estiu. Som en Sergi Ferrer.
4: I en Víctor Riera.
3: I avui us presentem 5 videojocs que no us podeu perdre aquest estiu. Doncs començo jo presentant-vos el primer videojoc que he triat, que és Pokémon Black and White, que és per mi el millor joc de tota la saga Pokémon. Sempre n'he estat molt fan, però aquesta entrega ho té absolutament tot. Una banda sonora espectacular, una història molt més madura del que és habitual a la franquícia, personatges memorables com l'Ena o la Cynthia, i una regió plena de Pokémon nous que fan que l'aventura sigui fresca de principi a fi. És un joc que demostra que Pokémon també pot explicar una gran història i per això el considero el punt més alt de tota la saga. Tots els que tingueu Nintendo DS podeu gaudir d'aquest videojoc.
4: Sergi, com et veuries aquest estiu amb una estona de piscineta?
3: Ei, doncs molt bé, eh?
4: Doncs això és el que ens proposa Pulse, però d'una forma que potser no és el que la gent s'imagina.

0: I és que Pools és un joc molt particular. Ens proposa un recorregut per diverses piscines, però piscines on misteriosament no hi ha ningú. Anirem d'un lloc a l'altre amb una sensació una mica inquietant, acompanyats pel so de les nostres passes, de l'aigua i potser d'alguna cosa més. Us espera una experiència bastant diferent. Si us atreviu a entrar a algunes piscines, però no de la manera que us imaginàveu, aquest és el vostre videojoc. El trobareu per PS5, PC i iOS.
1: Víctor, hi ha jocs que diverteixen i d'altres que et deixen pensant durant uns dies. En coneixes algun d'aquests?
0: Molt, m'ha passat moltíssimes vegades això, Sergi.
1: Doncs mira, Until Then és un d'aquests. Es tracta d'una novel·la visual amb una estètica pixel art molt bonica, però el que realment enganxa és l'argument. Coneixereu un grup de personatges als quals acabareu agafant moltíssim afecte i això fa que cada conversa i cada gir de guió t'afectin de debò. És una aventura tranquil·la, emotiva i amb un final que costa d'oblidar. Si us agraden les bones històries i els jocs o les eleccions són importants, aquest joc és una aposta segura. El trobareu a totes les plataformes.

0: El Fez és un joc tranquil per anar passant-hi estones, un joc molt addictiu, un joc que té més de 10 anys, però jo us asseguro que us divertirà moltíssim si no el coneixeu. És un joc de plataformes amb bona part d'estructura ascendent tipus torre que té la particularitat de jugar entre el 3D i el 2D, amb certes reminiscències del que seria el Paper Mario, si heu jugat. Perquè tot i que ens desplacem lateralment, com si el joc fos pla, tenim la possibilitat d'anar rotant l'escenari i alguns elements 90 graus, i amb el canvi de perspectiva desbloquejar els camins que ens impedeixen avançar. És un joc molt curiós i jo penso que és el perfecte per passar un bon estiu. El teniu a totes les plataformes.
1: Víctor, si et dic que pots viatjar al Renaixement italià sense moure't del sofà, t'ho creuries?
0: Jo crec que sí, perquè ja sé per on va, Sergi.
1: Sí, anem per l'Assassin's Creed 2. Ens posem a la pell d'Ezio Auditore en una història plena d'acció, venjança i conspiracions, però el millor és que mentre explores ciutats com Florència o Venècia, també descobreixes personatges i fets reals de la història. De fet, si esteu estudiant el Renaixement, fins i tot us pot servir per situar-vos millor en aquella època. Per mi és una obra mestra amb una història espectacular. El podreu trobar a PC, PlayStation 3 i Xbox 360. Aquests són els jocs que us recomanem,
0: amb els que segur que passareu un molt bon estiu.
2: Superinteressants, la veritat és que jo no sóc molt fan dels jocs i m'han vingut ganes de descobrir-los tots i de jugar a tots. Déu-n'hi-do, des de Ràdio Calella s'hi en saben amb aquests col·laboradors. Avui parlant sobre quins videojocs podem provar, tastar, abans que s'acabi l'estiu. I abans que s'acabi el programa, encara un parell de continguts, de moment, l'agenda. Saludem la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Marxem cap a Santa Cristina d'Aro, no?
3: Doncs sí, aquest cap de setmana tenim una activitat dintre del que és el Santa Market, que és una proposta per amants de la música i l'ambient estiuenc, i és una sessió de punxadiscos dedicada a les persones que els encanta els anys 90, doncs una festa Remember, amb aquests històrics punxadiscos de l'època, en Juan Carlos Sánchez i en César Melero, que són dos dels noms més importants de la música d'aquella època i de les cabines més importants d'Eivissa.
2: Mira, de fet ja estan sonant de fons, eh, veig?
3: Sí.
2: Sento, no?
3: La musiqueta d'aquesta. I la festa és demà, dissabte, a les 8 del vespre i fins a la mitjanit a la sala central de la Santa Market.
2: La Santa Market a Santa Cristina d'Aro. Per altra banda, més de propostes, en aquest cas, que ens duen cap a Vilaplana i amb un canvi d'ubicació?
3: Sí, aquest cada setmana, demà dissabte, es celebra el Festival Mozart, però que normalment es fa, com tots sabeu, en el meravellós poble de la Mussara, un lloc encantador i preciós, però com que hi ha el risc d'incendi forestal, l'organització ha decidit passar-ho al poble de Vilaplana, que és a baix a la muntanya, més concretament al Parc de la Riba, per poder doncs gaudir les activitats sense posar en perill a l'entorn. I escoltem un momentet a la Mercè Mariner, que és la directora artística del festival, en declaracions a Baix Camp Ràdio, que explica una miqueta la temàtica d'aquest any.
4: Enguany el Mozart, si haguéssim de parlar d'alguna paraula que ha anat sortint al llarg de les diferents disciplines artístiques que la confeccionen, seria vulnerabilitat. Vulnerabilitat com algo molt humà i que no podem treure'ns de sobre. Som així, som éssers vulnerables. El que passa que volem fer d'aquesta vulnerabilitat la possibilitat de crear i la possibilitat de parlar a través d'ella.
3: Doncs bé, això era la Mercè Mariner, i a més d'aquesta temàtica, hi ha la jornada, hi haurà concerts, literatura, dansa, audiovisuals, escultura i les actuacions destacades, és per exemple la de Blu Noguera, que estem escoltant ara de fons.
2: Molt bé. Com deia, deia la Lídia, que es feia al poble de la Mossara, però que ara ha passat enguany aquest cap de setmana a Vilaplana. No us confongueu, eh? Per altra banda, Lídia, va, que anem tancant agenda i ho fem parlant de la festa de la Sal, en aquest cas, però a Gerri de la Sal.
3: Sí, al igual que fa una setmana teníem la festa de la tomaca a Manresa, doncs ara tenim la festa de la Sala allà a Gerri, i que és la seva sisena edició, i és una jornada dedicada exclusivament a aquest producte i al patrimoni de la zona, i el programa inclou visites al Museu de la Sal i a les salines que hi ha per allà, fires d'artesania també amb aquest producte, tallers infantils, xerrades, show cookings, teatres i música en directe.
2: Molt bé, doncs amb aquesta proposta saladeta tanquem ara sí l'agenda i gairebé el programa. Lídia Porta, bon cap de setmana, companya de Ràdio Ciutat.
3: Bon cap de setmana, Núria, adéu.
2: Una abraçada.

0: Esteu d'enhorabona als amants de la Ludwig Band perquè avui han conformat el fil musical de tot el programa. Això és culpa i gràcies a l'Enric Rubio de Ràdio Cardedeu, Ràdio Televisió Cardedeu. Enric, que te'n vas de vacances?
1: Sí, me'n vaig de vacances.
0: Abans
1: sí,
0: has de treballar, has d'acabar de complir fins l'hora de fitxar. A veure...
1: Content estic, eh? T'ho he dit, que m'ho he passat teta, eh? I bé, i m'ho seguiré passant teta perquè tornaré.
0: Sí, perquè tornaràs, no l'abandonarem del tot l'Enric. Escolta, què diuen els oients respecte si prefereixen treballar o anar de vacances a l'agost?
1: Doncs mira, tenim la Susana, que ens diu això.
2: Ostres, doncs jo no sé què prefereixo, eh? Perquè sí que és veritat que l'agost està tot ple i tot patat de gent, aleshores, si fas vacances a l'agost t'arrisques a no trobar lloc en lloc, però... Clar, si treballes a l'agost, sí que és cert que estàs més tranquil, hi ha menys feina normalment, aleshores pots anar més a la teva, però no m'imagino fent vacances, no sé, fent vacances al desembre, per exemple, o al novembre. Depèn, si només puc tenir unes vacances, potser ja m'agrada que siguin a l'agost, perquè tinc com molt marcat que el setembre comença un altre cop l'any. Si pogués fer les vacances més d'un mes, doncs potser les faria a l'agost i al gener, per exemple, o al febrer.
1: No t'ha dissonant, la Susana aquí, sí.
0: Sí, diu, mira, donem-me més vacances, clar.
1: Exacte,
0: perquè
1: que sí.
0: Perquè de renunciar a l'agost, no?
1: Home, per suposat. I mira, hi tenim un últim àudio de la Maria López que ens comenta, goita, ja veuràs ja.
3: Hola, Obert per vacances. A veure, jo preferiria mil cops més treballar a l'agost, que no hi ha ningú, que estàs tranquil·lament en despatx, amb l'aire condicionat, sense cap tipus de problema, i poder fer vacances doncs, a la tardor, per exemple, a l'octubre, al novembre. Problema? Doncs que això no encaixa sempre a les feines que tens, i a mi no em deixen fer això, tant de bo.
1: Això és cert, sí. Jo t'anava a dir, Núria, sí. Que si pogués escollir, escolliria el mes, potser, a l'agost també, però si hi hagués un altre mes, quan les fulles comencen a posar ben vermelles cap al Pallars, llavors ja aprofita un mes per allà.
0: També. El que passa és que llavors vas a contracorrent, tornes i ja tot ha començat, no? Vas al contrari del món i això també és una mica disruptiu. Però
1: costa enganxar-te. Però escolta, saps de què estic molt content avui?
0: Què?
1: Saps qui m'ha desitjat unes fantàstiques i felices vacances?
0: Qui?
1: La Pilar d'Espinavell.
0: Ai, corre ràpid.
1: Sí, no, m'ho ha fet per escrit, en el reel.
0: Sí,
1: m'ho ha fet pel reel. M'ha dit desitjar que passi unes bones vacances i en el reel també doncs, ens ha escrit el Francisco Lázaro, que ens diu, el millor no és preferir o no preferir treballar, el millor seria no haver de treballar.
0: Ah, chico, com ho saps, Francisco? Mira, la Pilar d'Espinavell no és l'única que t'ha desitjat molt bones vacances.
1: Ah, no?
0: No, tinc un tall per tu, Enric, escolta.
1: Ostres!
4: Hola, Enric, què tal? Soc Joan Reig dels Fets, mira... M'ha dit un missionet que avui acabes de treballar i te'n vas de vacances. Doncs res, que tinguis unes bones vacances i que aprofita que l'estiu tot a cuca viu. Una abraçada ben forta per tu i per tota l'audiència. Salut!
0: Què et sembla?
1: Hòstia, Núria, m'has enganxat aquí en calçotets, eh? Quina il·lusió, hòstia! Gran Joan,
0: gran
1: i tant!
0: Gran Joan, que s'apunta a totes, eh? Perquè li hem proposat aquest matí, a primera hora, s'apunta a totes el Joan, no? Diu mai que no és un amor.
1: Una molt bona abraçada, més he viscut a prop de... Bueno, he viscut jo per aquestes terres, vaig viure a la Conca Barberà 4 anys i me'ls estimo molt, els fets, i tant que sí.
0: Doncs mira, ells a partir d'ara ja saben que tenen un superoient. Escolta, tanquem simplement, ens dius qui et substitueix a partir de dilluns?
1: Sí. Ens substituirà l'Aina, estarà un parell de setmanetes, us ho passareu fantàsticament bé amb ella, veureu que és una persona genial, i res, i començarà dilluns amb un tema que serà el següent, tradicions familiars d'estiu.
0: Ai, tradicions familiars d'estiu. Sí. Enric, t'hem de dir adéu, bones vacances, company.
1: Salut,
0: descansa.
1: Família.
0: Adéu.
1: Adéu.
5: Aquí, Badalona.

0: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Generació Chic, els dissabtes i els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Ciutat de Badalona amb Toni Ramoneda.
3: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
4: Vols aprendre català o millorar-ne el nivell?
5: Apunta't als cursos del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Truca al 93 398 46 30 o entra a cpnl.cat/Badalona.
4: Sol·licita una prova de nivell abans dels dies d'inscripció i inscriu-te del 14 al 21 de setembre. Consulta les dates concretes segons el teu nivell.
5: Fem créixer el català.
6: Portem 15 estius omplint les platges de cinema. Del 6 de juliol al 10 d'agost, Cinema Lliure a la Platja torna a Barcelona. Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. L'accés és lliure. Consulta la programació a cinemalliure.com.
7: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
8: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
7: Més clar, més ràpid, més Badalona.
8: bdn.com.cat.
7: Badalona passa aquí.
9: 20 anys del Víctimes al telèfon.
10: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
11: És el Fort de Pa, això, oi?
12: Sí.
11: Una pregunta.
12: Sí.
11: Què teniu ja, dònuts?
12: No.
11: La gent que hi diu?
12: No, no diu res.
11: Però la gent que
12: no,
11: és consumidora...
12: Diuen, de... No, sí. No, no n'hi ha, estan de vagues. Ah, vale. Ja està.
9: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
12: Per què ho pregunteu, tot això?
11: Home, perquè hi ha la vaga aquesta i interessa la gent. Vostè quants anys fa que treballa al Fort?
12: 30 i pico.
11: I d'aquests 30 i pico anys, recordo alguna vegada que no hi hagi dònuts?
12: No.
11: Doncs ja està, és un tema històric.
12: Sí.
10: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
13: Són les 11.
14: Notícies Badalona.
15: Bon dia, Badalona. Els parla Àlex Isó. La Junta de Govern Local ha aprovat aquest divendres la licitació del projecte per instal·lar 615 càmeres de videovigilància a la ciutat i crear una nova sala de control i gestió de crisi a l'actual caserna de la Guàrdia Urbana. L'expedient, valorat en 27 milions d'euros, inclou la compra, la instal·lació i el manteniment del sistema fins al 2032. Del total de càmeres previstes, 127 seran del control del trànsit i 488 estaran destinades a reforçar la seguretat ciutadana. El projecte també inclou la construcció de la sala de control amb una inversió d'uns 12 milions d'euros i un contracte de manteniment valorat en 3,5 milions d'euros anuals. Les càmeres es col·locaran en punts estratègics de la ciutat, com ara accessos, vies principals i polígons industrials, amb l'objectiu de reforçar la seguretat. Escoltem la primera tinenta d'alcalde a l'Ajuntament de Badalona, Cristina Güera.
16: Representarà un abans i un després en la seguretat de la nostra ciutat. És un projecte molt ambiciós i que serà, com dic, és pioner, no? O sigui, no hi ha cap altre projecte, doncs, que incorpori més de 600 càmeres de cop en una ciutat, perquè és importantíssim, però això el que generarà, doncs, és aquest abans i després, no? En la seguretat de tots els ciutadans, que això és el que busquem.
15: El govern municipal preveu adjudicar el contracte a finals d'aquest any i iniciar la instal·lació de les càmeres el gener del 2027. Els Mossos d'Esquadra detenen a una quarta persona implicada en el tiroteig de la mina del passat mes de maig. L'home de 46 anys es va presentar de manera voluntària a la comissaria després que els agents duguessin a terme diferents escorcolls el 14 de juliol en diferents ciutats de Catalunya, entre elles Badalona. Durant l'operatiu, els Mossos van detenir tres persones i van localitzar als domicilis les armes de foc que presumptament s'haurien utilitzat en el tiroteig, telèfons mòbils i aproximadament uns 40.000 euros. Els fets van tenir lloc el 12 de maig al barri de la mina, quan quan dues bandes rivals es van enfrontar al carrer Satur sense provocar cap ferit. L'Associació Veïnal del Manresà reclama a l'Ajuntament un canvi d'ubicació de l'ús d'un solar del barri. L'espai, ubicat entre la carretera de Tiana i el carrer d'Occitània, serveix per muntar-hi els contenidors en el desplegament del contracte de neteja. Assegura el veïnat que aquestes tasques generen sorolls des de primera hora del matí i fa que el pas de vehicles pesants hagi malmès part del carrer. Des del govern expliquen que l'ús d'aquesta esplanada és temporal. De fet, el nou contracte de neteja inclou la substitució de tots els contenidors de la ciutat i per aquest motiu l'Ajuntament utilitza aquest solar del barri del Manresà. Però els sorolls i l'augment del pas de vehicles, alguns de gran tonatge, han generat malestar entre els veïns. Escoltem el Pere Corpas, que és el president de l'Associació de Veïns.
1: L'associació entén que hi ha un lloc, o té que haver-hi un lloc per això, perquè és un benefici per tota la Badalona, però hi ha llocs que és possible de col·locar-lo sense molestia dels veïns. Hi ha altres llocs al voltant de Badalona i que no hi ha veïns al prop.
15: Encara queden dues setmanes perquè comenci la festa major d'agost, però el primer acte ja s'ha celebrat. La Casa de la Vila ha inaugurat l'exposició Vall de Punts, una exhibició que posa en valor aspectes de la cultura popular badalonina. El Vall de Punts ha estat durant generacions una de les danses més singulars del carnaval al Baix Maresme, especialment a Badalona i Tiana. L'exposició Vall de Punts, del record a la plaça, ha inaugurat per avançar la festa major d'agost amb un recorregut per conèixer la història d'aquesta tradició. Escoltem l'Adrià Avellà, que és membre de l'Esbar de Sant Jordi de Badalona.
17: Tothom té molt present els gegants, els capgrossos, els dracs, fins i tot els castells. Però les danses, les músiques, també formen part de la cultura popular i són patrimoni immaterial d'una ciutat i d'un context social. I això a vegades és més fàcil que es perdi, perquè la gent no n'és tan conscient. Llavors, és molt fàcil per la festa major veure el patrimoni cultural material, però l'immaterial no sempre és tan fàcil. Llavors, bueno, donar una mica més d'espai i inaugurar l'exposició abans també és perquè la gent doncs, tingui temps de fer-s'ho seu.
15: I en esport, Ricky Rubio continuarà jugant a la penya almenys una temporada més. És la notícia més esperada per l'afició verdinegra d'ençà que va acabar la temporada. Ha arribat un 30 d'agost a les 4 de la tarda quan per mitjà d'un vídeo publicat a les xarxes socials del club, Rubio ha confirmat el que la majoria d'aficionats del bàsquet esperaven. Aprofitant la campanya de socis de la penya i sota el lema Jo hi seré, la veu en off de Ricky Rubio llegeix la descripció d'aquesta locució expressiva. Es tanca així el secret més ben guardat de l'estiu. Ricky Rubio seguirà vestint de verd i negre.
18: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
19: Ningú t'informa com nosaltres.
20: 20 anys del Víctimes al telèfon.
21: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
22: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
23: No, no.
22: Disculpe.
23: No.
22: Necesita
23: que no.
22: Disculpe, no le he entendido.
23: A ver, ayuda, ayuda.
22: Disculpe, no, sigo sin entender.
23: Por favor.
24: ¿Qué nivel de radio?
23: Operador.
24: ¿Qué nivel de radio?
22: Disculpe por la confusión.
23: Sí. Sí.
22: Gracias.
25: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
20: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
21: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Víctimes al telèfon.
1: I diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Hi ha diferents diaris que ho expliquen. La matinada d'aquest diumenge, 29 de març, haurem de... De què?
3: Haurem de retrasar una hora.
2: Retrasar o avançar?
3: A les dues seran les tres.
2: Però retrasar o avançar?
3: Avançar.
2: Avançar o retrasar?
3: Avançar, vull dir, avançar. A les dues seran les tres.
2: Segur?
3: Perdrem una hora de son.
2: Segur? Sí.
3: O una hora de festa.
2: Jo no ho tinc clar, això, eh?
3: Sí, home, sí.
2: Jo no tinc clar si hem de retrasar o avançar.
3: Avancem, avancem.
2: Bé, fem una cosa. Anem a trucar telefònica, que segur que ens ho expliquen a la meravella.
3: Doncs vinga, som-hi.
2: Jo és que de tu no me'n refio. Me'n refio més a telefònica.
3: Fas bé.
4: Precio red de Telefónica, 43 céntimos de establecimiento y 1,5 céntimos por segundo.
3: Possiblement ens ho recordin ara mateix,
4: eh? Otros operadores con...
2: Ah, sí?
3: És típic de Telefónica, no?
2: Abans ho feien.
5: Bon dia, la tenes, que más yo puedo ayudarles.
2: Hola, bon dia. Escolta, tinc un dubte.
5: Digui'm.
2: El tema de l'hora, que canvien demà...
5: Sí.
2: Això com va?
5: A veure, és la matinada del dissabte a diumenge a les dues.
2: Sí.
5: S'ha de posar el rellotge a les 3, s'ha d'avançar una hora.
2: Veus? Avançar o retrasar?
5: No, no, avançar una hora.
2: Avançar, eh?
5: A les dues s'ha de posar a les 3.
2: Vale, o sigui, a les dues, m'aixeco les dues i canvio el rellotge.
5: A les 3, correcte.
2: A les 3, eh?
5: Sí.
2: Però ho he de fer a les dues.
5: Bueno, ho pot fer a l'hora que vulgui. No és necessari que s'aixequi i a les dues retraci el...
3: Podem fer ara, això.
5: Adavantar una hora.
2: Ja, ja, o sigui, si he quedat a les dues i mitja, llavors què passa?
5: No passa res, llavors serà a les 3 i mitja.
3: Ja, clar.
2: Sí, hauré de retrasar-ho.
5: No, s'ha d'adavantar.
3: Ara que ho dius...
5: S'ha d'adavantar una hora.
2: Mm. Val.
5: Es dormirà una hora menys, diguem.
2: Sí, una hora menys.
5: Sí.
2: Llavors he de retrasar.
5: No, atrasar, no. Si retrasar el rellotge, llavors dormiria una hora més.
3: Ara ja no ho sé ni jo. Ja.
5: S'ha d'adavantar una hora el rellotge.
2: És que em perdo, això, perdoni, eh?
5: No passa res.
2: Per això tinc el dubte aquest, que per això la trucava.
5: No, s'ha d'adavantar una hora el rellotge. A les dues s'ha de posar a les 3. Vale. Dormirà una hora menys.
2: Una hora... Clar, però si dormo una hora menys, retraso l'hora.
5: No, si... A veure, si dorm una hora menys, adelanta l'hora.
3: Adelanta l'hora.
5: Si no, llavors dormiria una hora més.
3: Ja.
2: Ja, dit així,
5: sí. Si es retrasa el rellotge, es dormirà una hora més.
3: Clar.
2: Una hora més.
5: Correcte. Vale. En aquest cas és una hora menys.
2: Mm. Sí, una hora menys de festa, això sí.
5: Sí.
2: Si surto la matinada de dissabte a diumenge, és una hora menys.
5: Sí, correcte.
2: Molt bé. Perfecte, gràcies.
5: Gràcies per la seva trucada. Bon
2: gràcies.
5: Dia.
3: Millor no preguntar ni per què. Perquè
2: no m'ha quedat clar,
3: sí que és complicat explicar. Home, doncs si no t'ha quedat clar...
2: Anem a una altra operadora, a veure.
3: Una altra operadora?
2: Anem a un altre telèfon. Un altre telèfon d'aquests de Telefònica que tenen.
3: Les vols enganyar totes?
2: Sí, no sé quin hem marcat abans. Marca'm un altre, va.
6: El preu des de la xarxa de Telefònica d'Espanya és de 17...
2: Aquest és el barat o el car? És igual la car, tots.
3: I has de preguntar per què es canvia l'hora.
2: Sí, ara preguntarem per què.
7: Bienvenido al 11811. Buenos días, le atiende Pilar. ¿En qué puedo ayudarle?
2: Pilar, buenos días. Mira, a ver si me puedes ayudar. Es que estamos aquí discutiendo con los compañeros del trabajo.
7: Sí.
2: El tema de la hora. Mañana, ¿qué pasa con la hora?
7: Hay que adelantar una hora.
2: ¿Adelantar o atrasar?
7: No, adelantar.
2: ¿Adelantar?
7: Hay que dormir una hora menos.
2: O sea, ¿a qué hora es?
7: A las 2 de la mañana hay que poner las 3.
2: O sea, a las 2 me tengo que levantar y poner las 3.
7: Bueno, si quieres, si no, no se levante.
3: Vale. Si con la
7: pero
3: mano,
7: si hay que adelantar
3: que
7: una hora el reloj.
2: Pero si duermo una hora menos, ¿no retrasar la hora?
7: No, retrasar no, la tiene que adelantar.
3: Mm.
7: Dormirá una hora menos, pero tiene que le quitan una hora al día.
2: Seguro, ¿eh?
7: Sí, sí, seguro.
2: Es que
7: seguro.
2: Estamos aquí discutiendo, ¿eh?
7: No, pues lo tiene usted ganado.
2: Y, por ejemplo, si yo quedo a las 2:30, ¿qué pasa?
7: Si usted quiere las 2:30...
2: Sí, si quedo a las 2:30.
7: ¿A las 2:30 de qué día?
2: De mañana, de la madrugada.
7: O sea, a la madrugada
2: si quedo a las 2:30, ¿qué va a pasar?
7: Pues si queda a las 2:30, serán las 3:30.
3: Será
7: o tiene que ir a la 1:30, para que sean las 2:30.
2: No puedo quedar a las 2:30.
7: Bueno, realmente no.
2: No.
7: Serían la 1:30 o las 3:30.
3: No,
7: esa hora ha desaparecido.
2: No está.
7: No está.
2: No está.
7: Nos la hemos comido.
2: ¿Y usted sabe por qué el cambio?
7: Por ahorro de energía.
2: ¿Y qué energía?
7: Porque así los días son más largos y se gasta menos luz.
2: Vale.
3: Per matí serà més necessari o més de dia.
2: És de noche más tarde, por eso se gasta...
7: Claro, anochece bastante más tarde.
2: Ya, pero una cosa, entre tú y yo, ¿eh?
7: Sí.
2: Por ejemplo, tú por la noche, a lo mejor sí que es verdad que ahorras energía, pero por la mañana cuando te levantas es de noche.
7: Totalmente de noche. La hora
2: y entonces
7: levanto,
2: la luz igual la tienes que encender.
7: Pues exactamente igual.
2: ¿Y qué ahorro hay aquí?
7: Yo ninguno.
2: Pues yo tampoco.
7: Pero el gobierno ha decidido.
2: Nos están engañando, yo creo.
7: La Comunidad Económica Europea ha decidido que sí, así que...
2: Nos están engañando con este tema.
7: Bueno, si solamente fuese con este tema...
3: Mira cómo se anima.
7: Sería un poco.
3: La telefonista.
2: Ya. Tienes razón con esto, ¿eh? Sí, tienes razón. Bueno, gracias.
7: Nada, usted.
2: Gracias, buenos
7: Muchas
2: días.
7: Muchas gracias, buenos días.
3: Muy simpática la pena.
2: És veritat això, perquè clar, diuen estalviar, però clar, tu al vespre, és veritat, potser estalvies, però al matí quan t'aixeques, quan et lleves, és negra nit.
3: Sí. Sí,
2: si no obres el fluorescent de casa, no es veu res.
3: No, tens tota la raó.
2: No havies pensat mai.
3: No ho havíem pensat, això, mai. Bé, és que no em plantejo. Aquestes coses que tu et planteges, jo no me les plantejo.
2: Escolta, són coses importants, a la vida.
3: Sí, del dia a dia.
2: El tema de l'hora és un tema important,
3: Que sí?
2: És un tema important.
3: És de portada de diari.
2: És portada de diari. Bé, anem a altres temes al dia, et sembla? Bé. Doncs vinga, som-hi. Estem dins un embús, et sembla? Avui hi ha diverses notícies que fan referència al tema del cotxe. D'entrada, un titular que publica el diari Avui diu: ser més jove no fa ser més imprudent al volant. Tu saps que sempre se n'ha parlat de que portar un cotxe d'aquests potents i ser jove hi ha més risc de patir accidents. Doncs es veu que ser més jove o ser jove no fa ser més imprudent al volant. És una dada que no sé d'on l'han tret, però és una dada.
3: Molt bé.
2: I l'altra dada, diari 20 minutos, l'acumulació de senyals de trànsit confon els conductors. No sé si et passa a tu que vas a vegades per alguna carretera, per algun carrer, i hi ha cartells que hi han 15 indicadors.
3: Home, 15 no m'ha passat mai.
2: Home, però a vegades, jo què sé, direcció centre, direcció nord, direcció sud, altres destinacions, desvis a la dreta, Tarragona. Espera, qui truca ara? Bon dia. Hola.
1: Hola, bon dia. Trucava per la previsió del temps.
2: Per la previsió del temps? Digui, sí. Digui.
1: Mira, és per al Montseny demà.
3: Això és pel temps a la carta, pel Montseny demà.
2: Sí.
3: Molt bé, jo li que gràcies i ja està.
2: Com es diu?
1: Jordi Fernández.
2: Jordi, gràcies.
1: El telèfon?
2: No cal, ja el tenim. Gràcies.
1: Molt bé, d'acord, adéu.
2: Escolta, què és això?
3: Això és pel temps a la carta, no cal que truqui...
2: Per què feu entre trucades? Home, per què truquen ara
3: poden
2: aquí?
3: Trucar...
2: Per què truquen?
3: Poden trucar durant tot el matí.
2: Per què truquen aquí?
3: Poden trucar durant tot el matí.
2: Però
3: saben, els oients saben que si truquen durant aquesta hora...
2: Que han fet fora aquí gent i no m'he enterat.
3: Si truquen...
2: Que han d'agafar aquí els telèfons també.
3: Si truquen en aquest moment, és possible
2: que entrin a la terra. Ui, però si no hi ha ningú fet de tècnic, tampoc. Què és això?
3: Ja ho saben, que en aquesta hora les trucades entren directament. Ja ho saben, els oients.
2: Escolta una cosa. Qui en sap de tot plegat?
3: Sí.
2: Si parlem de trànsit, a qui hem de trucar?
3: El senyor Urbano.
2: Senyor Urbano, anem a trucar-hi, va.
3: Doncs vinga, truquem al senyor Urbano.
2: Que fa dies que no conversem amb ell, en aquest espai.
3: Sí, és cert. Tot i que va venir fa un parell de setmanes, eh?
2: Però tu no t'ha passat, per exemple, trobar...
3: No, jo em confongo amb dues senyals.
2: Amb una carretera, hi han 15 indicadors, Tarragona, Mallorca, Eivissa...
3: A mi només que em posi una fletxa al terra i em confongo.
2: Senyor Urbano...
8: Hola,
2: truco de Ràdio Badalona.
8: Hombre, què tal?
2: Hombre, que està en una cova.
8: No, estic al cotxe, però amb manos libres.
3: Ah, està fent classe.
2: Que està fent classe.
8: I no, estic escoltant Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Què diu ara?
3: Ben fet.
2: Ben fet.
3: Així m'agrada.
2: Escolta una cosa, suposo que escoltava aquesta notícia que dèiem.
8: Sí.
2: Del tema de que ser més jove no fa ser més imprudent al volant.
8: Ja.
2: Això és veritat o no? Vostè que tracta directament amb joves...
8: Bueno, jo sempre diria que aquestes coses, aquí una persona diu això i ja està dit. És com antigament, el pa té colesterol, és dolent, els ous també, i després resulta que no ho són. Vull dir, cada un diu la seva...
3: És una bona comparació.
2: Sí.
8: Vull dir que aquest senyor ha dit això i ja està dit.
2: Ja està dit.
8: Això mateix. L'únic que hi ha aquí és que...
2: Per una cosa, senyor Urbano, aquest estudi... Sí. Això que ho ha fet una empresa d'assegurances. Dic tot amb això.
8: Clar, per això, hi ha empreses d'assegurances que poden tenir certs cotxes perquè ho fan més barat, perquè ho fan per el que sigui, i llavors tenen una classe de clients. Ja vam parlar l'altre dia de que el cotxe vermell sí. amb algunes companyies és més car i amb altres
9: sí.
8: no
9: sí,
8: és
9: veritat. Importància.
8: Mm. També hi ha companyies que...
2: Perquè, per exemple, un Golf de color blanc és més car?
8: No, aquí no. Depèn de la companyia. Hi ha companyies, potser com aquest pèl, aquesta companyia, diuen que la gent jove no és de sinistra, doncs ells faran seguros a la gent jove. I llavors hi ha companyies que diran, doncs jo li faig un recàrrec perquè la gent jove té més accidents.
2: Val.
8: I
2: l'altre tema, el tema de les senyals de trànsit. Aquí jo crec que vostè em donarà raó. Com pot ser que a vegades vas per la carretera i hi ha, de cop i volta, 15 indicadors?
3: Mm. Què passa aquí?
2: Què passa aquí?
8: Amb això ho dic molt bé perquè jo penso igual, eh? Jo quan vaig a un puesto i vaig a l'indicador no l'endivino mai, em perdo
2: ja, temps. Però saps que hi ha ganes, a vegades, d'aturar de cop el cotxe i començar a llegir un per un el cartell.
8: Sí, jo sóc de les persones que com que no ho deixo mai de prestar atenció al tràfic,
2: sí.
8: no moc el volant, estic mirant la distància que tinc al de davant, coses d'aquestes, és que no llegeixo cap cartell quan hi ha tant.
3: Home, ja, no ho digui.
8: Que no sé on vaig.
2: Però és que té raó, o sigui, hi ha vegades que et trobes cartells que dius, aviam, que indiquin clarament una cosa i després que indiquin una altra, però que de cop i volta, no sé, 15 indrets... que exacte. Et perds directament.
8: Exacte. Nosaltres, amb exàmens, només hi ha un examinador a la província de Barcelona que té aquesta mania de dir, escolti'm, a partir d'ara busqui la sortida per anar a tal puesto.
2: Mm.
8: I llavors aquest alumne torna boig perquè, clar, n'hi ha tantes que està nerviós, no ho troba. Jo li tinc de parar l'examinador. És que dir-li altra cosa més important.
3: També ja, en castellà amb els alumnes.
8: No lo verà l'alumno. Jo no lo veu jo, no lo verà l'alumno.
2: Ja.
8: Si un està aprenent atenció al trànsit, encara que vagi a reduir-se la velocitat,
2: sí.
8: no es poden llegir tants que...
2: Molt bé.
8: Has de tenir la sort d'endevinar el que tu busques.
2: Molt bé. Doncs, senyor Urbano, gràcies un dia més.
8: Molt bé, a vosaltres.
2: Gràcies, que vagi bé. Gràcies.
3: Mira, amb el violí.
2: Et quedaràs astorat amb aquest anunci que avui hem trobat al diari 20 Minutos.
3: Mm.
2: Diu, reuniones bíblicas gratuitas para los que se preguntan qué creen. Tens dudes, tu? Què creus?
3: Que tengo dudes?
2: Tens dudes o no?
3: De
2: dubtes?
3: Què?
2: Tens dubtes?
3: Religioses?
2: Sobre la vida.
3: Sobre la vida, clar.
2: Sobre què fem aquí?
3: Sí, clar, tothom té aquests
2: dubtes. D'on venim? On anem? Sí. On anirem?
3: Sí, sí.
2: Anirem al cementiri de Sant Pere o al de Sant Crist?
3: Per exemple, són dubtes que podem tenir.
2: Anem a trucar-hi? Aviam què ens diuen.
3: Mm. Però són dudes bíbliques, eh?
2: Sí, però preguntarem, aviam, jo tinc dubtes.
3: Mm. Tu vols saber per què estem en aquest món i...
2: Sí.
3: Mm. Per ser feliços.
2: Has de trucar un munt de números, eh? És un número de telèfon mòbil.
3: Mm.
2: Truquem en directe, aviam què passa.
3: Això és gratis.
10: Sí, buenos días.
2: Buenos días. Hola.
10: Hola.
2: Tengo dudas.
10: Sí.
3: Mm. Sí.
2: ¿Me puedes ayudar?
10: Pues tal vez.
3: ¿Qué digo?
10: Sí.
2: ¿Me entiendes en castellano, en español?
10: Pues en castellano.
2: Sí, en castellano.
3: En cristiano, que ha dicho.
2: ¿Entiendes el castellano?
10: ¿De qué?
2: Si entiendes el español.
10: Sí, yo entiendo el español.
2: Ah, vale, porque sí, el anuncio en el 20 minutos sale en español.
10: Sí, sí, por eso yo hablo español.
2: Vale,
10: sí.
2: Vale.
3: Muy bien.
2: Mi pregunta es, aquí pone que puedo preguntar o puedo, para los que se preguntan, ¿qué creen?
10: Sí.
2: Y yo tengo la duda de que no sé qué creo ya.
10: La duda es los que, sabes, había puesto mal, debes decir creer en lugar de creen.
3: ¿Cómo?
2: ¿Cómo? No te entiendo.
10: Pues son reuniones que tenemos.
3: ¿Reuniones?
2: Sí,
10: sí, sí. Sí. Seguimos las enseñanzas sencillas de Cristo.
3: Sí,
2: correcto.
10: Sí, sí. Y las reuniones...
2: Pero pues, una cosa, si yo te pregunto hacia dónde vamos...
10: ¿A dónde vamos?
2: ¿Dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos?
10: Pero, ¿dónde vamos?
2: Pues, todos, la sociedad, el mundo.
10: ¿El mundo?
2: Sí, el mundo. No el periódico, sino el mundo.
10: El mundo. Pues el mundo... ¿Dónde vamos? Pues
9: sí, sí.
10: Vamos a la eternidad.
3: A la eternidad.
9: A la eternidad.
10: Sí. Mm. Sí. Y será una eternidad, de según lo que vivimos aquí, será para estar para siempre en un lugar muy tranquilo o otro.
9: ¿Pero esto quiere decir que somos inmortales?
10: Inmortales, sí.
9: ¿Somos inmortales?
10: Sí.
3: Mm.
9: Ya. De alma, ¿eh?
10: El alma, sí, sí.
9: De alma, digo. De alma.
3: Se remontiene ese
10: cuerpo. El alma vuelve a Dios. ¿Quién nos ha dado en el principio?
9: Mm.
10: Uh-huh. Sí.
9: ¿Y eso, hacéis reuniones?
10: Las reuniones...
9: Gratis.
10: Gratis, sí,
9: gratis.
10: Claro.
9: Bueno, gratis. No tan claro, en ese país se paga por todo.
10: Sí, no son gratis.
9: Son gratis.
10: Sí, porque Jesús dijo que dar el evangelio gratuitamente.
9: Sí, gratuitamente. Sí. ¿Y eso dónde hay las reuniones?
3: No, la Biblia cuesta
10: pues
3: dinero.
10: Pues tenemos una reunión los domingos a las 6 en Montornès del Vallès.
3: ¿Una hora?
9: ¿En dónde?
10: Montornès del Vallès.
9: Montornès del Vallès.
10: Sí.
9: Vale, es un poco lejos, ¿no?
10: Y otro martes por la tarde en Sabadell.
9: Mm. Sabadell.
3: Ah, muy bien.
10: Sí,
3: muy bien.
10: A las 8.
9: ¿De dónde eres tú? ¿De Estados Unidos, puede ser?
10: De hecho, de Canadá.
9: De Canadá. Sí. Me sonaba el inglés, bueno, el castellano que hablas me sonaba americano.
10: Mm. Oh, pues sí, con el acento de
9: sí,
10: Canadá,
9: sí, sí,
10: sí.
9: No,
10: claro.
9: De Lempordà no eres, ¿no?
3: Falta aquí Juanito Navarro y tenemos aquí...
9: Bueno, pues ya te llamaría en otro momento.
10: Vale.
9: Venga, gracias.
10: Muy bien, de nada. Hasta otro momento.
9: ¿Tots han fet algo?
3: Bé, ho fan gratuïtament, per tant, aquí no hi ha negoci, ara.
9: Sí, no, està molt bé. I està molt bé que s'anunciïn a diaris com el 20 minutos.
3: Ho fan altruistament.
9: Home, en temps de crisi tot és val. I sí. Si aquesta gent, de veritat, ho dic, poden ajudar algú, doncs benvingut sigui.
3: Sí.
9: Escolta, ahir ens va quedar pendent un tema, parlant d'ajudar, i és que havien de buscar, a través d'una agència matrimonial, ara sí, una parella.
3: Mm, sí.
9: En temps de crisi, tu buscaves i jo buscava una parella que tingués una bona compte corrent.
3: Sí, perquè així ja deixem de treballar i ens dediquem a viure de renta.
9: Sí, sí. Escolta, anem a trucar a aquesta agència que hi teníem al telèfon, que no ens van contestar el telèfon. De fet, el tenien apagat. Aviam si avui tenim més sort.
3: Doncs truquem a aquesta agència
9: Lazos.
3: Matrimonial, que es diu Lazos i que ahir no ens agafava el telèfon.
9: Que ens volem enllaçar amb algú, va.
3: Algú ric.
9: Avui a línia.
3: Perquè la gràcia és viure l'eternitat també en vida, diguem-ne.
9: Sí. En temps de crisi, escolta, tot s'hi val.
3: Amb una parella riquíssima.
9: Tot s'hi val.
3: Aquesta agència, que no sé si és una tapadera, perquè no respon mai ningú.
9: No hi ha ningú mai. Jo no sé quin negoci fan. Perquè si el negoci és a través del telèfon...
3: Sí, malament rai.
9: I no l'agafa ningú mai...
3: No contesten el telèfon.
9: A més, us he de dir, oients, que és una agència que s'anuncia en el diari, que es diu Lazos.
3: I que posa el seu número
9: de
3: telèfon.
9: Que posa el seu número de telèfon per trobar o per buscar informació.
3: Mm.
9: Clar, si tu truques cada dia i no hi ha ningú...
3: Sí, a més, és una hora raonable.
9: Sí, aquesta hora. Jo crec que si no treballen aquesta hora ja poden plegar. O el negoci.
11: Hola.
9: Hola, bon dia.
11: Bon dia.
9: He trucat a Lazos.
11: Sí.
9: Hola, mira, volia informació, si era possible.
11: Sí, home, i tant. Mira, em pots donar el teu nom, sisplau?
9: Jo, Carles.
11: Carles. El teu número de telèfon de contacte?
9: Mira, 93395...
11: 395...
9: 40...
11: Sí?
9: 04.
11: Ara repeteixo, 93395 40 04.
9: Sí.
11: I on ens has vist anunciats?
9: Al 20.
11: Al periódico...
9: 20 minutos. Però jo volia informació més que res, no volia res més.
11: Vale, no, nosaltres som una agència pues, matrimonial i d'amistat.
9: Escolta, t'escolto fluix.
3: Parla com un capellà, no?
9: Sí, ara.
11: Ara ens és millor, oi?
9: Sí, sí, bueno, digue'm.
11: Vale, doncs nosaltres som una agència d'amistat i matrimonial que proporcionem, pues, bueno, a canvi una quota inicial d'alta.
9: Sí.
11: Contactes a cada...
9: Però escolta, cosa, què li passa a aquest home?
3: No sé.
9: S'està tocant o què?
3: No.
11: No cobrem mensualment una
9: ja.
11: Quota.
3: No cobra mensualment.
11: Sinó simplement pues, una quota d'alta.
3: Quan val?
9: Què val la quota?
11: Això no ho diem per telèfon. Ho és, Això per telèfon no ho diem.
9: No ho dieu, eh?
11: No
3: per si tenen pinxat el telèfon o alguna cosa.
11: Com funciona.
9: Ja.
11: Llavors, pues, t'ho explicarem detalladament.
9: Vale, una cosa, jo volia fer una pregunta només directament, si és possible.
12: Sí, i tant.
9: Escolta una cosa, jo busco parella, però busco algú que tingui diners. Així de clar t'ho dic.
12: Bueno, tenim de tot, sí.
9: No, o sigui, et seré franc, estic passant en una mala situació econòmica i necessito algú que tingui pasta.
12: Vale, jo et dic que hi ha moltes possibilitats.
3: Hi ha moltes possibilitats.
9: Hi ha possibilitats.
12: Sí. Sí. Però això, clar, hauríem de parlar més...
9: Tu m'entens, oi? O sigui, ja sé que potser et sona molt estrany, però jo crec que amb el temps que corre, més d'una persona t'està trucant i et diu això, oi?
3: És igual. A veure, el que vol és fer diners.
12: Estrem els dos vessants.
9: Com? Et truca gent també rica que vol gent pobra?
12: No, la gent rica que està sola.
9: Sí.
12: I gent com tu.
9: Gent com jo.
3: Desesperats.
12: Vale, n'hi ha. No t'he d'enganyar, n'hi ha. Però també hi ha molta gent que no té cap problema econòmic, que viu molt bé, però que es troba sola.
9: Doncs aquí vull la persona.
12: Vale, llavors tenim les dues possibilitats, és a dir, les dues pols oposats, que és el que en aquest cas tu necessites.
9: Molt bé. I això suposo que he de venir, com va això?
12: Sí, ens hauria de demanar dia i hora.
9: On esteu?
12: Mira, aquest mes estem a Plaça Catalunya número 9.
9: Aquest mes esteu a Plaça Catalunya.
3: Què és itinerant, això?
12: Sí, a partir del mes que ve estem a Catalunya 38.
9: Sí, es va movent l'agència.
12: No. No, ens hem mogut ara perquè els dissabtes tenim molta demanda.
9: Hi ha demanda.
12: Llavors, en aquestes setmanes, els dissabtes no podem atendre.
3: Ja.
9: Ja.

0: quilòmetres a Berlín, que resulta que té 200 habitants. I tu dius, bé, i on està la notícia? La notícia és que aquest poble de 200 habitants té 150 perruqueres.
1: Com?
0: Sí, sí, sí. Sí, té 200 habitants.
1: No és reial, això.
0: Que sí, i té 150 perruqueres. De fet, al carrer principal d'aquest poble només hi ha salons. Mm. Salons de perruqueria. I milers de dones, sobretot de Berlín i la seva àrea, visiten a diari aquest poble per tallar-se el cabell perquè és baratíssim.
1: És com per temàtica de la perruqueria.
0: Sí, sí. És com un Port Aventura, però de perruqueria.
1: Pèl Aventura, no?
0: És Pèl Aventura.
1: M'estàs prenent el pèl, jo.
0: No, no, que de veritat, és una notícia que avui surt a diferents diaris.
1: No ho puc creure.
0: Que s'estalvien... Mira, diu que tot plegat, tota la sessió, o sigui, mascarilla, les celles, 20 euros.
1: 20 euros. Escolta, no tenen un pèl de tonto, no?
0: 20 euros. Fins i tot, hi ha un autobús que fa línia directa de Berlín al poble.
1: Sí, sí, no, que està molt bé.
0: Sí, sí. I escolta, i una altra, i acabem una notícia d'aquelles que, bé, no sé si és molt agradable, ja t'ho dic ara, que no. Resulta que des de Londres també ens arriba la notícia... És notícies aquelles que dius, com pot ser? Els pares d'una jove morta han rebut una carta de l'escola avisant-la perquè no anava a classe.
1: Ai.
0: Sí, sí. Això que ha passat això a Manchester, en aquest cas va morir una noia, i ara els pares han rebut una carta de l'escola on estudiava informant que la noia hauria de millorar la seva assistència a classe, que hauria d'anar-hi més.
1: No, bé. No va bé, eh?
0: No va bé aquesta escola, ja t'ho dic ara,
1: No va bé aquesta escola.
0: No va bé aquesta escola. Bé, així marxo.
1: Molt bé, Carles.
0: Demà hi tornem, demà divendres, amb més temes.
1: Fins demà.
2: Hello. Víctimes al telèfon.
3: Qui diga?
2: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
3: Ràdio Zeta.
4: No, no, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
4: No, no, de Badalona.
5: És la ràdio de Badalona.
2: Vint anys del Víctimes al telèfon.
6: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
0: Està Antonio.
7: Està, què li queries?
0: De Ràdio Badalona, la més mona.
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: He llamat la tele xurro.
9: Sí, però no.
6: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
10: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
2: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
11: Manténgase a la espera,
0: sí,
11: gracias.
0: Sí, aquí estoy.
6: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
12: Bueno,

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat avui dilluns. Sí. Aquest Víctimes al telèfon, carregat de notícies del cap de setmana.
3: En aquest darrer dia, dilluns al mes de març, perquè sí. Ja d'aquí dos dies i entrem a l'abril. Passen els mesos volant, tu, eh?
2: Volant.
3: Agafes el calendari i no et dones compte i vas arrencant pàgines.
2: Sí.
3: Ja anem arrencant gairebé tres.
2: D'aquí quatre dies...
3: Demà podem arrencar un altre, ja tres. Tres aquest 2009.
2: D'aquí quatre dies Nadal.
3: Sí, sí, Nadal, i d'aquí quatre dies ja el 2025. Va.
2: Sí, sí.
3: Escolta, avui parlem, si et sembla, d'un tema que ens ha sobtat, que avui explica el diari La Vanguardia. Si ho explica La Vanguardia...
2: És seriós el tema.
3: És seriós el tema, eh?
2: Ens en podem refiar.
3: Parla de que una cadena de força pa de Barcelona i sí. La seva àrea metropolitana, per certa mèria, a la nostra ciutat de Badalona, sorteixen cada dia 1.000 euros entre els...

0: seus clients. El titular d'aquest reportatge és Pan con premio bajo el brazo. Això que el tiquet de compra té que coincidir amb el número premiat del sorteig de la 11.
1: Molt bé, una bona iniciativa.
0: I això ho fan, suposo, per què? Per quina paraula fem servir ara mateix?
1: Crisi.
0: Crisi. Ja sé cansat ja de la crisi. Jo crec que farem un contraespai d'aquí a pocs dies.
1: Doncs espera't, eh?
0: Per no parlar de la crisi.
1: Espera't.
0: Escolta, es tracta del Molí Vell. Si et sembla, anem a trucar. Aviam sí. Si ens poden dir alguna cosa més sobre aquesta iniciativa. Que per ara s'han sumat a la iniciativa unes 70 botigues, tendes d'aquesta cadena de Barcelona.
1: Clar, que no tinguin com participar-hi perquè ens interessa, eh?
0: Anem a marcar.
1: Oh, 1.000 euros, et soluciona...
0: Tenim línia. Trucau.
2: Diputación.
0: Hola, bon dia.
2: Hola.
0: He trucat a Molí Vell.
2: Sí.
0: Hola, mira, truco de Badalona, de Ràdio Badalona.
2: Sí, dime.
0: Una pregunta. Vosaltres participeu en aquesta iniciativa de sortejar 1.000 euros cada dia?
2: Sí.
0: Sí? I escolta, com va això?
2: Pues això va amb el tiquet.
0: Sí.
2: Quan fas la compra.
0: Sí, perdona, jo compro una barra de quart.
2: Sí.
0: O el que sigui, una baguette francesa, una d'aquestes que teniu, sí.
2: Sí.
0: O una magdalena.
2: Sí.
0: Teniu magdalena de xocolata, amb barrejant amb crema?
2: No.
0: No, no hi ha. Bueno, compro pa, no.
2: Uh-huh.
0: I llavors què passa aquí?
2: Bueno, pues guardas el tiquet i cada dia quan sortegen el cupó de la 11,
0: sí.
2: Pues tens que mirar el número de tiquet este que coincidia amb el número premiat.
0: I escolta, des de quan no esteu fent això?
2: Això va començar a finals de la setmana aquesta passada.
0: I de moment, saps si s'ha repartit ja els primers 1.000 euros?
2: No, amb aquesta tenda no, sí, amb una altra...
0: A l'altra, amb una altra no ho saps? No ho saps, amb una altra?
2: No, no sé.
0: No, la idea crec que és repartir 6.000 euros cada mes.
2: No, això no ho sé, això tan detallat és que he trucat a oficina.
0: Tens el telèfon?
2: Sí.
0: Dóna'm el telèfon d'oficines.
2: Sí, 93,
0: sí?
2: 410.
0: Molt bé, perfecte.
2: Allí sí que t'informaran absolutament de tot.
0: Perfecte, molt gràcies. Bé. Adeu, adeu.
1: Gràcies.
0: Anem a trucar a les oficines d'aquest forn de pa. Bona iniciativa, eh?
1: Home, doncs sí. A mi em recorda jo del...
0: No va el telèfon. Escolta una cosa. Qui toca el telèfon al cap de setmana? Hi ha algú que té unes mans aquí que li haurien de tallar, tu? Li haurien de tallar les mans, perquè mira,
1: torna
0: tot embolicat
1: està. Torna a marcar.
0: 410...
1: Volem saber si algú li ha tocat. A mi recorda jo de Nestlé, com era jo que obries?
0: Hola, bon dia, què tal? Hola? Hola.
3: Digue'm.
0: Mira, truco de Ràdio Badalona, la més mona.
1: Li fa gràcia?
3: Digue'm.
0: Mira, et truco perquè he trucat al Fort de Pa que sortegeu 1.000 euros, oi, cada dia?
3: Sí.
0: Vale, la pregunta és, això ho veu encetar la setmana passada, però han tocat ja els primers 1.000 euros?
3: Un moment, igualment em sembla que comencem aquest dilluns,
0: Ah, però si m'ha acabat de dir una botiga que hem trucat al carrer Diputació que van començar la passada setmana.
3: Un momentet, eh?
1: Molt bé.
0: Atenció. No tenen clar quan han de començar a repartir els 1.000 euros, tu.
1: No.
0: Segons aquesta notícia de La Vanguardia, això ho han començat ja fa uns dies.
1: Bé, a final de la setmana passada.
0: Des del jueves, posa.
1: Potser...
0: Tal i com ens ha indicat la dependenta de la botiga situada al carrer Diputació de Barcelona.
1: Escolta, doncs cada botiga ho ha començat un dia diferent.
0: Bueno, però si estem trucant a l'oficina central... Això és com una mena de franquícia, eh?
1: Sí.
0: Entre tu i jo, és aquest forn de pa. Segur que et sona, hi ha molts arreu. Hola, bon dia. Hola.
4: Bon dia.
0: Bon dia, truco de Ràdio Badalona.
4: Sí.
0: Què tal, com va el matí?
1: Sí, és mona.
0: Escolta una cosa, et truco perquè avui hem vist a La Vanguardia aquesta iniciativa que s'heu sortejant cada dia 1.000 euros.
4: Sí.
0: Això va començar dijous, oi? Tinc entès. Ja heu donat els primers 1.000 euros?
4: És que no és un sorteig.
0: Però això no es fa cada dia amb la 11?
4: Sí.
0: Vale, i això depèn de si doneu el número o no doneu el número,
4: exacte.
0: Correcte?
4: Exacte.
0: Sí, pot ser que hi ha dies que no hi hagi el número i hi ha dies que sí.
4: Exacte, hi ha dies que podem tocar a tres persones diferents.
1: Mira.
0: A tres persones diferents?
4: Ja. Sí, perquè com que hi ha 75 botigues...
0: Sí.
4: Que els números són independents entre...
1: Clar.
4: O sigui,
0: els números són repetits?
4: Poden ser repetits.
0: Poden ser repetits.
4: Hem estat mirant i, com a molt, es repeteixen dos al dia.
0: Val,
4: Els últims 5 números, eh?
0: Els últims 5 números.
4: Clar, hi ha botigues que tenen 7 números.
0: Per exemple, si avui surt, atenció, el 28.886 a la 11, i jo tinc aquest número, que he anat a comprar el pa,
4: sí.
0: 1.000 euros.
4: Exacte.
0: És correcte, això, no? Val. I això a Badalona en teniu alguna?
4: A Badalona no.
0: Ah,
4: no.
0: Però no teniu alguna a Molí Vell?
4: Tenim un Molí Vell a Badalona, però no, és dintre d'un Open Core i no està associat a aquesta campanya.
0: Ah, oh. Què dius ara?
4: Sí.
0: El que hi ha l'Open Core del carrer Francesc Layret.
4: Exacte, no
0: ho fa. No ha volgut participar-hi?
4: No.
0: Ah, oh.
4: Bueno, és que els que estan dintre del Pencor no han participat.
0: Bé, doncs, i el motiu? Hola?
1: Senyoreta?
0: Hem perdut la comunicació.
1: Senyoreta?
0: Avui el diari 20 Minutos parla d'un tema que moltes vegades ja hem tratat en aquest espai, i és que la crisi, diu el titular, la crisi li da la puntilla a la propina. Mm. Diu que l'hostaleria diu que tot plegat va començar a caure amb l'arribada de l'euro. O sigui, des que hi ha l'euro, el tema de les propines...
1: Sí, això és cert,
0: És diferent. Per cert, aquesta setmana m'explicaven que hi ha països, per exemple, Europa, que tu saps que és obligatori.
1: Estats Units, per exemple, també.
0: Per exemple, m'explicaven aquesta setmana a Viena, per exemple. Tu vas a un restaurant a sopar o a dinar, I, per exemple, la factura puja 25 euros. Doncs et ve el cambrer i et diu directament, escolta, quan vols deixar? I tu llavors has de dir 27, 28, 29, 30 euros. Mm. Crec que has de deixar un 10% del que val, en aquest cas, l'àpat que has consumit. Aquí no. Aquí hi ha gent que ho deixa propina o no deixa propina.
1: Home, és que la propina és voluntària, sinó que no li diguin propina.
0: Però atenció a aquesta notícia que publica avui el 20 Minutos. Els sociòlegs...
1: Sí.
0: Que es veu que han estudiat a fons el tema,
1: sí.
0: Han apostat...
1: No saben què estudiar.
0: ...que la tradició de la propina no es recuperarà al nostre país. Atenció al tema,
1: Què dius, que s'ha perdut per sempre?
0: Que sí, que s'ha perdut per sempre i que es perdrà amb la crisi per sempre. Diu que los botes, saps aquests botes al restaurant?
1: Sí.
0: Hi ha molts restaurants i bars que hi ha la campana. Quan algú deixa una propina important, fan sonar una campana. Segons aquestes dades que avui publica el 20 Minutos, los botes de los restaurantes han caído a la mitad.
1: No sonarà més la campana.
0: No. Diu que en temps de crisi, la gent retalla el que pot, encara que sigui gratificar un bon servei.
1: Normal, en temps de crisi, normal.
0: A tot això, avui, atenció, he buscat un estudi que s'ha fet sobre els noms dels bars. Resulta que a l'estat espanyol, el guanyador absolut és el nom de Plaza, o Plaza.
1: És a dir, que Plaza és
0: Atenció.
1: El nom que tenen més bars a Espanya.
0: De cada 10.000 restaurants o bars de l'estat espanyol, 39 es diuen així.
1: Plaza.
0: Sí, però d'altra banda, també hi ha Bar Avenida.
1: Bar Avenida.
0: Que també és un dels noms més comuns. Però el bar Plaza guanya, És el que guanya més.
1: Després... Ah, Badalona no en tenim, per
0: sí,
1: això.
0: Sí, sí que n'hi ha.
1: Ah, sí,
0: n'hi ha a tot arreu, I després hi ha un llistat de bars, de noms, que s'han fet molt populars. Per exemple, segur que et sona Bar Fritanga.
1: No, la veritat és que no. Hi ha bars que fan olor fritanga, però...
0: Bar Malibú segur que l'has vist en algun lloc.
1: Sí.
0: Bar Malibú.
1: Sí.
0: Bar Belle Époque.
1: També.
0: Un nom també característic, sobretot a poblacions tan boniques del nostre país com Benidorm, és Bar Los Delfines.
1: Los Delfines.
0: A Menorca, per exemple, hi ha tota una organització que es diu Los Delfines.
1: Jo n'he vist molts de bars Manolos, també.
0: El Aperitivo.
1: El Aperitivo.
0: També. Chiqui.
1: Chiqui Martí.
0: Granges, per exemple.
1: Granja, una pila.
0: Típic, nata i fressa.
1: Sí,
0: nata i fressa. Va, escolta, anem a trucar a bars que s'anomenen Bar Plaza.
1: Sí.
0: De pas anem a preguntar si els he baixat el tema de la propina. Som-hi.
1: D'aquí Graf Garriga.
5: Sí.
0: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
0: He trucat al Bar Plaza.
5: No.
0: No? On he trucat?
5: Això és un bar, però el Bar Plaza fa 7 anys que no és.
0: Ah, 7 anys. És que Telefònica va al dia.
1: Escolta
0: una cosa, mira, truco de Ràdio Badalona.
5: Sí, ja m'has trucat alguna vegada, però
0: sí.
5: No està la cosa per fer res.
0: No, jo per què t'he trucat?
5: Em sembla que de ràdio m'han trucat ja. No sé si eres tu o no.
0: No, escolta, jo truco per fer-te una pregunta, no truco per res més.
5: Ah, vale, digues.
0: Escolta una cosa, jo vull saber si el tema de la propina,
5: sí,
0: en tot això de la crisi, t'ha baixat o no.
5: Home, una mica sí, potser.
0: Una mica sí, però...
5: No molt, potser un 30% o així.
0: Un 30%.
5: Sí.
0: Per exemple, avui hi ha una enquesta, que surt al 20 Minutos,
5: sí,
0: que diu que la gent jove és molt reàcia a deixar propina.
5: Sí, la gent jove sí.
0: Per què això?
5: Pues bueno, potser perquè van més pelats i perquè no tenen aquesta ideologia de la propina que
1: aquesta
5: això ve davant.
1: Tecnologia.
5: La gent jove potser veu més que tu estàs durant un servei
0: veu i més,
5: cobres.
0: O sigui, és més alcohòlica, vols dir?
5: Eh?
0: És més alcohòlica?
5: No, no, jo no penso que sigui per alcohòlica.
1: De veure, de mirar.
0: Ah, de veure, de mirar.
5: Sí.
0: Em pensava que era veure, de veure, de veure.
5: No, no, que vull dir que a mi em sembla que ells no tenen aquesta costum.
0: Sí.
5: Vale? I paguen pel servei que tu estàs fent.
0: Ja, ja.
5: Són més la gent gran la que sol deixar més propina.
0: Escolta una cosa, a la mateixa notícia diu que els sociòlegs han apuntat que aquesta tradició no es recuperarà. O sigui, que això de donar propina s'anirà perdent.
5: Jo crec que sí.
0: Tu creus que sí? Jo sí, dones la raó a la notícia.
5: Sí, jo crec que sí.
0: Tu creus que d'aquí uns anys
5: sí,
0: ningú
5: sí
0: deixarà propina?
5: Als estrangers, amb una mica de sort.
0: Bueno, perquè tenen molta tradició i en molts països és obligatori.
5: Sí, però aquí cada vegada és menys i jo penso que sí s'acabarà perdent.
0: S'acabarà perdent, eh?
1: Això com pot afectar sí el negoci?
0: Molt bé, doncs escolta, gràcies.
5: De res.
0: Anem a un altre negoci, et sembla?
1: Sí,
0: per cert,
1: negoci.
0: També aquest mateix estudi indica que els restaurants de menjar ràpid no deixen res, la gent.
1: Home, perquè no hi ha atenció al client, pràcticament. Què s'ha de deixar?
0: Bueno, però a vegades...
1: A McDonald's l'has de deixar, que vas tu a la barra a buscar-ho?
0: Però molt ràpids, a vegades.
1: Per això es diu menjar ràpid.
0: Anem al carrer Arenys, de Barcelona.
6: Sí,
0: hola, bon dia. Hola. He trucat al Bar Plaza.
6: Sí.
0: Hola, mira, perdona que et molesti. Truco de Ràdio Badalona.
1: La sí més mona.
0: Mira, truco per fer-te una pregunta.
6: Digue'm.
0: Amb tot això de la crisi, tu sí has notat que et deixen menys propines?
6: Ai.
0: Oi, que t'has caigut? Caigut?
6: No, m'ha caigut una cosa que tenia aquí, però no. Ah. No passa res. Menys propines?
0: No, menys, menys.
6: No, bueno, lo que hi ha és menys faena. No hi ha tanta faena. Llavors no fa tanta propina, no?
0: Sí, clar.
6: Però la persona que això dona igual, deixa igual, si està contenta.
0: Deixa igual.
6: Si tinc bé entesa, deixa igual.
0: Escolta una cosa, i la gent jove?
6: Sí.
0: Deixa propina o no deixa propina?
6: No, joves no acostumen. Això són, diguéssim, això és una mica restaurant, nosaltres fem.
0: Sí.
6: Bons taules de menjar i això és quan te deixen propina si...
0: Però la gent jove passa.
6: Sí, no, la gent jove no està per aquestes coses.
0: Vale.
6: No.
0: Escolta una cosa, el bar es diu Bar Plaza?
6: Sí.
0: Escolta, tu saps que a tot l'estat espanyol és el nom de bars que més es posa?
6: Sí. Bueno, nosaltres ja tenim 40 anys en aquest nom.
0: Ja,
6: més
0: ja.
6: De 40.
0: Però tu saps que, per exemple, a Barcelona ciutat hi ha 12 bars que es diuen iguals que tu?
6: Només 12?
0: Només 12. Bueno, això és el que... Tu penses que hi havia més?
6: Sí, nosaltres ja tenim aquest nom fa 44 anys.
0: Sí. 44?
1: Va augmentant, eh?
6: Sí.
0: Però, escolta, això va augmentant, no, el nom?
6: No sé, nosaltres érem perquè estàvem abans, ara estem al carrer Arenys número 14, no?
0: Però no estàvem en una plaça.
6: No, ara no. Ara ja fa, des del 88, ja fa 20 anys que estem aquí al carrer Arenys número 14.
0: I escolta, i no has
6: però
0: pensat...
6: abans estàvem al carrer Arenys número 1.
0: I no has pensat canviar-li el nom?
6: Que era la plaça. No, perquè el nom va continuar el mateix quan hem canviat d'un lloc a l'altre perquè, diguéssim, van despropiar per fer la ronda, per fer l'Olimpiada de Barcelona.
0: Sí, sí. Eh?
6: Van començar a despropiar el 88, que va ser l'Olimpiada del 92. I llavors, pues, clar, si em anava a un altre costat, a un altre lloc, pues, jo dic, pues, tinc que posar el mateix nom, m'aspecta, m'hauria, volia canviar el nom, eh?
0: Escolta, és
6: per
0: que, clar...
6: Per que sàpiga la gent que som els mateixos.
0: Segur que moltes vegades els repartidors o correus o empreses de serveis es veuen confondre de bars, si hi ha tants bars que es diuen igual, no?
6: No.
0: No t'ha passat mai?
6: No, perquè, diguéssim, l'adreça no és la mateixa.
0: Ja.
6: El nom serà el bar igual, però l'adreça no és la mateixa.
0: Molt bé. Escolta, com et dius?
6: Manel.
0: Manel, gràcies.
6: No hi ha per què.
0: Que vagi bé.
1: Adéu, adéu.
0: Per cert, acabo amb el tema dels bars amb dos noms, tres noms, vaja, que m'han cridat l'atenció. Bar, atenció, el pan de mis hijos.
1: Bar, el pan de mis hijos.
0: Bar, el borracho de oro. Existeix, eh? ¿Dónde vas?
1: El borracho de oro.
0: El borracho de oro. I l'altre, que és un d'aquells noms que de ben segur sonarà, Bar El Escondite.
1: El Escondite.
0: Aquest, Bar El Escondite.
1: A Badalona hi havia o hi ha el Bar Star Bars.
0: Star Bars.
1: Jugant amb Star Wars, amb la Guerra de les Galàxies. Star
0: ja.
1: Bars.
0: Hi ha molts, per exemple, no sé, aquí tinc l'Espiga Dorada, El Pollo, Los Botijos, Aquí Me Quedo, Aquí Mismo, Chiqui, Hornito, El Buen Llantar, Riconcito, El Tranvía, El Pescaíto, Un Alto en el Camino.
1: Sembla, podrien ser un disc de coples, per exemple.
0: Sí. Però, escolta,
1: un disc de rumbes.
0: Anem a d'altres temes al dia, et sembla?
1: Sí.
0: Anem fins al 20 minuts, un breu que publica avui. Escolta, avui parlar d'un cas d'entrada d'una veïna de Badalona, de la nostra ciutat, que bé, que té un llimoner a casa seva i té unes llimones molt especials.
7: Ahí vamos!
0: Es tracta de l'Elisa Salvador, que la tenim ara mateix en directe. Elisa, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Què tal, com anem?
1: Bon dia, Elisa.
8: Bé, bé.
0: Tu de quin barri ets?
8: Del barri de la Morera.
0: Del barri de Morera, aquí mateix, eh? Aquí al costat.
8: Sí, aquí.
0: Escolta, tu ens vas venir a veure l'altre dia aquí a la ràdio i a la tele, perquè tens un llimoner molt particular, molt especial.
8: Bastant, bastant especial.
0: Per què, aviam?
8: Doncs mira, perquè fa les llimones molt grosses. Aquest any més que mai, des de luego.
1: I per què, això? I per què?
8: Doncs no sé, mira, es veu que és l'espècie, o perquè el mimo molt, no sé per què serà.
0: Ja, perquè, per exemple, està a l'ombra, està al sol...
8: No, està al sol, el tinc al jardí de casa.
0: El tens al badiu.
1: I com són de grans, aquestes llimones?
8: Doncs mira, aquest any la més grossa farà uns 800 grams.
0: 800 grams?
8: Sí.
0: Sí, una llimona, 800 grams.
8: Sí, com gairebé com un meló, fa el bulto d'un meló, sense la forma pepinada del meló, però sí, gairebé igual, sí.
0: I escolta, això no serà radioactiu, alguna cosa?
8: No ho crec.
0: Perquè tu
8: com
0: està...
8: no tingui la radioactivitat, no sé de bon, no.
0: Perquè, clar, d'entrada la pregunta és, amb aquesta llimona pots fer, bé, 2 litres de suc, gairebé.
8: Ai, mira, em fa la pinta que té molta pell, però vaja, no, però vaja, pesa, eh? Bueno, ja, bueno, si cal...
0: Home, si pesa 800 grams...
8: Sí, segurament, no sé el que sortiria, però bastant de suc sortiria, sí.
1: I escolta... què faràs amb aquesta llimona?
8: De moment guardar-la, la tinc allà posada en una taula, sobre la tauleta, allà sobre, de decoració, és que no la vull fer, clar.
1: Potser és un rècord Guinness i no ho saps, eh?
8: No, perquè
0: no?
8: Ja ho he mirat.
0: Ho has mirat?
8: Sí.
0: A quan no... està la llimona més gran que s'ha trobat mai?
8: Em fa l'efecte que era 5 quilos.
0: 5 quilos.
8: Sí,
1: estem
8: no
1: lluny,
8: crec,
1: doncs.
8: Sí.
0: Home, estem una mica lluny, eh?
8: Però era no sé quin país, eh? Vull dir que no era d'aquí d'Espanya. Potser que d'aquí d'Espanya igual sí, no sé.
0: Ja. I escolta una cosa, amb aquesta llimona... No sé si hi ha set fotografies... Bé, l'has ensenyat als veïns, a les veïnes, a tothom.
8: Sí, els veïns, les veïnes... És que ja em deien, escolta'm, aquesta llimona... Bueno, em deien, aquest meló, quan l'agafaràs?
0: Aquest meló.
8: Aquest meló, perquè, bueno, les altres són grosses, no? Es faran poder entre 300 grams...
0: I escolta una cosa, però com aguanta l'arbre?
1: Sí, això ho volia saber.
8: L'aguanta molt, perquè, no sé, surt ja podem la branca molt grossa. Ha trigat molt a fer-se grossa, eh? Mm. Perquè anava creixent, però encara era verda. Fins que no s'ha tornat groga, va fer, suposo que la branca, doncs, sí. Ja fa esport, suposo que sí, per això, sí.
0: Molt bé, doncs, escolta, hauràs potser de patentar aquestes llimones grans aquí al barri de la Morera, eh?
8: Sí, mira, jo no estic molt encapritxada. I la vaig agafar que potser encara hagués crescut, perquè va entrar una canalleta al jardí, potser me'n va agafar unes quantes, i llavors em va fer por de no, que no agafessin la grossa i la vaig agafar.
0: Ja, escolta, finalment, on anirà a parar aquesta llimona?
8: A on anirà a parar?
0: Sí, què faràs?
8: Res.
0: Faràs una llimonada popular per tot el barri?
8: No crec que sigui el cas, perquè el suc de llimona és bastant àcid i no crec que es pogués fer gaire cosa. Igual si fem una llimonada d'aquelles amb sucre i així que sigui bona.
0: Clar,
1: sí. Clar que sí.
0: I convides a tots els veïns i veïnes.
8: Tots els veïns, sí, perquè ja era l'enveja de tots els veïns, eh? Quan passàvem per allà, a veure aquesta llimona, quan l'agafaràs? Tothom ho comentava. Sí.
0: Ja, que porta-la a la tele, no? Et deien...
8: Sí, una veïna que m'ho deia. Sí. Porta-la a la tele, que la tele de Badalona potser la fan sortir. Sí,
0: doncs ja farem traje manejes perquè surti a la tele.
8: Molt bé.
0: Perquè surti la llimona a la pantalla.
8: Molt bé, d'acord.
0: Molt bé, perfecte. Escolta, Elisa, gràcies.
8: A tu.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
8: Vinga, bon dia.
1: Gràcies, bon dia.
0: Jo m'he quedat assorat amb aquest titular perquè he pensat, de què parla aquesta notícia del diari El País? Resulta que un capellà noruec bateja un nadó amb Coca-Cola a la llimona. Es veu que les emergències és el que tenen. El capellà Paul Dale, d'un poble de Noruega,
1: sí. Molt
0: proper a Oslo, a Noruega, es va veure amb un problema a l'hora de batejar un nen, un nadó. Es veu que se li van congelar les aixetes de l'aigua de l'església. A no tenir l'aigua aquesta, que fan servir,
1: sí. El
0: capellà va tenir que improvisar. Va batejar el nen amb Coca-Cola a la llimona.
1: I per què ha de ser la llimona?
0: Perquè és l'única que tenia, aquest senyor.
1: L'única que tenia.
0: Es veu que suposo que va demanar al públic assistent si algú portava alguna mena de líquid
1: i
0: algú devia portar una llauna de Coca-Cola a la llimona. Encara n'hi ha aquí, de Coca-Cola a la llimona.
1: No n'he tastat mai, de Coca-Cola
0: sí,
1: a la llimona.
0: Sí, hi ha Coca-Cola a la llimona. Sí. Es veu que la beguda, això sí, segons ha explicat el cap allà, i ho publica avui al diari El País, no tenia gas. No tenia gas. Es veu que s'havia esbrebrat, no? Com es diu això?
1: Esbrebrat, sí.
0: Sí, o sigui, ja no hi havia gas, eh?
1: Millor, per això
0: per
1: no
0: tant,
1: pica.
0: L'únic estrany era l'olor a llimona i també el color que tenia aquesta aigua.
1: Mm.
0: Tot plegat, per això, es veu que tots contents vam poder celebrar aquest bateig i amb tota normalitat es va fer aquesta cerimònia.
1: Home, amb tota normalitat, no ho veig clar, eh?
0: Home, es veu que ho va dir públicament perquè el nen, clar, feia oloreta a llimona i a Coca-Cola.
1: Sí.
0: I això s'havia d'explicar, eh? Mm. Es veu que els pares no van dir res. Ho van trobar tan normal.
1: Era marca Coca-Cola, per això?
0: Sí. Coca-Cola al limón. Mm. Sí. Coca-Cola al limón. Escolta, anem a buscar l'opinió, si et sembla, aquesta hora. Aviam si trobem el nostre estimat capellà de Santa Maria Badalona. Aviam si ell ha batejat mai algú amb Coca-Cola.
1: El teu amic, el rector...
0: Mossèn Pasqual.
1: Pasqual, el teu amic. Molt bé.
0: Anem a trucar a mossèn Pasqual. Era light o no era light? Aquí hi hauria una altra pregunta important. Coca-Cola, a limón i light.
1: Potser li ha passat al nostre capellà, no ho sabem.
9: Sí.
0: Bon dia.
9: Sí.
0: Mossèn Pasqual?
9: Sí.
0: Truco de Ràdio Badalona.
9: Sí.
0: Què tal, com anem?
9: Mira, enfeinats.
0: Anem enfeinats. Li puc fer una pregunta?
9: Sí.
0: Que ens ha creat l'atenció. Aquest matí hi ha un diari que publica que a Noruega un capellà ha hagut de batejar un nadó amb Coca-Cola. Perquè es veu que se li va congelar les aixetes a l'església. Vostè li ha passat alguna vegada això?
9: No, perquè aquí no fa tan fred.
0: Aquí no fa tan fred.
9: No, però vull dir que no està pas malament, no, si no hi ha altra manera.
0: Ja, perquè la pregunta és, si vostè es trobés amb això, que no hi hagués aigua, ho faria amb Coca-Cola?
9: Amb el que sigui.
0: Amb el que sigui, és igual.
9: Sí, perquè això és un bateig de desig.
0: Mm.
9: No, perquè una persona que desitja batejar-se o batejar, doncs hi és un...
1: Però ha d'estar beneïda, no?
9: Ara, encara que no hagués fet res, també voldria, eh?
0: Però ha d'estar beneïda, no, l'aigua? O l'aigua o el líquid? No.
9: Batisme de desig és aquella persona que es vol batejar i no pot perquè no pot, no?
0: Ja.
9: I això ja és un bateig. Batisme de desig, es diu. Eh? Ara avui es pot fer amb Coca-Cola, amb el que sigui, o amb res, no?
0: Home, clar, si aquest capellà es va trobar amb aquest problema, que l'aigua estava congelada, això que va demanar al públic, si algú tenia, doncs res, una ampolleta d'aigua, i algú va dir que tenia Coca-Cola al limón. I va tirar amb això.
9: Sí, home, jo hagués passat potser a veure-me-la.
0: No, clar.
9: Però, bueno, això és un xiste, no?
1: Sí.
9: Vull dir que en aquest cas no cal batejar, vull dir, ja és un desig. Però si es fa alguna cosa, algun gest, doncs mira, millor, perquè és una forma d'expressar...
0: Bueno, no deixa de ser líquid, la Coca-Cola. I porta aigua, també. Sí. Encara que porta conservants i colorants i tot el que hi afegeixen, no deixa de ser líquid.
9: En aquest cas, el més pràctic hauria sigut no fer res.
0: No fer res.
9: Una pregària i prou, eh?
0: No, perquè vostè es troba...
9: Si que... algú, doncs mira, és més signe.
0: Ja.
9: Sí.
0: Però bueno, suposo que si volien celebrar... Es veu que va anar tot perfecte, eh? Que la família va dir que cap problema i el bateig va anar amb tota normalitat.
9: Sí.
0: Molt bé, doncs senyor Pasqual, gràcies.
9: Molt bé, de res.
0: Gràcies, vagin Déu, gràcies.
1: Aquest senyor li deu semblar normal que el toqui a Ràdio Badalona per comentar-li aquest tipus d'aspectes?
0: Escolta, és un tema important.
1: Sí.
0: I un tema que aviam, que tothom s'hi pot trobar, tots els capellans s'hi poden trobar.
1: Sí.
0: Aviam, a Noruega perquè s'havia congelat l'aigua, però aquí pot passar que un dia aquests no hi hagi aigua. Ara sí.
1: Ah, sempre podrem
0: però recordem anar. Fa un any que estàvem amb emergència nacional i no hi havia aigua.
1: Sempre podrem anar a Canyet, no?
0: Ja, però si no pots anar a Canyet, mira, Nestí, Coca-Cola...
1: O el que hi hagi.
0: O el que hi hagi. Absolut, també. El que sigui.
1: El que sigui.
0: Has vist avui un anunci que ha publicat, de fet, gran part dels diaris, de fet, ho hem vist, el periòdico La Vanguardia, el diari El Mundo, El País, un anunci d'Atrápalo.com. Jo vull que expliques a l'audiència aquest anunci que posa Buscamos a esta chica.
1: Doncs posa Buscamos a esta chica,
0: sí.
1: En lletres grans, hi ha una
0: sí.
1: Foto de la fotografia que és de la noia que es busca,
0: sí.
1: I posa que el 25 de febrer va aparèixer en un informatiu de televisió.
0: Sí, no diu quin.
1: No diu quin. Li pregunten què és el que més trobaria a faltar si internet deixés de funcionar durant un dia, i ella va respondre Atrápale los viajes.
0: Sí.
1: ¿Segueixo llegint?
0: Sí.
1: Diu aquest anunci que nos alegramos tanto al ver su respuesta espontánea que queremos agradecérselo regalándole
0: atenció.
1: Un viaje a Nueva York.
0: Què et sembla?
1: Si conoces a esta chica, por favor, dile que nos escriba buscamos@atrápalo.com.
0: Vale. Anem a trucar a atrápalo.com? Anem a trucar i aviam què passa. Direm que la meva dona és la de la foto.
1: Què dius ara? Però si és una noia jove.
0: Perdona?
1: La teva nòvia.
10: Atrápalo, buenos días.
0: Hola, buenos días.
10: Hola.
0: Mira, una pregunta. Estoy muy contento porque he visto a mi novia en el diario, en el periódico.
10: ¿Sí?
0: Sí, de verdad.
10: ¿Y?
0: Bueno, y quería saber, sale en el anuncio, buscamos a esta chica. Es que es mi novia.
10: Un segundito.
0: Vale, vale.
10: Ay, disculpe.
0: Vale, es que estoy muy contento, de verdad. Qué emoción. Me voy a Nueva York.
10: Vale, un segundito, por favor, no cuelgue. Un segundito.
1: Molt bé. Ara penja, comença a riure's de tu, amb tots els seus companys de redacció.
0: Vaya friki, deu dir.
1: Quin personatge, que s'ha cregut l'anunci.
0: Sí, és el quarto que he llamado en la última hora.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Un altre tot passa.
1: Un altre que ens vol prendre el pèl.
0: Sí, sí, sí.
10: Disculpe, señor.
0: Sí, sí.
10: Sí, mire, bueno, le explico cómo hacerlo, ¿vale?
0: Sí, dígame.
10: Entonces, bueno, nos tiene que mandar email, ¿vale?
0: ¿Email?
10: Sí.
0: ¿Por teléfono? ¿Y si se pone mi novia?
10: No, bueno, pues le explico. Simplemente es un email que tiene que enviar, le digo la dirección.
0: Dígame. ¿Vale?
10: Entonces es simplemente buscamos...
0: Buscamos atrápalo.com.
10: Eso es. Entonces, si puede adjuntar, una foto o algo...
0: Sí. Ah, vale, es la dirección que sale en el periódico. Buscamos arroba atrápalo.com.
10: Pues sí, justamente, vale, exactamente. Vale. Entonces, simplemente si puede enviar un email, bueno, con sus datos...
0: Vale, perfecto. Y la foto de ella, ¿eh?
10: Sí, con una foto con los dos juntos. Bueno, ya me entiende, ¿no?
0: A ver ¿los dos juntos? ¿Qué? ¿Cómo?
10: A ver si puede ser juntos.
0: ¿En la cama? Una foto...
10: No, eso no es... No hace falta, ¿no?
0: Ah.
10: Pero simplemente es mandar el email con sus datos de contacto y ya alguien
0: contacto,
10: se pondrá en
0: contacto.
10: Ya alguien se pondrá en contacto con usted, ¿vale?
0: Muy bien, perfecto.
10: Vale, gracias.
0: Gracias y nos vemos en Nueva York. Gracias. Venga, adiós, adiós.
10: Luego. Chao, chao.
11: 20 anys del Víctimes al telèfon.
12: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
13: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
0: No, no.
13: ¿Ha realizado...
0: Disculpe.
13: No. ¿Necesita
0: que no.
13: Disculpe, no le he entendido.
0: A ver, ayuda.
13: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
0: Ay, por favor.
1: ¿Quién nivel de radio?
0: ¡Operador!
1: ¿Quién nivel de radio?
13: Disculpe por la confusión.
0: Sí.
13: Gracias.
14: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
11: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
12: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i...
11: Són les 12. Notícies Badalona.
15: Bon dia, Badalona. Els parla Alexis O. Ricky Rubio continuarà jugant a la penya almenys una temporada més. És la notícia més esperada per l'afició verdinegra d'ençà que va acabar la temporada. Ha arribat un 30 d'agost a les 4 de la tarda, quan per mitjà d'un vídeo publicat a xarxes socials del club, Rubio ha confirmat el que la majoria d'aficionats del bàsquet ja esperaven. Aprofitant la campanya de socis de la penya i sota el lema Jo hi seré, la veu en off de Ricky Rubio llegeix la descripció d'aquesta locució expressiva.
16: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
15: Aquesta pròxima temporada, a més, compartirà vestidor amb un altre líder aclamat per l'afició, Nicola Provítola, una parella de bases de luxe pel nou projecte del Joventut. La Junta de Govern Local ha aprovat aquest divendres la licitació del projecte per instal·lar 615 càmeres de videovigilància a la ciutat i crear una nova sala de control i gestió de crisi a l'actual caserna de la Guàrdia Urbana. L'expedient, valorat en 27 milions d'euros, inclou la compra, la instal·lació i el manteniment del sistema fins al 2032. Amb una inversió d'uns 12 milions d'euros, el projecte també inclou la construcció de la sala de control i un contracte de manteniment valorat en 3,5 milions d'euros anuals. Les càmeres es col·locaran en punts estratègics i permetran reforçar la seguretat. Escoltem la primera tinent d'alcalde, Cristina Güera.
17: Representarà un abans i un després en la seguretat de la nostra ciutat. És un projecte molt ambiciós i que serà, com dic, és pioner, no? O sigui, no hi ha cap altre projecte, doncs, que incorpori més de 600 càmeres de cop en una ciutat, perquè és importantíssim, però això el que generarà, doncs, és aquest abans i després, no? En la seguretat de tots els ciutadans, que això és el que busquem.
15: El govern local preveu adjudicar el contracte a finals d'any i iniciar la instal·lació de les càmeres el gener del 2027 en un desplegament que s'allargarà durant mesos. Els Mossos d'Esquadra detenen a una quarta persona implicada en el tiroteig de la mina del passat mes de maig. L'home de 46 anys es va presentar de manera voluntària a la comissaria després que els agents duguessin a terme diferents escorcolls el 14 de juliol en diferents ciutats de Catalunya, entre elles Badalona. Durant l'operatiu, els Mossos van detenir tres persones i van localitzar als domicilis les armes de foc que presumptament s'haurien utilitzat en el tiroteig, telèfons mòbils i aproximadament 40.000 euros. Els fets van passar el 12 de maig al barri de la mina, quan dues bandes rivals es van enfrontar al carrer Satur sense provocar cap ferit. I encara queden dues setmanes perquè comenci la Festa Major d'agost, però el primer acte ja s'ha celebrat. La Casa de la Vila ha inaugurat l'exposició Ball de Punts, una exhibició que posa en valor aspectes de la cultura popular badalonina. L'exhibició romandrà a la planta baixa de la Casa de la Vila fins al 16 d'agost. I el Badalona Women s'enfrontarà demà contra el Montpellier, el primer amistós de la pretemporada. Jugaran a les 6 de la tarda al municipal de Peralada, en la que serà la primera presa de contacte dels nous fitxatges amb l'afició. S'espera que l'entrenador, Marc Ballester, decideixi donar minuts a la majoria de les jugadores perquè totes puguin agafar rodatge i cap carregui treball de més a les cames.
18: Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes de marques professionals líders, us ofereix l'estat de les platges.
15: Ara mateix tenim bandera verda a totes les platges de Badalona. La qualitat de l'aigua és molt bona, amb una temperatura de 28 graus. Hi ha mar plana i no hi ha presència de meduses.
18: Un futur millor no es construeix només des de grans despatxos. Milers de professionals ho fan cada dia amb cada reforma eficient. Quan instal·len solucions d'aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament o finestres de PVC que fan més confortables els nostres habitatges. A Obramat t'oferim solucions professionals al millor preu. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
15: Tenim 31 graus de temperatura a Badalona. La informació local torna d'aquí una hora.
19: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
20: Ningú t'informa com nosaltres. Aquí Badalona.

0: Es la una.
1: Notícies Badalona.
2: Bona tarda, Badalona. Els parla Àlex Isola. Junta de Govern Local preveu licitar avui el projecte per instal·lar 615 càmeres de videovigilància a la ciutat i crear una nova sala de control i gestió de crisi a l'actual caserna de la Guàrdia Urbana. L'expedient, valorat en 27 milions d'euros, inclou la compra, la instal·lació i el manteniment del sistema fins al 2032. Del total de càmeres previstes, 127 seran de control del trànsit i 488 estaran destinades a reforçar la seguretat ciutadana. El projecte també inclou la construcció de la sala de control amb una inversió d'uns 12 milions d'euros i un contracte de manteniment valorat en 3 milions i mig d'euros anuals. Les càmeres es col·locaran en punts estratègics de la ciutat amb l'objectiu de reforçar la seguretat. Escoltem la primera tinenta d'alcalde, Cristina Huera.
3: Representarà un abans i un després en la seguretat de la nostra ciutat. És un projecte molt ambiciós i que serà, com dic, pioner, no? O sigui, no hi ha cap altre projecte, doncs, que incorpori més de 600 càmeres de cop en una ciutat, perquè és importantíssim, però això el que generarà, doncs, és aquest abans i després, no? En la seguretat de tots els ciutadans, que això és el que busquem.
2: El govern municipal preveu adjudicar el contracte a finals d'aquest any i iniciar la instal·lació de les càmeres el gener del 2027. L'entitat Justícia i Pau a Badalona ha publicat un manifest en contra de les pistoles Taser. Reclamen aturar la compra d'aquestes armes després que el govern local hagi anunciat la compra de 3 unitats aquest any i 25 més l'any que ve. Justícia i Pau afirma que aquestes armes poden provocar lesions greus, especialment en persones vulnerables. Per això exigeixen protocols estrictes i apostar per una seguretat local, diuen, centrada en la prevenció, la mediació i la formació. L'Associació Veïnal del Manresà reclama a l'Ajuntament un canvi d'ubicació de l'ús d'un solar del barri. L'espai ubicat entre la carretera de Tiana i el carrer d'Occitània serveix per muntar-hi els contenidors en el desplegament del contracte de neteja. Assegura el veïnat que aquestes tasques generen sorolls des de primera hora del matí i fa que el pas de vehicles pesants hagi malmès part del carrer. Des del govern expliquen que l'ús d'aquesta esplanada és temporal. Encara queden dues setmanes perquè comenci la Festa Major d'agost, però el primer acte ja s'ha celebrat. La Casa de la Vila ha inaugurat l'exposició Vall de Punts, una exhibició que posa en valor aspectes de la cultura popular badalonina. El Vall de Punts ha estat, durant generacions, una de les danses més singulars del carnaval al Baix Maresme, especialment a Badalona i Tiana. L'exposició ha inaugurat, per avançat, la Festa Major d'agost amb un recorregut per conèixer la història d'aquesta tradició. L'Adrià Avellan és membre de l'Esbar Sant Jordi de Badalona.
4: Tothom té molt present els gegants, els capgrossos, els dracs, fins i tot els castells. Però les danses, les músiques, també formen part de la cultura popular i són patrimoni immaterial d'una ciutat i d'un context social. I això a vegades és més fàcil que es perdi, perquè la gent no n'és tan conscient. Llavors, és molt fàcil per la Festa Major veure el patrimoni cultural material, però l'immaterial no sempre és tan fàcil. Llavors, bueno, donar una mica més d'espai i inaugurar l'exposició abans també és perquè la gent, doncs, tingui temps de fer-s'ho seu.
2: L'exhibició romandrà a la planta baixa de la Casa de la Vila fins al 16 d'agost.
5: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.
2: Ricky Rubio continuarà jugant a la penya almenys una temporada més. És la notícia més esperada per l'afició verd i negra d'ençà que va acabar la temporada. Ha arribat un 30 d'agost a les 4 de la tarda quan, per mitjà d'un vídeo publicat a les xarxes socials del club, Rubio ha confirmat el que la majoria d'aficionats del bàsquet esperaven, aprofitant la campanya de socis de la penya i sota el lema Jo hi seré, la veu en off de Ricky Rubio llegeix la descripció d'aquesta locució expressiva. Aquesta pròxima temporada, més, compartirà vestidor amb un altre líder aclamat per l'afició, Nicola Provítola, una parella de bases de luxe pel nou projecte del Joventut.
5: Ja és aquí la nova app d'Obramat, el teu aliat professional ara al mòbil. Consulta preus i estoc escanejant codis de barres, troba productes a l'instant amb una foto i crea llistes de projectes i agilitza les compres i els pressupostos. Descarrega-te-la ara, compra més de pressa, treballa millor. 20 anys construint junts. Obramat.
2: Tenim 32 graus de temperatura a Badalona.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: Jo dic, hi ha problemes, explico quins són, i demano als membres del meu govern, cadascú del seu àmbit de responsabilitat, que ens arremenguem per resoldre'ls. Intento ser transparent amb la ciutadania de com els anem resolent, i alguna vegada doncs cometem errors. Si els reconeixem, demanem excuses, ho he hagut de fer en matèria mobilitat alguna vegada, i intentem resoldre. I li dic amb convicció que ho resoldrem, i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents, i no passaran més de massa temps. Ja ho veurà.
0: Escoltàveu Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació, diu, excel·lents. Ben aviat es marca com a repte aconseguir el nou model de finançament. També el president català fa un balanç positiu del curs polític, però també reconeix errors com els de les proves PISA i anuncia una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública. És divendres 31 de juliol de 2026. Tenim més titulars. L'oposició denuncia les mancances del govern, Maite Polo.
3: Junts acusa Illa d'estar ancorat en la propaganda. Esquerra diu que cal més ambició i els comuns el titllen de massa triomfalista.
0: Atenció, uns 50.000 immigrants en situació irregular han entrat a Ceuta.
3: Aquest és el balanç que fa el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una trentena de morts. Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i el president Pedro Sánchez, que avui visita la zona, denuncia una violació de la integritat territorial.
4: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
0: La meitat, però, d'aquests 50.000 ja haurien tornat al Marroc. Operació sortida d'agost, amb la calor extrema de protagonista.
3: El Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona i en tornaran 250.000. Mentrestant, Protecció Civil manté un centenar de municipis en nivell màxim de risc d'incendis, a l'espera d'un nou increment de temperatures aquest diumenge.
0: A aquesta hora hi ha actius dos incendis petits, al Solsonès i també al Berguedà. Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè, o amb alguns núvols poc importants, dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogor, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte a ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori. N'estem pendents a la xarxa.
0: Bon, segur, fa poca estona, Nova Esquerda, la zona de l'Esvoranc de la línia 9 del metro.
3: Un fet que allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% dels veïns, segons han confirmat el govern i els bombers. En concret, l'Esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2.
0: Ha aprovat el nou cartipàs de l'Ajuntament de Girona.
3: Ha estat en un ple extraordinari amb un acord amb el PSC que s'ha abstingut en la votació i que ha permès aprovar la proposta. Un nou equip de govern que ha estat criticat per la resta de grups de l'oposició.
0: Cultura engeguen els festivals de Torroella i Mar d'Estiu.
3: Dos dels clàssics de l'estiu. El primer enfocat en la música clàssica i el segon que se celebra a Santa Susana amb artistes del pop i el rock com Rosario, Leire Martínez, Miguel Ríos i Sergio Dalma.
0: Esports, Ignasi Trapero, el Barça s'estrena avui a l'estada de pretemporada a Anglaterra.
6: Els Blaugrana juguen a 3:15 al camp del Birmingham City amb un combinat de jugadors disponibles del primer equip amb joves del filial i del juvenil. S'espera que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
0: El control de so Francesc Cavila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest divendres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació, diu, excel·lents ben aviat i que s'ha marcat com a repte aconseguir el nou model de finançament. I ja ho ha dit en una roda de premsa, on ha fet un balanç positiu i optimista del curs polític que s'acaba, però també ha reconegut errors com en les proves PISA i ha anunciat una licitació rècord de 1.400 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El president Salvador Illa ha comparegut al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Ha presumit de dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya, amb un creixement del 3% del PIB per sobre la mitjana europea, i és un país influent, ha dit, i ha fet aquest anunci.
2: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
7: Arran de preguntes dels periodistes, Illa ha reconegut errors. Per exemple, amb les proves PISA i amb les incidències en les obres com l'esfondrament de Montcada i Reixac. Respecte a les PISA, ha assegurat que anirà fins al final.
2: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat, i anirem a fondo, prendrem les decisions que hem de prendre. Per depurar, si n'hi ha responsabilitats, jo en aquest moment estic a l'espera que se'n digui com acaba això, i sobretot per evitar que es torni a produir, i sobretot per no perdre el focus en què l'educació a Catalunya ha de tornar a recuperar criteris d'excel·lència.
7: Els seus objectius per al curs vinent són més habitatge, voldria veure més grues i anar més de pressa construint-ne, i el nou finançament. Ha demanat al Partit Popular i a Junts que hi donin suport.
2: Bueno, si vostè diu que ho faria més bé, però que no ho tenia, ho podia fer, perquè governava Espanya o perquè tenia... no ho ha fet. Però escolti'm, encara que sigui així, per què no de moment no... En fi, agafem això. No vull dir algú de peix al cova. Però amb alguna mentalitat potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé. Per què no, mentrestant, fem això?
7: I li ha dit que els pressupostos del 2026 posen Catalunya en marxa i seran suficients per acabar la legislatura el 2028. Pel que fa a la crisi de l'arribada massiva de persones a Ceuta, ell ha fet una crida a la responsabilitat d'Europa i ha dit que hi ha gent execrable que s'aprofita dels pobres.
0: L'oposició parlamentària, Seguim amb tu món, ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, tampoc no els ha agradat. Per als republicans, a Illa li falta ambició de país, i per als del BIAC ha estat massa triomfalista.
7: Tots els partits han criticat l'avaluació que ha fet el president Illa d'aquest curs. N'han dit que ha estat triomfalista, allunyat de la realitat o decebedor. Escoltem el diputat de Junts, Salvador Vergés, i la del Partit Popular, Lorena Roldán, que demana eleccions.
8: Triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
9: La convocatòria d'eleccions, insisteixo, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res, i que Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
7: Els socis d'investidura també l'han criticat. Esther Capelles, d'Esquerra Republicana, i Jéssica Albiach, dels Comuns.
10: I no n'hi ha per tirar coets amb la gestió de l'actual govern. Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
11: El que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat. Ha estat, per tant, un discurs decebedor, decebedor per triomfalista.
7: La CUP ha qualificat el discurs d'Illa de delirant perquè diu que parla d'una Catalunya que només existeix als seus informes.
0: També en el capítol de reaccions, la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya ha valorat molt positivament l'anunci del president de licitar 8 obres públiques.
3: L'ENS considera que és un primer pas en la bona direcció després de l'aprovació dels pressupostos. Per a la Cambra de Contractistes, la licitació representa un pas important per començar a recuperar el dèficit inversor acumulat en infraestructures de Catalunya des de fa anys i demostra la voluntat de transformar els pressupostos en actuacions concretes.
0: I la construcció i els serveis han impulsat l'economia catalana durant el segon trimestre de l'any. En concret, segons les dades de l'Institut d'Estadística publicades aquest divendres, el Producte Interior Brut ha crescut un 3% a Catalunya respecte al mateix període d'ara fa un any.
3: La dada situa l'economia catalana per sobre de l'increment viscut a la resta de l'Estat, on el PIB va augmentar un 2,7% anual entre l'abril i el juny.
0: I molt pendent, seguim també de Ceuta, perquè el president espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que la crisi que aquest dijous ha provocat l'entrada de forma il·legal d'unes 50.000 persones és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya.
3: Una frontera que l'executiu espanyol manté tancada des d'aquesta passada nit, on a més s'hi ha desplaçat l'exèrcit. El balanç de persones que han mort intentant arribar nedant se situa ja en la trentena.
0: Mentrestant, Itàlia i Finlàndia proposen excloure Espanya de l'espai Schengen i França ha reforçat el control de les seves fronteres. Mar Dalmau, bon dia.
12: Bon dia. Pedro Sánchez ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta dient que s'estan fent càrrec d'aquesta crisi i ha anunciat que es desplegaran boies a l'Espigó per on han entrat els migrants per crear una barrera de contenció. Ha dit també que agraeix la cooperació amb el Marroc i culpa de la crisi a les màfies de tràfic de persones que han aprofitat, diu, una sentència recent del Tribunal Suprem que estableix que no es poden fer devolucions en calent si els migrants arriben per mar. Sobre això, ha dit que els fets fets d'ahir són un atac greu.
4: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible. De rechazo, de condena i de consideració de deplorable.
12: Sánchez ho ha dit des de Ceuta, on hi ha viatjat amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per reunir-se amb les autoritats locals i amb les forces i cossos de seguretat que, per cert, s'han reforçat en 400 efectius més, a més de la presència de l'exèrcit als carrers de la ciutat autònoma. De la seva banda, el Partit Popular parla ja d'invasió i exigeix que es reformi la llei d'estrangeria per garantir que les anomenades devolucions en calent es puguin fer també amb migrants que accedeixin a Espanya des del mar.
0: 5 minuts i un quart de 3 i de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres a la matinada un acord, diu, històric amb Hamas i totes les altres forces armades a Gaza pel desarmament complet.
3: En un missatge a Truth Social, el líder estatunidenc ha dit que és una fita important per implementar el seu pla i tenir pau i seguretat. També ha afirmat que una vegada s'hagi acabat el desarmament, les forces d'Israel es retiraran i la Força d'Estabilització Internacional de Nacions Unides treballarà conjuntament amb la nova policia de Palestina, diu Trump, per mantenir una Gaza segura per als seus residents i els seus veïns.
1: Notícies en xarxa.
0: Política a banda, aquest divendres continuem molt pendents del temps i de la tercera jornada d'intensa calor que viu Catalunya.
3: Protecció Civil manté un centenar de municipis en el nivell més alt d'incendi i 250 en un índex elevat. A aquesta hora n'hi ha dos d'actius poc importants, un al Solsonès i un altre al Berguedà.
0: I la Selva del Camp ha instal·lat una càmera tèrmica per detectar incendis. Amb aquesta acció, el municipi del Baix Camp es converteix en una de les poques poblacions catalanes en incorporar aquest sistema. Ràdio La Selva, Antonio Mellado.
13: Es tracta d'un dispositiu de videovigilància col·locat al punt més alt del Puig de Sant Pere, sobre l'ermita, que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme Salvatà. La càmera, amb un radi d'abast d'un quilòmetre, té visió òptica i tèrmica i actua de forma autònoma a les 24 hores del dia, detectant variacions de temperatura, flames i fum, fins i tot en fases incipients. Una vegada es localitza algun punt susceptible, la càmera reenquadra automàticament l'acció i envia un avís als cossos d'emergència. Escoltem a l'alcalde de la Selva del Camp, Enric Roberto.
14: Creiem que és una molt bona oportunitat, doncs, per tindre una vigilància, una prevenció més a totes les que ja tenim i hem d'anar tinguent també, doncs, per mirar, doncs, d'evitar i controlar, doncs, aquests incendis.
13: El sistema també vol complementar la feina coordinada que el Servei de Guardatermes i els vigilants municipals despleguen durant l'època estiuenca per prevenir incendis.
0: Doncs en aquest context, milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 tornaran.
3: En declaracions a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamiel, ha explicat que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamiel ha alertat que el risc no es concentra només a les grans vies com l'AP7, sinó que els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
15: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
3: Pel que fa als motoristes, Trànsit ja situa en 32 les víctimes mortals d'aquest col·lectiu i insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya.
0: I com sempre, l'aeroport del Prat concentra una gran activitat des d'avui en un dels caps de setmana amb més vols programats. Al Prat, Ràdio Noelia Aguilar.
16: Avui és el dia amb més activitat, amb 1.142 operacions previstes. Demà dissabte n'hi haurà 1.085 i diumenge 1.105. En comparació amb el 2025, l'increment és d'una seixantena de vols cada dia, fet que confirma el fort ritme de recuperació i creixement del trànsit aeri. Les destinacions més habituals continuen sent les internacionals. Mèxic o la Xina estan entre les preferides pels viatgers.
17: Estamos ahorita esperando una conexión para ir a Nantes, a Francia.
18: Anem a la Ribera Maya, platja, excursions, aventura, descans.
19: Yo me voy a Canadá a visitar mi prima.
20: Anem amb la família a la Xina.
19: ens agrada la cultura asiàtica i tal.
16: Per facilitar la gestió d'aquesta elevada afluència, l'aeroport ha reorganitzat les zones d'estacionament del pàrquing express de la terminal T1. A partir d'ara hi ha una zona exclusiva per deixar o recollir passatgers sense abandonar el vehicle i una altra per estacionar-hi fins a 2 hores. L'objectiu és agilitzar la circulació, ordenar el flux de vehicles davant la terminal i millorar la seguretat als accessos de l'aeroport.
0: En punt 1:15 i el sector turístic de les Terres de l'Ebre preveu un mes d'agost de rècord. El fenomen de l'eclipsi total de sol ha disparat la demanda i molts allotjaments del territori ja freguen el 100% d'ocupació. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
20: Les Terres de l'Ebre freguen el ple absolut en l'ocupació hotelera per a este proper mes d'agost, amb una data marcada en vermell al calendari, que és el dimecres dia 12 d'agost. El fenomen de l'eclipsi total de sol ha disparat les reserves al territori, on la majoria d'establiments penjaran el cartell de complet. Tant els hotelers de la costa com les cases de turisme rural del Delta i de l'interior registren una ocupació que oscil·la entre el 90 i el 100% per a la setmana d'este esdeveniment astronòmic. Des del sector turístic ebrenc destaquen que l'eclipsi ha actuat com un gran pol d'atracció internacional, atraent milers de visitants i aficionats a l'astronomia d'arreu d'Europa. Una embranzida extraordinària, a meitat de mes, que reforça també les ja bones previsions que hi havia per a un agost que es preveu amb molta ocupació a les nostres comarques.
0: I també optimisme al Pallars per un agost que comença amb previsions sòlides, allotjaments plens i el turisme actiu com a motor. Ràdio Trem, Júlia García.
21: El sector turístic del Pallars compta aleshores per a l'arribada del mes d'agost amb molt d'optimisme i unes previsions d'ocupació sòlides. Això és el que comenten els empresaris de la comarca.
22: Doncs si el temps acompanya, la veritat és que confiem en mantenir una afluència elevada de gent i esperem doncs, que tot el sector pugui tenir un gran agost i una gran temporada.
23: Doncs bé, esperem una molt bona ocupació, sobretot durant aquestes dues primeres setmanes, que és quan s'acumula més gent aquí en el territori. El gran motor per a aquestes visites doncs, serien les activitats de natura com el senderisme o els esports d'aventura.
24: Ja tenim un 80% de reserves confirmades per tot el mes. Les tres primeres setmanes penso que estan pràcticament plenes i només queda disponibilitat per l'última.
21: Amb tot a punt per penjar el cartell de complet a molts allotjaments, el Pallars es consolida un any més com un dels grans refugis de natura i muntanya del Pirineu.
0: Les titulars aquest divendres, la Nova Esquerda al soterrani d'un dels blocs afectats per desborant de la línia 9 al barri de Sant Gervasi i la Bonanova a Barcelona, un fet que allargarà fins al setembre el retorn dels 4 edificis restants, els més propers a la zona de l'esborant. De les 8 finques afectades, els veïns de 3 d'elles ja han tornat a casa i els del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles ho faran la setmana vinent. Arnau Vidal.
25: Després de 3 setmanes fora de casa, els veïns del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles podran tornar-hi la setmana vinent. Es tracta d'un quart bloc afectat per l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro van provocar el passat 7 de juliol, obligant a desallotjar 300 veïns de 93 habitatges. Amb aquestes ja seran 4 les finques recuperades, els números 54, 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i el 6 del carrer Rubinstein. Ara en quedaran 4 d'afectades. Els números 2 i 4 del carrer de Rubinstein i el 3 i 5 de Teodora la Madrid, més pròxims a l'esvoranc. En una compareixença d'aquest matí, el govern ha anunciat que s'ha detectat una esquerda al soterrani d'un d'ells, el número 2 del carrer de Rubinstein, i que estan treballant per solucionar-ho. Ho detalla el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez.
26: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
25: Els treballs per solucionar la solidesa del terreny s'allargaran tot el mes d'agost, que els veïns de les 4 finques restants no puguin tornar-hi fins al mes de setembre.
0: I encara a Barcelona, un dispositiu policial de la Guàrdia Urbana i dels Mossos ha desallotjat un dels assentaments que hi havia a la muntanya de Montjuïc.
3: Es tracta d'una zona amb tendes de campanya a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral.
0: I de Barcelona a Girona, el govern municipal ha aprovat el nou cartipàs amb l'extensió del PSC i les crítiques de la resta de l'oposició. Girona FM, Pau Villafañe.
27: Ho ha fet en un ple extraordinari aquest divendres al matí, tal com es va anunciar aquest dijous amb un acord amb el PSC, que s'ha abstingut a la votació i que ha permès aprovar la nova proposta. L'alcalde Salelles destacava l'acord per tirar endavant l'organigrama.
28: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el trofó, campus de salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
27: Un cartipàs que ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors socialistes. La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha carregat contra Salelles per no haver valorat l'opció d'acordar el nou cartipàs amb el seu grup, a canvi de fer caure la moratòria de botigues de bicicletes i de mantenir la reforma del padró. Dues demandes que Salelles ha qualificat d'ideològiques.
0: I Badalona ha aprovat la licitació del projecte per instal·lar 615 càmeres de videovigilància a la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
2: Del total de càmeres previstes, 127 seran de control de trànsit i 488 estaran destinades a reforçar la seguretat ciutadana. El projecte també inclou la construcció de la sala de control amb una inversió d'uns 12 milions d'euros i un contracte de manteniment valorat en 3 milions i mig d'euros anuals. Les càmeres es col·locaran en punts estratègics de la ciutat, com ara accessos, vies principals i polígons industrials, amb l'objectiu de reforçar la seguretat. Així ho ha explicat la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, Cristina Agüera.
4: És pioner, no? O sigui, no hi ha cap altre projecte doncs, que incorpori més de 600 càmeres de cop en una ciutat, perquè és importantíssim, però això el que generarà doncs, és aquest abans i després, no? En la seguretat de tots els ciutadans, que això és el que busquem.
2: El govern municipal preveu adjudicar el contracte a finals d'aquest any i iniciar la instal·lació de les càmeres al gener del 2027.
0: I moment ara per la cultura. I per l'Orquestra Simfònica de Barcelona, Nacional de Catalunya i el pianista Josep Colom obriran aquesta nit una nova edició del Festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
5: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya tornarà a inaugurar, com ja va fer el 2024, el Festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven com a avançada de la commemoració el 2027 del bicentenari de la seva mort. Al festival també hi passaran grans noms com la Mahler Camber Orchestra o l'English Camber Orchestra. De moment ja hi ha dues cites que compten amb les entrades exaurides. El concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Tallinn Scholars i el virtuós de la mandolina Avi Avital. El festival també farà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el violinista Pablo Fernández. Cal sumar-hi també l'estrena del nou quartet de corda de Joan Magraner, encàrrec del festival interpretat pel quartet Diotima. A part de l'Auditori Espaiter, el festival torna a impulsar Singular Torroella, mantenint concerts en espais únics com el Palau Solterra, Fundació Vilacases, Can Quintana Museu de la Mediterrània i l'Església de Sant Genís.
0: Vuit minuts, arribem a 2:15 i el Festival Mar d'Estiu de Santa Susana al Maresme obre avui una nova etapa després de 2 anys de reformulació. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
6: Després de la cancel·lació de l'edició del 2025, l'organització ha aprofitat gairebé 2 anys per redissenyar un certamen que el 2024 es va haver de traslladar d'urgència. Arran de problemes administratius i de les queixes pel soroll al seu emplaçament original. El resultat és un nou recinte amb més capacitat, un vilatge ampliat, més espais verds, una oferta gastronòmica reforçada i millores tant a la graderia com als serveis. L'objectiu és convertir el Mar d'Estiu en una de les cites musicals de referència de l'estiu a Catalunya, apostant per una experiència que va més enllà dels concerts. Joan Campolier és l'alcalde de Santa Susana.
7: Un villatge doncs, molt acurat, molt verd, una cosa molt ben preparada. Tinc molta il·lusió a posar-ho en marxa perquè espero de que, bueno, que sí, que agradi a tothom i que bueno, aquestes hores, doncs, des de les 7 de la tarda fins als 2 de la nit, sigui un espai de trobada.
6: La nova edició arrenca avui a la nit amb el concert del cantant italià Zucchero i continuarà durant les properes setmanes amb artistes nacionals i internacionals.
0: Artistes com Leire Martínez l'escolteu de fons. I de la cultura, els esports. Uns esports que ens porta avui el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi.
8: Bon dia.
0: El Barça juga avui un amistós de pretemporada davant el Birmingham City a partir de 8:45 del vespre a l'estadi de St. Andrews.
8: Hansi Flick farà jugar els futbolistes del primer equip disponibles amb combinats amb joves del filial i del juvenil i es preveu que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. El Barça, per cert, ha de fer oficial a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bisiwu, que tindrà fitxa del filial i signarà per 5 temporades. Cas. També està previst avui que Ter Stegen posi rumb cap a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell. Mentre l'Espanyol continua fent també la seva estada pretemporada a Anglaterra, demà jugarà un nou amistós davant del Middlesbrough. A segona divisió, el Sabadell s'enfronta avui a l'Inter Escaldes Andorrà. A les 8 a Sant Oleguem, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: El Sabadell torna a l'acció aquest vespre amb l'amistós contra l'Inter Escaldes de la primera divisió andorrana. Serà el segon dels tres compromisos que afronta el conjunt arlequinat aquesta setmana, una càrrega física que explica així el tècnic Ferran Costa.
9: A mi el que m'interessa és jugar. Jugar, sumar minuts, que els jugadors que han arribat nous, integrar-los en el nostre model de joc.
1: Alain Ribeiro serà baixa després de lesionar-se el lligament intern del genoll dret en l'amistós de dimecres contra el Manresa. El seu temps de baixa s'estima en uns 2 mesos. El duel d'avui contra l'Inter Escaldes arrenca a les 8 del vespre a Sant Oleguer i es podrà seguir en directe al Twitch de Ràdio Sabadell. Demà, a la mateixa hora, al Car de Sant Cugat, el centre d'esports s'enfrontarà a l'Andorra, rival amb el qual es toparà en Lliga.
8: A tercera, el Badalona jugant amistós contra el juvenil B del Barça a les 7 a la ciutat esportiva Joan Gamper. D'altra banda, la barcelonina Iris Tió i la perpinyanenca Lilú Lluís s'han classificat amb la millor nota per la final de la prova de duel lliure de natació artística amb què han començat els europeus de París. Dissabte a les 6 competiran per una medalla. Abans d'aquesta tarda ja podrien arribar els primers metalls per a elles a la prova del duet tècnic. A més, també opta medalla aquesta tarda el rubinenc Denis González en el solo tècnic. I en bàsquet, l'Uni Girona tornarà a la feina el 17 d'agost amb l'objectiu clar de superar la prèvia de l'Eurolliga el 30 de setembre a Fontejau. Això diuen Jordi Sargatal, segon entrenador gironí, i Ainhoa López, jugadora.
10: Tenir la prèvia d'Eurolliga ens condiciona tota la temporada, per tant, està marcat en el calendari de pretemporada com una data clau. Serà una pretemporada diferent, on s'intentaran posar els bàsics com sempre, però segur que hi haurà l'ull posat en arribar aquest dia, en aquest moment, el millor possible.
11: Totes les nostres energies aniran posades en aquest partit, perquè al final és que ens juguem tot a un partit, tenim la sort, no?, també de que jugui Fontejau, així que res, molt centrades en això, sí.
8: Aquesta prèvia d'Eurolliga serà una eliminatòria a partit únic davant el guanyador del partit entre el Panathinaikos grec i l'Emlak Konut turc.
0: Doncs gràcies, Ignasi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Mentre venia cap aquí, el vent m'ha pres el barret, m'ha girat el paraigües, m'ha omplert de fulles i m'ha despentinat. És ben clar que avui el vent tenia moltes ganes de jugar. Ens trobem a la biblioteca de l'escola Doctor Samar Anquifina de Santa Margarida i els Monjos, convidats per l'Ada Martín.
5: Hola, Ada.
6: Hola.
5: Per què has escollit aquest poema? Que t'agrada el vent?
6: Sí.
5: I què és el que més t'agrada que et faci el vent? Que t'arranqui el barret?
6: Sí.
4: Avui, l'Ada Martín ens porta un poema molt entremaliat al que li agrada bufar, bufar i bufar.
6: On és el vent? Que el sento i no el veig.
5: Xiula dalt dels arbres, xiula pels carrers.
6: Em xiula a l'orella, cançons i secrets. Em fa pessigolles, m'estira els cabells. Però quan em giro, el sento i no el veig.
5: Ens hem divertit moltíssim amb el vent. Gràcies, Ada. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu.
3: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
1: Escoltàveu Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat, diu, i una educació excel·lents ben aviat. Es marca com a repte també aconseguir el nou model de finançament. El president català fa un balanç positiu del curs polític, però també reconeix errors, com en les proves PISA, i anuncia una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública. És divendres 31 de juliol, s'acaba el mes de 2026, tenim més titulars, l'oposició denuncia les mancances del govern, Maite Poló.
2: Junts acusa Illa d'estar ancorat en la propaganda, Esquerra diu que cal més ambició, i els comuns el titllen de massa triomfalista.
1: Atenció, 50.000 immigrants en situació irregular han entrat a Ceuta.
2: La meitat, però, ja haurien tornat al Marroc, segons el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una trentena de morts. Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i Pedro Sánchez denuncia una violació de la integritat territorial.
3: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
1: Més coses, operació sortida d'agost amb la calor extrema de protagonista.
2: El Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona i en tornaran 250.000. Protecció Civil manté mentrestant un centenar de municipis en el nivell màxim de risc d'incendis a l'espera d'un nou increment de temperatures aquest diumenge.
1: Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè, o amb alguns núvols poc importants, dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogó, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori. Estem pendents a la xarxa.
1: Bon sort, fa una estona, Nova Esquerda, la zona de l'Esboranc de la línia 9 del metro.
2: Un fet que allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% del veïnat, segons han confirmat el govern i els bombers. En concret, l'Esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2.
1: Cultura arrenca el Festival de Torroella de Montgrí.
2: Enfocat, com sempre, en la música clàssica i també comença el Mar d'Estiu de Santa Susanna amb Rosario, Leire Martínez i Miguel Ríos.
1: Esports, Ignasi Trapero, el Barça s'estrena avui a l'estada de pretemporada a Anglaterra.
5: Els Blaugrana juguen a 3:15 al camp del Birmingham City amb un combinat dels jugadors disponibles del primer equip amb joves del filial i del juvenil. S'espera que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
1: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest divendres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació excel·lents, diu ben aviat, s'ha marcat també com a repte aconseguir un nou model de finançament. Illa ho ha dit en una roda de premsa, on ha fet un balanç positiu i optimista del curs polític que s'acaba, però també ha reconegut errors, com amb les proves PISA, i ha anunciat una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El president Salvador Illa ha comparegut al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Ha presumit de dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya amb un creixement del 3% del PIB per sobre la mitjana europea i és un país influent, ha dit. I ha fet aquest anunci.
0: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
7: Arran de preguntes dels periodistes, Illa ha reconegut errors. Per exemple, amb les proves PISA i amb les incidències en les obres com l'esfondrament de Montcada i Reixac. Respecte a les PISA, ha assegurat que anirà fins al final.
0: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat, i anirem a fondo, prendrem les decisions que hem de prendre. Per depurar si n'hi ha responsabilitat, jo en aquest moment estic a l'espera que se'm digui com acaba això, i sobretot per evitar que es torni a produir, i sobretot per no perdre el focus en què l'educació a Catalunya ha de tornar a recuperar criteris d'excel·lència.
7: Els seus objectius per al curs vinent són més habitatge, voldria veure més grues i anar més de pressa construint-ne, i el nou finançament. Ha demanat al Partit Popular i a Junts que hi donin suport.

0: bueno, si vostè diu que ho faria més bé, però que no ho tenia, ho podia fer perquè governava Espanya o perquè tenia, no ho ha fet. Però escolti'm, encara que sigui així, per què no de moment no... En fi, agafem això. No vull dir algú de peix al cove, però amb alguna mentalitat potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé. Per què no, mentrestant, fem això?
1: I li ha dit que els pressupostos del 2026 posen Catalunya en marxa i seran suficients per acabar la legislatura el 2028. Pel que fa a la crisi de l'arribada massiva de persones a Ceuta, ell ha fet una crida a la responsabilitat d'Europa i ha dit que hi ha gent execrable que s'aprofita dels pobres.
2: L'oposició parlamentària, Seguiment del Món, ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda i els socis d'investidura Esquerra i els comuns tampoc no els ha agradat. Per als republicans, a Illa li falta ambició de país i per als del BIAC ha estat massa triomfalista.
1: Tots els partits han criticat l'avaluació que ha fet el president Illa d'aquest curs. N'han dit que ha estat triomfalista, allunyat de la realitat o decebedor. Escoltem el diputat de Junts, Salvador Vergés, i la del Partit Popular, Lorena Roldán, que demana eleccions.
3: Triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
4: La convocatòria d'eleccions, insisteixo, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res, i que Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
1: Els socis d'investidura també l'han criticat. Esther Capelles, d'Esquerra Republicana, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
5: I no n'hi ha per tirar coets amb la gestió de l'actual govern. Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
6: El que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat. Ha estat, per tant, un discurs decebedor, decebedor per triomfalista.
1: La CUP ha qualificat el discurs d'Illa de delirant perquè diu que parla d'una Catalunya que només existeix als seus informes.
2: Gràcies, Mont. 8:03 i seguim molt pendents de Ceuta. El president espanyol Pedro Sánchez ha dit que la crisi en aquesta comunitat autònoma, en què aquest dijous han entrat de forma il·legal uns 50.000 migrants, és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya.
7: La meitat ja haurien tornat al Marroc, segons el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una 30ena de morts.
2: Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i Pedro Sánchez, que ha visitat la zona, denuncia una violació de la integritat territorial, com deia en Marc Dalmau. Bon dia.
8: Bon dia. Pedro Sánchez ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta dient que s'estan fent càrrec d'aquesta crisi i ha anunciat que es desplegaran boies a l'espigó per on han entrat els migrants per crear una barrera de contenció. Ha dit també que agraeix la cooperació amb el Marroc i culpa de la crisi a les màfies de tràfic de persones que han aprofitat, diu, una sentència recent del Tribunal Suprem que estableix que no es poden fer devolucions en calent si els migrants arriben per mar. Sobre això, ha dit que els fets d'ahir són un atac greu.
9: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible. De rechazo, de condena y de consideración de deplorable.
8: Sánchez ho ha dit des de Ceuta, on hi ha viatjat amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per reunir-se amb les autoritats locals i amb les forces i cossos de seguretat, que, per cert, s'han reforçat en 400 efectius més, a més de la presència de l'exèrcit als carrers de la ciutat autònoma. De la seva banda, el Partit Popular parla ja d'invasió i exigeix que es reformi la llei d'estrangeria per garantir que les anomenades devolucions en calent es puguin fer també amb migrants que accedeixin a Espanya des del mar.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Política a banda, aquest divendres continuem molt pendents del temps i de la tercera jornada d'intensa calor que viu Catalunya.
7: Protecció Civil manté un centenar de municipis en el nivell més alt d'incendi i 250 en un índex elevat. A aquesta hora hi ha 2 focs actius poc importants, un al Solsonès i un altre al Berguedà.
2: En aquest context, milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 tornaran.
7: En declaració a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamil, explica que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamil alerta que el risc no es concentra només a les grans vies, com l'AP7, sinó que passa quan els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
11: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
7: Pel que fa als motoristes, aquest any ja n'han mort 32 i insisteix la Mil en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya.
2: I com sempre, l'aeroport del Prat concentra també una gran activitat des d'avui en un dels caps de setmana amb més vols programats al Prat, a Ràdio Noelia Aguilar.
12: Avui és el dia amb més activitat, amb 1.142 operacions previstes. Demà dissabte n'hi haurà 1.085 i diumenge 1.105. En comparació amb el 2025, l'increment és d'una seixantena de vols cada dia, fet que confirma el fort ritme de recuperació i creixement del trànsit aeri. Les destinacions més habituals continuen sent les internacionals. Mèxic o la Xina estan entre les preferides pels viatgers.
13: Estamos ahorita esperando una conexión para ir a Nantes, a Francia.
14: Anem a la Riviera Maya, platja, excursions, aventura, descans.
15: Yo me voy a Canadá a visitar mi prima.
16: Anem amb la família a la Xina, ens agrada la cultura asiàtica i tal.
12: Per facilitar la gestió d'aquesta elevada afluència, l'aeroport ha reorganitzat les zones d'estacionament del pàrquing express de la terminal T1. A partir d'ara hi ha una zona exclusiva per deixar o recollir passatgers sense abandonar el vehicle i una altra per estacionar-hi fins a 2 hores. L'objectiu és agilitzar la circulació, ordenar el flux de vehicles davant la terminal i millorar la seguretat als accessos de l'aeroport.
2: Per terra, mar, també amb tren, amb motiu de l'operació sortida i retorn del primer cap de setmana d'agost, Renfe ofereix prop d'1.200.000 places.
7: El dia amb un volum més elevat de desplaçament serà aquest divendres. Els corredors amb més demanda són els que connecten Andalusia amb Catalunya, Madrid i la Comunitat Valenciana.
2: Inici de les vacances d'agost, que, com dèiem, tornarà a omplir les carreteres en direcció al litoral i els establiments turístics, per exemple, del Maresme, es preparen per a les setmanes de màxima afluència de visitants. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
17: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 480.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre divendres i diumenge amb la C32 com una de les principals vies d'accés al Maresme. El moviment a les carreteres coincideix amb l'inici del període de més activitat turística de l'estiu, tot i que el sector es mostra optimista. La presidenta del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, Carme Ponsa, recorda que les dades s'han d'analitzar des d'una perspectiva comarcal i que encara poden variar en funció de l'evolució de les reserves.
18: Fixar-nos només en un municipi no podem, clar, sinó que ho hem de mirar al llarg de la comarca. Uh-huh. I bé, crec que acabaran amb unes bones dades, tot i que, clar, evidentment, hi ha aquestes fluctuacions.
17: Les últimes dades disponibles situen el Maresme com una de les principals destinacions turístiques del país. Durant el 2025, la comarca va rebre 2,1 milions de visitants i gairebé 8 milions de pernoctacions.
2: 2 minuts i en punt, 3:45 de la tarda, Barcelona, Nova Esquerda, al soterrani d'un dels blocs afectats per l'esvoranc de la línia 9 al barri de Sant Gervasi de Bonanova, un fet que llargarà fins al setembre el retorn dels 4 edificis restants, els més propers a la zona de l'esvoranc. De les 8 finques afectades, els veïns de 3 d'elles ja han tornat a casa i els del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles ho faran la setmana vinent, Arnau Vidal.
19: Després de 3 setmanes fora de casa, els veïns del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles podran tornar-hi la setmana vinent. Es tracta d'un quart bloc afectat per l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro van provocar el passat 7 de juliol, obligant a desallotjar 300 veïns de 93 habitatges. Amb aquestes ja seran 4 les finques recuperades, els números 54, 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i els 6 del carrer Rubinstein. Ara en quedaran 4 d'afectades, els números 2 i 4 del carrer de Rubinstein i el 3 i 5 de Teodora la Madrid, més pròxims a l'esvoranc. En una compareixença d'aquest matí, el govern ha anunciat que s'ha detectat una esquerda al soterrani d'un d'ells, el número 2 del carrer de Rubinstein, i que estan treballant per solucionar-ho. Ho detalla el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez.
20: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
19: Els treballs per solucionar la solidesa del terreny s'allargaran tot el mes d'agost, que els veïns de les 4 finques restants no puguin tornar-hi fins al mes de setembre.
2: Encara a Barcelona, una dona ha resultat ferida per cremades a causa d'un incendi en un bloc del barri del Raval, al carrer Peu de la Creu.
7: L'incendi s'ha produït cap a la 1 de la matinada. Diversos testimonis han observat que les flames s'han arribat a estendre fins al balcó. Pel que fa a les causes del foc, encara es desconeixen.
2: I un dispositiu policial de la Guàrdia Urbana i dels Mossos ha desallotjat un dels assentaments que hi havia a la muntanya de Montjuïc.
7: Es tracta d'una zona amb tendes de campanya que hi havia a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral.
2: En punt 3:45 de la tarda, a Girona, el govern municipal ha aprovat el nou cartipàs amb l'abstenció del PSC i les crítiques de la resta de l'oposició. Girona FM, Pau Villafañe.
0: Ho ha fet en un ple extraordinari aquest divendres al matí, tal com es va anunciar aquest dijous amb un acord amb el PSC, que s'ha abstingut a la votació i que ha permès aprovar la nova proposta. L'alcalde Salelles destacava l'acord per tirar endavant l'organigrama.
21: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, el campus de salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
0: Un cartipàs que ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors socialistes. La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha carregat contra Salelles per no haver valorat l'opció d'acordar el nou cartipàs amb el seu grup, a canvi de fer caure la moratòria de botigues de bicicletes i de mantenir la reforma del padró. Dues demandes que Salelles ha qualificat d'ideològiques.
2: I a Tarragona, el conseller de Junts a l'Ajuntament, Pep Manresa, ha mort aquest divendres als 72 anys.
7: Manresa, empresari del sector immobiliari, va ser el número 3 dels juntaires a les darreres municipals i era home de confiança del cap de llista, Jordi Cendra. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 2 dies de dol oficial i ha expressat el seu condol al grup municipal i als familiars.
2: A prop de Tarragona, a Roda de Barà, veïns d'aquest municipi han sortit al carrer per denunciar la instal·lació de les pantalles acústiques que està posant Adif al litoral tarragoní i que en alguns casos arriben als 8 metres d'altura. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
22: Un nombrós grup de veïns i veïnes de Roda de Barà s'ha concentrat aquest matí a les 11 a la plaça Cantàbric per protestar contra les pantalles acústiques que Adif està instal·lant al llarg del litoral tarragoní. Esther Valls és de l'associació de veïns Costa Daurada Barà.
23: Han passat 8 a 9 mesos, les pantalles tenen la mateixa alçada, no s'ha revisat el projecte i avui m'ha arribat la notícia de que el Ministeri diu que tot s'ha fet de manera consensuada. Quina manera consensuada? Aquest és el futur que volem per les nostres poblacions?
22: La convocatòria ha comptat amb la presència de l'alcalde de Roda de Barà i d'altres autoritats que han volgut donar suport a una reivindicació que comparteixen molts veïns del municipi. Pere Virgili és l'alcalde de Roda de Barà.
24: Ens presenten un projecte i presentem al·legacions gairebé tots els ajuntaments en la mateixa línia i la resposta ha estat no a totes les al·legacions que han presentat. A totes, no ens han acceptat res.
22: Denuncien l'impacte visual de les barreres de gran alçada previstes a Roda i asseguren que no solucionen el problema de fons. Per això reclamen que el trànsit ferroviari de mercaderies es traslladi a una línia interior, allunyada dels nuclis urbans. Una mesura que, segons defensen, reduiria el soroll sense afectar el paisatge de la façana marítima.
2: 12 minuts arriben a les 3 de la tarda. Arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies. I comencem amb la consellera Paneque, que ha visitat el Parc Solar de Vidreres per presentar les mesures ambientals per a la implantació d'energies renovables amb criteris de sostenibilitat. Televisió de la Selva, Mamen Meroya.
25: Durant la visita a les instal·lacions, Paneque ha destacat la necessitat d'avançar cap a un model energètic més sostenible, però ha remarcat que aquest desplegament s'ha de fer amb criteris ambientals rigorosos i compatibles amb la protecció dels espais naturals.
26: Però si hi havia una qüestió que era del tot necessari posar a punt era la modernització de les nostres infraestructures, especialment aquelles que tenen a veure amb la mobilitat a Catalunya. Estem també en escenaris de creixement demogràfic. De fet, els últims anys hem passat de 6 a 8 milions d'habitants a Catalunya. Per tant, modernitzar les infraestructures vinculades a la mobilitat i millorar també aquelles infraestructures vinculades al reforçar els nostres serveis públics.
25: La consellera està acompanyada pel secretari de Transició Ecològica, Jordi Salgatal, i pel director de Generació de l'Energètica, Gil Lladó, amb qui ha conegut de primera mà el funcionament del Parc Solar de Vidreres, un exemple de producció d'energia renovable al territori. Les mesures presentades busquen compatibilitzar l'acceleració de la transició energètica amb la conservació dels valors ambientals, en un context en què Catalunya continua apostant per incrementar la producció d'energia neta i reduir la dependència dels combustibles fòssils.
2: I el Parc Natural del Delta de l'Ebre es prepara per rebre milers de persones el 12 d'agost. Aquest espai serà un dels punts de les Terres de l'Ebre excepcionals per poder gaudir de l'eclipsi solar. 21 Ràdio, Aleida Baz.
27: Aquest dia es regularan els accessos al Delta de l'Ebre des de l'AP7 i des d'altres carreteres amb dispositius especials. A l'interior del parc, tècnics i agents rurals es coordinaran per garantir la seguretat i evitar aglomeracions. Francesc Vidal és el director del parc.
28: El que són ja les zones de platja i tot això, doncs mirem de coordinar-nos també amb agents rurals i els vigilants i voluntaris del parc per a poder tindre, sobretot, informació i que la gent no tingui conductes incíviques que puguin perjudicar al parc i els valors naturals dels parcs, però també a l'experiència també de col·lectiva, no? Perquè una persona que faci una una mala pràctica o conducta incívica, pot molestar també els altres, i una ocasió tan especial, doncs, bueno, convé que tothom respecti una mica el moment, no?
27: Des del Parc Natural Delta de l'Ebre recomanen organitzar la visita en antelació i arribar hores abans de l'eclipsi. També recorden als visitants que han de respectar les senyalitzacions i que no es pot aparcar ni acampar a les zones de platja.
2: I Palafrugell es converteix en la capital de la fotografia amb la Bienal Xavier Miseracs. Comença demà Ràdio Palafrugell, Maria Vilà.
1: La programació d'enguany inclou exposicions, converses i activitats al voltant de la fotografia documental, la memòria i la relació entre imatge i literatura, amb propostes repartides per diferents espais del municipi. En parla la directora de la Bienal, Maria Planes.
3: La nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos i que també és una personalitat que continua influenciant a fotògrafs actuals.
1: La Bienal també posa el focus en el patrimoni fotogràfic local amb l'exposició dedicada a la nissaga Casanovas, que va documentar Palafrugell durant 140 anys, i a la figura de Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement, amb un homenatge a través de la mirada de tres fotògrafs palafrugellencs que el van conèixer.
2: 9 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura. I per l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya, també el pianista Josep Colom obriran aquesta nit una nova edició del festival, un clàssic de Torroella de Montgrí, televisió de la Costa Brava, Alba Peiret.
4: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya tornarà a inaugurar, com ja va fer el 2024, el festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven, com a avançada de la commemoració el 2027 del bicentenari de la seva mort. Al festival també hi passaran grans noms com la Mahler Camber Orchestra o l'English Cambra Orquestra. De moment ja hi ha dues cites que compten amb les entrades exaurides. El concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Tallinn Scholars i el virtuós de la mandolina Avi Avital. El festival també farà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el violinista Pablo Fernández. Cal sumar-hi també l'estrena del nou quartet de corda de Joan Magraner, encàrrec del festival interpretat pel quartet Diotima. A part de l'Auditori Espai Ter, el festival torna a impulsar Singular Torroella, mantenint concerts en espais únics com el Palau Solterra, Fundació Vilacases, Can Quintana Museu de la Mediterrània i l'Església de Sant Genís.
2: I d'un clàssic al Festival de Torroella, de Montgrí, a un altre clàssic, Miguel Ríos, un dels caps de cartell del Festival Març d'Estiu de Santa Susana del Maresme, que obre avui una nova etapa després de 2 anys de reformulació. Amb un recinte renovat, una aposta per millorar l'experiència del públic, el certamen vol convertir-se en un dels grans festivals musicals de l'estiu. Miguel Ríos, Leire Martínez, Sergio Dalma i Joan Dausà, entre d'altres. Doncs a ritme de rock, arribem als esports. Uns esports que es porta el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi.
5: Bon dia.
2: El Barça juga avui un amistós de pretemporada davant el Birmingham City a partir de 8:45 del vespre a l'estadi de St. Andrews.
5: Hansi Flick farà jugar els futbolistes del primer equip disponibles combinats amb joves del filial i del juvenil, i es preveu que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. El Barça, per cert, farà oficial a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bisiwu, que tindrà fitxada al filial i signa per 5 temporades. També està prevista avui que Ter Stegen posi rumb cap a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell. I l'Espanyol també fa una estada per temporada a Anglaterra. Després de l'entrenament matinal per preparar l'amistós de dissabte davant del Middlesbrough, el futbolista perico Edu Expósito deia això.
6: Ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats, perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició, i esperant també que vinguin més companys.
5: A segona divisió, el Sabadell s'enfronta avui a l'Inter Escaldes Andorra a les 8 a Sant Oleguer. A tercera, el Badalona jugarà també un amistós contra el juvenil B del Barça a les 7 a la ciutat esportiva Joan Gamper. Per cert, que el Cornellà ha confirmat la renovació del lateral dret Didac Rodríguez. I la barcelonina Iris Tió i la perpinyanenca Lilú Lluís s'han classificat amb la millor nota per la final de la prova de duet lliure de natació artística, amb què han començat els europeus de París. Dissabte a les 6 competiran per una medalla. I pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha renovat amb la Sisa Joventut i formarà part de l'equip verd i negre la temporada vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Minaixa.
8: Ricky Rubio continuarà jugant a la penya almenys una temporada més. Per mitjà d'un vídeo publicat a les xarxes socials del club, Rubio ha confirmat el que la majoria d'aficionats al bàsquet esperaven.
9: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa.
8: Es tanca així el secret més ben guardat de l'estiu. Aquesta pròxima temporada, a més, compartirà vestidor amb un altre líder aclamat per l'afició, Nicola Provitola, una parella de bases de luxe pel nou projecte del Joventut.
5: A tot això ja s'han posat a la venda els abonaments de la Lliga Catalana ACB 2026, una competició que tindrà 7 partits i 6 participants. El Fiat Girona, el Barça, el Morabanc Andorra, a Sisa Joventut, Quitzenas, Manresa i l'Erna Lleida. I us direm també que l'Uni Girona tornarà a la feina el 17 d'agost amb l'objectiu clar de superar la prèvia de l'Eurolliga el 30 de setembre a Fontejau. I en hoquei herba, la selecció catalana es va imposar a la Xina per 2-0 en el primer dels dos amistosos que jugaran aquests dies a Terrassa.
2: Doncs gràcies, Ignasi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns. Fins aleshores us deixem amb l'equip del cap de setmana. Molt bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3. Notícies Badalona.
1: Bona tarda, Badalona. Els parla Alexis O. La Junta de Govern Local preveu licitar avui el projecte per instal·lar 615 càmeres de videovigilància a la ciutat i crear una nova sala de control i gestió de crisi a l'actual caserna de la Guàrdia Urbana. L'expedient, valorat en 27 milions d'euros, inclou la compra, la instal·lació i el manteniment del sistema fins al 2032. Del total de càmeres previstes, 127 serà de control de trànsit i 488 estaran destinades a reforçar la seguretat ciutadana. El projecte també inclou la construcció de la sala de control amb una inversió d'uns 12 milions d'euros i un contracte de manteniment valorat en 3,5 milions d'euros anuals. Les càmeres es col·locaran en punts estratègics de la ciutat, com ara accessos, vies principals i polígons industrials, amb l'objectiu de reforçar la seguretat. La Cristina Güera és la primera tinenta d'alcaldia a l'Ajuntament. L'escoltem.
2: Representarà un abans i un després en la seguretat de la nostra ciutat. És un projecte molt ambiciós i que serà, com dic, pioner, no? O sigui, no hi ha cap altre projecte, doncs, que incorpori més de 600 càmeres de cop en una ciutat, perquè és importantíssim, però això el que generarà, doncs, és aquest abans i després, no? En la seguretat de tots els ciutadans, que això és el que busquem.
1: Els Mossos d'Esquadra detenen a una quarta persona implicada en el tiroteig de la mina el passat mes de maig. L'home, de 46 anys, es va presentar de manera voluntària a la comissaria després que els agents duguessin a terme diferents escorcolls el 14 de juliol en diferents ciutats de Catalunya, entre elles Badalona. Durant l'operatiu, els Mossos van detenir tres persones i van localitzar els domicilis, les armes de foc que presumptament s'haurien utilitzat en el tiroteig, telèfons mòbils i també uns 40.000 euros. Els fets van passar el 12 de maig al barri de la mina i dues bandes rivals es van enfrontar al carrer Satur sense provocar cap ferit. L'associació veïnal del Manresà reclama a l'Ajuntament un canvi d'ubicació de l'ús d'un solar del barri. L'espai, ubicat entre la carretera de Tiana i el carrer d'Occitània, serveix per muntar-hi els contenidors en el desplegament del contracte de neteja. Assegura el veïnat que aquestes tasques generen sorolls des de primera hora del matí i fa que el pas de vehicles pesants hagi malmès part del carrer. Des del govern expliquen que l'ús d'aquesta esplanada és temporal. Des de l'associació de veïns entenen que és un servei que s'ha de fer, però reclamen un canvi d'ubicació. Escoltem en Pere Corpas, que és el president.
3: L'associació entén que hi ha un lloc, o té que haver-hi un lloc per això, perquè és un benefici per tota Badalona, però hi ha llocs que és possible de col·locar-los sense molestia dels veïns. Hi ha altres llocs al voltant de Badalona i que no hi ha veïns al prop.
1: Ricky Rubio continuarà jugant a la penya almenys una temporada més. És la notícia més esperada per l'afició verdinegra d'ençà que va acabar la temporada. Ha arribat un 30 d'agost a les 4 de la tarda, quan per mitjà d'un vídeo publicat a les xarxes socials del club, Rubio ha confirmat el que la majoria d'aficionats del bàsquet esperaven. Aprofitant la campanya de socis de la penya i sota el lema Jo hi seré, la veu en off de Ricky Rubio llegeix la descripció d'aquesta locució expressiva. I encara en plan esportiva, el Badalona comença a disputar partits amistosos de pretemporada. Els escapulats s'enfronten a avui el juvenil del Barça i demà dissabte jugaran al camp de l'Escala. Serà una primera presa de contacte del conjunt de Genís San Pietro perquè el tècnic pugui fer les primeres valoracions entre avui a la ciutat esportiva Joan Gamper contra el juvenil del Barça. Un partit que es disputarà a porta tancada i demà al camp de l'Escala. Els més de 30 components que han començat la pretemporada amb l'equip badaloní podran disposar de minuts. Conforme vagin passant les setmanes, aquest nombre anirà disminuint. Escoltem el davanter fitxat de la Fundació Grama, Martí Alon, qui valora satisfactòriament aquest inici de temporada.
4: Jo crec que aquesta primera toma de contacte ha sigut, bueno, a valorar. Sí que és veritat que es nota la calor, no? Es noten, bueno, aquests primers compassos, però amb moltes ganes, amb molta il·lusió i jo crec que tot l'equip igual.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Temperatura a Badalona...
5: 32 graus. Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Ruta 66.
8: Hola família, sóc en Pitu dos Santos i això és la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i un cop d'ull als èxits del passat. Sigueu benvinguts i espero que disfruteu de la selecció musical d'aquesta setmana. Avui viatjarem des de la Gran Bretanya fins als Estats Units. Esteu preparats? Doncs vinga, som-hi! Comencem!
9: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Blue Dangerous és una de les noves cançons de Cheese Kane, una noia anglesa que practica el hard rock melòdic amb aires dels 80, tot i la seva joventut. Aquí a la Ruta 66 la seguim des del seu debut ara fa 4 anys. I ara arriba el seu tercer àlbum d'estudi. La següent que punxarem dona títol al disc, Reckless.

Long Gone és una composició dels anys 80 de Lou Gramm, exvocalista dels Foreigner, que va deixar durant dècades al calaix un munt de cançons. Ara, aquest 2026, l'ha recopilat i editat. Release It és el títol d'aquest treball, que inclou 10 tracks. En una d'elles participa Bevan Campbell, dels Def Leppard, la que s'anomena Young Love.

Tell Your Mother Down, composició de Brian May per la seva banda Queen. D'això fa 50 anys. A Day in the Races, el cinquè àlbum de la banda anglesa, es va editar l'any 76. 10 cançons de hard rock, 5 van ser triades com a single. Com aquesta que va escriure el vocalista Freddie Mercury. Parlem de Somebody to Love.

One Vision. Continuem amb els aniversaris dels àlbums de la banda britànica Queen. Ens trobem a l'abril de l'any 1986. En aquest cas, ens trobem amb un disc que inclou pop rock, ideal per les emissores de freqüència modulada del moment. A dins trobem himnes com Friends Will Be Friends i la que dona títol a tot el registre, A Kind of Magic. It's a kind of magic.

Other Side of Blue. Ha tornat la cantautora de Kansas, Melissa Etheridge, la que vam d'escoltar duet amb Chris Stapleton, un dels més destacats artistes de country blues. Rise és el títol del seu 17è àlbum d'estudi. La rockera s'acosta més al country rock i a l'americana en aquest treball, amb la producció de Shooter Jennings, fill del legendari Waylon. Anem per la segona de Melissa Etheridge, Been Alive.

I've Still Got You. Des de Carolina del Nord, un dels referents de la música americana des de fa moltes dècades, Jim Lauderdale, amb un track que pertany al seu nou àlbum. I per acomiadar-nos, des de Nashville, Tennessee, una cançó de la ja veterana Ashley Monroe, que segueixo des dels seus inicis ara fa 20 anys. Amb la seva nova composició, I Hate Nashville, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La Junta de Govern Local preveu licitar avui el projecte per instal·lar 615 càmeres de videovigilància a la ciutat i crear una nova sala de control i gestió de crisi a l'actual caserna de la Guàrdia Urbana. L'expedient, valorat en 27 milions d'euros, inclou la compra, la instal·lació i el manteniment del sistema fins al 2032. Del total de càmeres previstes, 127 seran de control del trànsit i 488 estaran destinades a reforçar la seguretat ciutadana. El projecte també inclou la construcció de la sala de control amb una inversió d'uns 12 milions d'euros i un contracte de manteniment valorat en 3,5 milions d'euros anuals. Les càmeres es col·locaran en punts estratègics de la ciutat, com ara accessos, vies principals i polígons industrials, amb l'objectiu de reforçar la seguretat. Escoltem la primera tinenta d'alcaldia a l'Ajuntament de Badalona, Cristina Agüera.
4: Representarà un abans i un després en la seguretat de la nostra ciutat. És un projecte molt ambiciós i que serà, com dic, pioner, no? O sigui, no hi ha cap altre projecte, doncs, que incorpori més de 600 càmeres de cop en una ciutat, perquè és importantíssim, però això el que generarà, doncs, és aquest abans i després, no? En la seguretat de tots els ciutadans, que això és el que busquem.
3: Amb l'aprovació de la licitació, les empreses interessades ja poden presentar les seves ofertes. El govern municipal preveu adjudicar el contracte a finals d'aquest any i iniciar la instal·lació de les càmeres al gener del 2027 en un desplegament que s'allargarà durant diversos mesos. L'entitat Justícia i Pau a Badalona ha publicat un manifest en contra de les pistoles Taser. Reclamen aturar la compra d'aquestes armes després que el govern local hagi anunciat la compra de 3 unitats aquest any i 25 més l'any vinent. Justícia i Pau afirma que aquestes armes poden provocar lesions greus, especialment en persones vulnerables. Per això exigeixen protocols estrictes i apostar per una seguretat local, diuen, centrada en la prevenció, la mediació i la formació. El ple extraordinari de l'Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment el projecte d'enderroc de l'antiga fàbrica Focus. El pla defineix les actuacions tècniques que s'hauran de dur a terme, com també les mesures de seguretat i la gestió dels residus que generaran durant els treballs. Ara el document se sotmetrà a un període d'informació pública durant 30 dies hàbils. Si no es presenten al·legacions substancials durant aquest temps, l'aprovació inicial es convertirà automàticament en definitiva. Trànsit estudia incorporar una tecnologia amb intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil al volant i el desús del cinturó. Es tracta d'un carro remolc equipat amb dues càmeres d'alta definició i algoritmes avançats d'intel·ligència artificial que permetran analitzar contínuament el comportament dels conductors i identificar infraccions. Les proves s'emmarquen dins d'un estudi pilot realitzat a l'AP7 i l'A2 i s'ha aprofitat aquests dies que molts marxaran de vacances amb el seu cotxe particular per anunciar-ne els resultats. Durant la prova pilot a l'AP7, a l'antic peatge de la Roca i a l'A2 s'han detectat 8.500 casos d'ús del telèfon i 4.500 infraccions pel cinturó. Per franges horàries, l'ús del mòbil es concentra principalment durant les hores diurnes i sobretot al migdia. D'altra banda, segons les dades, és a l'AP7 on hi ha més infraccions de cinturó, sigui per una mala col·locació o per circular sense aquest. I en esports, el Badalona Women s'enfrontarà demà contra el Montpellier al primer amistós de la pretemporada. Jugaran a les 6 de la tarda al Municipal de Peralada, en la qual serà la primera presa de contacte dels nous fitxatges amb l'afició. S'espera que l'entrenador Marc Ballester decideixi donar minuts a la majoria de les jugadores perquè totes puguin agafar rodatge i cap carregui treball de més a les cames. El tècnic també ha valorat positivament els nous fitxatges i la plantilla, que espera que permeti al club fer un pas endavant.
5: Bueno, la veritat que estic molt, molt content per les noves incorporacions, sobretot per la gent que també segueix. Crec que estem formant un grup amb una barreja entre joventut i experiència. Crec que és molt útil també per nosaltres per poder decidir bé al llarg de l'any. Molta competència en totes les posicions del camp. Llavors crec que podrem viure un Badalona molt més competitiu que l'any passat.
3: I ara mateix tenim 32 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: D'un estiu mercat, viuràs connectat.
8: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances a més aquest matí.
7: No ens cal res més que un estiu com els d'abans.
0: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
9: I a més, amb aquesta cançó tan xula d'Antònia Font, amb què ens ha proposat començar l'Enric de Cardedeu. Vinga, fantàstic. Avui és un exemple, l'Enric, de totes aquelles persones que marxeu de vacances. Doncs justament d'això parlarem, de com hem d'afrontar un cap de setmana que serà intens, molt intens, massa segurament a les carreteres catalanes. Parlarem de com preveu aquest cap de setmana de canvi de juliol i agost al Servei Català de Trànsit i sobretot us farem recomanacions perquè gaudiu la carretera i no la patiu. Després arribarà el podcast que ens porten des de la Nova Ràdio per donar-nos consells i apunts sobre com utilitzar bé la llengua catalana. Desperta el català. A Massa Barberà ens us convidarem aquest cap de setmana a una fira de fibres vegetals, com es treballen de manera funcional i també artística. A les 10 arribarà un reportatge que us donarà més pistes o més recollirà més veus sobre què implica treballar a l'estiu per totes aquelles feines que són típicament estiuenques i que algú les ha de fer mentre la resta descansem. I atenció, perquè coneixerem una empresa d'Altafulla que es diu Chatarra Produccions i que tenen molt a veure amb la casita de Bad Bunny. Ja ens ho explicaran des d'Altafulla, l'Eduard Virgili, d'aquí una estona. I encara tancarem amb un parell de continguts. Us recomanarem una tanda de videojocs, si és que us voleu passar una part de l'estiu jugant també tancats a casa, no?, amb l'ordinador, videojocs. Això és la recomanació d'abans que s'acabi l'estiu. I també us proposem una activitat, tot el contrari, a l'aire lliure, passejant pels entorns naturals de Sant Feliu de Codines. Programa xulo, molt intens, molt interessant, com sempre que fem amb 70 ràdios de tot Catalunya i que avui, divendres 31 de juliol, és l'últim d'aquest mes. Benvinguts a l'Obert.
0: Obert per vacances.
9: Últim Obert per vacances d'aquest mes i també d'aquesta setmana, que, a més de tot, és divendres i coses que es tanquen i coses que s'obren. A partir d'ara, a Girona FM, amb la nostra connexió diària, saludarem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
10: Molt bon dia, Núria.
9: Bon dia. Mira, tu t'encarregaràs de fer la ronda d'actualitat durant aquest mes d'agost, em sembla, no?
10: Així és.
9: Així
10: és. Se'n va de vacances i apareixem.
9: Apareixem. Doncs vinga, Pau, et toca parlar-nos sobre el sector turístic de Girona, que preveu un agost amb ocupacions d'entre el 80 i el 90%. Són xifres, dieu, similars als dels de l'any passat.
10: Sí, els càmpings, per exemple, el juliol han tingut una mitjana del 70% d'ocupació i esperen situar-se al 85% durant el mes que ve, amb pic de plena ocupació durant les primeres setmanes. A l'hostaleria gironina auguren ocupacions al voltant del 80%, unes dades similars a les de la temporada 2025, tot i que podrien ser lleugerament millors a la zona del Pirineu. A la Costa Brava Centre també esperen dades semblants a les de l'any passat i ocupacions al voltant del 90%, tot plegat però marcat per les reserves de darrera hora.
9: No tenim tall de veu, eh?
10: Posarem després el de l'Ajuntament de Girona.
9: Perdona.
10: Que acaba d'arribar a última hora.
9: Molt bé, fem un canvi en el guió. Justament d'això t'anava a parlar, de l'Ajuntament de Girona, el govern municipal, que sembla que ja en teniu, no sé si fins a quin punt provisional, heu aprovat el nou cartipàs, gràcies a un acord amb el PSC, no?, que s'absté en la votació.
10: Així és, ara mateix en marxa aquest ple municipal extraordinari i els socialistes que s'abstindran en aquesta votació del ple després d'arrencar 5 acords que s'han de desenvolupar en els propers mesos i la creació d'una comissió que el supervisi i que estarà integrada per membres de les dues parts. Podem sentir en aquest cas l'alcalde Lluc Salelles en aquest ple que ara mateix està en marxa.
11: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el trofó, el campus de salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present. Però també vull aprofitar per dir que aquests són tots ells projectes que també hem anat treballant durant aquests 3 anys i que l'acord, en tot cas, el que fa és impulsar-ho encara més.
10: En el pacte per facilitar el cartipàs destaca la màxima protecció del Parc Jordi Vilamitjana en la línia de l'acord adoptat a la Comissió Bilateral Ajuntament Generalitat pel nou campus de salut, on es comprometen les administracions a buscar alternatives a l'edificabilitat prevista sense que suposin cap endarreriment del projecte del complex sanitari.
9: Mm-hmm. I heu tingut un ensurt sense víctimes, això sí, a Figueres, a l'escola Salvador Dalí, s'ha enfondrat part del sostre del gimnàs.
10: Així és, els bombers van rebre l'avís de l'incident ahir cap a les 8 del vespre després que els veïns sentissin el soroll de l'esfondrament. En el moment dels fets no hi havia ningú a l'interior del recinte, per la qual cosa el succés no ha causat ferits. A banda dels bombers, la Guàrdia Urbana, l'arquitecte municipal, la direcció del centre i membres de l'Ajuntament es van desplaçar a l'indret. Aquest divendres es farà una nova inspecció amb arquitectes municipals, bombers i Generalitat per fer una valoració completa dels danys.
9: Perfecte, doncs, Pau Vilafanya, des de Girona FM, benvingut a l'equip de l'Obert per Vacances i bon cap de setmana.
10: Moltes gràcies, igualment.
9: A Rubí retrobem el company Albert Soler. Albert, bon dia.
12: Molt bon dia, Núria.
9: I parlem d'una notícia que ens aporta una detenció. Els Mossos han detingut el presumpte piròman que va provocar 3 incendis, això, a la comarca de l'Anoia.
12: Sí, es tracta d'un home de 58 anys a qui l'acusen de provocar l'incendi forestal del municipi de Carme, originat el 6 de juliol d'aquest any i que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2130, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb un incendi de la mateixa zona el 28 de juny passat i un altre ocorregut al juliol, en aquest cas de fa 2 anys, del 2024. La detenció es va practicar dilluns 27 de juliol i el jutjat d'Igualada ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per un delicte d'incendi forestal agreujat.
9: I encara parlem d'un altre ensurt, el que vau tenir ahir al Mataró Park, que era, es tracta d'un atracament a una joieria amb el centre comercial ple de gent.
12: Els Mossos d'Esquadra estan investigant aquest presumpte atracament que va passar ahir en una joieria d'aquest centre comercial, el Mataró Park, molt conegut a la zona del Maresme, que va passar cap a 6:45 de la tarda, per tant, en plena activitat comercial. Des de la policia catalana no s'han ofert més detalls d'aquest fet, però a les xarxes socials han circulat vídeos que mostrarien el presumpte atracament protagonitzat per un grup de 4 o 5 persones encaputxades sortint de l'establiment. De fet, diversos testimonis han explicat al 3CAT que tot va passar molt ràpid i que van ser moments d'angoixa. Una d'aquestes persones ha explicat que l'equip de seguretat del centre els va fer tancar totes les botigues i refugiar els clients que poguessin a dins.
9: I ara fa dies que no en parlem massa, però continuem en alerta per la pesta porcina africana. Se n'han detectat nous casos, un nou cas.
12: Sí, la Generalitat ha confirmat aquest dijous un nou cas positiu de pesta porcina africana dins la zona d'alt risc, en aquest cas dins el terme municipal de Barcelona, de la capital catalana. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix ja a 373 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre de l'any passat, s'han analitzat més de 10.000 senglars, dels quals més de 9.800 han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 429 senglars més dins la zona infectada. Recordem que hi ha la zona d'alt risc i la zona de baix risc, i les captures en aquesta zona ja sumen 9.807 exemplars.
9: Bé, per acabar, encara que sigui ràpidament, una notícia cultural. Barcelona ha fet balanç de l'última edició del Grec.
12: El Festival de Música i Teatre d'Estiu de la capital catalana ha tancat l'edició 2026 amb més de 142.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. L'edició dels 50 anys ha ofert 96 espectacles en 58 espais d'arreu de Barcelona. El Teatre Grec, aquell que està a l'aire lliure, a Montjuïc, ha tingut una ocupació del 96%, i s'hi han fet més sessions i s'han registrat un increment de 7.000 nous visitants. En aquesta 50a edició ha venut totes les entrades de muntatges com l'Òpera dels Tres Rals, el Grec 50, Hidden Records, les Flors Prohibides o el Pacte de l'Oblit. El Grec acaba avui, aquest divendres, amb Tao Dance Theater, amb les entrades també exaurides.
9: Bones notícies, doncs, per tancar la ronda de connexions amb Rubí. Albert Soler, moltíssimes gràcies.
12: Gràcies a vosaltres.
9: La propera connexió ens du, com sempre, a Terres de Ponent o a Ulldeida. Quim Gasó, bon dia.
13: Bon dia, Núria.
9: Ai, fa calor a Lleida.
13: I tant, molta, i en continuarà fent.
9: Lleida assoleix la temperatura més alta del país en el segon dia de l'onada de calor. Termòmetres enfilant-se fins als 41,3 i els decimals en aquest cas són importants perquè acaben de rematar-ho. 41,3 graus a la capital del Segrià.
13: que no va ser l'únic lloc del territori on la temperatura es va enfilar per sobre dels 40, que es va superar també en diverses localitats de Ponent i la Catalunya Central, amb el màxim, això sí, registrat a Lleida Ciutat, però amb altres municipis amb una calor molt accentuada, fins i tot en zones menys habituals, com Tremp, Solsona i la Pobla de Segur, que van fregar els 41 graus. En conjunt, entre el juny i el juliol s'han depassat els 40 graus en algun indret del país en 14 dies diferents, un rècord mai assolit pel conjunt de les estacions del Metrocat en aquest segle XXI. La temperatura de 41,3 graus a 4:45 de la tarda d'ahir dijous és el tercer registre més alt de l'estiu a la capital del Segrià i un valor més alt que els màxims de dimecres, el fet que continua doncs mostrant aquesta tendència a l'alta que a partir d'avui s'hauria de rebaixar una mica.
9: Així ho espereu, suposo que també. Vinga, cap a Targa, el pintor muralista targarí, Josep Minguell, crearà un fresc per al Museu Benozzo Gazzoli de la Toscana. L'artista ha afirmat que és un dels murals més difícils, diu, de la seva trajectòria.
13: I això que n'ha fet molts. El nou fresc quedarà instal·lat de manera estable al Museu Italià dedicat al pintor que va decorar, entre altres obres, la Capella dels Mags del Palau Medici de Florència. La nova pintura de l'artista targarí dialogarà visualment amb els frescos originals del mestre renaixentista en una confrontació artística entre una obra contemporània i una del segle XV. Miguel ha admès que afronta el projecte amb por pel repte de confrontar la seva obra amb la de Gozzoli.
14: Aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Representar un pintor de frescos és la clau, és el punt de partida. Això em situa en proximitat amb l'obra del Gozzoli, però també utilitzo algunes estratègies d'aquest pintor del Renaixement, com per exemple la seva passió per la geometria. Una geometria que ordena l'espai, que ordena la paret, que situa les coses al seu lloc, que hi crea dinamisme i que aproxima la pintura amb aquest ideal de bellesa que tant Gozzoli manifestava a través de les seves obres, com tots els pintors del Renaixement.
13: Es tracta d'un fresc d'uns 9 metres quadrats que pintarà al seu taller de Tàrrega i que serà traslladat a Itàlia mitjançant la tècnica de l'estrapo per instal·lar-lo al museu a mitjans de 2027.
9: També té una entrevista a part, Josep Minguell.
13: I tant, totalment.
9: Se'n queda encarregat. Quim Gasó, Uau Lleida, moltes gràcies. Bon cap de
13: Adéu,
9: setmana.
13: Bon cap de setmana.
9: Vinga, i des de Tarragona saludem ja a punt de començar el cap de setmana la Marina Pérez Gon. Marina, bon dia.
15: Bon dia.
9: Bon dia. Mira, comencem parlant de PortAventura, que fa un balanç positiu de la temporada, L'activitat fins a dates actuals i preveu tancar l'any amb bones xifres.
15: Doncs sí, ara ja porta més de 6 mesos de temporada i el parc temàtic obria aquesta temporada amb un clam molt significatiu, la renovació de la mítica muntanya russa, el Dragon Khan, la primera de les múltiples novetats al llarg de l'any. Noemi Serrano, director de producte de PortAventura World, destaca el seu compromís en impulsar millores en l'experiència dels usuaris.
16: La nostra idea també és oferir novetats com oferir millores de l'experiència, no? Llavors, sí que és veritat que hem començat amb propostes amb una renovació d'algun dels espectacles que tenim al parc per seguir sorprenent la gent. Hem instal·lat uns refresh ponts, que són uns ponts refrescants, sàpiguen que ara estem amb una onada de calor, no? I que la gent busca llocs on refugiar-se una mica durant la seva visita. Hem tingut les Mundrat Music Night, que ja han passat dues, que ens queda una per fer, que són les nits temàtiques que fem amb un contingut específic.
15: Aquest mateix mes de juliol han inaugurat una zona familiar al Costa Caribe, el Coral Bay, i una atracció nova a PortAventura, Macamanu Jungle.
9: I fent una repassada a altres notícies del territori, hem de lamentar de nou un ofegament.
15: Sí, un nou ofegament. Aquest estiu, un home ha mort ofegat en una piscina privada aquest dijous a la Sénia, al Montsià, segons ha informat Protecció Civil. Es tracta d'un home de nacionalitat espanyola i de 82 anys, veí del municipi. I ara, com és divendres, acabem amb apunts esportius.
9: Vinga.
15: Ja estan a la venda els abonaments de la Lliga Catalana de Bàsquet ACB 2026 de Tarragona. El Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània de Tarragona acollirà l'esdeveniment els propers dies 9, 10, 11 i 13 de setembre. O sigui que tots els friquis del bàsquet ja poden comprar aquests abonaments per veure el Barça, el Girona, etc. I per acabar... Exacte, friquis del futbol. El Nàstic visita aquest dissabte l'Olot per disputar el que serà el seu segon partit de pretemporada de l'any.
9: Molt bé. Marina Pérez Gon, moltes gràcies. Bon cap de setmana, companya.
15: Bon cap de setmana, Núria.
0: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
9: recuperarem la Marina després amb un reportatge que ens oferirà sobre treballar o no treballar a l'estiu. Però ara és moment de la primera entrevista i això ens fa connectar amb Emuna FM. Allà saludem l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia.
17: Hola, bon dia, Núria.
9: I és que tindrem un augment de mobilitat a les carreteres catalanes, milers de desplaçaments cada dia, sinistralitat especialment entre els motoristes, no? Una de les principals preocupacions del Servei Català de Trànsit. A més, sembla, Arnau, que les properes setmanes també seran marcades pel dispositiu especial previst amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost i, com a bona notícia, la incorporació de noves tecnologies per millorar la seguretat viària. Una entrevista amb el Servei Català de Trànsit que arriba a les portes d'un cap de setmana intens, perquè aquest cap de setmana fem el canvi del mes de juliol al mes d'agost. Amb qui parlem, Arnau?
17: Doncs mira, avui, Núria, tenim el Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit, el qual ja saludo. Ramon, bon dia i benvingut aquí a l'Obert per Vacances.
18: Hola, molt bon dia i bona hora.
17: Doncs mira, primer de tot et volia preguntar això, Ramon, que ens facis una valoració general de l'estiu a les carreteres catalanes i amplia una mica més aquesta pregunta destacant els motoristes, no? Perquè ha estat un col·lectiu que malauradament doncs, ha donat a parlar aquests últims dies.
18: Sí, parlarem, de, si voleu, de dos temes. Una és la mobilitat i l'altra la sinistralitat.
17: Vinga,
18: que són variables
17: vulguis.
18: Que es correlacionen. Exacte. La mobilitat és... Vam tenir 4 mesos molt dolents de tempestes diverses, ventades, pluges, etc, etc, etc. I, per tant, això va contenir la mobilitat. Però la segona, a partir de la segona quinzena de maig, el temps va canviar i va haver-hi una pulsió de mobilitat. Va haver-hi molta més mobilitat perquè el temps doncs, ja no feia aquelles tempestes, ni aquelles ventades, ni feia aquell mal temps, suposat mal temps, d'acord? Això fa que aquesta pulsió de mobilitat continguda durant mesos ens va causar un augment de la sinistralitat. No vol dir que sigui la causa, són dues variables que es correlacionen. Sempre quan tens més mobilitat, més interaccions, i per tant puja també la sinistralitat.
17: Vale.
18: Les causes són velocitat, distracció, consums, etc, etc. Per tant, això ens va encara accentuar més una pulsió de mobilitat d'un tipus de col·lectiu, que va ser els motoristes.
17: Vale.
18: I en aquests moments tenim 32 víctimes mortals. L'any 2019 en teníem 30 i l'any passat en teníem 27. Hem anat contenint aquesta xifra a través de les campanyes que fem a carretera pressionant les conductes inadequades, campanyes informatives, campanyes de comunicació, posem en els panells d'autopista el número de morts de motoristes, etc, etc. Per tant, això ho hem anat contenint una mica, però és una mobilitat de pulsions que va també generar una pulsió de sinistralitat i especialment en aquest col·lectiu. I si parlem de sinistralitat global, en aquests moments estem un 10% per sota de víctimes mortals respecte a l'any passat i un 20% per sota respecte al 2019. Això és una mala bona notícia. És mala notícia perquè mentre hi hagin víctimes mai podem estar satisfets i sempre hi ha una tragèdia darrere d'una víctima mortal o d'un ferit greu, però sí que anem en una línia correcta contenint i reduint aquesta sinistralitat.
17: Genial, doncs tenim ja l'aclaració i volia fer una mica un matís en el tema dels patrons. Es parlaves de consums, parlaves de velocitat i dic, en quant als accidents de motoristes, detecteu algun patró comú i algun fet que es repeteixi en aquesta sinistralitat?
18: Doncs sí, quan analitzes el tipus d'accident que s'ha produït en un motorista, o sigui, que tenen, que pateixen els motoristes, et dones compte que hi ha o bé sortides de via, o bé caigudes, o bé un fregament lateral amb els cotxes que van en el sentit contrari. Això dona una idea que s'ho fan ells mateixos, s'ho fan sols, més aviat, i que, per tant, aquí falta habilitat o falta perícia en la conducció de la moto. Per això posem tant l'accent en la formació. Nosaltres hem fet diferents manifestacions i també tenim programes actius de formació que cal que es formin, especialment aquest col·lectiu de motoristes a l'entorn de la cinquantena d'anys, 50, entre 45 i 65, però rondant els 50, que creiem que són els que estan acumulant, sabem que estan acumulant dintre dels motoristes una sinistralitat major.
17: Per exemple, quan deies això de que notaves que era fregament a la part lateral, en segurament vies d'un únic sentit, dic que és per adelantaments potser temeraris, no? Conducció temerària, diríem que podria ser una de les preocupacions que ho englobi?
18: No necessàriament. En moto, quan en moto pots tenir, per no agafar bé les corbes, els revolts, tu pots tenir dues maniobres que et provoquen l'accident. O sigui, pots caure amb dues maniobres que provoquen l'accident. Una és, no domines la velocitat amb la que entres a la corba, això ho parlarien molt millor els especialistes de moto, però en general sí que ho coneixem, que és, no domines l'entrada a la corba i la velocitat, i llavors te n'envas i surts, pum, o caus, no? I l'altra és... te'n vas a l'altra banda, t'inclines i et vas a l'altra banda per poder fer la corba. I és quan hi ha aquest fregament i xoc a vegades frontolateral amb el de l'altra banda, amb el de l'altre sentit.
17: Vale, fantàstic. I ara anant una mica més a les carreteres, no? anant a l'asfalt, Ramon, parlem de l'estiu. M'agradaria saber, no? Quines són les carreteres que concentren més mobilitat, evidentment, doncs, autopistes i autovies, però també no m'agradaria que ens poguessis dir alguna que potser no tenim tan present i diguis aquesta via ens preocupa, aquesta via és molt transitada, aquesta via la gent es pensa que no és perillosa i realment ho és molt. Dic, per a fer una mica una radiografia de les vies catalanes, especialment ara en aquesta temporada estiuenca, que és on s'accentua la mobilitat.
18: Bé, per no cansar amb un seguit de carreteres, jo diria un tipus de carretera.
17: Vinga.
18: Hi ha una mobilitat, evidentment, de gran mobilitat, de gran sortida de vehicles, no?, que és les autopistes d'alta capacitat, com pot ser l'AP7. Aquí, normalment, no hi sol haver-hi sinistralitat associada en aquests grans moviments. Entre altres coses, per capacitat de la pròpia carretera, de la pròpia autopista, s'alenteix també el trànsit, però hi ha com una cura especial amb la circulació d'aquests grans moviments, no? Però llavors, i aquí és on te vull posar jo l'accent, quan tu entres en aquestes carreteres, tu ja arribes a la teva destinació estival, o d'oci, o habitual, no? Arribes en aquella destinació i trobes unes carreteres secundàries, o bé que coneixes o et penses conèixer però no les coneixes tant, i aquí et relaxes, i aquí és on hi ha els accidents, o bé no les coneixes directament perquè és la primera vegada que vas allà perquè ja has anat de vacances. És a dir, quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etcètera, etcètera. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
17: Fantàstic.
18: Perquè és aquí on te tenim els problemes. És aquí on te veiem els problemes. Aquell stop que no has fet i que, per tant, llavors tens un xoc frontolateral, aquell avançament perquè no coneixes la carretera, et penses que tindràs temps, ve un canvi de rasant i no tens temps, etc. És a dir, aquí molta atenció, concentració i seguir les pautes que marca la pròpia carretera.
17: Magnífic consell, Ramon. El que passa que ara també m'agradaria escoltar uns quants consells més, però envers aquest eclipse, perquè, evidentment, doncs, segurament també teniu aquí preparat un ampli dispositiu de mobilitat, especialment cap a les terres del sud-oest, i volia parlar una mica d'això. Quin dispositiu més o menys ja esteu preparant i com esteu treballant per fer front a aquest 12 d'agost?
18: Sí, aquí podríem estar-hi una estona, però donaré algunes pautes. La primera és l'eslògan de l'Ajuntament de Tarragona, a nosaltres ens va agradar força, és a dir, si el veus des de casa, queda't a casa. No cal que et moguis, si el pots veure des de casa, imagina't que tens un balcó, un terrat o el que sigui, que el pots veure bé aquest eclipsi, o és igual, un terreny al costat on es pot veure bé. Queda't a casa, no cal que et moguis. Si t'has de moure, hi ha punts autoritzats, hi ha 18 punts autoritzats pel govern català, per la Generalitat, on hi ha tota una sèrie d'elements per poder gaudir d'aquest eclipsi, no?, en aquests punts autoritzats. Bé, doncs desplaça-t'hi, però si pots, també desplaça-t'hi a peu o amb transport públic. Hi ha municipis que hi posen algun tipus de transport públic o reforcen el transport públic habitual, o fins i tot posen a disposició alguna llançadora per arribar a aquell espai on es veu. I llavors l'altre tema és si t'has de desplaçar al final, perquè vols anar a un punt doncs, que t'agrada el paisatge d'aquell punt, com pot ser el Delta de l'Ebre, que és idíl·lic i ja entenem que és magnètic i atractiu, no? Anar a veure un eclipsi allà, doncs programa't, vés-hi abans. Sobretot, mira de programar-te i sortir molt abans. La via transportadora de tot el trànsit nord-sud, evidentment, tornarà a ser una vegada més l'AP7. I a partir de Salou, l'AP7 té dos carrils. Per tant, nosaltres recomanem també alternatives per arribar a punts on no calgui baixar tan avall fins a l'AP7. Si has d'anar al Camp de Tarragona, utilitza la A7. Si has d'anar a la zona de Valls, ponent Terres de Lleida, utilitza l'AP2. I si vols anar a l'eclipsi i no saps on anar i entres des del nord a Catalunya, doncs començarem a donar pistes des de Girona, des d'allà a l'aeroport ja els hi direm C25 eclipsi cap a Ponent, a Martorell els hi direm A2 eclipsi cap a Ponent, per intentar seduir públic que no congestioni aquests dos carrils finals de l'autopista AP7 al sud del país.
17: Tant de bo, Ramon, tinguéssim els oients de l'Obert per Vacances apuntant i pendents, a dir, aquesta via, aquesta ens va bé per nosaltres, aquesta ens va bé per nosaltres. Vull dir, espero que tothom s'hagi conscienciat de quina és la millor via per agafar, si és que necessita agafar-la, perquè, com ens explicaves, aquest eslògan de l'Ajuntament de Tarragona és força interessant, la veritat. Una altra cosa a comentar, Ramon, és que aquests dies heu presentat una prova pilot

0: la intel·ligència reconeix una imatge, no?, que diu és un ciclista i redueixo velocitats. Bueno, doncs això també, aquest reconeixement de patrons, l'hem fet servir ara amb un hem participat en un estudi d'una nova càmera, unes noves càmeres i un algoritme amb intel·ligència artificial que reconeix si portes el cinturó o si el portes ben cordat, i reconeix si estàs utilitzant el mòbil perquè el tens a l'orella o bé perquè el tens a la falda. Llavors, aquesta intel·ligència artificial aconsegueix doncs uns percentatges d'encert. Quan ho hem revisat amb l'ull humà, no?, amb humans, hem revisat unes mostres d'aquestes fotografies, hem vist que encara es queda curta aquesta intel·ligència artificial, per tant l'hauríem d'entrenar, però és interessant, detecta aquests patrons, i ho hem provat amb dues vies diferents, una via molt urbana, que és la 2, a tocar de la Ronda de Barcelona, de la Ronda de Dalt, i l'altra a l'AP7, al peatge de la Roca. Hem vist que en l'àmbit urbà l'ús del telèfon mòbil és més freqüent i va associat a mobilitat laboral. Mm-hmm. I en canvi l'autopista AP7, que és més una autopista transnacional, més de trànsit de pas, tot i que també es fa servir per comunicar-se diferents comarques catalanes, aquí baixa l'ús del telèfon mòbil, el consum de mòbil baixa, o sigui, la infracció de mòbil baixa. I en canvi l'AP7 té més infracció de cinturons. Ha acabat sorprenent una mica veure que encara hi ha molta gent que o no el porta cordat o el porta mal cordat, especialment hores de nit i especialment AP7. Tot i que les xifres de la mostra són petites i no cal extreure moltes
1: generalitzar conclusions.
0: Generalitzar
1: molt,
0: eh? Pot ser. Sí. I aquesta és la prova que hem participat i hem vist, i això és interessant, vam dir, bueno, aquest estudi s'ha fet en altres països del món, de diferents continents, i nosaltres els vam conèixer, la gent que feia aquest estudi, a una fira internacional que es fa a Amsterdam i que es diu Intertraffic, i ens vam proposar i vam dir que semblava interessant, i han vingut també. I llavors som els tercers per la cua. O sigui, hi ha Estats Units, hi ha alguna regió d'Estats Units que les infraccions de mòbil estan al voltant del 12%, Hi ha una part d'Europa, no sabem quina, perquè no volen dir els països concrets ni els estats dintre dels països concrets que han fet la prova, però sabem que una àrea d'Europa que es va fer la prova estan en un 8-9%, i nosaltres estem en un 4,4%, i per sota de nosaltres ja hi ha diferents regions del món que estan per sota de nosaltres, fins a Oceania, que no fem, no podem desvetllar-ho, és Austràlia.
1: Sí.
0: Oceania sembla estar al 0,6%. Aquests percentatges que acaba de donar són d'incompliments amb el mòbil, només amb el mòbil. D'acord, nosaltres podem millorar, podem rebaixar aquestes xifres de mal ús del mòbil al volant.
1: I diguéssim que això es troba, clar, amb una prova pilot, és a dir, quines són les esperances de que això acabi sent una realitat, si em pots donar algun any aproximat, ja que això doncs podríem dir que és pràcticament un embrió.
0: Sí, hem tingut aquest aparell, aquesta tecnologia, hem tingut aquesta tecnologia un mes aquí a casa nostra, 15 dies a l'A2 i 15 dies a l'AP7. Amb aquest mes hem vist que és una tecnologia interessant, molt interessant. A més, com que va sobre d'un carro, el pots anar movent. Allà on t'apreti més la sabata perquè tens més sinistralitat i puguis tenir més sinistralitat associada a la distracció, home, pot ser interessant poder moure aquest sistema de control i pressionar perquè no es faci servir el mòbil perquè ocasiona sinistres. Això que hem vist que és interessant, doncs ho recollirem en el nou pla de seguretat viària, que serà un pla que és del 2027 al 2030, ara tot just el comencem a pensar, i que hauria de contemplar també aquestes iniciatives.
1: Fantàstic, doncs seguirem pendents de tot el futur de la nostra mobilitat a la nostra terra, també en el marc de la sinistralitat, també de l'eclipsi i d'aquesta nova intel·ligència artificial que cada cop és una realitat a les nostres terres. Finalment, Ramon, una última pregunta, dic que l'eclipsi on el veuràs, si és que el seguiràs?
0: Nosaltres serem

0: Tindrem un operatiu de control i coordinació al 112 de Reus i, per tant, el seguirem des d'allà. Serem allà a Reus tots els equips que participem en el sistema d'emergències de Catalunya. Estarem tots concentrats allà al 112 per seguir aquest fenomen. I en aquest cas nosaltres, el trànsit, conjuntament amb els companys i companyes de Mossos de Trànsit, que sempre són la peça indispensable per poder gestionar bé la carretera. Per tant, serem al 112.
1: Genial, doncs ara sí, Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, en primer lloc, des de l'Obert de Vacances, des de l'Obert per Vacances, desitgem doncs que tingueu un tranquil eclipsi, no?, i que ho podeu veure amb tota la naturalitat del món, i moltes gràcies per haver participat avui.
0: Gràcies a vosaltres, i tant de bo hi hagi una mínima sinistralitat aquest estiu, per no dir inexistent.
2: I també moltíssimes gràcies a qui ha conduït aquesta entrevista des de Munt FM, Arnau Vilà. Moltes
1: a
2: gràcies,
1: tu, Núria,
2: bon cap
1: que
2: de
1: vagi
2: setmana.
1: Molt bé. Adéu.
3: Obert per Vacances.
2: Des de fa 3 setmanes que aquest estiu ens colem en les converses que tenen l'Agnès i el David de la nova ràdio de Reus, allò posant l'orella com qui no vol la cosa. Unes xerrades que de fet ens il·lustren, ens serveixen per comprovar si parlem el català com toca, i ja us dic jo que moltes vegades no ho fem. Va, que avui els visitem en aquesta tercera edició del podcast Desperta el Català.
4: Ei, Agnès, demà al matí hem quedat per anar a fer running. T'animes a venir? I anirem a primera hora perquè així no fa tanta calor.
5: Doncs pot ser una bona proposta, deixa que m'ho acabi de pensar. Però escolta'm, per què no dius que aneu a córrer?
4: Ah, ja. Mira, no ho sé, és que em surt running.
5: Ens passa molt, de fet, però anar a córrer és ben natural i també ho diu força gent.
4: Sí, de fet, sí, també tens raó.
5: Veus? També es pot fer esport en la nostra llengua.
4: Llengua? Jo sí que acabaré demà amb la llengua fora. Ho has vist? Aquest any tots s'han apuntat a fer paddle surf.
5: Sí, però en català se n'ha de dir surf de rem.
4: Ah, doncs t'he de reconèixer que aquesta no l'havia sentida mai.
5: És normal, l'opció anglesa de moment és la que s'estès més, però tot depèn dels parlants.
4: De fet, surf de rem és ben senzilla, l'expressió s'entén de seguida.
5: Exacte, no cal haver-ne fet per imaginar-te de què es tracta.
4: Jo el que practico, però, és caure de la taula,
5: I això no canvia en cap idioma, David.
4: Doncs tinc un amic que es defineix com un foodie. Fa quilòmetres per tastar un bon restaurant.
5: Doncs jo diria que el que és un amant de la bona cuina.
4: Buf, és que això és molt llarg.
5: Sí, David, però també és més expressiu, si t'hi fixes, perquè no només diu que li agrada menjar, diu que en gaudeix.
4: Sí, és veritat. I també penja fotos de tot.
5: Bé, això ja és una altra afició.
4: Agnès, m'està agafant una mica de gana. Allà hi ha una food truck. Ens hi acostem?
5: Vinga, va, que les food trucks acostumen a fer sempre bona pinta.
4: A més, queda molt bé això de dir que has menjat en una food truck,
5: Oh, David, també en podem dir furgoneta de menjar,
4: Que ja m'estranyava, ja.
5: La forma més nostrada.
4: Ja, però és que no sona tan modern.
5: Potser no, però tothom entén que és abans fins i tot de veure-la.
4: Això sí que és veritat.
5: I una cosa no treu l'altra. Si algun dia la paraula anglesa acaba arrelant del tot, ja ho veurem. Però de moment, l'alternativa catalana va a la mar de bé.
4: Doncs vinga, sigui com sigui, que jo tinc gana. Uf! Quin matí, Agnès. Entre nedar i l'snorkel m'he quedat rebentat.
5: Doncs ja que hi som, David, en comptes d'snorkel, n'hauríem de dir immersió lleugera.
4: No és tan curt, però sí, s'entén perfectament.
5: Exacte, no sempre hi ha una paraula tan breu com en anglès, però tenim recursos per explicar el mateix.
4: Doncs jo ho tindré en compte. I escolta, què fem ara? Anem al xiringuito?
5: Jo em quedo amb opcions més nostrades, com baret, barracó, guingueta, quiosquet, quios de begudes, o bé barraca. Fixa-t'hi, si n'hi ha. Com ho veus tu?
4: Doncs sí, la veritat és que és una mica estrany, però bé, ja ens acostumarem a això d'anar al quios de begudes a buscar un granissat.
5: Vinga, anem, que amb aquesta calor necessitem refrescar-nos una mica.
4: També podem agafar una cosa per emportar, ja tindrem el dinar fet, No diguis res, no diguis res, t'hi has fixat, He dit per emportar i no take away. Ho he dit bé,
5: Sí, molt bé, molt bé. I és una expressió ben natural, igual que quan diem lliurament a domicili en comptes de delivery.
4: Sí, de fet, això del delivery no ho he sentit gaire. Tot i que ahir mateix, mira, vaig demanar una pizza per telèfon i em van dir si la volia per delivery. I si et dic la veritat, no sé ben bé de què em parlaven,
5: Doncs t'ho podien haver dit clar i català. Lliurament a domicili.
4: Ja veig que aquest estiu ampliaré força el vocabulari,
5: Doncs l'objectiu de l'estiu hauria de ser descansar força per tornar al setembre amb les piles ben carregades. Però si, a més, aprens qüestions de llengua, la mar de bé, no?
4: És que ja m'agrada que sigui així, i tant.
5: Aprendre no fa mal, i no es tracta de prohibir paraules, sinó de saber que el català també té maneres pròpies i, per tant, ben naturals de fer-hi referència.
4: Doncs bé, escolta, demanem les dues amanides per emportar. Mira, mentre esperem, escoltaré un podcast de l'Obert per Vacances que m'han recomanat i diuen que està força bé.
5: Sí, això de l'Obert per Vacances em sona una mica. I aquí et posaré força bona nota.
4: Per què?
5: Perquè gairebé l'has dit bé. Només hi falta l'accent.
4: Ah? A on? En quina paraula?
5: A podcast, en català, escrivim podcast, la mateixa paraula que en anglès, però adaptada a la nostra ortografia, o sigui que hi posem accent obert a la O.
4: Ah, mira, és d'aquelles coses que no t'hi fixes fins que algú no t'ho diu.
5: Exacte, per tant, a partir d'ara ja ho saps, a parlar de podcast.
2: Això és el que fem, el que ens proposen des de la nova ràdio de Reus, aquest podcast, Desperta el català, l'Agnès i el David. Divendres vinent, més. I més continguts al programa. La propera entrevista ens proposa anar a Mas de Barberans aquest cap de setmana, perquè allà tindrà lloc una nova edició, la 23ena del Racó dels Artesans, la fira monogràfica de les fibres vegetals. Ens ho explica en més detall el Víctor Montesino. Víctor, bon dia.
3: Així és, Núria. A més de les parades i les demostracions de l'artesania, el programa inclou tallers professionalitzadors, activitats gratuïtes per a tots els públics, propostes relacionades amb l'arqueologia, visites al Museu de la Palma, presentacions, accions artístiques i actuacions musicals. I per a parlar de com s'ha preparat esta 23ena edició, mos acompanya Pepa Subirats Rossinyol, tècnica del Museu de la Palma, que està darrere de tot este treball, que no és poc. Pepa, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Bon dia.
3: El Racó dels Artesans arriba enguany en esta 23ena edició i ja tot a punt, ja heu començat algunes coses.
6: Clar, ara ja estem en ple Fibres Campus, demà comença la fira. La veritat és que també ara comença a haver com una sensació bona, és a dir, el que no s'ha fet ja no es pot fer.
3: Això és la part bona, no? Sí, de dir, sí. Mira, que passa el que hagi de passar, el que han preparat
6: sí,
3: està allà.
6: Sí, sí, sí. Per tant, comença ja una bona sensació de feina per endavant, però també de tot allò que d'alguna manera és adrenalític, no? De que la gent, pues, normalment les coses surten bé, la gent està contenta, els artesans també, la gent del poble també, bé, una mica de calor, però això, això és inevitable enguany. Intentarem que puguin haver diferents espais on la gent s'hi pugui refrescar una mica i endavant amb totes les demostracions, tallers, actuacions, tot el que tenim previst.
3: Anem desgranant una miqueta. Enguany hi participen una quarantena d'artesanes i artesans, principalment de Catalunya, però també d'altres territoris. Un dels trets distintius de la fira és precisament la diversitat de tècniques i materials que ens apropa tota aquesta diversitat, aquesta quarantena de persones. Quin recorregut podrà fer el visitant entre les diferents parades?
6: Bé, enguany el que hem fet ha estat posar tota la Palma davant del museu, tota la Palma, tant la Palma més tradicional com la Palma més artística, i també aquí hem inclòs el que són les Palmes de Setmana Santa, que fa una demostració el Xavier Baquer, perquè sí que realment la gent moltes vegades ens pregunta, però això és margalló, i nosaltres diem, no, és un altre tipus de palma. Llavors hi haurà una demostració, i també a banda del margalló, que estarà representat per l'Antonio de Cádiz, per la palma, evidentment, i per diferents artesans, el que és important és que aquí també es podrà veure com es treballa la palma canària, la palmera canària, que això no havíem tingut mai a la fira, i bé, estarà la Sarai, que farà una demostració i que ha fet un curs a Fibres Campus. A banda, també, aquí en esta zona de la Palma hi haurà un treball experimental que han fet des de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta de Gràfica Publicitària, i per a nosaltres sempre és un plaer poder treballar amb gent jove i poder treballar amb gent jove tan preparada, i ells explicaran el projecte. Bé, això és el que tindrem aquí, i també hem inclòs en esta zona un ecomatalasser, que ell el que fa és fer la demostració d'ofici, evidentment, utilitzar les fibres vegetals per fer el farciment dels coixins i els matalassos. Bé, llavors, com a tota la resta, tenim els vímets, canyes, joncs,
3: altres materials,
6: tot molt ben representat, però potser, és que ara estava pensant, potser el que cridarà més atenció en guany és l'Adam, que ell treballa, ell ve de Polònia i treballa el que són les fulles de pi. Les fulles de pi mesclades amb fusta, ara mateix està fent un curs al Museu de la Pauma, i la veritat és que l'haguéssim omplert este com a 5 vegades i no estic fent exageracions, però això ja passa, quan se presenta una tècnica diferent, i sobretot més que diferent la tècnica és el material, que és molt diferent, doncs la gent s'hi aboca. També podrem veure l'Adam demà i passat demà a la fira fent demostració, i a banda d'això també, com la Lola ve del País Basc, i ella ensenyarà com fer tot el que és artesania amb fulles de la panolla de panís, que també pot cridar bastant l'atenció. Com a novetats importants d'enguany, podríem dir que a banda dels cursos, dels tallers, que són gratuïts i que estan oberts a tothom i que tothom hi pot accedir, una mica pel rotllo este de que no tinguéssim això que diuen els joves del FOMO, no? No, ningú es perd res. Pujar a la fira vol dir veure demostracions, poder fer tallers gratuïts i oberts a tothom, però sí que és cert que també anirà a nosaltres, que la gent s'ha d'apuntar prèviament o aquell mateix dia, si hi ha places, i que són de 2 hores, i precisament els hem fet perquè la gent diu, però és que no tenim plaça, o sigui que enguany de plaça segurament en sobraran.
3: Sí, perquè suposo que com sempre tenen tant d'èxit, cada vegada ho d'anar eixamplant, que tot i així s'acaben plenant sempre, segur.
6: Sí, el que passa que també hem de tenir en compte una mica les capacitats de càrrega del poble, del personal i de tot plegat, no? Vull dir, podem créixer, però no podem créixer infinitament, no? O sigui, hem de ser una mica sostenibles amb tot, i això és el que intentem, perquè bé, és com tot més agradable per al personal, per a la gent del poble i per a també tothom.
3: Parlaves d'estar artesà polonès, Adam, no sé si pronunciaré bé, Plitzko, o una cosa així, sí. Que treballarà pues, la fulla de pi, també noms com Lola Alto Laguirre, o Laguirre, Carles Casas, bueno, molts professionals en les seues tècniques, i que suposo que potser per la gent més entesa, és el que capta més l'atenció, no? La gent més professional venen per estos noms.
6: Sí, evidentment. Nosaltres, jo penso que tant el projecte del museu com el projecte de la fira ens caracteritzem una mica per multipúblic, no? Jo penso que hem d'anar sempre al multipúblic, hem d'anar per aquell públic especialitzat que ve i te truquen de Madrid i et diuen, o de Madrid, o qualsevol lloc de la resta de l'Estat, o de Girona, que et diuen, no, és que ens interessa vindre a la fira perquè volen veure en noms que ja els han vist altres vegades, com excel·lents cistellers catalans, com poden ser qualsevol dels que tenim cada any a la fira, però també cridar l'atenció pues, tota aquella gent que normalment no, pues, és difícil veure, no? Pues, sí que és cert que els internacionals atrauen l'atenció dels públic especialista, però que també veure els artesans i artesanes catalans, els de proximitat, la gent li agrada molt i també és una manera com de conèixer totes les nostres tradicions i valorar-les, no? Estem enguany, per exemple, des de fa uns anys ja intentem que vinguin a la zona d'artesans diversos tots del Parc Natural dels Ports. Enguany, per exemple, n'hi ha 4, que és del projecte fet al parc, que és un projecte que la veritat és que ho estan fent molt bé, i, bueno, acompanyats normalment per Maite Mestre. Des del Parc Natural dels Ports enguany està una il·lustradora, una joiera, un imaginer que fa imagineria festiva i una ceramista. Llavors també una mica, jo el que sempre explico és que, clar, les fibres estan superbé i és una fira monogràfica, això no ho hem d'oblidar mai, però veure pues, 3 o 4 artesans acreditats d'altres artesanies també és enriquidor, i també per a la gent del Mas és atractiu.
3: I també per a la gent que potser el tema de les fibres vegetals i l'artesania d'entrada no li atrauria, però quan veus tot el que es pot arribar a fer, no? Sí. En este cas, en les fibres vegetals, però en tantes coses artesanes, que sorprèn de dir, és que potser et ve al cap la típica cistella i dius, no, hi ha molt més món a part d'això.
6: Sí, bueno, que sempre jugar amb això, no? Amb les 3 potes que diem, pues, el tradicional, l'artístic i el disseny, no? I tot això es pot veure a la fira, i també crida l'atenció pues, veure gent jove que s'hi dedica i que la veritat és que s'hi poden guanyar bé la vida. A banda d'això, també intentem sempre introduir alguna cosa que pugui cridar més atenció d'altres àmbits, no? Com ara enguany, que està la Sònia Gómez, que fa un taller de fibres i dansa. Ella ja havia col·laborat amb nosaltres, ens havia demanat unes peces del fons, les havia utilitzat en una instal·lació, un espectacle a Barcelona, i li van agafar ganes de participar a la fira, el curs ja està ple. Després hi haurà com una espècie de romeria, i també el que penso que està bé és també col·laborar amb Ebre Art i Patrimoni, el Museu Terres de l'Ebre, que enguany amb un projecte de teixir no podia encaixar més bé del que encaixa des de la nostra fira.
2: Doncs a més ja veieu de les parades, demostracions d'artesans, també aquests tallers professionalitzadors, activitats gratuïtes per tots els públics. Bé, això és la nova edició de la Fira de les Fibres Vegetals a Mas de Barberans. Pepa Subirats n'és la tècnica del Museu de la Palma. Moltes gràcies, Pepa, i també moltes gràcies al company Víctor Montesino de La Plana Ràdio per oferir-nos aquesta entrevista amb què tanquem la primera hora de programa. D'aquí a pocs minutets, 3 i mig, ja seran les 10 del matí, i nosaltres, després de la pausa per l'informatiu, seguirem amb altres qüestions. Altres qüestions com, per exemple, desvelarem què opineu sobre la pregunta del dia, el comentari, la pregunta que us fem, l'opinió. És millor a l'estiu treballar o fer vacances?

0: Són les 5.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Els Mossos d'Esquadra detenen una quarta persona implicada en el tiroteig de la mina del passat mes de maig. L'home de 46 anys es va presentar de manera voluntària a la comissaria després que els agents duguessin a terme diferents escorcolls el 14 de juliol en diferents ciutats de Catalunya, entre elles Badalona. Durant l'operatiu, els Mossos van detenir 3 persones i van localitzar els domicilis les armes de foc que presumptament s'haurien utilitzat en el tiroteig, telèfons mòbils i aproximadament 40.000 euros. Els fets van tenir lloc el 12 de maig al barri de la mina. Dues van de rivals es van enfrontar al carrer Saturn sense provocar cap ferit. Quan els Mossos van arribar, no van trobar ningú i van començar la investigació. Els detinguts s'enfronten a un delicte de tinença il·lícita d'armes, ja que cap d'ells tenia llicència. L'Associació Veïnal del Manresà reclama a l'Ajuntament un canvi d'ubicació de l'ús d'un solar del barri. L'espai ubicat entre la carretera de Tiana i el carrer d'Occitània serveix per muntar-hi els contenidors en el desplegament del contracte de neteja. Assegura el veïnat que aquestes tasques generen sorolls des de primera hora del matí i fa que el pas de vehicles pesats hagi malmès part del carrer. Des del govern expliquen que l'ús d'aquesta esplanada és temporal. El nou contracte de neteja inclou la substitució de tots els contenidors de la ciutat. Per aquest motiu, l'Ajuntament utilitza aquest solar del barri del Manresà, però el soroll i l'augment del pas de vehicles, alguns de gran tonatge, ha generat malestar entre els veïns. Expliquen que, segons l'horari municipal, els treballs haurien de començar a les 8 del matí, però que ho fan molt abans. A banda dels sorolls, també veuen com el pas dels tràilers que aporten les peces pel muntatge dels contenidors han fet malbé el carrer Caterina Albert i el carrer Paradís, dues vies de caràcter residencial. Per aquest motiu, tant a títol individual com a col·lectiu, els veïns han presentat instàncies a l'Ajuntament. L'associació entén que és un servei que s'ha de fer, però reclama un canvi d'ubicació. Per a Corpes n'és el president.
4: L'associació entén que hi ha un lloc, o té que haver-hi un lloc per això, perquè és un benefici per tota Badalona, però hi ha llocs que és possible de col·locar-lo sense molestia dels veïns. Hi ha altres llocs al voltant de Badalona i que no hi ha veïns a prop.
3: El solar ja es va utilitzar fa un parell d'anys per al servei de neteja, tot i que va ser puntual durant un parell de setmanes. A més, fa un any i mig els veïns van presentar una proposta per transformar aquest espai en un equipament d'ús ciutadà. Després de més d'un mes de conviure amb el soroll, tot i les instàncies presentades, expliquen que només han obtingut silenci administratiu per part de l'Ajuntament. Encara queden dues setmanes perquè comenci la Festa Major d'agost, però el primer acte ja s'ha celebrat. La Casa de la Vila ha inaugurat l'exposició Vall de Punts, una exhibició que posa en valor aspectes de la cultura popular badalonina. El Vall de Punts ha estat durant generacions una de les danses més singulars del carnaval al Baix Maresme, especialment a Badalona i Tiana. L'exposició Vall de Punts del Record a la plaça ha inaugurat per avançat la Festa Major d'agost amb un recorregut per conèixer la història d'aquesta tradició. Escoltem l'Adrià Avellan, membre de l'Esbart de Sant Jordi de Badalona.
5: Tothom té molt present els gegants, els capgrossos, els dracs, fins i tot els castells. Però les danses, les músiques, també formen part de la cultura popular i són patrimoni immaterial d'una ciutat i d'un context social. I això a vegades és més fàcil que es perdi, perquè la gent no n'és tan conscient. Llavors, és molt fàcil per la Festa Major veure el patrimoni cultural material, però l'immaterial no sempre és tan fàcil. Llavors, bueno, donar una mica més d'espai i inaugurar l'exposició abans també és perquè la gent tingui temps de fer-s'ho seu.
3: Tot i que la Festa Major d'agost comença el dia 14, l'acte ha estat la inauguració de l'exposició i de la resta d'actes culturals previstos per la Festa Major. L'exhibició romandrà a la planta baixa de la Casa de la Vila fins al 16 d'agost. I ara mateix tenim 31 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres. D'un estiu
6: us oferim la repetició del programa Obert per Vacances emès aquest matí.

0: Ai, passen ja 4 minutets de les 10 del matí i és moment de saber què preferiu els oients de l'Obert per Vacances, treballar o fer vacances, ara, a l'estiu. Això sí, sempre escoltant la ràdio, la vostra ràdio local, i escoltant el programa Obert per Vacances, que depèn de la feina que feu, fins i tot la ràdio acompanya molt, la veritat que sí. Enric Rubio, de Cardedeu, hola, hola.
1: Molt bones.
0: Et queden un parell de connexions abans de pillar vacances.
1: Has vist?
0: Una vegeta sí, que fas, molt bé,
1: Home, i tant, has vist quin monogràfic et porto de la Ludwig, no? De la Ludwig Band, avui.
0: Sí, has dit, a tope. Avui a tope amb la Ludwig Band.
1: Mira, aquesta primera va sobre vacances, l'última sobre el treballar. O sigui, una de cada.
0: Molt bé, jo després tinc una opció tarragonina, una cançó molt nostrada d'aquí de Tarragona, que us agradarà molt, però potser la posarem després si tenim temps.
1: Em sembla meravellós.
0: Enric, què diuen els oients? Treballen? Tenim oients currantes? O no?
1: Sí i no, una mica de tot, però mira, posaré primer avui tenim molts oients que no havien participat encara al programa, així que molt content, també, des d'aquí. Anem a escoltar a la Maria Mora, ja veuràs què ens diu.
2: Hola, bon dia.
0: Hola.
2: Doncs jo prefereixo treballar durant el mes d'agost, perquè hi ha menys gent, està la gent fora, i està més tranquil tot, i es pot treballar més a gust. Gràcies, adéu.
0: Doncs sí. Doncs sí, Maria, totalment d'acord. És veritat, és una de les avantatges. Bé, si no treballes en una feina estressant d'estiu. Això també és veritat.
1: Sí. Haig de dir que a mi això, aquí a la ràdio, acostumo a estar solet a la part del cubicle de la ràdio i estic content. A mi m'agrada treballar solet, les coses com siguin.
0: Sí, estem d'acord.
1: I mira, també tenim aquí pel Pere una persona que treballa i amb majúscules, que sabem que treballa moltes hores, així que anem-ho a escoltar a veure què n'opina.
3: Home, preferir... sempre és preferible fer-les fora de l'agost, fora de la temporada alta, on els preus són més cars i tot és ple de gent. El que passa és que aquest petit plaer està reservat només a molt poca gent. Les vegades que he pogut fer vacances fora de la temporada alta, fora de l'agost, la veritat és que ha sigut molt agradable i ha sigut molt positiu. El que passa és que costa trobar gent amb la que anar de vacances. Per mi una cosa és fer vacances i l'altra marxar de vacances.
1: És important,
3: Fer vacances, jo crec que les poden fer a l'agost. Marxar de vacances, si pots coincidir amb gent, és perfecte, o per mi és perfecte fer-ho fora de l'agost.
1: Has vist, un parell de persones que pensen que fora de l'agost molt millor, És que cada cop tenim més saturat, ja ho dèiem.
0: Sí, perquè clar, hi ha com la consigna, no?, de que a l'agost tothom para i tothom fa vacances, no? És com parar tots junts i no. I insisteixo, estem parlant segurament de feines que no estan relacionades amb el turisme i amb l'època això en què tots ens movem, perquè si tots fem vacances, n'hi ha altres que han de treballar més, Ara en parlarem.
1: Sí. Quan més en tenen uns, menys en tenen uns altres, Això és així. Però jo crec que el mètode que tots preferiríem, i jo adoro la meva feina, però igualment, el que ens porta en Jordi avui, jo crec que és un bon mètode. A veure què me'n dius tu, va.
4: Què tal, Obert per Vacances? D'aviam, entre treballar i no treballar, sempre millor no treballar. Però és que no treballar a l'agost, no treballar al setembre, no treballar a l'octubre i no treballar al desembre. Bueno, treballar un dia al mes, que és el dia que es cobra, i ja està. La resta, perfecte.
1: Treballar el dia que es cobra...
0: El dia que es cobra, allà per fitxar, no? Perquè es noti que estàs, i adiós.
1: Concepte nou, sí. Ja veus, sí.
0: No està avui, mal. Va, Jordi, que t'avorriries tot el dia de vacances.
1: Sí, estem convençuts que sí.
0: Clar, la gràcia de les vacances és que trenques el ritme. Si tot el teu ritme és no tenir ritme...
1: No ho valoraríem.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bones idees ens donen els oients. Perfecte.
1: Oi que sí? Ens queda temps per un altre àudio?
0: Vinga.
1: Com ho tenim?
0: Sí.
1: Va, doncs anem per la Carla.
5: Per mi les vacances sempre són benvingudes. Ja sigui el gener, el desembre, el febrer o l'abril. Sí que és veritat que el pitjor mes és a l'agost, perquè per mi les vacances les entenc com un moment de relax, de desconnexió, d'estar tranquil, de fugir una mica de la gent, de la rutina o del dia a dia, i a l'agost no pots fugir enlloc on no hi hagi gent. Llavors, a part de que tot està caríssim, et troba gent per tot arreu, o sigui que realment és el pitjor mes per marxar de vacances.
1: Caram, Núria, qui ho hagués dit, Jo hagués pensat que tothom escolliria l'agost i...
0: No agrada gaire. Mira, el gosset de la Carla, el de fons, Després hi ha una altra cosa, que és vacances intermitents o vacances totes seguides. Hi ha qui fa una setmana, ara dues setmanes després, o hi ha qui fa tot el mes. Llavors no ho sé.
1: Ostres, fer de no setmana en setmana, jo crec que
6: no ho sé.
1: Et queda com un regust de boca, no? Que no entre DP postvacacional i DP postvacacional no aixeques cap.
6: No aixeques cap, és veritat. Sí. Entre que no acabes de desconnectar, no? Que els primers dies encara penses en tot.
1: Exacte.
6: El que... Oh, no.
1: Exacte.
6: Una setmana és curt. 15
1: i
6: dies.
1: I tant que sí. Oh, però, Núria, això estem passant molt bé aquest estiu, eh?
6: Sí, no està malament treballar amb tot l'equipàs de l'Obert per Vacances. La veritat és que sí. Passa que vosaltres aneu i veniu, eh? També s'ha de dir. I jo estic aquí.
1: Sí, això és cert, però pensarem molt en tu.
6: Gràcies.
1: Quan marxem i us deixo molt bones mans. Ja veureu, de fet, jo faré el traspàs amb l'Aina, després us ho comentarem, però sí, us deixo molt bones mans.
6: Després ens la presenta, si vols, per antena, fins i tot. No tindrem temps de tanta cosa, ja t'ho dic ara, Enric. Que sempre anem de bòlit al final del programa.
1: I tant.
6: Vinga, tornem a connectar, vora les 11. Una abraçada.
1: Salut, fins ara.
6: Vinga, i hem de seguir avançant, però encara dintre d'aquest tema, vacances sí, a l'estiu, vacances o treballar a l'estiu. Com dèiem, si pots triar rai, però hi ha persones que no poden massa triar, perquè la seva feina justament té a veure amb la intensitat de l'estiu. Són feines d'estiu i, per tant, s'intensifiquen, com dèiem, més en funció de la resta que fem vacances i hem de poder gaudir de serveis. Vaja, tot això us ho expliquem ben explicat en un reportatge que ens porta la companya Marina Pérez-Got. Jo vull...

0: Jo vull anar a la platja amb tu, que no s'acabi. Molts voleu anar a la platja a passejar, a menjar gelats o de viatges, però jo crec que poca cosa enguany. Núria, jo sí que vull que acabi l'estiu. I és que arriba aquesta època de l'any i molts ja pensen que tothom fa vacances. I no parlem de l'agost, que sembla que el món es paralitza. L'estiu és sinònim de descansar, de festa, de veure els amics i de compartir temps amb qui estimem. Però per algunes persones també és sinònim de treballar i de treballar molt. Per exemple, per una geladeria és el mes més intens, així com explica Rafa Oliver, de Rafa Gelati.
1: Els negocis on la feina d'estiu és el més intens de tot l'any, com és una geladeria, són molt boniques perquè ofereix a la gent que té tanta calor un refresc, una cosa freda, i això pues, fa gaudir molt a les persones que ens visiten.
0: Qui no somia amb un gelat fresquet amb aquesta calor? I anar a un hotel on no ens ho puguin fer tot i només ens haguem de preocupar per agafar la tovallola i el banyador i anar a la platja o a la piscina? Doncs en aquests indrets també hi ha gent treballant, com és el cas del Dani Molina, treballador de l'Hotel Parc Tàrraco.
2: Pues mira, aquí en el hotel donde trabajamos, donde yo trabajo, la verdad que pues se nota la afluencia del turismo, pues se nota ya que llegamos al mes de julio y agosto y la ocupación se nos va casi al 100% de forma diaria. La verdad que estamos contentos con el trabajo, el cliente que viene la verdad que es muy agradable y muy simpático.
0: I a l'estiu també apareix amb força la paraula conciliació, i és que mentre els infants tenen vacances, moltes mares i pares han de treballar. Les àvies poden ser un gran suport, però què faríem sense casals d'estiu o colònies? La Berta és monitora i també es passa l'estiu treballant.
3: Que vaig decidir ser monitora? Vaig decidir-ho perquè m'agrada el tracte amb els infants i per aquest motiu també estudio educació infantil. A banda, és una bona feina per poder compaginar-la amb els estudis, ja que no requereix passar molt de temps treballant i m'ho puc compaginar bé amb els horaris de la uni.
0: Com aneu veient, treballar a l'estiu no és tan estrany. Molts sectors continuen actius mentre nosaltres dormim, descansem o ens aixopluguem de la calor. I en aquells negocis on hi ha clients d'hivern i d'estiu també es noten les diferències.
2: Con ello se nota el cambio de clientela. Del invierno al verano, a este cliente ahora de verano se le nota que le gusta más descansar. Nosotros por las mañanas en el desayuno lo notamos especialmente, pues el cliente de todo el año viene es que va a trabajar, suele bajar muy prontito a desayunar y este otro tipo de clientela, la verdad que se le nota que no madrugan tanto. Viene a partir de las 8, 8 y media pues de la mañana para adelante a empezar a desayunar, cuando normalmente en invierno o en temporada que no es tan estival, el cliente empieza a bajar ya a las 7 de la mañana a hacer los desayunos.
0: Treballar a l'estiu sempre ha sigut una oportunitat per molts joves. Moltes persones tenen les seves primeres feines o poden aprofitar per estalviar i tenir diners per pagar-se els estudis o altres.
3: Com és treballar a l'estiu? En el meu cas, treballar a l'estiu no em suposa un gran esforç. La feina de monitora em permet poder seguir tenint vida social, ja que només treballo els matins de dilluns a divendres, llavors les tardes i el cap de setmana les tinc lliures per poder fer allò que més m'agrada i poder veure els meus amics. A banda, és una feina entretinguda i que m'ho passo bé, llavors no em requereix un gran esforç ni psicològic ni físic.
0: Però a vegades no tot és allò que sembla.
1: Quan venen i comencen es pensen que allí s'estarà fresquet, que bueno, és una feina divertida, tot i que estàs de cara al públic i no té una gran rutina, però realment la intensitat de la feina és alta i hi ha un cansanci i els motors que refrigeren les màquines pues, provoquen molta calor i a vegades l'aire condicionat no és suficient. Però s'ho prenen molt bé i acaben molt contents.
0: Treballar a l'estiu també suposa en el revés de la majoria i això pot ser difícil.
3: Fer més vacances a l'estiu, doncs sí que m'agradaria, ja que veig que tot el meu entorn marxa de vacances, però també a la vegada entenc que és un treball temporal i a més no se'm fa feixuc treballar a l'estiu. És a dir, se'm passa molt ràpid i a banda, com que és una feina que m'agrada, és com que veig passar les setmanes, però no se'm fa allò lent, com si se'm feia de petita quan no feia res. El que sí que se'm fa estrany que a Plegos, per exemple, anar a treballar per l'autovia i veure que estic sola a la carretera a les 7 del matí perquè està absolutament tothom de vacances i me sento la pringada que va a treballar.
0: I a vegades hi ha qui es relaxa de més.
2: Una cosa muy graciosa que tenemos siempre y te acabas medio discutiendo y riéndote al final con el cliente es cuando te dicen que están durmiendo en una habitación y tú le dices que no y ellos encabezonados que sí, que han dormido ahí, que vas a decirle tú dónde has dormido. Y claro, dices tú, no, yo no sé dónde habrás dormido, pero ahí sé que no, porque esa habitación a nosotros no nos existe. Entonces, porque claro, el cliente va de hotel en hotel muchas veces y en el hotel que estuvieron antes de ayer, pues tienen una habitación y ahora vienen al nuestro y le dan otra habitación completamente diferente y el cliente pues no se da cuenta de eso.
0: Si alguns dubten ja si entrar 100% al mercat laboral o continuar amb la vida d'estudiant, l'estiu els dona un cop de realitat.
1: La majoria, si tenien dubtes en si continuar estudiant o no, perquè la majoria solen ser joves que acaben els seus estudis i afronten la universitat, 18, 19 o 20 anys que tenen i venen de fora per estudiar a Tarragona, llavors aprofiten per guanyar calarons, doncs si tenen algun dubte de continuar estudiant, quan fan la temporada d'estiu en una geladeria o cafeteria o en llocs de platja, crec que se'ls passen les ganes, tornen a agafar ganes de tornar a estudiar.
0: Núria, tu dius que t'agrada treballar a l'estiu. A mi treballar no és que m'agradi ni a l'estiu ni a l'hivern, però un secret entre tu i jo. Si treballem ara, tindrem vacances per Santa Tecla, la Festa Major de Tarragona. I tot bon tarragoní sap que això és millor que un agost de vacances.
4: Tens, Marina, quanta raó tens. És veritat, el que passa és que la ràdio, justament per festes de Santa Tecla, les gaudim, però les patim, les treballem també moltíssim. Així que ens busquin, no, Marina, tu i jo, enguany, per Santa Tecla, no els veuran el pèl. Treballar a l'estiu o fer vacances, és la qüestió que us posem sobre la taula i que podeu acabar de nodrir, amb les vostres opinions, a partir, abans de tancar programa, abans de les 11, acabarem de llegir els vostres comentaris. Vinga, va, i amb aquesta, canviem la música dels Gegants de Tarragona per un altre tipus de música.

0: és un plan per l'estiu, per divendres, per qualsevol dia de l'any. Mira, al matí cafè i a la tarda ron. Ganes de passar-nos-ho bé. Ens venen quan escoltem Bad Bunny. Hi ha partidaris de festes majors, de concerts més tranquils, de revetlles, de discoteca, de nits a la fresca. N'hi ha per a tots els gustos. Però darrere de tota gran festa sempre hi ha moltes hores de feina, d'organització, de logística i sobretot molta iniciativa. I avui justament us parlarem d'una iniciativa d'uns joves emprenedors que han aconseguit convertir una idea entre amics en un dels projectes d'oci més seguits del Baix Gaià, Chatarra Produccions. Una iniciativa que organitza algunes de les festes més multitudinàries del Camp de Tarragona i que, atenció, fans de Bad Bunny, tenen, diuen, custodiada la famosa i popular casita. Això ens hauràs d'explicar, Eduard Virgili. Bon dia.
1: Bon dia. Ja veus, que a les portes del cap de setmana tenim moltes ganes de música, d'espectacle, de ballar i de passar-ho bé. Eh que sí?
0: I tant, i tant. I mira, hem començat amb aquest tema, és que Bad Bunny és el que té, que et posa les piles. Però què té a veure Altafulla i la Chatarra amb la casita de Bad Bunny? De què va tot això?
1: M'he desplaçat a Torredembarra, Mira, ens trobem al Long Play, un espai que ha recuperat la vida d'una sala molt coneguda de la zona per convertir-la en un projecte amb activitat durant tot l'any. Concerts, sessions de DJ, monòlegs, esdeveniments privats, vermuts musicals i, evidentment, molta festa. I qui ens acompanya és en Pau Ors, ell és mestre de professió, però també un dels fundadors de Chatarra Produccions. En només uns anys ha passat d'organitzar petites festes amb els amics a omplir places i recintes de moltes festes majors del Baix Gaià, impulsar una gran comparsa de carnaval a la Torre i convertir-se en una referència de l'oci juvenil del nostre territori. Així que prepara't, Núria, perquè els propers minuts descobrirem què hi ha darrere d'aquest fenomen que ha revolucionat les nits. Pau, bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, com estàs?
1: Tot comença sent una idea entre amics, ara ho dèiem. Quan us adoneu que tot això que havíeu comentat pràcticament com una anècdota podia convertir-se en un projecte seriós?
2: Bueno, jo crec que va ser el punt de que quan vam col·laborar amb la Festa Major de Torredembarra, quan estava un moment una mica crític, que la gent jove havia perdut les ganes perquè la programació potser no era l'adequada per enganxar aquesta gent jove i vam col·laborar per formar part, però llavors pues, no teníem empresa, etc, i va ser com un punt de, bueno, ara sí que fem un pas endavant i tenim una empresa i comencem a treballar de debò.
1: I com és la primera festa que organitzeu? Segurament que molt diferent dels espectacles que, per exemple, organitzàveu ara tot just fa uns dies, el passat cap de setmana.
2: Sí, la primera festa que vam organitzar va ser a Creixell, a la Festa Major de Creixell, que ens va anar molt bé perquè nosaltres vam crear l'empresa i tot per organitzar la Festa Major de Torredembarra. Però com que ja teníem l'empresa llesta, ens van trucar a Creixell per muntar-la allí i allí vam veure tots els problemes que podríem tindre a una festa més grossa i vam tindre 10 dies per arreglar-los perquè, bueno, va vindre molta gent i al final pues, fas errors de que la gent s'havia d'esperar molta cua, la barra anava lenta, etc, i ens va anar superbé perquè Torredembarra era com la nostra estrena i ja teníem una mica per la mà i no va ser tan desastre.
1: Escolta una cosa, i és després d'aquestes dues primeres experiències o quan veieu que tenim problemes perquè la cosa el primer dia ja ha sigut molt gran, quan us n'adoneu que la idea va de debò i que la cosa és seriosa?
2: Sí, al final bueno, nosaltres juguem al hàndicap sempre que sabem que les festes majors és un tir segur. El que hem aprofitat nosaltres és doncs fer participar a la gent jove, no?, que s'enganxi al programa cultural de la Festa Major. Per què? Perquè sí que és veritat que la música, que potser nosaltres escoltàvem que ens agrada la Festa Major, música catalana, també sortíem de discoteca, estàvem més a l'hora del dia, i ara potser la gent jove, 14, 15, 16, ja neixen més amb reggaeton, i potser no saben com s'ho passa una persona a Festa Major, no perquè sigui música catalana, sinó perquè et trobes a tothom, els teus cosins, etc, et trobes a tothom, i són festes que ens agrada que la gent sigui de, per exemple, Santa Rosalia. O sigui, aquests dies me'ls guardo 100% perquè és la Festa Major del meu poble i faci el que faci i vull anar. I hem aconseguit això, ajuntar la gent jove que ja s'està enganxant de veritat a la Festa Major, sigui el tipus de música que sigui.
1: Escolta, quines són les primeres coses que s'han de decidir quan organitzeu una festa? Quin és el vostre planning, el roadbook que teniu?
2: Sí, a veure, quan és Festa Major, el d'estudi de mercat del dia no te'l marca l'Ajuntament, no? Si fes una festa extra, doncs has de mirar una mica al voltant, perquè sempre hi ha coses i has d'anar una mica al tanto, perquè no ens agrada que la gent decideixi de dos coses, que és quan la gent es divideix. I l'altre, sobretot, és intentar la fluïdesa de tema d'entrades, que la gent no faci cua, que la gent no s'esperi, que la gent a la barra vagi fluïda, perquè, bueno, són festes majors, la gent té poca paciència i volen tindre-ho tot el moment per disfrutar del concert o dels DJs.
1: I ara que heu obert aquesta altra branca, com és la discoteca Long Play, quin és el dia a dia de treball? Quina és la feina? Ara m'explicaves abans de començar fora de micròfons que, ostres, no t'esperaves, no? Aquesta constància potser entre setmana, quan les grans coses passen el dissabte.
2: Exacte, o sigui, al final obrim fem tardeus i dissabte nit, i clar, no ens esperàvem que la feina que porta entre setmana, de que tot estigui llest, de muntatges, de pedidos, etcètera, etcètera, etcètera, programació, xarxes socials, fos tan exigent com nosaltres tenim el ranchito, el xiringuito d'Altafulla. I sí que és una feina més diària, però va molt rodat i a vegades, pues, els socis no caig que hi anem. I aquí és cada dia passant coses, cada dia... Bueno, és una mica... és el nostre projecte més gran.
1: A dia d'avui també heu d'estar molt pendents de qüestions que tenen a veure amb la seguretat, els aforaments, els punts lila, les emergències.
2: Sí.
1: Ha canviat tot això?
2: Us
1: imaginàveu que darrere d'aquesta iniciativa i aquesta empenta hi hagués també... qüestions, doncs, que s'han de tenir en compte i que...
2: Cada cop és més complicat, però també ho trobo bé, perquè la seguretat és superimportant i tal, però sí que és veritat que abans potser era més fàcil, feies la festa major i com era a través d'Ajuntament, doncs, no passava res, però ara si tu vols muntar alguna cosa, plans de protecció, aforament, una seguretat mínima, t'ha de vindre un tècnic, etc, etc, que ho trobo bé, però sí que és veritat que si ho vols fer tu tot sol, és una mica, econòmicament és un risc.
1: Va, parlem una miqueta d'aquestes festes de la xatarra, que tenen aquesta personalitat tan marcada. Quina és la clau de l'èxit? Quina és la vostra fórmula per aconseguir que enganxin?
2: Sí, jo crec que la fórmula és la que t'he dit abans, és a dir, al començar a adquirir-nos a les festes majors i donar un música de reggaeton, etcètera, que enganxa la gent jove, però també ficar-te una cançó de detalls, de figues, etcètera, etcètera, que la gent gran es queda i s'ho passa bé, s'han juntat la gent que nosaltres arrastrem amb la gent que ja forma part de la festa major, els hi ha agradat la festa i ja, doncs, si és xatarra, van igual, no? Normalment fem divendres xatarra i dissabte el concert gros i venen els dos dies i això és una mica la màgia.
1: I quina importància tenen l'animació, els efectes, el foc, les pantalles, el confeti?
2: Tenen la importància que les posa tothom i has de competir contra... Ho has de posar sí o sí. Sí que és veritat que està molt de moda i tal, però has de vigilar una mica també perquè al final és un negoci i no et pot sortir més car tots els efectes i tal que el benefici de la festa.
1: Explica'ns el projecte de Longplay. Pau, perquè hi ha molta gent que ho veu com una discoteca, però vosaltres ja parleu d'un espai cultural i d'oci molt més ampli.
2: Sí, em refereixo a un espai cultural més que res perquè hi haurà molts de tributos, concerts de rock, etc. I sobretot que les discoteques normals d'alta referència tenen un estil de música ja marcat cada cap de setmana perquè tenen molt de públic, però nosaltres ens adaptem al públic de Torredembarra i sabem que... una setmana és electrònica, l'altra setmana és un Remember per a la gent més gran o la gent que li agradi el tipus de música de Remember, farem tributos i l'altre cap de setmana sempre pues, fem la nostra festa de xatarra, que és més per a la gent jove, etc. I ens adaptem al que t'he dit, a un estudi de mercat de Torredembarra, sabem la població que hi ha i creiem que així és quan més gent retindrem a discoteca durant tot l'any.
1: Escolta, hi ha una festa que s'ha convertit gairebé en un fenomen i és ni més ni menys que la famosa casita inspirada en l'univers Bad Bunny, a la final de la Super Bowl, ho va petar. Com sorgeix aquesta idea? A veure, on te la teniu guardada, ara, aquesta casita?
2: Tenim naus d'on emmagatzemem tots els equips de música, perquè fem muntatges, tot això, i està allí guardada, desmuntada. Cada cop que es fica s'ha de muntar i desmuntar, que és un dia abans o així, s'ha de muntar tot, que estigui tot bé. Sorgeix, mira... No casualitat, però teníem una data amb una promotora i ens va caure, no sabien què fer, i el meu soci va dir, podríem fer la casita de Bad Bunny. I jo li vaig dir, bueno, si tu la montes, jo ho publicito, perquè jo d'això no en tinc ni idea. I sí, sí, van, ja està feta no sé què, i va quedar simplement espectacular, molt gran, i a la gent li va encantar, i només des del primer dia, és a dir, sense que la gent veiés la casita, que no la vam ensenyar fins a l'últim moment, només posant el cartell, les entrades es van disparar. Inclús altres discoteques de fora ens estan trucant perquè els hi portem la casita, i si sí, un fenomen, doncs hem aprofitat una mica el boom i ens ha sortit molt bé.
1: Què té la festa de la casita o de Bad Bunny? Té alguna cosa especial? Que té algun tret diferencial?
2: Sí, jo crec que també la gent jove està una mica cansada de que va a totes les discoteques i sí, que hi ha cançons de reggaeton, però sonen sempre les mateixes, ¿vale? Al final Bad Bunny és un estil diferent, i hi ha molt tipus de música semblant a Bad Bunny que no sona molt comercial i que a la gent jove li encanta. No és la música que s'entra a la discoteca, però sí és la música que la gent jove se la fica a l'Spotify quan se'n va una hora amb el cotxe, i són cançons que les sents al long play i no les has sentit a altres discoteques, i igualment et fan ballar i et senten diferent.
1: Escolta, mira, m'acaben d'enviar un WhatsApp i em pregunten, diu, a la casita del Bad Bunny podem anar-hi també els boomers que anàvem al long play de Baix Amar?
2: I tant. Només que, i si volen, si m'escriuen, els hi fem entrada gratis.
1: Mira, doncs, escolta, que es posin en contacte amb l'Obert per vacances. Fins a quin punt l'ambientació, la decoració, la posada en escena té importància en festes en recintes tancats com, per exemple, aquesta sala on nosaltres ara ens trobem?
2: Sí, t'has de diferenciar. Al final has de fer alguna cosa diferent, entre cometes, per atreure la gent i no tindre la mateixa sala sempre, perquè, bueno, estem una generació que volem coses, emocions molt ràpides i al moment, i t'has d'adaptar i has de fer alguna cosa diferent a les altres discoteques, que també ho fan. Però bueno, aquí neix una mica l'originalitat de cadascú i intentar sobrepassar una mica els altres.
1: Escolta, Pau, tu ets mestre de professió. Què et porta a combinar aquesta vocació amb una empresa que pràcticament no descansa mai?
2: A veure, jo m'agrada molt ser mestre, i també sí que és veritat que sí, tenim una empresa, tenim un xiringuito i fa 2 anys que estem creixent, però en el sistema que estem vivint crec que és molt recomanable ficar tota la teva feina en una empresa que, entre cometes, amb els impostos que es paga i amb tot com funciona una mica, crec que és una mica arriscat. Els dos tenim feina, la nostra feina, i l'altre soci és el que està més involucrat aquí, temes de manteniment, i ja.

0: amb Centanyo Espectacles, que és una productora molt, molt, molt grossa que sempre ens hi fixàvem quan vam començar, i el fem junts, i res, estem una mica espantats, però les entrades de la gent de Torrembarra està funcionant molt, i animo des d'aquí a que vinguin el dia 28 al concert dels Pets, que serà l'últim cop que toquin a Torrembarra, i sobretot als pares que vinguin amb les famílies, perquè si no, no el podrem veure més.
1: Vinga, doncs crida tot el Baix Gaià i el Camp de Tarragona. Pau Wars, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Núria, escolta, mira, el Pau ens ha encès uns neons, diu pórtate mal, pásalo bien, niégalo todo.
2: Pórtate mal, pásalo bien, niégalo todo.
1: T'esperem aquest dissabte.
2: Amb aquests eslògans és que no hi puc faltar, que xulo. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Pau i a Eduard Virgili. Moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
1: Que vagi bé, una abraçada.

0: Bad Bunny, canviem, eh? Anem passant d'un tema cap a l'altre, va, que ens hem de tranquil·litzar una miqueta, no sé si combina massa l'activitat d'oci nocturn amb la proposta de podcast que us farem tot seguit, i és que us convidem a anar per la muntanya, a fer una passejada per la muntanya, pels voltants dels termes de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui i Gallifa. De fet, ens en parla més sobre aquesta ruta de muntanya la companya Dona Codinenca, la Laia de Déu.
1: Doncs avui a la Ruta per la Muntanya farem una volta pel Turó de Solanes, una ruta que serà circular i que passa per a Sant Feliu, acaba a Sant Feliu, però també passarem per Caldes de Montbui i Gallifa. Són uns 9-10 quilòmetres amb uns 300 metres de desnivell. Això sí, és apte per tothom i aquesta ruta ens l'explicarà el Pep Acosta. Bon dia.
2: Val a dir que jo m'agrada molt caminar, eh? I vaig sovint a caminar per Sant Feliu i aquesta és la que faig més vegades, però la que veiem més els de Sant Feliu pràcticament és Solanes. I aquesta ruta, aquest petit recorregut fa la volta a tota aquesta muntanya i té moltes variants, eh? Explicarem una, però la podeu allargar, la podeu escurçar, s'adapta a tots els gustos. La podeu fer en bici, la podeu fer a peu, la podeu fer corrent.
1: Una ruta versàtil. Per començar, des d'on sortim amb aquesta ruta?
2: I jo sempre surto des de la plaça del poble, des de Sant Feliu.
1: Josep Humbert Ventura.
2: I anem a buscar el cementiri de Sant Feliu.
1: Vale.
2: El cementiri que surt des d'allà, surt d'una pista. I allà veureu que surt una pista. Després del cementiri surt una pista que no està asfaltada. L'agafareu i de seguida començareu una forta baixada. D'aproximadament poder 1 o 2 quilòmetres. Aquesta baixada us portarà directament a les Alies. Uh-huh. Què són les Alies? És una petita... són unes petites cases de fa molts anys. I allà, una mica més amunt de les Alies, comença la Riera de Caldes.
1: Clar, anava a dir...
2: Allà comença la Riera de Caldes.
1: A mi m'has dit les Alies i dic, de cop estic a Caldes de Montbui.
2: Sí.
1: Hem arribat molt ràpid, a Caldes.
2: Sí, perquè de seguida que agafeu la pista del cementiri, el termal de Sant Feliu s'acaba de seguida. I allà comença el termal de Caldes de Montbui. A les Alies, abans creueu el pont, sí, que és el pont de la Riera, i entreu a la Riera, entreu aigües a dintre. I al cap de 100 metres, més o menys, trobareu el Gorg de les Alies. Home. És un gorg molt bonic. Cert. Els últims anys, jo crec que des del 2021 fins al 2024, hi havia molt poca aigua. Jo anava sovint.
1: Ara n'hi ha bastanta per fer un bon bany.
2: Sí.
1: Ara que fa calor, ve de gust,
2: sí,
1: eh?
2: I tant. Però no, és un gorg on ja és gran, força gran, et pots banyar. Hi ha espècies aquàtiques, també, segur que he vist tortugues, he vist coses per allà, crancs, també,
1: hi ha crancs per allà.
2: Allà sí que pots trobar ombra, allà hi ha ombra, hi ha peixos, hi ha aus, una vegetació molt bonica, bé, està molt bé, a mi m'agrada molt.
1: Un racó bonic.
2: Sí.
1: Després de 2 quilòmetres, no?, de baixada, sí, que deies...
2: Us podeu refrescar allà perfectament.
1: Sense ombra, doncs aquell és el moment que tindreu per refrescar-vos, perquè ens trobarem algun gorg més o ja...
2: Sí.
1: Vale. Bueno, doncs primer bany.
2: Primer bany al gorg de les Alies. Sortireu del gorg i anem a agafar

0: una altra vegada al pont de les Elies, molt fàcil.
1: D'acord, sí.
0: Es pot pujar, la ronda codinenca, et fa pujar més recte, uh-huh. Però a mi no m'agrada. A mi m'agrada més agafar una pista d'asfalt.
1: Una mica més planer, potser?
0: No, també puja una mica, sí. També puja bastant. Però és una pista d'asfalt, que a mi m'agrada molt, i te'n vas fins al trencant de Sant Sebastià Montmajor. No agafis el trencant de Sant Sebastià Montmajor i te'n vas cap a la Casa de la Vila. Uh-huh. Es diu Casa de la Vila, i ja te'n vas direcció a Gallifa, que continua la pista d'asfalt.
1: I ara mateix quants quilòmetres portaríem fins a ara entrant a terme de Gallifa, per exemple?
0: Uns 3.5-4.
1: O sigui, encara ens quedaria ben bé la meitat del recorregut.
0: Sí. Sí, perquè ara aquí agafes la pista d'asfalt i arribes a un trencant, que veureu que surt una pista que et porta directament a l'ermita de la Mare de Déu del Grau.
1: Què en sabem d'aquesta ermita?
0: Està documentada del 1227, ha sofert moltes restauracions i ara mateix està una mica bastant abandonada. L'última vegada que vaig passar jo està en un estat una mica precari, però és considerat bé cultural d'interès local. Per tant, uh-huh. Té la seva importància. És de Gallifa, Sant Feliu.
1: Vale.
0: És de Gallifa.
1: És important.
0: I clar, no heu de passar per la carretera principal. És un camí que va paral·lel, està al costat, i passareu just per davant d'aquesta ermita, que és coneguda a Sant Feliu per l'ermita de les Puces.
1: És un lloc, per exemple, per fer una petita parada. Clar, hem parat al Gord.
0: Sí. Jo sempre paro on hi ha. Exacte, m'has llegit el pensament. Jo sempre paro una allà davant, em menjo unes galetes o el que sigui, bec una mica, i és una parada gairebé...
1: Parada obligatòria. Clar, aquí entenc que també, vull dir, ha de ser com un paratge bastant bonic.
0: Sí, perquè al final.
1: Vull dir, jo m'imagino l'ermita, per molt que ara potser no estigui en el seu auge, no?, d'esplendor, però que l'entorn ha de ser maco.
0: Sí. Aquí sí que el camí de l'ermita és més estret, hi ha molta més vegetació, la veus a mà esquerra pujant. A mi m'agrada molt, aquest tros m'agrada molt. Quan surtis d'aquesta ermita, quan sortiu...
1: Després
0: d'aquest petit descans i menjar quatre galetes, 100 o 100 metres arribarà a un pla.
1: Vale.
0: Que hi ha una intersecció de camins. I a mà dreta veureu una marca del GR, que és vermell i blanca.
1: Sí.
0: És el GR 5.
1: A la dreta.
0: Surt un camí de dreta i l'agafarem 1 o 2 quilòmetres més. Uh-huh. Això és un camí molt més estret, moltes ombres, molt bonic. Per mi és un dels més de Sant Feliu, els que més m'agrada. I aquí ja gires a mà dreta i ja l'estàs pujant, la muntanya. Uh-huh. Fins ara l'anàvem...
1: Vorejant,
0: i ara aquí ja l'estàs pujant. No deixeu ben bé 1.5-2 quilòmetres, uh-huh. Continueu pel GR5 i arribareu a una bifurcació que posa Gorg Negre.
1: Ah, mira, aquí tenim un altre gorg, eh?
0: Però aquest, Gorg Negre, i et fica a un desviament a uns 300 metres, crec que fica 300 metres. És una pista molt petita i ja heu sortit del GR5.
1: Vale.
0: I és una mica difícil de trobar, però...
1: Està amagat.
0: Seguint aquesta pista, està una mica amagat, després veureu que baixa un caminet.
1: Val.
0: I aquest caminet us portarà directament al Gorg Negre, que a mi és el gorg de per aquí que més m'agrada. Molt més bonic que el gorg de les Elies. Per mi és molt més bonic, és molt més petitó, és el més bonic que hi ha per aquí.
1: L'entorn també acompanya més, potser?
0: L'entorn és molt maco... Hi ha la vegetació molt més estupida, hi ha una cascada que surt del gorg. Ara així que agafeu el camí principal, el GR5, no l'abandoneu. I anireu observant a mà dreta que van pujant camins.
1: Val.
0: Hi ha el camí del Fonoll, el camí de la Baliarda... Jo, el que més m'agrada, agafo el camí que diu la Baliarda.
1: D'acord.
0: Que és més o menys un quilòmetre de pujada. I et deixa a la casa de la Baliarda.
1: Mm.
0: Que aquesta casa ja està just al centre de la muntanya de Solanes. Això surts a la pista que va al Fonoll, que és un restaurant famós, sí, a Sant Feliu. I només has de seguir la pista, aquesta pista, i vas a parar a la zona esportiva de Solanes. Que quan has arribat a la zona esportiva de Solanes, ja has fet tota la volta al turó de Solanes. Creues la Capella de Gallifa i te'n vas a parar a la zona de les granges de Sant Feliu.
1: D'acord.
0: A la zona de les granges. I a Maveta, primer a Maveta, vas a parar a una zona que es diu La Creu, que hi ha una vista magnífica de Sant Feliu i de tot el Vallès.
1: Un petit mirador, podríem dir.
0: Un mirador perfecte de tot el Vallès, de tot Sant Feliu, fins a Barcelona. Es veu també Sant Sadurní. Hi ha una molt bona vista.
1: De veure això.
0: Sí. És un final de ruta que a mi m'agrada molt. I ja entres al poble, perquè d'aquest mirador de la Creu al poble hi ha 50 metres. Estàs ja dintre el poble. I baixes fins a la plaça.
1: I ja hem tornat al punt exacte on havíem sortit. Doncs amb aquesta ruta, que és apta per absolutament tothom, tanquem. Així que moltíssimes gràcies, Pep Acosta, per apropar-nos a aquesta ruta per al Vallès Oriental.
0: Gràcies a vosaltres, espereu que la gaudiu molt i que si la feu segur que repetireu.
2: Segur que sí, la veritat és que tenia molt bona pinta i gràcies a la companya Dona Codinenca, la Laia de Déu, per fer-nos també de guia en aquest viatge, amb aquesta pinzellada, aquest podcast o reportatge sobre excursions de muntanya. Seguim endavant amb més propostes, ara ja gairebé tancant programa. Us volem fer recomanacions, unes pindoletes de 5 minuts de qüestions, d'activitats que podeu fer abans de que s'acabi l'estiu, per allò de que tenim una miqueta més temps. Hem parlat de llibres, hem parlat de sèries, parlarem de pel·lícules i d'altres qüestions, de jocs de taula, però avui us volem recomanar videojocs, que ja fa temps que són molt més que un simple entreteniment. N'hi ha que ens fan viure fins i tot grans aventures, d'altres ens emocionen. Avui des de Ràdio Calella Televisió ens presenten algunes recomanacions per si voleu passar també una estoneta de l'estiu, per què no, davant la pantalla.
3: Hola, què tal? Benvinguts a la secció Abans que acabi l'estiu. Som en Sergi Ferrer.
4: I en Víctor Riera.
3: I avui us presentem 5 videojocs que no us podeu perdre aquest estiu. Doncs començo jo presentant-vos el primer videojoc que he triat, que és Pokémon Black and White, que és per mi el millor joc de tota la saga Pokémon. Sempre n'he estat molt fan, però aquesta entrega ho té absolutament tot. Una banda sonora espectacular, una història molt més madura del que és habitual a la franquícia, personatges memorables com l'Ena o la Cynthia, i una regió plena de Pokémon nous que fan que l'aventura sigui fresca de principi a fi. És un joc que demostra que Pokémon també pot explicar una gran història i per això el considero el punt més alt de tota la saga. Tots els que tingueu Nintendo DS podeu gaudir d'aquest videojoc.
4: Sergi, com et veuries aquest estiu amb una estona de piscineta?
3: Ei, doncs molt bé, eh?
4: Doncs això és el que ens proposa Pulse, però d'una forma que potser no és el que la gent s'imagina.

0: I és que Pools és un joc molt particular. Ens proposa un recorregut per diverses piscines, però piscines on misteriosament no hi ha ningú. Anirem d'un lloc a l'altre amb una sensació una mica inquietant, acompanyats pel so de les nostres passes, de l'aigua i potser d'alguna cosa més. Us espera una experiència bastant diferent si us atreviu a entrar a algunes piscines, però no de la manera que us imaginàveu. Aquest és el vostre videojoc. El trobareu per PS5, PC i iOS.
1: Víctor, hi ha jocs que diverteixen i d'altres que et deixen pensant durant uns dies. En coneixes algun d'aquests?
0: Molt, m'ha passat moltíssimes vegades això, Sergi.
1: Doncs mira, Until Then és un d'aquests. Es tracta d'una novel·la visual amb una estètica pixel art molt bonica, però el que realment enganxa és l'argument. Coneixereu un grup de personatges als quals acabareu agafant moltíssim afecte i això fa que cada conversa i cada gir de guió t'afectin de debò. És una aventura tranquil·la, emotiva i amb un final que costa d'oblidar. Si us agraden les bones històries i els jocs on les eleccions són importants, aquest joc és una aposta segura. El trobareu a totes les plataformes.

0: El Fez és un joc tranquil per anar passant-hi estones, un joc molt addictiu, un joc que té més de 10 anys, però jo us asseguro que us divertirà moltíssim si no el coneixeu. És un joc de plataformes amb bona part d'estructura ascendent tipus torre que té la particularitat de jugar entre el 3D i el 2D, amb certes reminiscències del que seria el Paper Mario, si heu jugat. Perquè tot i que ens desplacem lateralment, com si el joc fos pla, tenim la possibilitat d'anar rotant l'escenari i alguns elements 90 graus, i amb el canvi de perspectiva desbloquejar els camins que ens impedeixen avançar. És un joc molt curiós, i jo penso que és el perfecte per passar un bon estiu. El teniu a totes les plataformes.
1: Víctor, si et dic que pots viatjar al Renaixement italià sense moure't del sofà, t'ho creuries?
0: Jo crec que sí, perquè ja sé per on va, Sergi.
1: Sí, anem per l'Assassin's Creed 2. Ens posem a la pell d'Ezio Auditore en una història plena d'acció, venjança i conspiracions, però el millor és que mentre explores ciutats com Florència o Venècia, també descobreixes personatges i fets reals de la història. De fet, si esteu estudiant el Renaixement, fins i tot us pot servir per situar-vos millor en aquella època. Per mi és una obra mestra amb una història espectacular. El podreu trobar a PC, PlayStation 3 i Xbox 360. Aquests són els jocs que us recomanem,
0: amb els que segur que passareu un molt bon estiu.
2: Superinteressants, la veritat és que jo no sóc molt fan dels jocs i m'han vingut ganes de descobrir-los tots i de jugar a tots. Déu-n'hi-do, des de Ràdio Calella s'hi en saben amb aquests col·laboradors. Avui parlant sobre quins videojocs podem provar, tastar, abans que s'acabi l'estiu. I abans que s'acabi el programa, encara un parell de continguts. De moment, l'agenda. Saludem la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Marxem cap a Santa Cristina d'Aro, no?
3: Doncs sí, aquest cap de setmana tenim una activitat dintre del que és el Santa Market, que és una proposta per amants de la música i l'ambient estiuenc, i és una sessió de punxadiscos dedicada als, a les persones que els encanta els anys 90, doncs una festa Remember, amb aquests històrics punxadiscos de l'època, en Juan Carlos Sánchez i Ante Salmelero, que són dos dels noms més importants de la música d'aquella època i de les cabines més importants d'Ibissa.
2: Mira, de fet ja estan sonant de fons, eh, veig?
3: Sí,
2: sento, no?
3: La musiqueta d'aquesta. I la festa és demà, dissabte, a les 8 del vespre i fins a la mitjanit a la sala central de la Santa Market.
2: La Santa Market a Santa Cristina d'Aro. Per altra banda, més propostes, en aquest cas, que ens duen cap a Vilaplana i amb un canvi d'ubicació?
3: Sí, aquest cada setmana, demà dissabte, es celebra el Festival Mozart, però que normalment es fa, com tots sabeu, en el meravellós poble de la Mussara, un lloc encantador i preciós, però com que hi ha el risc d'incendi forestal, l'organització ha decidit passar-ho al poble de Vilaplana, que és a baix a la muntanya, més concretament al Parc de la Riba, per poder doncs gaudir les activitats sense posar en perill a l'entorn. I escoltem un momentet a la Mercè Mariner, que és la directora artística del festival, en declaracions a Baix Camp Ràdio, que explica una miqueta la temàtica d'aquest any.
4: Enguany el Mozart, si haguéssim de parlar d'alguna paraula que ha anat sortint al llarg de les diferents disciplines artístiques que la confeccionen, seria vulnerabilitat. Vulnerabilitat com a algú molt humà i que no podem treure'ns de sobre. Som així, som éssers vulnerables. El que passa que volem fer d'aquesta vulnerabilitat la possibilitat de crear i la possibilitat de parlar a través d'ella.
3: Doncs bé, això era la Mercè Mariner, i a més d'aquesta temàtica, hi ha la jornada, hi haurà concerts, literatura, dansa, audiovisuals, escultura i les actuacions destacades, és per exemple la de Blu Noguera, que estem escoltant ara de fons.
2: Molt bé. Com deia la Lídia, que es feia al poble de la Mussara, però que ara ha passat enguany aquest cap de setmana a Vilaplana. No us confongueu, eh? Per altra banda, Lídia, va, que anem tancant agenda i ho fem parlant de la festa de la Sal, en aquest cas, però a Gerri de la Sal.
3: Sí, al igual que fa una setmana teníem la festa de la tomaca a Manresa, doncs ara tenim la festa de la Sal allà a Gerri, i que és la seva sisena edició, i és una jornada dedicada exclusivament a aquest producte i al patrimoni de la zona, i el programa inclou visites al Museu de la Sal i a les salines que hi ha per allà, fires d'artesania també amb aquest producte, tallers infantils, xerrades, show cookings, teatres i música en directe.
2: Molt bé, doncs amb aquesta proposta saladeta tanquem ara sí l'agenda i gairebé el programa. Lídia Porta, bon cap de setmana, companya de Ràdio Ciutat.
3: Bon cap de setmana, Núria, adéu.
2: Una abraçada.

0: Blanca.
1: Esteu d'enhorabona als amants de la Ludwig Band perquè avui han conformat el fil musical de tot el programa. Això és culpa i gràcies a l'Enric Rubio de Ràdio Cardedeu, Ràdio Televisió Cardedeu. Enric, que te'n vas de vacances?
2: Sí, me'n vaig de vacances.
1: Abans has de treballar, has d'acabar de complir fins l'hora de fitxar. A veure...
2: Content estic, t'ho haig de dir, que m'ho he passat teta, I bé, i m'ho seguiré passant teta perquè tornaré.
1: Sí, perquè tornaràs, no l'abandonaran del tot l'Enric. Escolta, què diuen els oients respecte si prefereixen treballar o anar de vacances a l'agost?
2: Doncs mira, tenim la Susana, que ens diu això.
3: Ostres, doncs jo no sé què prefereixo, perquè sí que és veritat que a l'agost està tot ple i tot patat de gent, aleshores, si fas vacances a l'agost t'arrisques a no trobar lloc en lloc, però... Clar, si treballes a l'agost, sí que és cert que estàs més tranquil, hi ha menys feina normalment, aleshores pots anar més a la teva, però no m'imagino fent vacances, no ho sé, fent vacances al desembre, per exemple, o al novembre. Depèn, si només puc tenir unes vacances, potser ja m'agrada que siguin a l'agost, perquè tinc com molt marcat que el setembre comença un altre cop l'any. Si pogués fer unes vacances més d'un mes, doncs potser les faria a l'agost i al gener, per exemple, o al febrer.
2: No t'ha dissonant, la Susana aquí, sí.
1: Sí, diu, mira, durem a més vacances, clar. Exacte, perquè he de renunciar a l'agost, no?
2: Suposat, i mira, i tenim un últim àudio de la Maria López que ens comenta, goita, ja veuràs ja.
4: Hola, Obert per vacances. A veure, jo preferiria mil cops més treballar a l'agost, que no hi ha ningú, que estàs tranquil·lament en l'espatx, amb l'aire condicionat, sense cap tipus de problema, i poder fer vacances doncs, a la tardor, per exemple, a l'octubre, al novembre. Problema? Doncs que això no encaixa sempre a les feines que tens, i a mi no em deixen fer això, tant de bo.
2: Això és cert, Jo t'anava a dir, Núria, que si pogués escollir, escolliria el mes, potser, a l'agost també, però si hi hagués un altre mes, quan les fulles comencen a posar ben vermelles cap al Pallars, Llavors ja aprofita un mes per allà.
1: També. El que passa és que llavors vas a contracorrent, tornes i ja tot ha començat, no? Vas al contrari del món i això també és una mica disruptiu. Però...
2: Costa enganxar-te. Però escolta, saps que estic molt content avui?
1: Què?
2: Saps qui m'ha desitjat unes fantàstiques i felices vacances?
1: Qui?
2: La Pilar d'Espinavell.
1: Ai, corre ràpid.
2: Sí, no, m'ho ha fet per escrit, en el reel. Sí, m'ho ha fet pel reel. M'ha dit desitjar que passi unes bones vacances i en el reel també doncs, ens ha escrit el Francisco Lázaro, que ens diu, el millor no és preferir o no preferir treballar, el millor seria no haver de treballar.
1: Ah, chico, com ho saps, Francisco. Mira, la Pilar d'Espinavell no és l'única que t'ha desitjat molt bones vacances.
2: Ah, no?
1: No, tinc un tall per tu, Enric, escolta.
2: Ostres!
5: Hola, Enric, què tal? Soc Joan Reig dels Fets, mira... M'ha dit un missionet que avui acabes de treballar i te'n vas de vacances. Doncs res, que tinguis unes bones vacances i que aprofita que l'estiu tot a cuca viu. Una abraçada ben forta per tu i per tota l'audiència. Salut!
1: Què et sembla?
2: Hòstia, Núria, m'has enganxat aquí en calçotets, quina il·lusió, hòstia, gran Joan.
1: Gran
2: i tant.
1: Joan, que s'apunta a totes, perquè li hem proposat aquest matí a primera hora, s'apunta a totes el Joan, no diu mai que no és un amor.
2: Una molt bona abraçada, més he viscut a prop de... Bueno, he viscut jo per aquestes terres, vaig viure a la Conca Barberà 4 anys i me'ls estimo molt, els fets, i tant que sí.
1: Doncs mira, ells a partir d'ara ja saben que tenen un superoient. Escolta, tanquem simplement, ens dius qui et substitueix a partir de dilluns?
2: Sí. Ens substituirà l'Aina, estarà un parell de setmanetes, us ho passareu fantàsticament bé amb ella, veureu que és una persona genial, i res, i començarà dilluns amb un tema que serà el següent, tradicions familiars d'estiu.
1: Ai, tradicions familiars d'estiu. Sí. Enric, t'hem de dir adéu. Bones vacances, company.
2: Salut, família.
1: Adéu.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La Junta de Govern local ha aprovat aquest divendres la licitació del projecte per instal·lar 615 càmeres de videovigilància a la ciutat i crear una nova sala de control i gestió de crisi a l'actual caserna de la Guàrdia Urbana. L'expedient, valorat en 27 milions d'euros, inclou la compra, la instal·lació i el manteniment del sistema fins al 2032. Del total de càmeres previstes, 127 seran de control del trànsit i 488 estaran destinades a reforçar la seguretat ciutadana. El projecte també inclou la construcció de la sala de control amb una inversió d'uns 12 milions d'euros i un contracte de manteniment valorat en 3,5 milions d'euros anuals. Les càmeres es col·locaran en punts estratègics de la ciutat, com ara accessos, vies principals i polígons industrials, amb l'objectiu de reforçar la seguretat. Escoltem la primera tinenta d'alcaldia a l'Ajuntament de Badalona, Cristina Agüera.
4: Representarà un abans i un després en la seguretat de la nostra ciutat. És un projecte molt ambiciós i que serà, com dic, pioner, no? O sigui, no hi ha cap altre projecte, doncs, que incorpori més de 600 càmeres de cop en una ciutat, perquè és importantíssim, però això el que generarà, doncs, és aquest abans i després, no? En la seguretat de tots els ciutadans, que això és el que busquem.
3: Amb l'aprovació de la licitació, les empreses interessades ja poden presentar les seves ofertes. El govern municipal preveu adjudicar el contracte a finals d'aquest any i iniciar la instal·lació de les càmeres al gener del 2027 en un desplegament que s'allargarà durant diversos mesos. L'entitat Justícia i Pau a Badalona ha publicat un manifest en contra de les pistoles Taser. Reclamen aturar la compra d'aquestes armes després que el govern local hagi anunciat la compra de 3 unitats aquest any i 25 més l'any vinent. Justícia i Pau afirma que aquestes armes poden provocar lesions greus, especialment en persones vulnerables. Per això exigeixen protocols estrictes i apostar per una seguretat local, diuen, centrada en la prevenció, la mediació i la formació. El ple extraordinari de l'Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment el projecte d'enderroc de l'antiga fàbrica Focus. El pla defineix les actuacions tècniques que s'hauran de dur a terme, com també les mesures de seguretat i la gestió dels residus que generaran durant els treballs. Ara el document se sotmetrà a un període d'informació pública durant 30 dies hàbils. Si no es presenten al·legacions substancials durant aquest temps, l'aprovació inicial es convertirà automàticament en definitiva. Trànsit estudia incorporar una tecnologia amb intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil al volant i el desús del cinturó. Es tracta d'un carro remolc equipat amb dues càmeres d'alta definició i algoritmes avançats d'intel·ligència artificial que permetran analitzar contínuament el comportament dels conductors i identificar infraccions. Les proves s'emmarquen dins d'un estudi pilot realitzat a l'AP7 i l'A2 i s'ha aprofitat aquests dies que molts marxaran de vacances amb el seu cotxe particular per anunciar-ne els resultats. Durant la prova pilot a l'AP7, a l'antic peatge de la Roca i a l'A2 s'han detectat 8.500 casos d'ús del telèfon i 4.500 infraccions pel cinturó. Per franges horàries, l'ús del mòbil es concentra principalment durant les hores diurnes i sobretot al migdia. D'altra banda, segons les dades, és a l'AP7 on hi ha més infraccions de cinturó, sigui per una mala col·locació o per circular sense aquest. I en esports, el Badalona Women s'enfrontarà demà contra el Montpellier, el primer amistós de la pretemporada. Jugaran a les 6 de la tarda al Municipal de Peralada, en la qual serà la primera presa de contacte dels nous fitxatges amb l'afició. S'espera que l'entrenador Marc Ballester decideixi donar minuts a la majoria de les jugadores perquè totes puguin agafar rodatge i cap carregui treball de més a les cames. El tècnic també ha valorat positivament els nous fitxatges i la plantilla, que espera que permeti al club fer un pas endavant.
5: Bueno, la veritat que estic molt content per les noves incorporacions, sobretot per la gent que també segueix. Crec que estem formant un grup amb una barreja entre joventut i experiència. Crec que és molt útil també per nosaltres per poder decidir bé al llarg de l'any. Molta competència en totes les posicions del camp. Llavors crec que podrem viure un Badalona molt més competitiu que l'any passat.
3: I ara mateix tenim 32 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona, totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: El millor del Badalona matí.
8: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
7: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, a
0: edició d'estiu.

0: Vinga, aquest és un tipus de dolent de la pel·lícula, dins de l'òpera, que és el que avui tractem, però n'hi ha d'altres. Vinga, anem a aquest poder més corrupte, Isabel.
1: Sí, també tenim aquest tipus. El poder corrupto és, per exemple, el del personatge Escarpia en Tosca, de Giacomo Puccini. Aquí no hay ambigüedad, es un personaje cruel, corrupto y bastante desagradable.
0: Venga.

0: refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: El millor del Badalona Matí.
0: Amb xancles i banyador.
2: I avui torna a visitar els estudis de Ràdio Ciutat la Cristina Fernández. Ella és la Petit Colibri, les xarxes socials, una experta en viatges i sobretot en viatges en família. Què tal, Cristina, com va?
3: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
2: Avui parlarem, en certa manera, d'aquella mena de viatges que més por fan, no?, quan tens canalla, per, diguéssim, les pròpies conseqüències del viatge, no?, aquells viatges que són llargs, que se'ns fan pesats i que, doncs, acostumem una mica a allargar en el temps per intentar anar més preparats, no?, que els nens siguin més grans. Avui parlem de jet lag, que al final afecta a grans i a petits.
3: Sí, ens afecta a tots i, bueno, intentaré donar alguns consells pràctics que, bueno, que ens poden servir, algunes idees per, bueno, per intentar que el cos i la ment s'adaptin més ràpidament al nou horari i perquè es pugui gaudir una mica més des del primer moment al destí allà on anem.
2: Mm-hmm. Clar, perquè què entenem per jet lag?
3: Bueno, el jet lag és allò que ens passa quan canviem de zona horària i llavors, clar, tant els horaris, de la son, del menjar, de la fatiga, doncs ens afecta, no?, el nostre cos.
2: Quan tu has viatjat de nit, per exemple, i has anat mitja adormit, no?, durant el trajecte, i arribes i torna a fer-se de nit, amb la qual cosa enllaces dues nits seguides i el cos, doncs, es desubica, Per què passa? Per què passa això, no? I de quina manera, doncs, hi podem posar remei o ho podem preveure?
3: Sí, perquè quan viatgem, ja et dic, quan viatgem cap a l'est o cap a l'oest, creuem diferents fosos horaris que, bueno, que ens fa que el nostre rellotge intern, el ritme aquest circadià, es desincronitzi amb l'horari local. Llavors anem a intentar adaptar-nos, doncs, el que dic, l'abans possible per poder gaudir-ho abans.
2: De fet, suposa alguns canvis, no?, algunes alteracions, aquest canvi de fus horari en el nostre propi bioritme.
3: Sí, ens pot afectar, ja et dic, tant a la son, a la gana, a la temperatura corporal, els nivells d'energia, l'estat d'ànim...
2: I això fa, doncs, que tinguem aquesta sensació d'estar desubicats, d'estar com descentrats, no?, i d'anar arrossegant-nos durant un parell de jornades, sovint quan arribem a lloc i també quan tornem cap a casa.
3: Sí, correcte, a vegades ja és quan arribem allà al destí, però també el tornar, bueno, normalment el cos acostuma aproximadament una hora al dia en adaptar-se, diguéssim, a l'horari que tenim allà, a l'horari local.
2: Això no acostuma, per això, a passar a totes les persones per igual, no? Cadascú s'adapta una mica al jet lag a la seva manera, o sigui, està més o menys habituat, eh? Quins consells, no?, podem donar als nostres oients que tinguin previst un viatge llarg, per exemple, a l'hora de, ja sabem que no tenim la vareta màgica, no, Cristina, però a l'hora d'intentar prevenir, en la mesura del possible, aquest efecte jet lag?
3: Doncs mira, ja si sabem que tenim el viatge previst, doncs uns dies abans del viatge començar a moure una miqueta a l'hora d'anar a dormir o potser aixecar-nos una hora una miqueta abans per intentar ajustar-nos a l'hora de l'horari que tindrem allà al destí. Hem de tenir en compte que si anem cap a l'est, per exemple cap a Àsia, hem d'anar a dormir una mica abans. En canvi, si anem cap a l'oest, per exemple cap a Amèrica, hem d'anar a dormir una miqueta més tard. I això per què funciona? Doncs funciona perquè el nostre cos comença el procés d'adaptació abans d'arribar-hi i això redueix una mica l'impacte del jet lag.
2: Molt bé. Altres consells que podem donar?
3: Mira, la hidratació i l'alimentació lleugera. Això, sobretot la hidratació, és molt important, sempre ho diuen, però és veritat, durant el vol, intentar beure molta aigua, evitar, dintre de la mesura de lo possible...
2: Doncs, tot allò que ens deshidrata, no? Begudes que ens deshidraten.
3: Exacte, com begudes ensucrades, amb alcohol, l'excés de cafè... Tot això, a més de deshidratar-nos, ens afecta la son, que és el que intentem també regular una mica. I ja et dic, la deshidratació empitjora la fatiga i el malestar. Llavors hem d'intentar mantenir-nos el més hidratat possible... I, bueno, al final el que volem és adaptar-nos i gaudir l'abans possible.
2: Això ens ajudarà a tenir un millor funcionament també del nostre organisme i, a més, doncs, un altre bon consell és l'intentar, doncs, evitar menjars copiosos durant el vol, menjar que sigui lleuger, que sigui equilibrat per afavorir també aquest bon rendiment del nostre organisme.
3: Després, un altre consell que ens passa molt, si en veritat ho pensem, és com amb els bebès, no? Quan neixen, és adaptar-nos una mica a la llum natural. És a dir, si arribem al destí, i és a dir, doncs intentem passar temps a l'aire lliure, exposats a la llum natural, perquè el nostre cos es vagi adaptant a poc a poc, bueno, a la situació d'aquell horari. La llum ajuda el cervell a ajustar l'hora interna amb l'hora externa, i és bàsic per intentar reprogramar el nostre rellotge biològic.
2: Uh-huh. I així doncs, és com funciona també el nostre cervell, adaptat doncs, a aquesta llum diurna i aquesta foscor que afavoreix també el nostre descans en període nocturn. Quan dormir, quan no dormir? Abans ja ens ho deies, eh? Intentar també adaptar les nostres hores de descans, no? El més allà possible, a les hores de descans també del nostre destí. Què podem fer quan arribem amb un fus horari, diguéssim, molt diferent al nostre?
3: Doncs si arribem d'esperit molt cansat, però encara no és l'hora d'anar a dormir, intentem aguantar una miqueta fins a la nit local per intentar adaptar-nos a l'horari que tenim allà al destí. Si necessites descansar, doncs potser una migdiada curta de 20-30 minuts com a molt ens pot ajudar molt, però no cal allargar massa. I el mateix quan tornem, a vegades tornem una mica justos, que l'endemà hem d'anar a treballar, el que sigui, doncs també hem d'intentar tenir aquests consells per intentar adaptar-nos el abans possible i ja et dic, no dormir molt durant tot el dia per no retardar una mica l'adaptació al nostre horari.
2: Uh-huh. Abans parlàvem de l'intentar doncs, hidratar-nos bé durant el viatge i fer sobretot àpats que siguin equilibrats i que siguin lleugers, però a més, el passar, diguéssim, 10 hores no? de mitjana en un vol amb una posició força estàtica tampoc ajuda.
3: Clar, hem d'intentar, que és algo molt bàsic, no? El moviment i els estiraments. Durant el vol i el destí, fer estiraments que siguin fàcils, però per intentar moure una mica el cos, caminar cada cert temps i intentar moure'ns per activar també una mica la circulació. I això funciona perquè el moviment ajuda el cos a reduir la rigidesa i la fatiga i a sentir-se una mica més despert.
2: Uh-huh. Hi ha altres rutines que ens puguin ajudar, Cristina?
3: Doncs mira, podem mantenir una rutina senzilla de son i despertar des del primer dia. Dinar i sopar segons l'horari local, perquè la panxa sempre ens guia una mica sobre el nostre ritme. I, bueno, ja et dic, reforçar una mica l'adaptació del rellotge intern al nostre nou horari.
2: Uh-huh. I aquí pot utilitzar, per exemple, suplements naturals com la melatonina, no?, a l'hora de conciliar el son, per exemple, no?, però caldria, doncs, parlar amb un professional si preveiem que, doncs, som molt patidors de jet lag, per exemple, i que tenim, doncs, entre mans un viatge de llarga durada, no?, o, adaptar altres trucs a la nostra necessitat.
3: Sí, bueno, al final la base real és, ja et dic, moviment, llum, hidratació i sobretot temps i paciència. Això és bàsic i llavors, bueno, amb aquestes petites coses anem intentant a veure si ho anem aconseguint lo abans possible, perquè ja et dic, no existeix una solució màgica, però aplicar aquests hàbits fa que el cos s'adapti millor i més ràpid.
2: Mm-hmm. De fet, pot formar part de l'aventura, no? El jet lag, vull dir, no ens capfiquem si el patim, si no intentem doncs, superar també aquestes hores, aquest parell de dies, una mica de fatiga de la millor manera possible, perquè al final estem de vacances i estem a l'indret on hem volgut anar.
3: Sí, hem de recordar que això no és una cursa, sinó és una adaptació al nostre rellotge intern. Així que respirem, ens hidratem, veiem la llum del sol i ens deixem portar pel ritme del nou lloc i sobretot intentem gaudir.
2: Mm-hmm. Cristina, doncs gràcies per ser avui aquí amb nosaltres al Badalona Matí. Que vagi molt bé i fins la propera.
3: Adéu. Moltes gràcies, adéu.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I ara canviem radicalment de qüestió, perquè avui a la secció mensual de fisioteràpia parlarem d'una cosa que tots sabem que és bona, però que a vegades també en genera certs dubtes, no? El moviment i l'exercici. Corres dolent si ens fan mal els genolls? Fer esport amb dolor és sempre una mala idea o realment cal caminar, perquè ja de per si és una eina de salut, no? El fet motor. Ens ajudarà a aclarir-ho el nostre fisioterapeuta de capçalera. Què tal, Ferran, com estàs?
4: Bones, què tal?
2: Comencem per una idea general. Sempre sentim que ens hem de moure més, no? Però realment el moviment és tan important pel nostre cos?
4: Sí, és absolutament clau. El cos està dissenyat per moure's. Quan ens movem passen coses molt positives. Millora la circulació, els músculs es tornen més forts, les articulacions es lubriquen millor, podríem dir-ho. El cervell també rep senyals de seguretat. El moviment no només serveix per estar en forma, sinó que és una eina de salut molt potent.
2: Uh-huh. Anem a aquesta pregunta, no? Una mica clau, que és molt recurrent. Ens fan mal els genolls i deixem de moure'ns. Córrer pot perjudicar l'estat del nostre genoll?
4: Bueno, aquesta és una de les creences més esteses, però la realitat és que córrer no és que sigui dolent pel genoll si es fa de manera progressiva i adaptada. De fet, hi ha estudis que mostren que moltes persones corredores tenen els genolls més sans i més forts que no les sedentàries. El que acostuma a provocar problemes és passar del no fer res a fer molt i molt ràpid. Uh-huh. Per córrer,

0: solució inclús. El que no s'acostuma, el que no acostuma a ajudar és passar de fer activitat a fer un repòs absolut durant moltes setmanes.
1: Uh-huh. I això sorprèn, no, també?
0: Clar, perquè durant molts anys el missatge ha estat si fa mal, para. I a vegades el que el cos necessita és un moviment ben dosificat, no? Uh-huh.
1: Ara, per exemple, se'n parla molt, sobretot a les xarxes socials, no? I sobretot a partir dels 40, de la importància que té el fer exercicis de força. I potser no es parla tant de la importància que té estirar, no? Aquest és un altre clàssic debat. És millor estirar o fer exercici de força? O potser hauríem de combinar?
0: Són dos àmbits totalment diferents, no? O sigui, les dues tenen la seva utilitat, però podríem dir que en general la força és més important, no? I la tenim bastant oblidada. Tenir els músculs forts ajuda a protegir les articulacions, millorar la capacitat de moure'ns i redueix el risc de les lesions. Els estiraments poden donar la sensació de mobilitat i alleujament, però la força és la base més important de la salut. Uh-huh. Per dir-ho d'una forma, és retrasar l'envelliment. No? Per això ara ja des de xarxes socials i a tots els àmbits és com, no, s'ha de treballar força, gent gran, noies, no? Perquè sempre potser la força era treballada més pels homes, no? I ara és com, ja és com obligat. Fa molts anys que això s'ha descobert, no? Vull dir, potser fa 20 anys ja que la ciència ho determina, no? Però ara com que ja es dona el missatge que això està bé, no, de que hem de treballar força.
1: Per exemple, en una dinàmica d'exercici, no? Que hem dit, estaria bé incloure, no? Més enllà de la dinàmica en si mateixa, tant l'estirament com la força. Què seria més indicat? Començar per l'estirament, fer la resta d'exercici i acabar amb força, potser?
0: Clar, aquí podríem fer només una secció només d'això, eh? Però l'estirament, hi ha diferents tipus d'estiraments i la idea és si el fem abans de l'exercici o després, perquè el mateix estirament el podem fer en ritme per activar, que això és el que és important, i al final de l'entreno, no, per relaxar, per dir-ho d'alguna forma, no? Tot i així, l'útil és fer-lo abans. Si dediquem un bon escalfament, realment no fa falta estirar després. Molts cops estirem per un benestar físic, mental, no?, i de tornar
1: per
0: a la calma.
1: Per tornar a baixar revolucions.
0: Però fisiològicament,
1: no?
0: Pel cos, és més important dedicar-se 15-20 minuts a esquilar, a estirar, que no al final.
1: Molt bé. Vinga, anem a una altra qüestió, perquè hi ha qui pensa, no?, i ara potser ens estarà escoltant, estiraments, força i demés, en fer exercicis, diguéssim, de molta càrrega o de molt impacte, no? I no tot és fer un gran esport, no? Caminar, ja de per si, té molts beneficis.
0: Clar, és important també, no?, segmentar a quin públic estem anant, no? I a vegades, no?, de no fer res a fer alguna cosa, doncs caminar ja pot ser unes activitats saludables, o sigui, de les més saludables que podem fer. Activa el sistema cardiovascular, mobilitza les articulacions, ajuda a regular l'estrès i és molt accessible, no? No tothom ha de córrer maratons, no? Ahir que vam tenir aquí la Marató de Barcelona. Però per a moltes persones caminar cada dia ja és un gran pas per cuidar el cos.
1: I a més és el que deies, és accessible, ho pot fer tothom.
0: Exacte, i a partir d'una edat serveix aquesta activitat quan no hi ha una experiència prèvia en l'exercici.
1: Hi ha un... Això, moltes persones porten el rellotge intel·ligent, no? Hi ha una quantitat de passes, de quilòmetres òptims a fer cada dia?
0: Sí, crec que ho teníem més endavant, no?, a la xerrada, però al final... S'ha determinat en base a la ciència i dintre dels programes europeus i això, no?, que són 150 minuts d'activitat moderada a la setmana. No? També estableix que hi hagi una... O sigui, diàriament, no?, s'hauria de fer, doncs, 30 minuts d'activitat física. No? L'activitat física entenem com a una mínima despesa, no? I si ja vull caminar de veritat seria fer exercici físic, no? Seria aquests 30 minuts.
1: Anem al cas contrari, no? Convé, clar que sí, el moviment és primordial, però també és molt important, entenc, el descans, no?
0: Exacte, és tan important com l'activitat. El cos millora quan té l'equilibri entre l'activitat física i la recuperació. Si només ens movem sense descansar el prou, el cos no té temps d'adaptar-se. I si només descansem sense moure's, el cos es torna més fràgil. La clau és trobar aquest equilibri.
1: Anem a això, que ara preguntava també de manera més concreta, no? Perquè moltes vegades pensem que si no fem molt d'esport, doncs al final no anem enlloc, no? Quina seria això, la quantitat mínima d'activitat física que ja pot tenir un benefici real pel nostre organisme?
0: Exacte, les recomanacions generals parlen d'aquests 150 minuts d'activitat moderada a la setmana, que poden ser coses tan senzilles com caminar a bon ritme...
1: No anar de passeig, eh?
0: Exacte. O sigui, tenir la intenció de caminar, no? Aviam, que depenent de quina edat, depenent de quina franja estiguem parlant, doncs potser sortir a caminar a un ritme...
1: La intensitat pot canviar.
0: D'això, sí. Altres activitats com puguin ser pujar escales, moure's durant el dia, tot això ajuda que el cos comenci a funcionar millor.
1: L'altre dia, ara tall l'anècdota, eh? Però

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 7.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Els Mossos d'Esquadra detenen una quarta persona implicada en el tiroteig de la mina del passat mes de maig. L'home de 46 anys es va presentar de manera voluntària a la comissaria després que els agents duguessin a terme diferents escorcolls el 14 de juliol en diferents ciutats de Catalunya, entre elles Badalona. Durant l'operatiu, els Mossos van detenir 3 persones i van localitzar als domicilis les armes de foc que presumptament s'haurien utilitzat en el tiroteig, telèfons mòbils i aproximadament 40.000 euros. Els fets van tenir lloc el 12 de maig al barri de la mina. Dues bandes rivals es van enfrontar al carrer Saturn sense provocar cap ferit. Quan els Mossos van arribar, no van trobar ningú i van començar la investigació. Els detinguts s'enfronten a un delicte de tinença il·lícita d'armes, ja que cap d'ells tenia llicència. L'Associació Veïnal del Manresà reclama a l'Ajuntament un canvi d'ubicació de l'ús d'un solar del barri. L'espai ubicat entre la carretera de Tiana i el carrer d'Occitània serveix per muntar-hi els contenidors en el desplegament del contracte de neteja. Assegura el veïnat que aquestes tasques generen sorolls des de primera hora del matí i fa que el pas de vehicles pesats hagi malmès part del carrer. Des del govern expliquen que l'ús d'aquesta esplanada és temporal. El nou contracte de neteja inclou la substitució de tots els contenidors de la ciutat. Per aquest motiu, l'Ajuntament utilitza aquest solar del barri del Manresà, però el sorolls i l'augment del pas de vehicles, alguns de gran tonatge, ha generat malestar entre els veïns. Expliquen que, segons l'horari municipal, els treballs haurien de començar a les 8 del matí, però que ho fan molt abans. A banda dels sorolls, també veuen com el pas dels tràilers que aporten les peces pel muntatge dels contenidors han fet malbé el carrer Caterina Albert i el carrer Paradís, dues vies de caràcter residencial. Per aquest motiu, tant a títol individual com a col·lectiu, els veïns han presentat instàncies a l'Ajuntament. L'associació entén que és un servei que s'ha de fer, però reclama un canvi d'ubicació. Per a Corpes n'és el president.
4: L'associació entén que hi ha un lloc, o té que haver-hi un lloc per això, perquè és un benefici per tota la Badalona, però hi ha llocs que és possible de col·locar-lo sense molestia dels veïns. Hi ha altres llocs al voltant de Badalona i que no hi ha veïns a prop.
3: El solar ja es va utilitzar fa un parell d'anys per al servei de neteja, tot i que va ser puntual durant un parell de setmanes. A més, fa un any i mig els veïns van presentar una proposta per transformar aquest espai en un equipament d'ús ciutadà. Després de més d'un mes de conviure amb el soroll, tot i les instàncies presentades, expliquen que només han obtingut silenci administratiu per part de l'Ajuntament. Encara queden dues setmanes perquè comenci la Festa Major d'agost, però el primer acte ja s'ha celebrat. La Casa de la Vila ha inaugurat l'exposició Vall de Punts, una exhibició que posa en valor aspectes de la cultura popular badalonina. El Vall de Punts ha estat durant generacions una de les danses més singulars del Carnaval al Baix Maresme, especialment a Badalona i Tiana. L'exposició Vall de Punts del Record a la plaça ha inaugurat per avançat la Festa Major d'agost amb un recorregut per conèixer la història d'aquesta tradició. Escoltem l'Adrià Avellan, membre de l'Esbar de Sant Jordi de Badalona.
5: Les danses, les músiques, també formen part de la cultura popular i són patrimoni immaterial d'una ciutat i d'un context social. I això a vegades és més fàcil que es perdi, perquè la gent no n'és tan conscient. Llavors, bueno, donar una mica més d'espai i inaugurar l'exposició abans també és perquè la gent, doncs, tingui temps de fer-s'ho seu.
3: I en esports, el Joventut ja ha fet definitivament oficial la continuïtat de Ricky Rubio una temporada més, fins al 30 de juny del 2027. S'allarga així un idili que va començar quan va debutar amb el primer equip amb només 14 anys i que va viure la seva continuïtat ara fa un any quan va decidir tornar a casa a la Badalona, que el va veure créixer com a persona i com a jugador. La continuïtat de Ricky Rubio dibuixa una temporada de somni amb fitxatges que també il·lusionen, com el de Nicola Provítola. El seu del Joventut i excompany de Ricky a la pista, Ferran Lavinya, ha estat el primer a valorar la renovació del que ja és tot un mite verd i negre.
6: Van poder gaudir d'un jugador com el Ricky a la pista durant la propera temporada era una de les nostres prioritats, i haver-ho aconseguit, doncs, evidentment, ens fa molt feliços. Ens fa molt feliços per la part esportiva, perquè ja hem vist el rendiment que el Ricky ha donat aquest any i el que pot donar, i el tros de jugador i el nivell que té, però alhora també perquè és un... tots coneixem l'exigència que ell imposa en tots els seus projectes.
3: I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
7: 20 anys del Víctimes al telèfon.
8: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
9: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
10: No.
9: Disculpe.
10: No.
9: Fari, necesita...
10: Que no.
9: Disculpe, no le he entendido.
10: A ver, ayuda.
9: Disculpe, no, sigo sin entender.
10: Ay, por favor.
11: ¿Qué nivel de radio?
10: ¡Operador!
0: quin nivell.
9: Disculpe por la confusión.
2: Sí. Sí.
9: Gracias.
10: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
7: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
8: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Hi ha diferents diaris que ho expliquen. La matinada d'aquest diumenge, 29 de març, haurem de... De què?
3: Haurem de què? Retrasar una hora.
2: Retrasar o avançar?
3: A les dues seran les tres.
2: Però retrasar o avançar?
3: Avançar.
2: Avançar o retrasar?
3: Avançar, volia dir avançar. A les dues seran les tres.
2: Segur?
3: Perdrem una hora de sol.
2: Segur? Sí.
3: O una hora de festa.
2: Jo no tinc clar, això, eh?
3: Sí, home, sí.
2: Jo no tinc clar si hem de retrasar o avançar.
3: Avancem, avancem.
2: Bé, fem una cosa. Anem a trucar a Telefònica, que segur que ens ho expliquen a la meravella.
3: Doncs vinga, som-hi.
2: Jo és que de tu no me'n refio. Me'n refio més a Telefònica.
3: Fas bé.
4: Precio red de Telefónica, 43 céntimos de establecimiento y 1,5 céntimos por segundo.
3: Possiblement ens ho recordin ara mateix, eh?
4: Otros operadores
2: con... Ah, sí?
3: És típic de Telefònica, no?
2: Abans ho feien.
5: Bon dia, la tienda, este man, que puedo ayudarles.
2: Hola, bon dia. Escolta, tinc un dubte.
5: Digui'm.
2: El tema de l'hora, que canvien demà...
5: Sí.
2: Això com va?
5: A veure, és la matinada del dissabte al diumenge a les dues.
2: Sí. S'ha
5: de posar el rellotge a les tres. S'ha d'avançar una hora.
2: Veus? Avançar o retrasar?
5: No, no, avançar una hora.
2: Avançar, eh?
5: A les dues s'ha de posar a les tres.
2: Vale, o sigui, a les dues, m'aixeco les dues i canvio el rellotge.
5: A les tres, correcte.
2: A les tres, eh?
5: Sí.
2: Però ho he de fer a les dues.
5: Bueno, ho pot fer a l'hora que vulgui. No és necessari que s'aixequi a les dues retraci el...
3: Podem fer ara, això.
5: Adavantar una hora.
2: Ja, ja, o sigui, si he quedat a les dues i mitja, llavors què passa?
5: Doncs no passa res, llavors serà a les tres i mitja.
3: Ja, clar.
2: Sí, hauré de retrasar-ho.
5: No, s'ha d'adavantar.
3: Ara que ho dius...
5: S'ha d'adavantar una hora. Mm.
2: Val.
5: Es dormirà una hora menys, diguem.
2: Sí, una hora menys.
5: Sí.
2: Llavors he de retrasar.
5: No, atrasar, no? Si retrasar el rellotge, llavors dormiria una hora més.
3: Ara ja no ho sé ni jo.
5: Yeah. S'ha d'adavantar una hora el rellotge.
2: És que em perdo, amb això, perdoni, eh?
5: No passa res.
2: Per això tinc el dubte aquest, que per això la trucava.
5: No, s'ha d'adavantar una hora el rellotge. A les dues s'ha de posar a les tres. Vale. Es dormirà una hora menys.
2: Una hora... Clar, però sí. Si dormo una hora menys, retraso l'hora.
5: No, si... A veure, si dorm una hora menys, s'adavanta l'hora.
3: Adavanta l'hora.
5: Si no, llavors dormiria una hora més.
2: Yeah. Ja, dit així,
5: si
2: sí.
5: Si es retrasa el rellotge, es dormirà una hora més.
3: Clar.
2: Una hora més.
5: Correcte, vale. En aquest cas és una hora menys.
2: Sí, una hora menys de festa, això sí.
5: Sí.
2: Si surto la matinada de dissabte a diumenge, és una hora menys.
5: Sí, correcte.
2: Molt bé. Perfecte, gràcies.
5: Gràcies per la seva trucada.
2: Gràcies.
3: Millor no preguntar ni per què, perquè...
2: No m'ha quedat clar,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, és complicat d'explicar. Home, doncs, si no t'ha quedat clar...
2: Anem a una altra operadora, a veure.
3: A una altra operadora?
2: Anem a un altre telèfon. Un altre telèfon d'aquests de Telefònica que tenen.
3: Les vols enganyar totes?
2: Sí, no sé quin hem marcat abans. Marquem un altre, va.
6: El preu des de la xarxa de Telefònica d'Espanya és de 17...
2: Aquest és el barat o el car? És igual la car, tot.
3: I has de preguntar per què es canvia l'hora.
2: Sí, ara preguntarem per què.
7: Bienvenido al 11811. Buenos días, le atiende Pilar. ¿En qué puedo ayudarle?
2: Pilar, buenos días. Mira, a ver si me puedes ayudar. Es que estamos aquí discutiendo con los compañeros del trabajo.
7: Sí.
2: El tema de la hora, mañana, ¿qué pasa con la hora?
7: Hay que adelantar una hora.
2: ¿Adelantar o atrasar?
7: No, adelantar.
2: ¿Adelantar?
7: Hay que dormir una hora menos.
2: O sea, ¿a qué hora es?
7: A las 2 de la mañana hay que poner las 3.
2: O sea, a las 2 me tengo que levantar y poner las 3.
7: Bueno, si quieres, si no, no se levante.
2: Vale.
3: Si con la mano,
7: si hay que
3: me tengo
7: adelantar
3: que
7: una hora el reloj.
2: Pero si duermo una hora menos, ¿no retrasar la hora?
7: No, retrasar no, la tiene que adelantar.
3: Mm.
7: Dormirá una hora menos, pero tiene que le quitan una hora al día.
2: Seguro, ¿eh?
7: Sí, seguro. Es que
2: seguro. Estamos aquí discutiendo, ¿eh?
7: No, pues lo tiene usted ganado.
2: Y, por ejemplo, si yo quedo a las 2:30, ¿qué pasa?
7: Si usted quiere las 2:30... Sí,
2: si quedo a las 2:30.
7: ¿A las 2:30 de qué día?
2: De mañana, de la madrugada.
7: O sea, a la madrugada.
2: Si quedo a las 2:30, ¿qué va a pasar?
7: Pues si queda a las 2:30, serán las 3:30.
3: Será
7: o tiene que ir a la 1:30 para que sean las 2:30.
2: No puedo quedar a las 2:30.
7: Bueno, realmente no.
2: No.
7: Serían la 1:30 o las 3:30.
3: No,
7: esa hora ha desaparecido.
2: No, no está.
7: No está.
2: No está.
7: Nos la hemos comido.
2: ¿Y usted sabe por qué el cambio?
7: Por ahorro de energía.
2: ¿Y qué energía?
7: Porque si los días son más largos y se gasta menos luz.
2: Ah, vale.
3: Para matizar más, ¿es de noche
2: más tarde? Por eso se gasta.
7: Claro, anochece bastante hace más tarde.
2: Ya, pero, sí. Pero una cosa, entre tú y yo, ¿eh?
7: Sí.
2: Por ejemplo, tú por la noche, a lo mejor sí que es verdad que ahorras energía, pero por la mañana, cuando te levantas, es de noche.
7: Totalmente de noche. La hora
2: y entonces,
7: levanto,
2: la luz igual la tienes que encender.
7: Pues exactamente igual.
2: ¿Y qué ahorro hay aquí?
7: Yo ninguno.
2: Pues yo tampoco.
7: Pero el gobierno ha decidido.
2: Nos están engañando, yo creo.
7: La Comunidad Económica Europea ha decidido que sí, así que...
2: Nos están engañando con este tema.
7: Bueno, si solamente fuese con este tema...
3: Mira cómo se anima.
7: Sería un poco.
3: La telefonista.
2: Ya. Tienes razón con esto, ¿eh? Sí, tienes razón. Bueno, gracias.
7: Nada, usted.
2: Gracias, buenos
7: Muchas
2: días.
7: Muchas gracias, buenos días.
3: Muy simpática la pena.
2: És veritat això, perquè clar, diuen estalviar, però clar, tu al vespre, és veritat, potser estalvies, però al matí quan t'aixeques, quan et lleves, és negra nit.
3: Sí.
2: Si no obres el fluorescent de casa, no es veu res.
3: No, tens tota la raó.
2: No havies pensat mai.
3: No havíem pensat això mai. Bé, jo no em plantejo aquestes coses que tu et planteges, jo no me les plantejo.
2: Escolta, són coses importants, a la vida.
3: Sí, del dia a dia.
2: El tema de l'hora és un tema important, eh?
3: Que sí?
2: És un tema important.
3: És a portada de diari.
2: És portada de diari. Bé, anem a altres temes al dia, et sembla? Sí. Doncs vinga, som-hi. Estem dins un embús, et sembla? Avui hi ha diverses notícies que fan referència al tema del cotxe. D'entrada, un titular que publica el diari Avui diu, ser més jove no fa ser més imprudent al volant. Tu saps que sempre se n'ha parlat de que portar un cotxe doncs, d'aquests potents i ser jove hi ha més risc de patir accidents. Doncs es veu que ser més jove o ser jove no fa ser més imprudent al volant. És una dada que no sé d'on l'han tret, però és una dada.
3: Molt bé.
2: I l'altra dada. Diari 20 minutos, l'acumulació de senyals de trànsit confon els conductors. No sé si et passa a tu que vas a vegades per alguna carretera, per algun carrer, i hi ha cartells que hi han 15 indicadors.
3: Home, 15 no m'ha passat mai.
2: Home, però a vegades, jo què sé, eh? Direcció centre, direcció nord, direcció sud, altres destinacions, desvis a la dreta, Tarragona. Espera, qui truca ara? Bon dia. Hola.
1: Hola, bon dia. Trucava per la previsió del temps.
2: Per la previsió del temps? Digui, sí. Digui.
1: Mira, és per al Montseny demà.
3: Això és pel temps a la carta, pel Montseny demà.
2: Sí.
3: Molt bé, jo li que gràcies i ja està.
2: Com es diu?
1: Jordi Fernández.
2: Jordi, gràcies.
1: El telèfon?
2: No cal, ja el tenim. Gràcies.
1: Molt bé, d'acord, adéu.
2: Escolta, què és això?
3: Això és pel temps a la carta, no cal que...
2: Per què feu entre trucades? Home, per què truquen ara aquí? Per què truquen?
3: Poden trucar durant tot el matí.
2: Per què truquen aquí?
3: Poden trucar durant tot el matí.
2: Eh?
3: Saben, els oients saben que si truquen durant aquesta hora...
2: Que han fet fora aquí gent i no m'he enterat.
3: Si truquen...
2: Que han d'agafar aquí els telèfons també.
3: Si truquen en aquest moment, és possible
2: que entrin a la terra. No hi ha ningú fet de tècnic, tampoc. Què és això?
3: Ja ho saben, que en aquesta hora les trucades entren directament. Ja ho saben, els oients.
2: Escolta una cosa. Qui en sap de tot plegat?
3: Sí.
2: Si parlem de trànsit, a qui hem de trucar?
3: El senyor Urbano.
2: Senyor Urbano, anem a trucar-hi, va.
3: Doncs vinga, truquem al senyor Urbano.
2: Que fa dies que no conversem amb ell, en aquest espai.
3: Sí, és cert. Tot i que va venir fa un parell de setmanes, eh?
2: Però tu no t'ha passat, per exemple, trobar...
3: No, jo em confongo amb dues senyals.
2: Amb una carretera, hi han 15 indicadors. Tarragona, a Mallorca, a Eivissa.
3: A mi només que em posin una fletxa al terra i em confongo.
2: Senyor Urbano.
8: Hola,
2: truco de Ràdio Badalona.
8: Hombre, què tal?
2: Hombre, que està en una cova.
8: No, estic al cotxe, però amb manos libres.
3: Ah, està fent classe.
2: Que està fent classe.
8: I no, estic escoltant Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Què diu ara?
3: Ben fet.
2: Ben fet.
3: Així m'agrada.
2: Escolta una cosa, suposo que escoltava aquesta notícia que dèiem.
8: Sí.
2: Del tema de que ser més jove no fa ser més imprudent al volant.
8: Ja.
2: Això és veritat o no? Vostè que tracta directament amb joves...
8: Bueno, jo sempre diria aquestes coses, aquí una persona diu això i ja està dit. És com antigament, el pa té colesterol, és dolent, els ous també, i després resulta que no ho són. Vull dir, cada un diu la seva...
3: És una bona comparació.
2: Sí.
8: Bé, vull dir que aquest senyor ha dit això i ja està dit.
2: Ja està dit.
8: Això mateix. L'únic que hi ha aquí és que...
2: Per una cosa, senyor Urbano, aquest estudi...
8: Sí.
2: Es veu que ho ha fet una empresa d'assegurances. Potser li dic tot amb això.
8: Clar, per això, hi ha empreses d'assegurances que poden tenir certs cotxes perquè ho fan més barat, perquè ho fan per el que sigui, i llavors tenen una classe de clients. Ja vam parlar l'altre dia de que el cotxe vermell sí. amb algunes companyies és més car i amb altres
9: sí.
8: no
9: sí,
8: és
9: veritat.
8: També hi ha companyies que...
9: Perquè, per exemple, un Golf de color blanc és més car?
8: No, aquí no. Depèn de la companyia. Hi ha companyies, o millor com aquest pèl, aquesta companyia, diuen que la gent jove no és de sinistra, doncs ells faran seguros a la gent jove. Llavors hi ha companyies que diran, doncs jo li faig un recàrrec perquè la gent jove té més accident.
9: Val.
8: I
9: l'altre tema, el tema de les senyals de trànsit. Aquí jo crec que vostè em donarà raó. Com pot ser que a vegades vas per la carretera i hi ha, de cop i volta, 15 indicadors?
3: Què passa aquí?
9: Què passa aquí?
8: Amb això ho dic molt bé perquè jo penso igual, eh? Jo quan vaig a un lloc i vaig a indicadors, no l'endivino mai, em perdo
9: ja, sempre. Però saps que hi ha ganes, a vegades, d'aturar de cop el cotxe... I començar a llegir un per un el cartell.
8: Sí, jo sóc de les persones que com que no deixo mai de prestar atenció al tràfic,
9: sí.
8: amb el cop volant, estic mirant la distància que tinc al davant, coses d'aquestes, és que no llegeixo cap cartell quan hi ha tant.
3: Home, ja, no ho digui.
8: Que no sé on vaig.
9: Però és que té raó, o sigui, hi ha vegades que et trobes cartells que dius, aviam, que indiquin clarament una cosa i després que indiquin una altra, però que de cop i volta, no sé, 15 indrets... Que et perds directament.
8: Exacte. Nosaltres, amb exàmens, només hi ha un examinador a la província de Barcelona que té aquesta mania de dir, escolti'm, a partir d'ara busqui la sortida per anar a tal puesto. I llavors aquest alumne es torna boig perquè, clar, n'hi ha tantes que no... Que no,
9: clar.
8: Que està nerviós, no ho troba. Jo li tinc que parar l'examinador. És que dir-li altra cosa més important.
3: Canviar ara en castellà amb els alumnes.
8: No lo verà l'alumno, jo no lo veo jo, no lo verà l'alumno. Eh?
9: Ja.
8: Si un està aprenent atenció al trànsit, encara que vagi a reduir la velocitat,
9: sí.
8: no es poden llegir tants.
9: Molt bé.
8: Has de tenir la sort d'endevinar el que tu busques.
9: Molt bé. Doncs, senyor Urbano, gràcies un dia més.
8: Molt bé, a vosaltres.
9: Gràcies, que vagi bé, gràcies.
3: Mira, amb el violí.
9: Et quedaràs astorat amb aquest anunci que avui hem trobat al diari 20 Minutos. Diu, reuniones bíblicas gratuitas para los que se preguntan qué creen. Tens dudes, tu? Què creus?
3: Que tengo dudas.
9: Tens dudes o no? Dubtes? Tens dubtes?
3: Religioses?
9: Sobre la vida.
3: Sobre la vida, clar.
9: Sobre què fem aquí?
3: Sí, clar, tothom té aquests
9: dubtes. D'on venim? On anem? Sí. On anirem?
3: Sí, sí.
9: Anirem al cementiri de Sant Pere o al de Sant Cris?
3: Per exemple, són dubtes que podem tenir.
9: Anem a trucar-hi? Aviam què ens diuen.
3: Però són dudes bíbliques, eh?
9: Sí, però preguntarem, aviam, jo tinc dubtes.
3: Tu vols saber per què estem en aquest món i...
9: Sí.
3: Per ser feliços.
9: Has de trucar un munt de números, eh? És un número de telèfon mòbil. Truquem en directe, aviam què passa.
3: Això és gratis.
10: Sí, buenos días.
9: Buenos días. Hola.
10: Hola.
9: Tengo dudas.
10: Sí.
3: Sí.
9: ¿Me puedes ayudar?
10: Pues tal vez.
3: ¿Qué digo?
10: Sí.
9: ¿Me entiendes en castellano, en español?
10: Pues en castellano.
9: Sí, en castellano.
3: En cristiano, creo que ha dicho.
9: ¿Entiendes el castellano?
10: ¿De qué?
9: Si entiendes el español.
10: Sí, yo entiendo el
9: español. Ah, vale, porque sí, el anuncio en el 20 minutos sale en español.
10: Sí, sí, por eso yo hablo español.
9: Vale, vale.
3: Muy bien.
9: Mi pregunta
3: bien.
9: Es, aquí con pone que puedo preguntar, o puedo, para los que se preguntan, ¿qué creen?
10: Sí.
9: Y yo tengo la duda de que no sé qué creo ya.
10: La duda es los que, sabes, había puesto mal, debes decir creer en lugar de creen.
3: ¿Cómo?
9: ¿Cómo? No te entiendo.
10: Pues son reuniones que tenemos.
3: ¿Reuniones?
9: Sí,
10: sí, sí. Sí. Seguimos las enseñanzas sencillas de Cristo.
3: Sí.
9: ¿Correcto?
10: Sí, sí. Y las reuniones...
9: Pero pues, una cosa, si yo te pregunto hacia dónde vamos...
10: ¿A dónde vamos?
9: ¿Dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos?
10: Pero, ¿dónde vamos?
9: Pues, todos, la sociedad, el mundo.
10: ¿El mundo?
9: Sí, el mundo. No el periódico, sino el mundo.
10: El mundo. Pues el mundo... ¿Dónde vamos? Pues
9: sí.
10: Vamos a la eternidad.
3: A la eternidad.
9: A la eternidad.
10: Sí. sí, y será una eternidad, de según lo que vivimos aquí, será para estar para siempre en un lugar muy tranquilo o otro.
9: ¿Pero esto quiere decir que somos inmortales?
10: Inmortales, sí.
9: ¿Somos inmortales?
10: Sí.
9: Ya. De alma, ¿eh?
10: El alma, sí, sí.
9: De alma, digo. De alma.
3: Se remontiene ese cuerpo.
10: El alma vuelve a Dios, quien nos ha dado en el principio.
9: Sí. ¿Y eso, hacéis reuniones?
10: Las reuniones tenemos...
9: Gratis.
10: Gratis, sí, gratis. Claro.
9: Bueno, gratis. No, no tan claro, en ese país se paga por todo.
10: Sí, no, son gratis.
9: Son gratis.
10: Sí, porque Jesús dijo que dar el evangelio gratuitamente.
9: Sí, gratuitamente. Sí. ¿Y eso dónde hay las reuniones?
3: No, la Biblia cuesta
10: pues
3: dinero.
10: Pues tenemos una reunión los domingos a las 6 en Montornès del Vallès.
9: ¿Una hora? ¿En dónde?
10: Montornès del Vallès.
9: Montornès del Vallès.
10: Sí.
9: Vale, es un poco lejos, ¿no?
10: Y otro martes por la tarde en Sabadell.
9: Sabadell.
3: Ah, muy bien.
10: Sí,
3: muy bien.
10: A las 8.
9: A las 8. ¿De dónde eres tú? ¿De Estados Unidos, puede ser?
10: De hecho, de Canadá.
9: De Canadá. De Canadá. Sí. Me sonaba el inglés, bueno, el castellano que hablas me sonaba americano.
10: Pues sí. Con el acento.
9: Sí,
10: de Canadá, sí.
9: No,
10: claro.
9: De Lempordà no eres, ¿no?
3: Falta aquí Juanito Navarro y tenemos aquí.
9: Bueno, pues ya te llamaría en otro momento.
10: Vale.
9: Venga, gracias.
10: Muy bien, de nada. Hasta otro momento.
3: Hasta otro momento.
9: ¿Tots han fet algo?
3: Bé, ho fan gratuïtament, per tant, aquí no hi ha negoci. Ara.
9: Sí, no, està molt bé. I està molt bé que s'anunciïn a diaris com el 20 minutos.
3: Ho fan altruistament.
9: Home, en temps de crisi tot és val. I sí. Si aquesta gent, de veritat, ho dic, poden ajudar algú, doncs benvinguts siguin.
3: Sí.
9: Escolta, ahir ens va quedar pendent un tema parlant d'ajudar... I és que havien de buscar, a través d'una agència matrimonial, ara sí, una parella.
3: Sí.
9: En temps de crisi, tu buscaves i jo buscava una parella que tingués una bona compte corrent.
3: Sí, perquè així ja deixem de treballar i ens dediquem a viure de renta.
9: Sí, sí. Escolta, anem a trucar a aquesta agència que hi teníem al telèfon, que no ens van contestar el telèfon. De fet, el tenien apagat. Aviam si avui tenim més sort.
3: Doncs truquem a aquesta agència matrimonial, que es diu Lazos, i que ahir no ens agafava el telèfon.
9: Que ens volem enllaçar amb algú, va.
3: Algú ric.
9: Avui a línia.
3: Perquè la gràcia és viure l'eternitat també en vida, diguem-ne.
9: Sí. En temps de crisi, escolta, tot s'hi val.
3: Amb una parella riquíssima.
9: Tot s'hi val.
3: Aquesta agència, que no sé si és una tapadera, perquè no respon mai ningú.
9: No hi ha ningú mai. Jo no sé quin negoci fan. Perquè si el negoci... És a través del telèfon?
3: Sí, malament rai.
9: I no l'agafa ningú mai?
3: No contesten el telèfon.
9: A més, us he de dir, oients, que és una agència que s'anuncia en el diari, que es diu Lazos.
3: I que posa el seu número
9: de telèfon. Que posa el seu número de telèfon per trobar o per buscar informació. Clar, si tu truques cada dia i no hi ha ningú...
3: Sí, a més, és una hora raonable.
9: Sí, aquesta hora. Jo crec que si no treballen aquesta hora ja poden plegar. O al negoci.
11: Hola.
9: Hola, bon dia.
11: Bon dia.
9: He trucat a Lazos.
11: Sí.
9: Hola, mira, volia informació, si era possible.
11: Sí, home, i tant. Mira, em pots donar el teu nom, sisplau?
9: Jo, Carles.
11: Carles. El teu número de telèfon de contacte?
9: Mira, 93395...
11: 395...
9: 40...
11: Sí?
9: 04.
11: Ara repeteixo, 93395 40 04.
9: Sí.
11: I on te'ns has vist anunciats?
9: Al 20.
11: Al periódico...
9: 20 minuts. Però jo volia informació més que res, no volia res més.
11: Vale, no, mira, nosaltres som una agència pues, matrimonial i d'amistat.
9: Escolta, t'escolto fluix.
3: Parla com un capellà, no?
9: Sí, ara.
11: Ens és millor, oi?
9: Sí, sí, bueno, digue'm.
11: Vale, doncs nosaltres som una agència d'amistat i matrimonial que proporcionem, pues, bueno, a canvi una quota inicial d'altra.
9: Sí.
11: Però
9: escolta, però què li passa a aquest home?
3: No sé.
9: S'està tocant o què?
3: No.
11: No cobrem mensualment una quota.
3: No cobra mensualment.
11: Sinó simplement una quota d'alta.
3: Quant val?
9: Què val la quota?
11: Això no ho diem per telèfon. Això per telèfon no ho diem.
9: No ho dieu, eh?
11: No.
3: Per si tenen pinxat el telèfon o alguna cosa.
11: Com funciona.
9: Ja,
11: Llavors, doncs, t'ho explicarem detalladament.
9: Vale, una cosa. Jo volia fer una pregunta només directament, si és possible.
11: Sí, i tant.
9: Escolta una cosa, jo busco parella, però busco algú que tingui diners. Així de clar t'ho dic.
11: Bueno, tenim de de tot, sí, sí.
9: No, no, o sigui, et seré franc, estic passant amb una mala situació,
11: sí,
9: econòmica, i necessito algú que tingui pasta.
11: Vale, jo et dic que hi ha moltes possibilitats.
3: Hi ha moltes possibilitats.
9: Hi ha possibilitats.
11: Sí, mm, sí, sí. Però això, clar, hauríem de parlar més...
9: Tu m'entens, oi? O sigui, ja sé que, sí, sí, que potser et sona molt estrany, però jo crec que amb el temps que corre, més d'una persona t'està trucant i et diu això, oi? Mm,
3: és igual, és igual.
11: A veure,
3: el que vol és fer diners.
11: Ens trobem els dos vessants.
9: Com? Et truca gent la també persona... rica que vol gent pobra?
11: No, la gent rica que està sola.
9: Mm. Sí.
11: I gent com tu.
9: Gent com jo.
3: Mm, desesperats.
11: Vale, n'hi ha. No t'he d'enganyar, n'hi ha. Mm. Però també hi ha molta gent que no té cap problema econòmic, que viu molt bé,
9: sí,
11: però que es troba sola.
9: Ah, mm, doncs aquí vull la persona.
11: Vale, llavors tenim les dues possibilitats, és a dir, les mm, dos pols oposats.
9: Mm. Ja.
11: Que és el que en aquest cas tu necessites.
9: Mm. Mm. Molt bé, molt bé. I això suposo que he de venir, com va això?
11: Sí, ens hauries de demanar dia i hora.
9: Mm-hmm. On esteu?
11: Mira, aquest mes estem a plaça Catalunya número 9.
9: Aquest mes esteu a plaça Catalunya.
3: Què és itinerant, això?
11: Sí, el partit del mes que ve estem a Catalunya 38.
9: Mm. Sí, es va movent l'agència.
11: No. No, ens hem mogut ara perquè els dissabtes hi tenim molta demanda.
9: Mm. Hi ha demanda.
11: Mm. Llavors, nosaltres estem ara, els dissabtes no podem atendre.
9: Ja.
11: I doncs anem ara, podem atendre el dissabte tot el dia. Si ah, està.
9: Molt bé, escolta, et truco en un altre moment, d'acord? És que sí que la feina ve el jefe. Vinga, vale, gràcies, vale. Gràcies, adéu.
11: Vinga, tu, adéu.
9: Escolta, jo no veig clar, això.
3: Home, però si t'ha dit que és possible.
9: Però escolta una cosa, aviam.
3: T'ha dit que hi ha aviam. Moltes possibilitats.
9: Primera, no m'ha dit el preu. Segona, què és això d'una agència que ara estan a plaça Catalunya, però d'aquí dos mesos vostès estan a Terrassa.
3: Home, perquè han canviat de
9: local. Què és, com la venda de sofàs, això? És,
3: depèn per on passi la Guàrdia Urbana, doncs ells van canviant de seu, no ho sé.
9: I després, com parlava aquest senyor?
3: Parlava...
9: Bé, és igual. Escolta, jo vull anar a visitar aquest estiu un poblet de Polònia, que està a 60 quilòmetres de Berlín, que resulta que té 200 habitants. I tu dius, bé, i on està la notícia? La notícia és que aquest poble de 200 habitants té 150 perruqueres.
3: Com?
9: Sí. Sí, té... No. 200 habitants.
3: No és reial, això.
9: Que sí, i té 150 perruqueres. Ha fet, al carrer principal d'aquest poble només hi ha salons. Mm. Salons de perruqueria. I milers de dones, sobretot de Berlín i la seva àrea, visiten a diari aquest poble per tallar-se el cabell perquè és baratíssim.
3: És com per temàtic de la perruqueria.
9: Sí, sí. És com un Port Aventura, però de perruqueria.
3: Pèl Aventura, no?
9: És Pèl Aventura.
3: M'estàs prenent el pèl, jo.
9: No, no, que de veritat, és una notícia avui surt a diferents diaris.
3: No ho puc creure.
9: Que s'estalvien... Mira, diu que tot plegat, eh? Tota la sessió, o sigui, mascarilla, les celles, 20 euros.
3: 20 euros? Escolta, no tenen un pèl de tonto, no?
9: 20 euros. Fins i tot, hi ha un autobús que fa línia directa de Berlín al poble.
3: Sí, sí, no? Que està molt bé.
9: Sí, sí. I escolta, i una altra, i acabem una notícia d'aquelles que, bé, no sé si és molt agradable, ja t'ho dic ara, que no. Resulta que des de Londres també ens arriba la notícia... És notícies aquelles que dius, com pot ser? Els pares d'una jove morta han rebut una carta de l'escola avisant-la perquè no anava a classe.
3: Ai.
9: Sí, sí. Això que ha passat això a Manchester, en aquest cas va morir una noia, i ara els pares han rebut una carta de l'escola on estudiava informant que la noia hauria de millorar la seva assistència a classe, que hauria d'anar-hi més.
3: No, no va bé, eh?
9: No va bé aquesta escola, ja t'ho dic ara, eh?
3: No va bé aquesta escola.
9: No va bé aquesta escola. Bé, així marxo.
3: Molt bé, Carles.
9: Demà hi tornem, demà divendres, amb més temes.
3: Fins demà.
12: Hello. Víctimes al telèfon.
13: Qui diga?
12: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
13: Ràdio Z.
14: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
14: No, de Badalona.
15: És la ràdio de Badalona. 20 anys del Víctimes al telèfon.
16: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
2: Està Antonio.
17: Està, què li queries?
2: De Ràdio Badalona, la Mas Mona.
15: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
18: He llamat a la telechorro.
19: Sí, però no.
16: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
20: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
15: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
21: Manténgase a la espera,
2: sí,
21: gracias.
2: Sí, sí, aquí estoy.
16: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno, pues...

0: Víctimes al telèfon.
1: I diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Comencem aquest repart de l'altra cara de l'actualitat, avui dilluns. Sí. Aquest Víctimes al telèfon, carregat de notícies del cap de setmana.
1: En aquest darrer dia, dilluns al mes de març, perquè sí. Ja d'aquí dos dies i entrem a l'abril. Passen els mesos volant, tu, eh?
0: Volant.
1: Agafes el calendari i no et dones compte i vas arrencant pàgines.
0: Sí.
1: Ja anem arrencant gairebé tres.
0: Demà podem
1: arrencar un altre, ja tres. Tres aquest 2009.
0: D'aquí quatre dies Nadal.
1: Sí, sí, Nadal, i d'aquí quatre dies ja el 2025. Va.
0: Sí, sí.
1: Escolta, avui parlem, si et sembla, d'un tema que ens ha sobtat, que avui explica el diari La Vanguardia. Si ho explica La Vanguardia...
0: És seriós el tema.
1: És seriós el tema, eh?
0: Ens en podem refiar.
1: Parla de que una cadena de força pa de Barcelona i sí. La seva àrea metropolitana, per cert, també hi ha a la nostra ciutat de Badalona, sorteixen cada dia 1.000 euros entre els seus clients.
0: Mm.
1: El titular d'aquest reportatge és Pan con premio bajo el brazo.
0: Mm.
1: Això que el tiquet de compra... té que coincidir amb el número premiat dels sorteig de la 11.
0: Molt bé, una bona iniciativa.
1: I això ho fan, suposo, per què? Per quina paraula fem servir ara mateix?
0: Crisi.
1: Crisi. Ja sé cansat, ja, de la crisi. Jo crec que farem un contraespai d'aquí a pocs dies.
0: Doncs espera't, eh?
1: Per no parlar de la crisi.
0: Espera't.
1: Escolta, es tracta del Molí Vell, si et sembla anem a trucar, aviam
0: sí.
1: Si ens poden dir alguna cosa més sobre aquesta iniciativa, que per ara s'han sumat a la iniciativa unes 70 botigues, tendes d'aquesta cadena de Barcelona.
0: Clar, que no tinguin com hi participar-hi perquè ens interessa, eh?
1: Anem a marcar.
0: Oh, 1.000 euros...

0: poco dalla borsa, sí. Pues es que mira el número de ticket este que coincidía con el número premiat.
1: I escolta, des de quan ho esteu fent, això?
0: Això va començar a finals de la setmana aquesta passada.
1: I de moment, saps si s'ha repartit ja els primers 1.000 euros?
0: No, amb aquesta tenda no, si amb una altra...
1: A l'altra, amb una altra no ho saps? No ho saps, amb una altra?
0: No, no sé.
1: No, la idea crec que és repartir 6.000 euros cada mes.
0: No, això no ho sé, això tan detallat és que he trucat a oficina.
1: Tens el telèfon?
0: Sí.
1: Dóna'm el telèfon d'oficines.
0: Sí, 93,
1: sí?
0: 410.
1: Molt bé, perfecte.
0: Allí sí que t'informaran absolutament de tot.
1: Perfecte, molt gràcies. Bé. Adéu, adéu.
2: Gràcies.
1: Anem a trucar a les oficines d'aquest Forn de Pa. Bona iniciativa, eh?
2: Home, doncs sí. A mi em recorda jo...
1: Dóna'm el telèfon, escolta una cosa. Qui toca el telèfon al cap de setmana? Hi ha algú que té unes mans aquí que li haurien de tallar, tu? Li haurien de tallar les mans, perquè mira,
2: torna
1: tot
2: marcar,
1: embolicat
2: torna
1: està.
2: Torna a marcar,
1: 4-10.
2: Volem saber si algú li ha tocat. A mi recorda sí. Jo, Danés Leco, mira allò que obries.
3: Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal? Hola? Hola.
3: Digue'm, digue'm.
1: Mira, truco de Ràdio Badalona, la més mona.
2: Li fa gràcia.
3: Digue'm.
1: Mira, et truco perquè he trucat al Forn de Pa que sortegeu 1.000 euros, oi, cada dia?
3: Sí.
1: Vale, la pregunta és, això ho veu encetar la setmana passada... Però han tocat ja els primers 1.000 euros?
3: Un momentet, igualment em sembla que comencem aquest dilluns.
1: Ah, però si m'ha acabat de dir una botiga que hem trucat al carrer Diputació que van començar la passada setmana.
3: Un momentet, eh?
2: Molt bé.
1: Atenció. No tenen clar quan han de començar a repartir els 1.000 euros, tu. Bé, segons aquesta notícia de La Vanguardia, això ho han començat ja fa uns dies.
2: Bé, a finals de la setmana passada.
1: Des del jueves, des del jueves, posa.
2: Potser...
1: Tal i com ens ha indicat la dependenta de la botiga situada al carrer Diputació de Barcelona.
2: Escolta, potser cada botiga ho ha començat un dia diferent.
1: Bueno, però si estem trucant a l'oficina central... Això és com una mena de franquícia, eh?
2: Sí.
1: Entre tu i jo, és aquest Forn de Pa.
2: Mm.
1: Segur que et sona, hi ha molts arreu. Hola, bon dia. Hola.
4: Bon dia.
1: Bon dia. Truco de Ràdio Badalona.
4: Sí.
1: Què tal, com va el matí?
2: Sí, és mona.
1: Sí. Escolta una cosa, et truco perquè avui hem vist a La Vanguardia aquesta iniciativa que se us sortegen cada dia 1.000 euros.
4: Sí.
1: Això va començar dijous, oi? Tinc sí. Entès. Ja heu donat els primers 1.000 euros?
4: És que no és un sorteig.
1: Però això no es fa cada dia amb la 11?
4: Sí.
1: Vale, i això depèn de si doneu el número o no doneu el número,
4: exacte.
1: Correcte?
4: Exacte.
1: Sí, pot ser que hi ha dies que no hi hagi el número i hi ha dies que sí.
4: Exacte, hi ha dies que podem tocar a tres persones diferents.
2: Mira.
1: A tres persones diferents?
4: Ha... Sí, perquè com que hi ha 75 botigues,
1: sí.
4: Que els números són independents entre...
2: Clar.
4: O sigui,
1: els números són repetits?
4: Poden ser repetits.
1: Poden ser repetits.
4: Hem estat mirant i, com a molt, es repeteixen dos al dia.
1: Val,
4: els
1: val.
4: Els últims 5 números, eh?
1: Els últims 5 números.
4: Clar, hi ha botigues que tenen 7 números.
1: Per exemple, si avui surt, atenció, el 28.886 a la 11, i jo tinc aquest número, que he anat a comprar el pa,
4: sí.
1: 1.000 euros.
4: Exacte.
1: És correcte, això, no? Val. I això a Badalona en teniu alguna?
4: A Badalona no.
1: Ah,
4: no.
1: Però no teniu alguna a Molivell?
4: Tenim un Molivell a Badalona, però no, és dintre d'un Open Core i no està associat a aquesta campanya.
1: Ah, oh. Què dius ara?
4: Sí.
1: El que hi ha l'Open Core del carrer Francesc Beiret.
4: Exacte, no...
1: No hem volgut participar-hi?
4: No.
1: Ah, oh.
4: Bueno, és que els que estan dintre d'Open Core no hem participat.
1: Bé, doncs, i el motiu? Hola?
2: Senyoreta?
1: Hem perdut la comunicació.
2: Senyoreta?
1: Avui el diari 20 Minutos parla d'un tema que moltes vegades ja hem tractat en aquest espai, i és que la crisi, diu el titular, la crisi li da la puntilla a la propina. Diu que l'hostaleria diu que tot plegat va començar a caure amb l'arribada de l'euro. O sigui, des que hi ha l'euro, el tema de les propines...
2: Sí, això és cert, eh?
1: És diferent. Per cert, aquesta setmana m'explicaven que hi ha països, per exemple, a Europa, que tu saps que és obligatori.
2: Estats Units, per exemple, també.
1: Per exemple, m'explicaven aquesta setmana a Viena, per exemple. Tu vas a un restaurant a sopar o a dinar, eh? I, per exemple, la factura puja 25 euros. Doncs et ve el cambrer i et diu directament, escolta, quan vols deixar? I tu llavors has de dir 27, 28, 29, 30 euros. Crec que has de deixar un 10% del que val, en aquest cas, l'àpat que has consumit. Aquí no. Aquí hi ha gent que ho deixa propina o no deixa propina.
2: Home, és que la propina és voluntària, sinó que no li diguin propina.
1: Però atenció a aquesta notícia que publica avui al 20 Minutos. Els sociòlegs...
2: Sí.
1: Que es veu que han estudiat a fons el tema.
2: Sí.
1: Han apostat...
2: No saben què estudiar.
1: Que la tradició de

0: la propina no es recuperarà el nostre país. Atenció al tema, eh?
1: Què dius, que s'ha perdut per sempre?
0: Que sí, que s'ha perdut per sempre i que es perdrà amb la crisi per sempre. Diu que els botes, eh? Saps aquests botes al restaurant?
1: Sí.
0: Hi ha molts restaurants i bars que hi ha la campana. Quan algú deixa una propina important, fan sonar una campana. Segons aquestes dades que avui publica el 20 Minutos, los botes de los restaurantes han caído a la mitad.
1: No sonarà més la campana.
0: No. Diu que en temps de crisi, la gent retalla el que pot, encara que sigui gratificar un bon servei.
1: Normal, en temps de crisi, normal.
0: A tot això, avui, atenció, he buscat un estudi que s'ha fet sobre els noms dels bars. Resulta que a l'estat espanyol, el guanyador absolut és el nom de Plaza, o Plaza.
1: És a dir, que Plaza és
0: Atenció.
1: El nom que tenen més bars a Espanya.
0: De cada 10.000 restaurants o bars de l'estat espanyol, 39 es diuen així.
1: Plaza.
0: Sí, però d'altra banda, també hi ha Bar Avenida.
1: Bar Avenida.
0: Que també és un dels noms més comuns. Però el Bar Plaza guanya, eh? És el que guanya més.
1: Després, Badalona no en tenim, per
0: sí, això. Sí que n'hi ha.
1: Ah, sí?
0: Sí, n'hi ha a tot arreu, eh? I després hi ha un llistat de bars, de noms, que bé, que s'han fet molt populars. Per exemple, segur que et sona Bar Fritanga.
1: No, la veritat és que no. Hi ha bars que fan olor fritanga, però...
0: Bar Malibu segur que l'has vist en algun lloc.
1: Sí.
0: Bar Malibu.
1: Sí.
0: Bar Belle Époque.
1: També.
0: Un nom també característic, sobretot a poblacions tan boniques del nostre país com Benidorm, és Bar Los Delfines.
1: Los Delfines.
0: A Menorca, per exemple, hi ha tota una urbanització que es diu Los Delfines.
1: Jo n'he vist molts de bars Manolos, també.
0: El Aperitivo.
1: El Aperitivo.
0: També. Chiqui.
1: Chiqui Martí.
0: Granges, per exemple.
1: Granja, una pila.
0: Típic, nata i fresa.
1: Sí,
0: nata i fresa. Va, escolta, anem a trucar a bars que s'anomenen Bar Plaza.
1: Sí.
0: De pas anem a preguntar si els he baixat el tema de la propina. Som-hi.
1: Aquí, Graf Garriga.
2: Sí.
0: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: He trucat al Bar Plaza.
2: No.
0: No? On he trucat?
2: Això és un bar, però el Bar Plaza fa 7 anys que no és.
0: Ah, 7 anys. És que Telefònica va al dia.
1: Escolta
0: una cosa, mira, truco de Ràdio Badalona.
2: Sí, ja m'has trucat alguna vegada, però
0: sí,
2: no està la cosa per fer res.
0: No, jo per què t'he trucat?
2: Em sembla que de ràdio m'han trucat ja. No sé si eres tu o no.
0: No, escolta, jo truco per fer-te una pregunta, no truco per res més.
2: Ah, vale, digue'm.
0: Escolta una cosa, jo vull saber si el tema de la propina,
2: sí,
0: en tot això de la crisi, t'ha baixat o no.
2: Home, una mica sí, potser.
0: Una mica sí, però...
2: potser un 30% o així.
0: Un 30%.
2: Sí.
0: Per exemple, avui hi ha una enquesta que surt al 20 Minutos,
2: sí,
0: que diu que la gent jove és molt reàcia a deixar propina.
2: Sí, la gent jove sí.
0: Per què això?
2: Pues bueno, potser perquè van més pelats i perquè no tenen aquesta ideologia de la propina que
1: aquesta
2: això ve davant.
1: Tecnologia.
2: La gent jove sí, potser veu més que tu estàs durant un servei
0: veu
2: i
0: més,
2: cobres.
0: O sigui, és més alcohòlica, vols dir?
2: Eh?
0: És més alcohòlica?
2: No, jo no penso que sigui per alcohòlica.
1: De veure, de mirar.
0: Ah, de veure, de mirar.
2: Sí.
0: Em pensava
2: sí,
0: que era veure, de veure, de veure.
2: No, que vull dir que a mi em sembla que ells no tenen aquesta costum.
0: Sí.
2: Vale? I paguen pel servei que tu estàs fent.
0: Ja.
2: Són més la gent gran la que sol deixar més propina.
0: Escolta una cosa, a la mateixa notícia diu que els sociòlegs han apuntat que aquesta tradició no es recuperarà. O sigui que això de donar propina s'anirà perdent.
2: Jo crec que sí.
0: Tu creus que sí?
2: Jo crec.
0: Dones la raó a la notícia.
2: Sí, jo crec que sí.
0: Tu creus que d'aquí uns anys
2: sí,
0: ningú
2: sí,
0: deixarà propina?
2: Als estrangers, amb una mica de sort.
0: Bueno, perquè tenen molta tradició i a molts països és obligatori.
2: Sí, però aquí cada vegada és menys i jo penso que sí, s'acabarà perdent.
0: S'acabarà perdent, eh?
1: Això com pot afectar el negoci.
0: Molt bé, doncs escolta, gràcies.
2: De res.
0: Anem a un altre negoci, et sembla?
1: Sí,
0: per cert, també aquest mateix estudi indica que els restaurants de menjar ràpid no deixen res, la gent.
1: Home, perquè no hi ha atenció al client, pràcticament. Què s'ha de deixar?
0: Bueno, però a vegades...
1: A McDonald's l'has de deixar, que vas tu a la barra a buscar-ho?
0: Però molt ràpids, a vegades.
1: Per això es diu menjar ràpid.
0: Anem al carrer Arenys, de Barcelona.
3: Òbviament.
0: Hola, bon dia. Hola. He trucat al Bar Plaza.
3: Sí.
0: Hola, mira, perdona que et molesti. Truco de Ràdio Badalona.
1: La més mona.
0: Mira, truco per fer-te una pregunta.
3: Digue'm.
0: Amb tot això de la crisi, tu has notat que et deixen menys propines?
3: Ai.
0: Oi, que t'has caigut?
3: No, m'ha caigut una cosa que tenia aquí, però no.
0: Ah.
3: No passa res. Més propines.
0: No, menys, menos.
3: No, bueno, lo que es menys faena.
0: Faena.
3: Hi ha tanta faena. Llavors no fa tanta propina, no?
0: Sí, clar.
3: Però la persona que això et dona igual, deixa igual, si està contenta.
0: Deixa igual.
3: Si estigui bé entesa, deixa igual.
0: Escolta una cosa, i la gent jove?
3: Sí.
0: Deixa propines o no deixa propines?
3: No, joves no acostumen. Això són, diguéssim, això és una mica restaurant, nosaltres fem.
0: Sí.
3: Bons taules de menjar i això és quan te deixen propines si... si
0: Però la gent jove passa.
3: Sí, no, la gent jove no està per aquestes coses.
0: Vale.
3: No.
0: Escolta una cosa, el bar es diu Bar Plaza?
3: Sí.
0: Escolta, tu saps que a tot l'estat espanyol és el nom de bars que més es posa?
3: Sí, bueno, nosaltres ja tenim 40 anys en aquest nom.
0: Ja,
3: més
0: ja.
3: De 40.
0: Però tu saps que, per exemple, a Barcelona ciutat hi ha 12 bars que es diuen iguals que tu?
3: Només 12?
0: Només 12. Bueno, això és el que... Tu penses que hi havia més?
3: Sí, nosaltres ja tenim aquest nom fa 44 anys.
0: 44?
1: Va augmentant, eh?
3: Sí.
0: Però, escolta, això va augmentant, no, el nom?
3: No sé, nosaltres érem perquè estàvem abans, ara estem al Cadereix número 14, no?
0: Però no estàvem en una plaça.
3: No, ara no. Ara ja fa... Des del 88, ja fa 20 anys que estem aquí al Cadereix número 14.
0: I, escolta, i no has
3: però
0: pensat...
3: abans estàvem al Cadereix número 1.
0: I no has pensat canviar-li el nom?
3: Que era la plaça. No, perquè el nom va continuar el mateix quan hem canviat d'un lloc a l'altre, perquè, diguéssim, van despropiar per fer la ronda, per fer l'Olimpiada de Barcelona.
0: Sí, sí. Eh?
3: Van començar a despropiar el 88, que va ser l'Olimpiada del 92. I llavors, pues, clar, si em mandava a un altre costat, un altre lloc, pues, jo dic, pues, tinc que posar el mateix nom en aspecte, m'hauria... Volia canviar el nom, eh?
0: Escolta, és
3: per
0: que, clar...
3: Per que sàpiga la gent que som els mateixos.
0: Segur que moltes vegades els repartidors o correus o empreses de serveis es veuen confondre de bars, si hi ha tants bars que es diuen igual, no?
3: No.
0: No t'ha passat mai?
3: No, perquè, diguéssim, l'adreça no és la mateixa.
0: Ja.
3: El nom serà el bar igual, però l'adreça no és la mateixa.
0: Molt bé. Escolta, com et dius?
3: Manel.
0: Manel, gràcies.
3: No hi ha per què.
0: Que vagi bé.
1: Adéu, adéu.
0: Per cert, acabo amb el tema dels bars amb dos noms, tres noms, vaja, que m'han cridat l'atenció. Bar, atenció, El Pan de Mis Hijos.
1: Bar, El Pan de Mis Hijos.
0: Bar, El Borracho de Oro. Existeix, eh? ¿Dónde vas?
1: El Borracho de Oro.
0: El Borracho de Oro. I l'altre, que és un d'aquells noms que de ben segur sonarà, Bar El Escondite.
1: El Escondite.
0: Aquest, Bar El Escondite.
1: A Badalona hi havia o hi ha el Bar Star Bars.
0: Star Bars.
1: Jugant amb Star Wars, amb la Guerra de les Galàxies. Star ja, ja. Bars.
0: Hi ha molts, per exemple. No sé, aquí tinc l'Espiga Dorada, El Pollo, Los Botijos, Aquí Me Quedo, Aquí Mismo, Chiqui, Hornito, El Buen Llantar, Riconcito, El Tranvía, El Pescaíto, Un Alto en el Camino...
1: Sembla, podrien ser un disc de coples, per exemple.
0: Sí.
1: Un escolta, disc de rumbes.
0: Anem a altres temes al dia, et sembla? Sí. Anem fins al 20 minuts, un breu que publica avui. Escolta, avui hem parlat d'un cas d'entrada d'una veïna de Badalona, de la nostra ciutat, que bé, que té un llimoner a casa seva i té unes llimones molt especials.
4: Ahí vamos!
0: De l'Elisa Salvador, que la tenim ara mateix en directe. Elisa, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Què tal, com anem?
1: Bon dia, Elisa.
5: Bé.
0: Tu de quin barri ets?
5: Del barri de la Morera.
0: Del barri de Morera, aquí mateix, eh? Aquí al costat.
5: Sí, aquí
0: escolta, tu ens vas venir a veure l'altre dia aquí a la ràdio i a la tele, sí. Perquè tens un llimoner molt particular, molt especial.
5: Bastant especial.
0: Per què, aviam?
5: Doncs mira, perquè fa les llimones molt grosses. Aquest any més que mai, des de luego.
1: I per què?
5: Doncs no sé, mira, es veu que és l'espècie, o perquè el mimo molt, no sé per què serà.
0: Ja, perquè, per exemple, està a l'ombra, està al sol...
5: Està al sol, el tinc al jardí de casa.
0: El tens al badiu.
1: I com són de grans, aquestes llimones?
5: Doncs mira, aquest any la més grossa farà uns 800 grams.
0: 800 grams?
5: Sí.
0: Sí, una llimona, 800 grams.
5: Sí, com gairebé com un meló, fa el bulto d'un meló, sense la forma pepinada del meló, però sí, gairebé igual, sí.
0: I escolta, això no serà radioactiu, alguna cosa?
5: No ho crec.
0: Perquè
5: com
0: tu
5: no
0: està...
5: vingui la radioactivitat, no sé d'on, no.
0: Perquè,
5: no.
0: Clar, d'entrada la pregunta és, amb aquesta llimona pots fer, bé, 2 litres de suc, gairebé.
5: Ai, mira, em fa la pinta que té molta pell, però vaja, no, però vaja, pesa, eh? Bueno, si passa...
0: Home, si pesa 800 grams...
5: Sí, segurament, no sé el que sortiria, però bastant de suc sortiria, sí.
1: I escolta, què faràs amb aquesta llimona?
5: De moment guardar-la, la tinc allà posada sobre la tauleta, allà sobre, de decoració. És que no la vull fer, clar.
1: Potser és un record Guinness i no ho saps, eh?
5: No, perquè no? Ja ho he mirat.
0: Ho has mirat?
5: Sí.
0: A quan no... està la llimona més gran que s'ha trobat mai?
5: Em fa l'efecte que era 5 quilos.
0: 5 quilos.
5: Sí,
1: estem
5: no
1: lluny,
5: crec,
1: doncs.
5: Sí.
0: Home, estem una mica lluny, eh?
5: Però era no sé quin país, eh? Vull dir que no era d'aquí d'Espanya. Podria que d'aquí d'Espanya igual sí, no sé.
0: Ja. I escolta una cosa, amb aquesta llimona... No sí. sé si ja has fet fotografies... Bé, sí, l'has ensenyat sí. als veïns, a les veïnes, a tothom.
5: Sí, els veïns, les veïnes... És que ja em deien, escolta'm, aquest... Bueno, em deien, aquest meló, quan l'agafaràs?
0: Aquest meló?
5: Aquest meló, perquè, bueno, les altres són grosses, no? Es faran poder entre 300 grams...
0: I escolta una cosa, però com aguanta l'arbre?
1: Sí, això ho volia saber.
5: L'aguanta molt, perquè, no sé, surt ja podem la branca molt grossa. Ha trigat molt a fer-se grossa, eh? Mm. Perquè anava creixent, però encara era verda. Fins que no s'ha tornat groga, va fer, suposo que la branca, doncs sí. ja fa esport, suposo que sí, per això, sí.
0: Molt bé, doncs, escolta, hauràs potser de patentar aquestes llimones grans aquí al barri de la Morera, eh?
5: Sí, mira, jo no estic molt encapritxada. I la vaig agafar que potser encara hagués crescut, perquè va entrar una canalleta al jardí, potser me'n va agafar unes quantes, i llavors em va fer por de no, que no agafessin la grossa i la vaig agafar.
0: Ja, escolta, finalment, on anirà a parar aquesta llimona?
5: A on anirà a parar?
0: Sí, què en faràs?
5: Res.
0: Faràs una llimonada popular per tot el barri?
5: No crec que sigui el cas, perquè el suc de llimona és bastant àcid i no crec que els pogués fer gaire cosa. Igual si fem una llimonada d'aquelles amb sucre i així que sigui bona.
0: Clar,
1: sí. Clar que sí.
0: I convides sí. a tots els veïns i
5: a
0: veïnes.
5: A tots els veïns, sí, perquè ja era l'enveja de tots els veïns, eh? Quan passàvem per allà, a veure aquesta llimona, a veure aquesta llimona, quan l'agafaràs? Tothom ho comentava. Sí.
0: Ja, que porta la tele, no? Et deien...
5: Sí, una veïna que m'ho deia. Sí. Porta-la a la tele, que la tele de Badalona podria la fan sortir.
0: Sí, doncs ja farem traje-manejes perquè surti a la tele.
5: Molt bé.
0: Perquè surti la llimona a la pantalla.
5: Molt bé, d'acord.
0: Molt bé, perfecte. Escolta, Elisa, gràcies.
5: A tu.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
5: Vinga, bon dia.
1: Gràcies, bon dia.
0: Jo m'he quedat assorat amb aquest titular perquè he pensat de què parla aquesta notícia del diari El País. Resulta que un capellà noruec bateja un nadó amb Coca-Cola a la llimona. Es veu que les emergències és el que tenen. El capellà Paul Dale, d'un poble de Noruega,
1: sí.
0: molt proper a Oslo, a Noruega, es va veure amb un problema a l'hora de batejar un nen, un nadó. Es veu que se li van congelar les aixetes de l'aigua de l'església. Al no tenir l'aigua aquesta, que fan servir,
1: sí.
0: el capellà va tenir que improvisar. Va batejar el nen amb Coca-Cola a la llimona.
1: I per què ha de ser la llimona?
0: Perquè és l'única que tenia, aquest senyor.
1: L'única que tenia.
0: Es veu que suposo que va demanar al públic assistent si algú portava alguna mena de líquid
1: i
0: algú devia portar una llauna de Coca-Cola a la llimona. Encara n'hi ha aquí, de Coca-Cola a la llimona.
1: No n'he tastat mai, de Coca-Cola
0: sí,
1: a la llimona.
0: Sí, hi ha Coca-Cola a la llimona. Sí,
1: la
0: sí. Es veu que la beguda, això sí, segons ha explicat el cap allà, i ho publica avui al diari El País, no tenia gas. No tenia gas. Es veu que s'havia esbrebrat, no? Com es diu això?
1: Esbrebrat, sí.
0: Sí, sí, o sigui, ja no hi havia gas, eh?
1: Millor, per
0: tant,
1: no pica.
0: L'únic estrany era l'olor a llimona i també el color que tenia aquesta aigua.
1: Mm.
0: Tot plegat, per això, es veu que tots contents vam poder celebrar aquest bateig i amb tota normalitat es va fer aquesta cerimònia.
1: Home, amb tota normalitat, no ho veig clar, eh?
0: Home, això que ho va dir públicament, perquè el nen, clar, feia oloreta a llimona i a Coca-Cola.
1: Sí.
0: I això s'havia d'explicar, eh?
1: Mm.
0: Això que els pares no van dir res. Ho van trobar tot normal.
1: Era marca Coca-Cola, per això?
0: Sí. Coca-Cola al limón. Mm. Sí. Coca-Cola al limón. Escolta, anem a buscar l'opinió, si et sembla, aquesta hora. Aviam si trobem el nostre estimat capellà de Santa Maria Badalona. Aviam si... Ell ha batejat mai algú amb Coca-Cola.
1: El teu amic, el rector...
0: Mossèn Pasqual.
1: Pasqual, el teu amic. Molt bé.
0: Anem a trucar a mossèn Pasqual. Era light o no era light? Aquí hi hauria una altra pregunta important. Coca-Cola, a limón i light.
1: Potser li ha passat al nostre capellà, no ho sabem.
6: Sí.
0: Bon dia.
6: Sí.
0: Mossèn Pasqual?
6: Sí.
0: Truco de Ràdio Badalona.
6: Sí.
0: Què tal, com anem?
6: Anem
0: enfeinats. Li puc fer una pregunta
6: sí.
0: que ens ha creat l'atenció. Aquest matí hi ha un diari que publica que a Noruega un capellà ha hagut de batejar un nadó amb Coca-Cola. Perquè es veu que se li va congelar les aixetes a l'església. Vostè li ha passat alguna vegada això?
6: No, perquè aquí no fa tan fred.
0: Aquí no fa tan fred.
6: No, però vull dir que no està pas malament. No, no hi ha altra manera.
0: Ja, perquè la pregunta és, si vostè es trobés amb això, que no hi hagués aigua, ho faria amb Coca-Cola?
6: Amb el que sigui.
0: Amb el que sigui, és igual.
6: Sí, perquè això és un bateig de desig.
0: Mm.
6: Una persona que desitja batejar-se o batejar, doncs hi és un...
1: Però ha d'estar beneïda, no?
6: Ara, encara que no hagués fet res, també valdria, eh?
7: Però ha d'estar beneïda, no, l'aigua? O l'aigua no, o el líquid? No.
6: Batisme de desig és aquella persona que es vol batejar i no pot perquè no pot, no?
7: De.
6: I això ja és un bateig, batisme de desig, es diu. Ara avui es pot fer amb el que sigui o amb res, no?
7: Home, clar, si aquest capellà es va trobar amb aquest problema, que l'aigua estava congelada, es veu que va demanar al públic si algú tenia, doncs res, una ampolleta d'aigua i algú va dir que tenia Coca-Cola al limón. I va tirar amb això.
6: Sí, sí, home, jo hagués passat potser a veure-me la...
7: No, clar.
6: Però, bueno, això és un xiste, no? Sí, sí, vull dir que en aquest cas no cal batejar, vull dir, ja és un desig. Però si es fa alguna cosa, algun gest, doncs mira, millor, perquè és una forma d'expressar...
7: Bueno, no deixa de ser líquid, la Coca-Cola. I porta aigua, també. Sí. Encara que porta conservants i colorants i tot el que hi afegeixen, no deixa de ser líquid.
6: Sí. En aquest cas, el més pràctic ha sigut no fer res.
7: No fer res.
6: Una pregària i prou, eh?
7: No, perquè vostè es troba...
6: Si fas alguna cosa, doncs mira, és més signe.
7: Ja. Sí, sí. Però bueno, suposo que si volien celebrar... Es veu que va anar tot perfecte, eh? Que la família va dir que cap problema i el bateig va anar amb tota normalitat.
6: Sí.
7: Molt bé, doncs senyor Pasqual, gràcies.
6: Molt bé, de res.
7: Gràcies, vagin Déu, gràcies.
1: Aquest senyor li deu semblar normal que el truqui a Ràdio Badalona per comentar-li aquest tipus d'aspectes?
7: Escolta, és un tema important.
1: Sí.
7: I un tema que aviam, que tothom s'hi pot trobar, tots els capellans s'hi poden trobar.
1: Sí.
7: Aviam, a Noruega perquè s'havia congelat l'aigua, però aquí pot passar que un dia aquests no hi hagi aigua. Ara sí.
1: Ah, sempre
7: podrem. Però recordem anar... fa un any que estàvem amb emergència nacional i no hi havia aigua.
1: Sempre podrem anar a Canyet, no?
7: Ja, però si no pots anar a Canyet, mira, Nestí, Coca-Cola...
1: O el que hi hagi.
7: O el que hi hagi. Absolut, també, el que sigui.
1: El que sigui.
7: Has vist avui un anunci que ha publicat, de fet, gran part dels diaris, de fet ho hem vist, el periòdico La Vanguardia, el diari El Mundo, El País, un anunci d'Atrápalo.com. Jo vull que expliques a l'audiència aquest anunci que posa Buscamos a esta chica.
1: Doncs posa Buscamos a esta chica,
7: sí,
1: en lletres grans, hi ha una,
7: sí,
1: foto de la fotografia que és de la noia que es busca,
7: sí,
1: i posa que el 25 de febrer va aparèixer en un informatiu de televisió.
7: Sí, no diu quin.
1: No diu quin. Li pregunten què és el que més trobaria a faltar si internet deixés de funcionar durant un dia, i ella va respondre Atrápale los viajes.
7: Sí.
1: ¿Segueixo llegint?
7: Sí.
1: Diu aquest anunci que nos alegramos tanto al ver su respuesta espontánea que queremos agradecérselo regalándole
7: atenció,
1: un viaje a Nueva York.
7: ¿Qué te sembla?
1: Si conoces a esta chica, por favor, dile que nos escriba buscamos@atrapalo.com.
7: Vale. Anem a trucar a atrapalo.com? Anem a trucar i aviam què passa. Direm que la meva dona és la de la foto.
1: Què dius ara? Però si és una noia jove.
7: Perdona?
1: La teva nòvia.
8: Atrapalo, buenos días.
7: Hola, buenos días.
8: Hola.
7: Mira, una pregunta. Estoy muy contento porque he visto mi novia en el diario, en el periódico.
8: ¿Sí?
7: Sí, de verdad.
8: ¿Y?
7: Bueno, y quería saber, sale en el anuncio, buscamos a esta chica. Es que es mi novia.
8: Ah, vale, un segundito.
7: Vale, vale.
8: Ay, disculpe.
7: Vale, es que estoy muy contento, de verdad. Qué emoción, me voy a Nueva York.
8: Vale, un segundito, por favor, no cuelgue. Un segundito.
1: Molt bé. Ara penja, comença a riure's de tu, amb,
7: sí,
1: tots els seus companys de redacció.
7: Vaya friki, deu dir.
1: Quin personatge, que s'ha cregut l'anunci.
7: Sí, és el quarto que he llamado en la última hora.
1: Sí.
7: Un altre tot que passa.
1: Un altre que ens vol prendre el pèl.
7: Sí.
8: Disculpe, señor.
7: Sí.
8: Sí, mire, bueno, le explico cómo hacerlo, ¿vale?
7: Sí, dígame.
8: Entonces, bueno, nos tiene que mandar email, ¿vale?
7: ¿Email?
8: Sí.
7: Por teléfono, y si se pone mi novia...
8: No, bueno, pues le explico. Simplemente es un email que,
7: sí,
8: tiene que enviar, le digo la dirección.
7: Dígame.
8: ¿Vale? Entonces es simplemente buscamos...
7: Buscamos atrápalo.com.
8: Eso es. Entonces si puede adjuntar, bueno, alguna una foto o algo...
7: Sí. Ah, vale, es la dirección que sale en el periódico. Buscamos,
8: ¿ah, sí?,
7: @atrápalo.com.
8: Pues sí, justamente, vale, exactamente. Vale. Entonces simplemente si puede enviar un email, bueno, con sus datos...
7: Vale, perfecto. Y la foto de ella, ¿eh?
8: Sí, con una foto con los dos juntos. Bueno, ya me entiende, ¿no? A ver,
7: ¿los dos
8: si,
7: juntos? ¿Qué? ¿Cómo?
8: A ver si puede ser juntos.
7: ¿En la cama? Una foto...
8: No, eso no es... No hace falta, ¿no?
7: Ah.
8: Pero simplemente es mandar el email,
7: sí,
8: con sus datos de contacto y ya alguien
7: contacto,
8: se pondrá en
7: contacto. Sí.
8: Ya alguien se pondrá en contacto con usted, ¿vale?
7: Muy bien, perfecto.
8: Vale, gracias.
7: Gracias y nos vemos en Nueva York. Gracias.
8: Venga,
7: adiós.
8: Chao.
9: 20 años del Víctimas al teléfono.
10: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
11: ¿Ha realizado una reserva y ya ha regresado de su viaje?
7: No.
11: ¿Ha realizado... Disculpe.
0: No.
1: Que te enfadis,
11: necesita
0: que no.
11: Disculpe, no le he entendido.
0: A ver, ayuda, ayuda.
11: Disculpe, no, sigo sin entender.
0: Ay, por favor.
1: ¿Quién nivel de radio?
0: Operador.
1: ¿Quién nivel de radio?
11: Disculpe por la confusión.
0: Sí. Sí.
11: Gracias.
12: Nos estamos esforzando en contestar sí. su llamada.
13: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
14: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Són les 8.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És divendres 31 de juliol de 2026, us parla Martí Villegas. El Joventut ja ha fet definitivament oficial la continuïtat de Ricky Rubio una temporada més fins al 30 de juny del 2027. S'allarga així un idili que va començar quan va debutar amb el primer equip amb només 14 anys i que va viure la seva continuïtat ara fa un any quan va decidir tornar a casa a la Badalona, que el va veure créixer com a persona i com a jugador. La continuïtat de Ricky Rubio dibuixa una temporada de somni amb fitxatges que també il·lusionen, com el de Nicola Provitola. El CEO del Joventut i excompany de Ricky a la pista, Ferran Lavinya, ha estat el primer a valorar la renovació del que ja és tot un mite verd i negre.
4: Van poder gaudir d'un jugador com el Ricky a la pista durant la propera temporada era una de les nostres prioritats, i haver-ho aconseguit, doncs, evidentment, ens fa molt feliços. Ens fa molt feliços per la part esportiva, perquè ja hem vist el rendiment que el Ricky ha donat aquest any i el que pot donar, i el tros de jugador i el nivell que té, però alhora també perquè tots coneixem l'exigència que ell imposa amb tots els seus projectes, i que vulgui continuar amb el projecte de la Sisa Joventut una temporada més, evidentment, doncs ens reforça, a la vegada que ens exigeix i ens obliga a ser un club millor. Però que ell confiï en aquest projecte i estigui amb nosaltres, evidentment, ens reforça molt.
3: La Junta de Govern local ha aprovat aquest divendres la licitació del projecte per instal·lar 615 càmeres de videovigilància a la ciutat i crear una nova sala de control i gestió de crisi a l'actual caserna de la Guàrdia Urbana. L'expedient, valorat en 27 milions d'euros, inclou la compra, la instal·lació i el manteniment del sistema fins al 2032. Del total de càmeres previstes, 127 seran de control del trànsit i 488 estaran destinades a reforçar la seguretat ciutadana. El projecte també inclou la construcció de la sala de control amb una inversió d'uns 12 milions d'euros i un contracte de manteniment valorat en 3,5 milions d'euros anuals. Els Mossos d'Esquadra detenen a una quarta persona implicada en el tiroteig de la mina del passat 12 de maig. L'home de 46 anys es va presentar de manera voluntària a la comissaria després que els agents duguessin a terme diferents escorcolls el 14 de juliol en diferents ciutats de Catalunya, entre elles Badalona. Durant l'operatiu, els Mossos van detenir 3 persones i van localitzar als domicilis les armes de foc que presumptament s'haurien utilitzat en el tiroteig, també telèfons mòbils i aproximadament 40.000 euros. I encara queden 2 setmanes perquè comenci la Festa Major d'agost, però el primer acte ja s'ha celebrat. La Casa de la Vila ha inaugurat l'exposició Vall de Punts, una exhibició que posa en valor aspectes de la cultura popular badalonina. Aquesta exhibició romandrà a la planta baixa de la Casa de la Vila fins al 16 d'agost. I pel que fa al temps, aquest cap de setmana ens esperen dies assolellats, amb temperatures que tocaran màxims als 32 graus i sense cap mena de risc de precipitació.
2: Infopodcast Badalona.
5: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa. Molt benvingut al club. A l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: la tendresa és la forma més modesta d'amor. No té emblemes o símbols especials. Apareix quan mirem de prop i amb compte un altre ésser. Alguna cosa que no és el nostre jo, però no ens descobrim a nosaltres mateixos. Com vas de tendresa, Coco? Aquí anem ben carregats de música que a més seleccionem junts.
2: Albert, m'agradaria sentir Smoke on the Water de Deep Purple. Perdona una mica de marxa al teu programa, va. Sóc el Gregori.

Aquesta és una de les poques cançons del rock que es reconeix immediatament en els primers riffs de guitarra. Quan hi ha gent que defineix aquest programa, entre d'altres frases, acostuma a utilitzar cançons convertides en autèntics himnes. Aquesta és una bona mostra. I dels Deep Purple, formats al Regne Unit el 1968, banda pionera del rock dur i de les millors, que va influir a futures bandes bones com Black Sabbath o Led Zeppelin. We

Smoke on the Water, fum a l'aigua. Cançó basada en fets reals. Explica la història d'un incendi durant un concert de Frank Zappa en el casino de Montreux, a Suïssa, amb la imatge del fum pujant sobre el llac Ginebra com element visual clau. Es va incloure en un àlbum de Deep Purple publicat el 1972 i va ser single l'any següent, concretament el maig de 1973. Que, per cert, tu ja hi eres, Coco? Jo sí. Ah, però era molt jovenet, eh? Això és començar bé un programa. I com que aquí no ens estem de res, seguim amb categoria.

0: el programa Revival de l'Albert Malla. Això és Cocodril Club.
1: Sí, gràcies, Montse. Bonica, Montse Llussà. A través de 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, que emeten el programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Pots aconseguir els últims programes emesos a les webs de la majoria d'aquestes emissores i de forma general a les plataformes iVoox, també a YouTube, a Amazon Music o Apple. Per si no et vols perdre res, escolta'ns en diferit quan puguis, quan et vingui de gust, íntegrament o per fragments, o descarrega els arxius i porta'ls amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I quan tinguis una estoneta, participa del nostre grup de Facebook, el grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Som més de 40.000 i està ple de bons records musicals i de tota mena. Digues la teva i comenta les publicacions dels altres amics al Facebook. Sí, sí, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Aquesta música que ens encanta no forma part de cap banda sonora, però l'estem utilitzant avui per obrir la secció de les bandes sonores perquè es diu The Cinema Show i perquè era un tema mític dels mítics Genesis. Per cert, en un altre moment del programa parlarem de Phil Collins, un dels seus components importants. Digue'm una cançó de banda sonora que t'hagi agradat especialment. Només una, sisplau. Encara que no t'hagi agradat la pel·lícula. O un tema instrumental d'una banda sonora. M'ho dius? M'envies un e-mail? Estarem encantats de projectar-la aquí i compartir-la. Espero el teu correu a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I ara em callo. Primer perquè torno a no estar gaire bé de veu. Quin patiment. I també perquè ara ve la part final que més m'agrada d'aquest Cinema Show de Genesis.

Genials. Bueno, avui la primera d'aquest espai de les bandes sonores la selecciono jo perquè, curiosament, em va sorprendre que formés part de la banda sonora de la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. Hi ha gent que més o menys li ha agradat, altres que no els hi ha agradat gens. Aquí no estem per fer crítiques de pel·lícules, sinó per anar per la música. Fins i tot va haver-hi un reconegut crític de cinema, reconegut a tot Espanya, que va dir que era més divertit veure ploure que veure aquesta pel·lícula, i li va donar un zero. Bueno, jo diria que em va avorrir bastant, que és lenta, que només surten desgràcies, que és depriment en aquest aspecte, que no hi ha cap moment que et faci somriure, ja no dic riure, però això sí, els actors estan molt bé i es nota que estan ben dirigits. Jo crec que aquesta és la millor part de la pel·lícula. Però bueno, en una escena d'estriptease d'un boi, aquests que... Bueno, hi ha moments de la pel·lícula que es situen en el 2004, ara no sé si encara ho fan, però això dels comiats de solteres, que anaven a veure un estriptease d'un noi que forma part del protagonista, del protagonisme d'aquesta pel·lícula, del boi, doncs apareix una cançó de Grace Jones, que sempre us havia agradat molt, però que ara fa temps que l'havíeu oblidat, que es diu Liber Tango, que Grace Jones, aquest personatge també curiós, la va publicar el 1981, i que és el Liber Tango d'Astor Piazzolla, un dels tangos més famosos i influents del segle XX, del compositor i bandoneonista argentí Astor Piazzolla, que va marcar un punt d'inflexió en la creació del tango nou. O sigui, era una fusió del tango tradicional amb influències del jazz, la música clàssica i el rock. Ja l'havia utilitzat Roman Polanski a The Frantic el 1988 en una escena en la que Harrison Ford balla al ritme d'aquesta música de Piazzolla. També surten cançons de Chabela Vargas, però això ja no és novetat perquè l'Almodóvar les ha utilitzat en diferents pel·lícules.

Aquest és el Liber Tango que Grace Jones va publicar el 1981, Tango d'Astor Piazzolla, utilitzat a la banda sonora de la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. Una cançó que està realment molt, molt bé i que es va incloure en el seu àlbum Hotel Costas. Aquesta és música d'una pel·li que es va dir Deliciosa Marta. Em sembla que anava de temes gastronòmics, però que tenia aquesta musiqueta que no estava malament. Mentre espero rebre el teu correu per dir-me quina cançó de pel·lícula t'ha agradat més, cançó cantada o tema instrumental de banda sonora. Només una, sisplau. Encara que la pel·li no t'hagi agradat, però sí la música.

rebem el correu que ens diu: "Hola Albert, sóc el Valentí Camproví de Sant Fruitós, de Bages, i avui et vull proposar la cançó No puedo apartar mis ojos de ti". Bueno, apartar no, em sembla que és quitar, amb el títol en castellà, de Matt Monroe. Aquesta cançó forma part de la banda sonora de la pel·lícula, peliculón, diu ell, El cazador, de Michael Cimino. Sí, home, recordo una Meryl Streep preciosa, molt joveneta, i al costat de Robert De Niro, també bastant jovenet, tot i que la pel·lícula és bastant depriment, no? Però ells dos estan fantàstics. Diu, sona mentre els tres o quatre amics s'estan prenent unes cerveses i jugant al billar en un bar del poble abans de marxar cap a la guerra del Vietnam. Com que sé que t'agrada posar diferents versions, et diré que va ser composta i interpretada per Frankie Valli i els Four Seasons. Sí, home, és la que sona a la peli, realment, no la del Matt Monroe. O sigui, no sona la versió original del Frankie Valli, però en aquesta escena hi ha una orquestra que la que imita és la versió de Frankie Valli, que era aquesta. És a dir, la primera dels anys 60. Diu Valentí, sí, Frankie Valli i The Four Seasons, els mateixos de Grease. També hi ha una versió molt potent de la Gloria Gaynor.

Doncs efectivament, Valentí, Valentí Camproví de Sant Fruitós, dius que El Cazador és un pel·lículon i jo dic que aquesta cançó és un autèntic tamarro. Amb molta història. Des del 1967, en què Frankie Valli va publicar aquesta versió. Així que estem barrejant una mica l'espai de les bandes sonores amb l'espai de les versions, perquè la de Gloria Gaynor, que tu ens dius, és una mica diferent i va passar bastant desapercebuda, tot i que ella la va publicar bastant tard ja, eh? El 1991.

Això del Digo té mucho deus en una llicència poètica, oi? Marc Monroe va morir molt jove, amb 54 anys, a causa d'un càncer de fetge, i en aquell moment, Frank Sinatra, el que li deien la veu, va descriure a Marc Monroe com un dels vocalistes pop més subestimats dels anys 60, perquè ell va dir que posaria el baríton més fàcil i perfecte de la indústria. Va dir Frank Sinatra: si hagués d'escollir a tres dels millors vocalistes masculins de la indústria musical, Matt seria un d'ells. I per acabar-ho d'arrodonir, escoltem la versió gràcies a la qual més joves es van assabentar de l'existència d'aquesta cançó. Una cançó que, per exemple, li agrada molt al meu company Jordi Basté. I és que ell llavors començava a sortir a ballar, començava a sortir de festa. Era el 1984, quan una banda d'un únic èxit va fer aquesta adaptació per ser ballada a les pistes. Es van dir Boys Tom Gang, i encara sona, i encara omple la pista a les nostres sessions. Per cert, no has vingut a cap? Doncs espavila't, perquè ja tenim una edat.

Ah, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments, no? Escoltem això i recordem tantes nits de festa, tants amics, tantes amigues, tantes nits boniques, d'aquelles que passen ràpid, eh? Doncs moltes gràcies per la teva col·laboració, Valentí Camprubí, de Sant Fruitós de Bages, per recordar aquesta cançó des de la banda sonora de la pel·lícula

Remember, Remember, doncs recordo que quan va sortir Flashdance el vam posar tant que ara que m'ha vingut de gust punxar-lo en el vinil original detecto que està bastant fregit, però bueno, això té solera, eh?

What a feeling, com un sentiment, cantava Irene Cara, pobreta, va morir molt jove. Havia nascut al Bronx el 1959 i se'n va anar el 2022. Però aquesta cançó de la banda sonora de Flashdance va rebre el premi Oscar a la millor cançó de l'any 1983. Gràcies, Eloisa Molero, per escoltar-nos i per escriure'ns des de Cervera.

coneixes la cançó, oi? Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Des dels inicis del programa, que va començar uns 20 anys més tard de la publicació original d'aquest tema, ha estat recurrent com una de les balades més demanades, també a les nostres sessions de ball quan posem lents, el Without You. Però gairebé sempre l'heu demanat en la versió que va fer Harry Nilsson, perquè era una versió. En aquest cas, suposo que tots tenim clar que la versió era millor que l'original. Però aquesta cançó tan maca, Without You, sense tu, sabeu que està considerada la cançó maldita del rock? Bueno, Harry Nilsson es va emportar el Premi Grammy i la fama mundial amb Without You, aquesta balada desgarradora, el 1971-1972. Però la cançó amaga una tragèdia, perquè és una versió de la banda Badfinger, que és la que esteu escoltant. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Els seus autors originals, Pete Ham i Tom Evans, van signar un contracte desastrós que els va fer perdre tots els diners dels drets d'autor. I sumits a la ruïna financera i la desesperació, mentre veien com la seva cançó feia rica un altre intèrpret, els dos autors de Without You van acabar suïcidant-se anys després. Ham el 1975 i Evans el 1983. Per això és considerada la cançó maldita del rock. Però ara volem tenir també un record per Harry Nilsson. Aquesta no és gaire coneguda, però ens agrada molt, perquè és la mítica cançó de la pel·lícula Casablanca, As Time Goes By. Harry Nilsson va morir amb només 52 anys i també arruïnat, sense diners.

Sí, Cocos. Nilsson va morir amb només 52 anys i sense diners. Amb una veu que mai va ser considerada la millor del món i que al final no era més que una ombra del que va ser. Però segur que ha sentit algunes de les seves cançons i més d'una vegada. I potser sense saber qui les cantava. Als anys 60 i 70 admiraven Harry Nilsson aquells a qui admirava tothom. Quan els Beatles els van preguntar pel seu artista nord-americà favorit, tant John Lennon com Paul McCartney van respondre el mateix. Van dir Nilsson, i no era una banda, era un sol home. Un home amb un rang vocal de 3 octaves i mitja, capaç de sonar com un cor sencer. Algú que podia trencar-te el cor amb una sola línia xiuejada. I tot i així, gairebé mai no actuava en directe. Mentre altres omplien estadis, Harry Nilsson es quedava a l'estudi, superposant la seva pròpia veu una vegada i una altra, creant un so avançat al seu temps. No jugava segons les regles de la indústria i, honestament, no ho necessitava. La seva vida no va ser una història brillant. Va créixer sense pare, va treballar en el que va poder, escrivia cançons a la nit quan ningú no ho veia. No tenia formació musical formal.

No, Harry Nilsson no tenia una formació musical formal. Només un instint impossible d'ensenyar. Els seus més grans èxits, Everybody's Talking, que esteu escoltant, o Without You, els coneix tothom. Everybody's Talking, tothom parla, és el tema central de la pel·lícula Cowboy de Medianoche, protagonitzada per un joveníssim Dustin Hoffman i John Boyd. Bueno, la paradoxa és que ni tan sols aquests temes eren seus, però quan ell els cantava, sonaven com si fossin part de la pròpia vida.

però per Harvey Nilsson en algun moment tot va començar a enfonsar-se. Nits caòtiques, alcohol, excessos. Durant la gravació d'un àlbum, literalment va destruir la seva veu. Va danyar les seves cordes vocals i tot i així va continuar cantant, ignorant els metges. Tenia por d'aturar-se i va pagar el preu més alt. Després es va retirar gairebé del tot de la vida pública i va intentar viure en pau, començar de nou. I llavors va descobrir que algú en qui confiava li havia robat gairebé tot. Diners, estalvis, estabilitat. Tot i així, els qui el van conèixer deien el mateix, que Harry Nilsson era generós, sensible, insegur, profundament humà. Potser per això la seva música continua viva avui dia, perquè no es tracta de tècnica, ni de rang, ni de fama. Es tracta de la solitud, aquella que ell entenia profundament i que sabia convertir en música. Harry Nilsson mai va voler ser una estrella, només volia ser escoltat, i sembla que ho va aconseguir, perquè encara que gairebé ningú no ho veia, la seva veu va arribar a tot arreu. I Mariah Carey va voler versionar aquest Wish Up You, però no el de la versió original dels Badfinger, sinó el de Nilsson, perquè realment és així com s'assembla. I ho va fer bastant més tard, el 1994.

meva vida no és vida si no estàs tu. Ho he fet jo, Maria Carey, en un record per Harry Nilsson a partir d'aquella versió original del grup Badfinger, un grup britànic de Gal·les, concretament. Ells es definien com power pop, feien power pop, pop, amb molt de poder. I d'ells sempre, aquí no van ser mai gaire famosos, però sempre m'havia agradat molt una cançó que us he posat a vegades com la meva especial, de 1972, i que es deia

0: Day After Day, dia darrere dia, Badfinger 1972, Badfinger, dit dolent. Si acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube, a Apple, iTunes, Amazon Music, entre d'altres. Sí, aquesta Day After Day havia estat alguna vegada cançó especial meva. Avui la meva especial és de Cat Stevens, del que tinc diverses, però d'una de poc coneguda, que es diu If I Look, que jo crec que és sensibilitat pura. Bueno, Cat Stevens sempre ha estat un gran baladista, però aquesta cançó té una caiguda de notes amb la guitarra acústica molt maca. Desitjo que t'agradi i que no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Gràcies als habituals, als fidels, aquest temps de ràdio i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada setmana o potser cada dia, a cada cançó, a cada bon record. I un agraïment especial als que recomaneu aquest programa a familiars, coneguts i amistats. Algú va dir... No hi ha màquina del temps més maca que una vella cançó. Participa. Quina és la teva?
3: Hola, bona tarda. Soc el Ramon del Baix Ebre, del Montsià, del Baix Ebre, Tortosa. Em podríem posar Algo d'Elton John.
2: Algo d'Elton John, mare de Déu, doncs podríem posar tantes i bones. Mira, saps què? Posaré la que més li agrada d'Elton John a la meva parella, a la meva companya de vida, a la Montse. Goodbye Yellow Brick Road, 1974.

0: Adéu a la carretera groga. Goodbye, Yellow Brick Road. Elton, esclar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Es poden escoltar a qualsevol lloc del món en directe. Moltes deixen el podcast del programa per escoltar-lo en diferit. Recorda que si no et vols perdre res, si alguna vegada t'has despistat o si vols regalar, enviar els podcasts del programa, els trobaràs els últims a iVox.com, també a Apple, iTunes o a YouTube. La ràdio és el mitjà que més estimula la teva imaginació i per això ens agrada imaginar-nos que estem als anys 80, no dic si a principis o a finals, és igual, als anys 80, posem a finals, no? I que estem preparant un viatge en cotxe i pensar en les coses que ens hem d'endur, pensem en gravar una cinta perquè aquest viatge sigui més agradable, perquè segurament, si és lluny, l'escoltarem diverses vegades, no? Quina cançó dels anys 60, 70 o 80 posaries en aquella cinta de casset que estem gravant entre tots i que, per cert, molts oients van apuntant cada proposta? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Miguel Asensio Suárez, de Barcelona, que em diu que la pel·lícula de recent estrena Marty Supreme, la millor cançó que sona és la de Corgis, Everybody's Got to Rent Sometime, i que la posem per la cinta de casset del nostre viatge. Doncs, bueno, per tu és la millor. La veritat és que no sonen gaires, sonen tres, però després escoltarem les altres dues i farem un comentari curiós també de la banda sonora d'aquesta pel·lícula. Aquí es va dir: todos tenemos algo que aprender. I tant. Change your

Everybody's got to learn sometime. Todos tenemos algo que aprender. Va ser un one hit wonder d'un grup anomenat de Corgis, que quan va sortir el 1980 me la demanàveu contínuament. Va agradar molt, però va ser l'únic èxit d'aquesta banda formada a Bristol, Anglaterra. És la cançó que posaria la cinta amb Miguel Asensio, però diu que és, i l'ha recordat, perquè és la millor que sona a la pel·lícula Martí Suprem, una pel·lícula doncs, que està agradant molt. Per exemple, el meu estimat company Pepe Nieves, crític de cine, li dona 8 punts entre 10. Però com comença la pel·li? Comença així, amb aquest so.

sí, el socorrido, podríem dir, si em permeteu, Forever Young, perquè s'ha utilitzat a moltes pel·lícules, original de 1984 i d'un grup de Munster, Alemanya, anomenat Alphaville, que vaig poder conèixer personalment i entrevistar-los. Em van dir que venien d'una ciutat fantàstica on es pagava en Alpha Dollars i que es deia Alphaville. Bueno, aquestes sonen els títols de crèdit del principi de la pel·lícula. On està la curiositat de la que us parlava, almenys per mi? Doncs que Martí Suprem està basada en fets reals i només començar ens situa l'acció a finals dels anys 50 i no en cap altre moment ens diu que hagi avançat el temps o que estiguem més endavant, o sigui que estem a finals dels 50 o potser a principis dels 60, no ho indica. I en canvi, les tres cançons que sonen són dels 80. Així que jo m'imagino que el director les va posar com a caprici perquè a ell li agradaven. La de Corgis que escoltàvem abans sona cap al mig, al principi Forever Young. I la tercera i última, també dels 80, la que sonen els títols de crèdit final, és un gran èxit dels Tears for Fears, és a dir, llàgrimes per pors. Everybody wants to rule the world. Tothom vol governar el món. Què us sembla? Les posem totes a la cinta? Les tres són molt bones, eh?

doncs les tres cançons, els tres èxits dels 80 que sonen a la banda sonora de la pel·lícula Martí Suprem, basada en un cas real de finals dels anys 50, les posem a la nostra cinta de caset, com també la que ens diu l'Antònia Creus des de Manresa. Diu que posaria tota l'Eclipse of the Heart de la Bonnie Tyler perquè li agrada molt i perquè li porta bons records. Doncs som-hi.

Total Eclipse of the Heart, un eclipse total. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Ah, no, el cor. A total eclipse of the heart. Publicada el 1984 per Bonnie Tyler. Total eclipse of the heart. Nascuda a Gal·les, al Regne Unit, el 1951. La cançó que posaria la cinta l'Antònia Creus i, finalment, la de la Glòria Casanova és, senzillament, la seva cançó. Perquè es diu com ella, Glòria. Glòria Casanovas, que ens escolta i escriu des d'Igualada. Això sí, la cançó, que és original d'Humberto Tozzi, diu que la prefereix en la versió en anglès que va fer Laura Branigan. Doncs aquí la tens.

original d'Humberto Tozzi de 1979, Laura Branigan la va versionar uns anys més tard, el 1982. Havia nascut a Nova York el 1952 i malauradament ens va deixar molt jove, el 2004. Però aquesta és la versió que la Glòria Casanova, que ens escolta des d'Igualada, posaria a la nostra cinta. Una cinta de casset que està quedant molt xula, eh? Tu quina posaries? Imagina't, eh? Estem preparant un viatge? No sé si per autopistes, per carreteres secundàries, no sé si conduiràs de dia o potser aprofitaràs la nit. Glòria! Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. I tot seguit, una intèrpret molt popular, sobretot per als cocodrils més veterans, podríem dir, sonarà per primera vegada en el programa, malgrat que portem en antena des de l'octubre de 1993. Però és que, senzillament, el seu estil s'aparta una miqueta de la nostra línia pop-rock. Em refereixo a Conchita Bautista. Tengo mi llave.

0: festival, aquell 1965 d'Eurovisió, es va celebrar a Nàpols.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
0: Això ho definien com una rumba pop.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno el cariño que siento por ti.
0: Bé, Televisió Espanyola va fer uns programes previs per escollir qui representaria Televisió Espanyola i Conchita Bautista, aquell 1965, va superar a Rafael o al Dúo Dinámico, que eren candidats. Rafael va anar a l'any següent, però Conchita Bautista va tenir 0 punts. Va quedar l'última. El festival havia començat el 1956, però Televisió Espanyola no es va apuntar fins al 1965. Al poc d'aquest desastre, els nostres amics al Sidex van voler versionar a la seva manera el Qué bueno, qué bueno. I ho van fer així. I molts crítics de música van dir, hombre, però si en lloc d'enviar la Conchita Bautista haguéssim enviat els Sidex, potser haguéssim guanyat el festival.

els Sirex encara la toquen en directe, perquè els Sirex, per si no ho sabíeu, continuen en actiu. Els components originals tenen 80 o una mica més d'anys, però tenen també una marxa increïble, com sempre, i estan actuant per tota Espanya. I sí, entre d'altres, fan el que bueno, que bueno. Bueno, tot això ve perquè ja sabeu que ens agraden les versions i resulta que un bon amic oient, Miquel CG, al grup del Facebook, ens va descobrir que Conchita Bautista va arribar a versionar els Beatles. I això, la veritat que nosaltres no ho sabíem. Ja perdonareu la qualitat de so, perquè en Miquel va fer un vídeo amb el seu mòbil enfocant a un casset on tenia gravada aquesta versió del Something dels Beatles, de Conchita Bautista, però clar, això el sol va agafar el micro del mòbil i no se sent gens bé. Serveixi només com a document, que no coneixíem.

Una gravació que no és que no tinguem, és que no ho sabíem ni que existia i que pràcticament no està enlloc. Només en el caset d'en Miquel C.G. Bueno, va respectar el títol i va dir algo. I la veritat és que la versió no està gens malament.

cert que aprofito per recomanar-te que t'afegeixis al grup de Facebook d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Som com 40.000 que hi col·laborem les 24 hores del dia amb records musicals i de tota mena. Però ens faltes tu amb els teus comentaris i les teves publicacions. Per cert que el Something dels Beatles, escrita per George Harrison, una de les poques que li van deixar incloure, perquè ja sabeu que això ho dominaven Lennon i McCartney, i els altres dos pobrets amb prou feines podien incorporar al Ringo o al George una cançó seva als seus àlbums. No és el cas del Something, que va formar part del Abbey Road, i que diuen també, com a curiositat, que és l'única cançó d'amor que no diu I love you.

0: Something, 1969, Beatles Forever. Per cert que, malauradament, ja sabeu que sovint hem de donar notícies necrològiques aquí, doncs ja que ha sortit la curiositat de la Conchita Bautista viu, nascuda a Sevilla, on continua, ara té 89 anys. Algú va dir, a vegades, no hi ha res més important com els records.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Avui el nostre convidat de luxe és Miguel Ríos.
2: Tui, yo te sé entropé. Un baile nuevo ha nacido, el sé entropé.
0: Però com podríem resumir en poques cançons, en poc temps, la seva carrera artística? Doncs podríem començar per dir, o per recordar, quan Miguel Ríos, no es deia Miguel, es deia Mike.
2: Un ritmo que llega, como una estrella que anima.
0: Algú va considerar que quedava més xulo.
2: La alegría del amor.
0: Posar el nom en anglès.
2: Tu y es ideal para bailar.
0: Això és del 1962.
2: Tu y...
0: quan a tot el món es va produir una autèntica revolució, sobretot a les pistes de ball. Quan Xavi Checker es va inventar el twist i per fi era possible ballar sense necessitat de tenir parella. Així com va fer la nostra convidada fa poquet, Lita Torelló. Mike Ríos també va versionar aquest twist de Saint-Tropez. I abans que el nostre admirat i estimat Luis de Funes comencés la saga de pel·lícules del Gendarme de Saint-Tropez, que van posar de moda en la localitat de la Costa Daurada francesa, sobretot entre la gent més rica.

La veritat és que Mike Rios va ser el primer a Espanya a fer Twist, 1962. I sis anys més tard, arribava el seu primer gran èxit. Una cançó escrita per ell, per Fernando Arbex, i que es deia El Río.

Bienvenidos. La cançó que va donar títol a una gira superexitosa de Miguel Ríos va ser una autèntica revolució. I l'any següent, ell mateix la recordava amb el rock d'Una noche de verano.

0: Sí, però abans del rock de La Noche de Verano, abans del Bienvenidos, ja va agradar, i molt, va ser un gran èxit, una cançó que no era seva, Santa Lucía.
1: A menudo me recuerdas a alguien.
0: La va escriure un cantautor sud-americà, Roque Narvaja.
1: Tu sonrisa la imagino sin miedo.
0: Que també va publicar discos per al seu compte, però que no va ser gaire famós.
1: Invadido por la ausencia.
0: Ah, de Roque Narvaja ara estic recordant una que m'agradava. Es deia Menta i Limón.
1: Me pregunto si algún día te veré.
0: La posarem en un altre programa perquè ara estem dedicant aquesta estoneta a Miguel Ríos.

De tant en tant comentem que tant que ha fet la ràdio històricament per la música, per als seus autors, per als seus intèrprets, i en general que poc li han tornat el favor ells a la ràdio, que durant molts, molts anys abans de l'arribada de les noves tecnologies, podríem dir, era el mitjà que difonia més música, que donava a conèixer les novetats, que consolidava a intèrprets desconeguts. Bé, no és el cas de Miguel Ríos, perquè ell en va fer almenys dues dedicades a la ràdio. Una que es deia No està sola, concretament dedicada a la ràdio nocturna.

Natal a l'aire. Perquè llavors, als anys 80, quan Miguel Ríos va fer aquesta cançó, l'única manera d'escoltar la ràdio era a través de les ones, a través de l'aire. Ara es pot sentir de moltes d'altres maneres i a qualsevol lloc del món en directe o en diferit. Bueno, i després va fer una que començava dient...

no sembla que aquesta estigui dedicada al nostre programa, eh? D'aquí va sortir aquella famosa frase... Los viejos rockeros nunca mueren. Però permeteu-me també en aquesta breu història de Miguel Ríos, que em va agradar molt, quan va cantar amb Manolo García. ¿Dónde

Segurament la cançó més recordada de l'último de la fila, del 1986, Insurrección. Molt ben versionada, el 2001, per Miguel Ríos i l'altre bon amic, Manolo García. Ei!

0: River. La cançó que donava títol genèric a un doble àlbum que el jefe Bruce Springsteen va publicar el 1980 és la que li hagués agradat escriure al nostre convidat de luxe d'avui, Miguel Ríos. I marxem ballant als més ballats de la història. Una secció on també m'agradaria molt que hi participessis dient-me una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època, de qualsevol dècada. I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet des de Cambrils en David Martín, que diu: la meva cançó Music and Light d'Imagination i la meva discoteca preferida, Flashback de Salou. Ostres, esclar, és que és molt històrica. El Flashback va començar el 1969. És tot un referent de la nit de la Costa Daurada. Moltes gràcies, David. Els britànics Imagination. Ei, procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993. Cocodril.

0: Són les 10.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Funky Tracks Radio.
3: ¿Has oído lo que dice la

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: El cabell humà té propietats naturals úniques. És lleuger, és resistent i fins i tot és capaç d'absorbir hidrocarburs. I per aquest motiu es pot fer servir per diferents usos. En aquest sentit, l'Acadèmia Premium by Lídia Casanova de la nostra ciutat s'ha adherit a Click Recycle, un projecte que transforma el cabell tallat en un recurs que és útil pel medi ambient. Avui ens acompanya la directora del centre, la Lídia Casanova. Què tal? Molt bon dia.
5: Què tal?
4: Per descobrir quin és aquest ús i com es treballa aquest cabell tallat. El cabell, de fet, es recicla per fer-ne extensions, per fer-ne perruques, no? Això és sabut per la gent en general, no? Ara bé, que se'n puguin fer barreres flotants per absorbir residus al mar, això ja sorprèn més, no? Quines són aquestes utilitats que té el cabell tallat? El cabell que surt dels vostres centres?
5: Doncs sí, és una iniciativa de Click Recycle superinteressant, perquè el que fa és fa una espècie de mitjons bastant grans, els posa dins dels oceans i el que fa és absorbir els miniplàstics i els hidrocarburs.
4: O sigui, fa com una mena de xarxa,
5: sí,
4: amb el cabell.
5: Sí, és com que absorbeix. I nosaltres dins el nostre projecte educatiu, doncs una de les branques que toquem és la sostenibilitat, i quan la Valerie, que és la directora de Click Recycle, ens va trucar i ens va, bueno, va venir a fer una xerrada a l'escola, vam dir, ens hem d'apuntar, però ja. I realment els resultats que dona són espectaculars, perquè no només és el mar, també estan fent unes catifes per la part agrícola, que serveix per mantenir la humitat, perquè no surtin herbes dolentes, i aguanta molt més.
4: Que és un material completament natural, no? Que no contamina.
5: Que no contamina, al revés.
4: I que fa de malla, no?
5: Exacte.
4: Entenc. Com us va arribar aquesta proposta de participar a Click Recycle, no? Com veu conèixer l'entitat i des de quan hi formeu part?
5: Doncs nosaltres ja havíem sentit parlar d'ella perquè havíem vist diversos salons que treballen amb L'Oréal, doncs que estaven adherits, i vam trucar a la Valerie i li vam dir, escolta, que volem informació sobre això, ens agradaria que vinguis a l'escola, que expliquessis als alumnes doncs què es fa, com li podem donar una segona vida a aquests cabells, i va ser acabar la xerrada i vam dir, bueno, ja, què hem de fer per estar dins d'aquesta associació i cuidar també el nostre planeta.
4: Però també veu ser proactius, en
5: totalment.
4: Aquest sentit, no us van venir a picar
5: no,
4: que veu ser vosaltres.
5: Vam ser nosaltres.
4: Tinc entès que també té aplicacions això en l'àmbit agrícola,
5: sí.
4: No? Com ens deies, com el cabell pot tenir cura dels cultius? S'utilitza per mantenir humitat, deies?
5: Sí. Hi ha molt menys rec. De fet, la Valerie ens va explicar que quan ella era petita...
4: En temps de sequera això és important.
5: Exacte. Quan ella era petita, vivia en camps de vinyes i els pagesos allà el que feien era posar cabell humà al voltant de les vinyes perquè els porcs senglars no s'hi apropessin. Llavors, a partir d'aquí, ella va desenvolupar un mètode...
4: Per l'olor, potser, també, o...?
5: Per l'olor. I doncs ha creat unes catifes, que és això, es posen a la terra, i el que fa és evitar que surtin males herbes i aguanta molt més la humitat de la sorra.
4: Que estic pensant, quina durabilitat té el cabell humà tallat? Vull dir, és un material que tu poses al mar o poses en un terreny i que acabarà sent absorbit naturalment, s'acabarà biodegradant?
5: És supercontaminant.
4: No, contaminant el cabell.
5: Sí,
4: ah, sí?
5: I per això s'ha creat aquestes formulacions doncs per donar-li una altra vida.
4: És contaminant quan l'incineres o quan, és contaminant?
5: Quan es desfà.
4: Quan es desfà.
5: Les ungles i el que veus de les coses més... Sí. Contaminants que hi ha.
4: Quants quilos de cabell doneu a Click Recycle cada any?
5: Bueno, nosaltres és una iniciativa que fa molt poquet que hem començat i, de fet, ara hem d'enviar la primera
4: remesa.
5: Sí, la primera remesa. Hem d'omplir 4 bosses bastant grans, però, bueno, nosaltres tallem els cabells a moltíssimes clientes cada dia, amb la qual no... Però no podem tampoc fer servir qualsevol cabell.
4: Això anava a preguntar. Tot el cabell tallat és aprofitable o
5: no.
4: Si és tanyit? No, si és...
5: Tot és aprofitable sempre i quan no estigui contaminat per plàstics, papers, el terra d'estanet. perquè un cop cau a terra, si hi ha altres coses allà, doncs ja no ho podem fer servir. Llavors nosaltres tenim uns protocols que ho hem fet juntament amb els alumnes i abans de tallar ja escombrem, perquè aquest terra estigui net, i llavors són els mateixos alumnes els que agafen el cabell i el posen dins la... Bueno, és un sac de paper reciclat i allà anem acumulant tot el cabell i un cop al mes, més o menys, ens ho venen a buscar.
4: És aprofitable tant cabell tenyit com cabell canós, per exemple, qualsevol. Hi ha algun que estigui més ben indicat que un altre?
5: És igual.
4: Tant és.
5: Si el color, si el tint no fa mal a la persona humana, doncs no farà mal tampoc després.
4: Com impliqueu els vostres alumnes en aquest projecte de sostenibilitat?
5: Doncs mira, per poder-los... perquè ells vegin la necessitat i formin part d'aquest procés com nosaltres volem, primer de tot hem fet que ells facin el protocol. Hem fet que ells en grups l'escriguin, quin és el pas a pas, quines són les eines que han de fer servir, com s'emmagatzemarà, qui trucarà a Clear Recycle perquè ens ho vinguin a buscar. Llavors és una manera que ells se sentin doncs, que formen part d'aquest projecte, que no és una cosa imposada. No? I ha estat fàcil, perquè des de l'escola ja reciclem, però ara ha estat donar doncs, un pas més i donar una segona vida a aquest cabell.
4: Fins ara què passava amb aquest cabell tallat?
5: Doncs anava a la brossa, a restes.
4: A restes.
5: Sí.
4: I ara...
5: Ara no. Ara tenim un contenidor.
4: Heu reduït moltíssim el vostre residu, llavors,
5: sí.
4: Entenc, no?
5: Sí.
4: Cada quant han de venir a buscar-lo?
5: En teoria, quan omplim les quatre bosses.
4: I calculeu que serà que cada dos mesos aproximadament,
5: una cosa així?
4: Menys, fins i tot, eh? La vostra clientela, no sé si és coneixedora d'aquesta nova vida que doneu als cabells, si ho compartiu també, i no sé si heu notat interès, no?, per la vostra acadèmia doncs, arran d'aquesta proposta.
5: Quan li dius a una clienta que aquest cabell serà reutilitzat, és com que ja no em dóna tanta pena tallar-me els cabells,
4: no? Això és veritat, eh?
5: Explicar a la clienta forma part del pas a pas que els alumnes han de fer dins d'aquest reciclatge.
4: O sigui, ho expliquen ells mateixos,
5: eh? Ells ja saben el que han de dir i què es fa amb aquest cabell. És superinteressant. I ara una de les coses que tenim pendents és anar a la platja de Badalona amb la Valerie i que els propis alumnes vegin la quantitat de residus que es deixen allà a la sorra i que tot allò va per al mar. Si el mar està ple de plàstics...
4: Aquests mitjons que deies de taller de cabell tallat, on estan distribuïts? Aquí a la nostra costa n'hi trobem?
5: Al port de Barcelona.
4: Al port de Barcelona?
5: Sí. Ja hem parlat amb la Valeria a veure si podem també...
4: Veure-ho doncs, in situ, no?
5: In situ a Badalona, perquè a més, ella viu aquí, és de Barcelona, però ara ha vingut a viure a Badalona. Estaria molt bé que el nostre port puguem tenir...
4: I tant. Quin és el circuit que fa el cabell? Ells els venen a buscar des de Click Recycle?
5: Sí.
4: I és ella mateixa que...
5: És ella mateixa que ho fa
4: tot. Confecciona aquests mitjons i que la boca...
5: Jo li dic mitjons...
4: O que el col·loca al mar.
5: Sí, però és realment un...
4: Com una xarxa.
5: Sí, bastant gran.
4: No ens hem d'imaginar. Per tant, entenc que ens deies que els alumnes han dissenyat aquest protocol i són ells també els que avisen al client de què passarà amb el seu cabell,
5: exacte.
4: No?
5: Exacte.
4: Com va estar aquesta elaboració del protocol? Què és el que inclou? O no sé si us heu fixat en altres protocols d'altres acadèmies?
5: Bueno, no. De fet, som l'única escola a tot l'estat espanyol pionera en reciclar cabell. Aleshores, bueno, dins de la nostra formació, és una escola de perruqueria, estètica i ungles, però no és només tècnica, és molt més. Nosaltres anem molt més enllà. Ensenyem a l'alumne aquesta transformació i aquest pensament més professional. Llavors, una de les assignatures que tenen és gestió del negoci, que la fan amb mi, i fem protocols de tot. I el reciclatge, doncs, n'és una part.
4: A vosaltres us suposa, diguéssim, el formar part d'aquesta iniciativa una feina o molta feina addicional al vostre dia a dia?
5: Cap ni una,
4: perquè el cabell ja s'ha de recollir, no? Com ha canviat també la manera de treballar al Saló des de que participeu en aquest projecte, si és que ha canviat?
5: Ha canviat la manera de recollir el cabell, però realment... és molt satisfactori també veure com els alumnes estan tan implicats, inclús ells van decidir doncs, comprar un recollidor i una escoleta molt més petita, tota de fusta, per poder recollir aquest cabell. És a dir, que ells estan super involucrats i feliços d'aquesta iniciativa. perquè al final estem ajudant a que el nostre futur, el nostre planeta en el futur, doncs estigui millor cuidat.
4: De fet, el projecte, com ens explicava la Lídia, minimitza residus, però sí, només al mar, perquè avui dia es calcula que 2,2 milions de quilos de cabell a tot el món s'acaben convertint en residus convencionals, que es cremen o que acaben en abocadors, ara ens deies que van anar per al contenidor de la resta, no? I això vosaltres, doncs, ho permeteu també, en certa manera, minimitzar,
5: Exacte.
4: Creus que les acadèmies de perruqueria haurien d'incloure la sostenibilitat dins de la vostra, de la seva formació?
5: Jo crec que hauria de ser obligatori. Escoles i salons de perruqueria. Tenint en compte que se li pot donar un segon ús i que això ajudarà a, doncs, al planeta, crec que hauria de ser obligatori recollir aquest cabell.
4: I altres materials d'un saló de perruqueria que puguin ser també reutilitzats o reciclats?
5: Bueno, tot els envasos dels productes, tot això sí que ho fem a la brossa dels plàstics. Les tovalloles són desechables. Podríem tirar-ho amb el que és roba i cotó, però no, barrestes també, perquè tenen microplàstics. Aleshores, realment, bueno, és el que fem. Paper, plàstics i restes, vidre i el cabell.
4: Aquesta és la primera vegada, Lídia, que vosaltres com a acadèmia participeu en alguna iniciativa benèfica d'aquest estil? O en algun pla, diguéssim, de sostenibilitat?
5: De sostenibilitat, aquest? Sí, però fer coses pels altres n'hem fet.
4: Sí, en altres ocasions.
5: Exacte.
4: A part del títol de perruqueria i d'estètica, tinc entès que tu també ets llicenciada en psicologia.
5: Sí.
4: Ho dic perquè què significa per tu, a nivell personal també, el fet de participar doncs, en aquest projecte? No sé si té un impacte, també.
5: La sostenibilitat?
4: Sí.
5: Per mi l'impacte és poder transformar aquestes vides dels nostres alumnes, perquè molts ni reciclen a casa. Per molts d'ells és una cosa nova. I ens poder aportar, no? La meva part de anem a canviar la manera de veure les coses, anem a canviar la manera de fer les coses, per mi és molt gratificant.
4: Quants alumnes teniu a dia d'avui?
5: 42.
4: 42, de cicles formatius.
5: No, és formació totalment privada, no fem cicles formatius, perquè la nostra formació està molt orientada a les necessitats del perruquer o de l'esteticista. O sigui, els ensenyem allò que després els hi demanaran, i no és només tècnica. És el saber estar, és la imatge, és l'actitud, és el tenir objectius a final de mes... És una altra filosofia d'ensenyament.
4: Quants anys fa que esteu vosaltres operatius a Badalona?
5: Doncs, mira, això ho va obrir el meu pare el 82, i jo vaig treballar més o menys 13 anys, però després me'n vaig anar a viure als Estats Units, i quan vaig tornar, doncs, aquesta mentalitat americana, no? Vaig dir, escolta, jo vull seguir amb aquesta escola, però vull fer-ho... canvien algunes cosetes, no? I ara fa des del 2019 que vaig tornar i vam començar i hem canviat el projecte completament.
4: Molt bé. Doncs, Lídia Casanova, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Enhorabona també per aquesta iniciativa i aquesta col·laboració amb Click Recycle i per haver-nos ensenyat que el cabell, un cop doncs, ens desprenem d'ell, no, pot tenir una altra utilitat i que pot ser molt important, la de retirar doncs, olis, hidrocarburs, residus que hi ha al mar. Gràcies, que vagi
5: gràcies bé. A vosaltres.
4: Adéu.
5: Adéu.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Ens acompanya Miquel Creixell. Què tal, com estàs?
0: Molt bon dia.
4: Per tant, és moment de posar-nos les xiruques i de sortir
0: a caminar una mica.
4: Una mica pels carrers de la ciutat. Vaja, que es pot fer amb espardenyes, amb un calçat còmode, Tampoc calen xiruques.
0: I tant que sí.
4: Però sí que anem a un carrer una mica costerut, no? Que és on ens vam quedar en aquesta ruta que ens proposa Miquel, que és el carrer de Barcelona.
0: Exacte. El que passa és que ja ho fem de baixada,
4: Perquè
0: hem sortit de veure les restes del Teatre Romà i ara ja anem de baixada pel carrer Barcelona, que es diu així, evidentment, perquè el camí lògic des de l'antiga ciutat de Badalona, de la petita vila de Badalona, a la capital, a Barcelona, és el camí de Barcelona.
4: I què en sabem del carrer de Barcelona? Què val la pena destacar?
0: Doncs mira, anem avançant i trobem una cantonada, un carrer que va abocar-se al carrer de Barcelona, que és el carrer de la Quintana Alta. Molt bé, aquest és el nom. Des de fa molt de temps hi ha nom oficial, però també se li diu, o se li va dir, amb una altra denominació, El pas de la guineu.
4: Pas de la guineu.
0: Per què el pas de la guineu? Home, penseu que fa... Estem remuntant-nos a segles, no? A dos segles enrere. La ciutat acabava allà. I la resta ja hi ha descampat, ja hi ha camp. A l'hivern, especialment, les guineus, quan tenien gana, s'acostaven per allà per veure què podien espigolar dels galliners de la ciutat, perquè la ciutat acabava allà. I és per això que la gent deia el pas de la guineu. Fins i tot avui, en el nomenclàtor badaloní, un carrer, un passatge que va abocar al carrer de la Quintana Alta s'anomena passatge del pas de la guineu. Però, escolteu, si feia por a vegades passar pel pas de la guineu, no era exactament només per les pobres guineus.
4: Que eren inofensives, o
0: sí,
4: més o menys.
0: Sí, perquè suposo que fugien.
4: No tant
0: veien
4: per les gallines.
0: Exactament,
4: persones,
0: exactament.
4: No?
0: Sinó perquè allà s'ambienta una llegenda molt, molt coneguda, que, si voleu, us l'explico.
4: Home, i tant.
0: Us l'explico.
4: Ja fa estar, ja fa estar.
0: A mi me la van explicar els meus pares de molt petit, i després van estar molts anys que ningú me'n va esmentar res, fins que als anys 20, els meus 20 anys, perdó, un historiador badaloní me la va tornar a explicar. I a partir d'aquell moment, jo, en la meva tasca docent de 45 anys...
4: L'has anat explicant a l'aula?
0: Moltíssimes vegades, moltíssimes vegades. En la meva versió, perquè, evidentment, les llegendes tenen diverses versions. I avui us explicaré la versió que jo explicava en l'aula i que té la característica de que no li dono un final, li deixo un final obert.
4: Perquè cadascú faci la seva interpretació final, eh?
0: Exactament. Us la llegeixo. A principis del segle XIX, hi havia una família formada per un matrimoni i la seva filla adolescent, que vivia en una masia als afores de la ciutat. Aquesta noia li agradava molt ballar, i quan va arribar la festa major a dalt la vila, la festa major d'agost, va dir als seus pares que volien el ball que es feia a la plaça, però aquests no la van deixar. El pare estava malalt i la mare l'havia de cuidar. Per tant, la noia sola no podia anar-hi. És massa tard de la nit. Comença poc abans de la mitjanit. Definitivament, no hi va. Ella no accepta de bon grat la negativa. Havia esperat tot l'any aquell moment i fins i tot s'havia fet un vestit. La discussió amb la mare és fortíssima, amb plors i crits. I s'acaba amb una frase histèrica de la noia. Doncs jo no hi ha el ball ni que sigui amb el dimoni. Al cap de poca estona, truquen a la porta. La noia veu en precaució, amb la cadena posada. És un jove molt ben vestit i educat que li fa una pregunta. Perdoneu que us molesti, senyoreta, però sóc foraster. Vull anar al ball de festa major i no sé el camí. Em podríeu orientar, sisplau? La noia, en un segon, veu la solució del seu problema a l'abast. Demana al xicot que s'esperi un moment i va parlar amb la seva mare. I li proposa de demanar al xicot que l'acompanyi al ball i que després la torni a casa. A la mare la proposta no li fa gens ni mica de gràcia. Però pensa que si diu que no, tornarà a començar aquella discussió desmesurada d'abans. Accedeixen a conèixer el noi. I, certament, quan el veu li causa una gran impressió. Que fi i que elegant que el troba. La mare li fa arribar la proposta de la noia. El noi contesta que, encantat, que és un honor la confiança que li fan. Ja podeu imaginar amb la caia de la noia. Mentre el xicot s'espera al rebador, la noia puja corrents a la seva habitació a arreglar-se. Surten tots dos en la foscor de la nit amb direcció a dalt la vila. La mare s'està una estona veient com marxen. I arriben a un pas estret entre parets, ja molt proper a les primeres cases, que s'anomena el pas de la guineu. Anàvem parlant, noia i noi, tranquil·lament, quan de sobte toquen les 12 al campanar de Santa Maria. I la noia fa el que ha vist fer sempre la seva mare, el senyal de la creu, tot dient Ave Maria Puríssima. El noi, en veure i sentir això, es queda palplantat. El rostre li va canviant, agafant una expressió de ràbia, d'odi. La noia s'aparta una mica i, en veure aquell canvi, li pregunta Què us passa, senyor? Que no us trobeu bé? Però ell no contesta. Almenys no contesta amb paraules. De dins seu surten uns murmuris inintel·ligibles per a la noia, que venen de molt endins i amb una veu cavernosa. Sentir-lo és angoixós. La noia ara es va tirant cap enrere i va tirant-s'hi fins que topa amb una de les parets del pas de la guineu. I ara el rostre de la noia ja reflecteix una sensació de terror. I el noi, a poc, però decidit, estenent els braços, ja s'adreça cap on és la noia. Deixem la llegenda aquí i poden haver diversos finals.
4: Hi ha diversos finals o no?
0: Sí. Hi ha diversos finals.
4: Però vaja, has esmentat el dimoni de la vila, aquest pas de la guineu, l'església de Santa Maria, no? I per tant hem pogut, al costat d'aquesta llegenda, doncs anar recorrent també aquest escenari. Déu-n'hi-do, Estàs fet tot un conte-contes. Doncs aquesta és la llegenda del pas de la guineu. Ens vols compartir el teu final o no? Prefereixes deixar-lo obert?
0: Bueno, sí, en tinc un de final, si voleu, però n'hi ha d'altres, Deia, l'endemà al matí, al pas de la guineu, van trobar morta la noia. No sabien dir de què havia mort, però tothom que va veure el cadàver va estar d'acord que donava la sensació que aquell cos havia estat buidat, que algú se li havia emportat l'ànima.
4: Un cas digne de ser investigat per l'equip de Carles Porta,
0: Exacte.
4: Molt bé. Moltíssimes gràcies, Miquel. Que vagi bé.
0: Adéu-siau.
4: Adéu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
6: L'Eco de Badalona us deia amb aquesta secció que sabrem què passava a Badalona aquest mes d'abril, però de 1926, ara fa 100 anys, i com sempre ho fem amb el nostre company Jordi Martí. Bon dia.
7: Bon dia a tu, i doncs el que farem ara és això que dius tu, és dir, què haguessin dit els informatius de Ràdio Ciutat de Badalona un dia com ara el d'avui, però de fa 100 anys.
6: De l'arquitecte Josep Fradera, un dels grans arquitectes de Badalona, que l'any 1926 estava en un moment d'una gran projecció. Però per què va ser notícia el mes d'abril de 1926, Jordi?
7: Doncs Josep Fradera va ser notícia perquè va presentar en un article a l'Eco de Badalona el pla d'urbanització de Badalona, és a dir, el projecte de com s'havia d'ordenar la ciutat en un moment de gran creixement. Però abans, un moment d'explicar què és el que va fer Josep Fradera, presentem-lo, perquè per molta gent avui només és el nom d'un carrer al barri de la Salut. Però Josep Fradera va ser un enorme arquitecte. Va projectar molts edificis públics, com ara el Mercat Torner, encara en marxa, el Mercat Central del Peix, ja desaparegut, l'Escorxador Municipal, avui un centre cívic a la Salut, o el Cementiri Nou de Sant Pere, el que hi ha a sobre del barri de Pomar. Però avui ens ocuparem aquí, en aquest programa, del seu ambiciós projecte d'Eixample de Badalona, que no es va aprovar oficialment fins al 1936. I ara ja, Tuti, fent spoiler, podem dir que no s'arriba pràcticament a aplicar.
6: Doncs va, centrem-nos en el Pla d'Eixample de Badalona. No sé quin era l'objectiu del projecte.
7: L'objectiu era endreçar el creixement de Badalona, que l'any 1926 ja es veia que era molt accelerat. Escoltem el que explicava Josep Fradera ell mateix al setmanari L'Eco ara fa 100 anys sobre el principal objectiu del seu projecte d'Eixample de Badalona.
8: He dividido Badalona en distintas zonas. con arreglo a las diversas necesidades y actividades que en ella se hacen sentir. Una amplia zona industrial próxima al mar y a la estación de mercancías en la porción occidental, donde pueda establecerse cuando convenga el acceso amplio i còmodo a un puerto.
6: Res a veure, pel que entenc, amb el Plaçardà de Barcelona.
7: Res, totalment res. El que va fer Josep Fradera va ser dividir la ciutat com la tenim ara, és a dir, una estació de tren de mercaderies que hi havia al barri del Progrés, a mig camí de l'actual estació del tren i el canal del Gorg. Allà s'hi va dissenyar una enorme zona industrial que ara mateix ha desaparegut gràcies a l'obertura de la ciutat del mar i el nou port de Badalona. Però Josep Fradera també va dissenyar com hauria de ser la zona oposada, la zona de Badalona més propera a Montgat. Escoltem com ho relatava ell mateix.
8: Una zona en el extremo oriental opuesto al puerto, reservada a casas de veraneo, con bosquecillos costeros. Una zona central de Badalona destinada a grandes edificios públicos, comerciales y de recreo, y amplias zonas dedicadas a la construcción de viviendas señoriales o modestas y a formar ciudades jardín a propósito para el establecimiento de casas baratas.
7: Va ser un extraordinari intent d'endreçar el creixement de Badalona, però com diem, tot i no tot el projecte es va fer realitat anys després.
6: Però si una cosa va tenir clara l'arquitecte Josep Fradera a l'hora de projectar la Badalona del futur és que el gran potencial de la ciutat era el mar, la costa, la nostra platja.
7: Això és el que també destaca més del projecte d'Eixample de Badalona. Josep Fradera s'estimava molt, molt Badalona i va explicar el següent.
8: Badalona ha de aspirar a ser algo más que uno de tantos suburbios industriales de Barcelona, sin otra gracia ni encanto. Badalona ha de hacer prevalecer la gracia y el encanto de su magnífica playa, con tanto más motivo en cuanto que Barcelona carece de ella. Badalona ha de organizarse de modo que las clases capitalistas acudan y pueblen nuestra ciudad y la riqueza fluya por sus grandes arterias.
6: I com va ser rebut aquest projecte d'Eixample de Badalona quan el va presentar el Josep Fradera?
7: Doncs va ser molt ben rebut. L'Eco ho explicava tres setmanes més tard en la seva edició del divendres 30 d'abril de 1926. Avui fa 100 anys.
8: El lunes 25 de abril por la tarde se reunió la comisión de ensanche con objeto de estudiar el proyecto del plano de urbanización de esta ciudad, el cual es debido al competente arquitecto municipal nuestro amigo José Fradera. Dicho plano fue objeto de merecidos elogios.
7: Com ja hem dit al principi d'aquesta crònica, fins a l'any 36, 10 anys més tard, no es va aprovar definitivament el Pla Fradera. Es va aplicar en part, però la Guerra Civil ho va aturar tot. I després, durant el franquisme, el creixement de Badalona ja va ser d'una altra cosa. Va ser molt més desordenat.
6: Un segle aquí a Badalona el mitjà de transport públic més utilitzat era el tramvia, però el seu servei, pel que tinc entès, era nefast, no Jordi?
7: Nefast és poc. El servei de tramvia que unia Badalona amb Barcelona funcionava fa 100 anys molt malament, però molt. Mireu què explicava l'Eco el dissabte 24 d'abril de 1926.
8: Por no funcionar los frenos, como de costumbre, un tramvía embistió a un auto frente a la calle del templo, resultando el auto con serios desperfectos.
7: Los frenos como de costumbre, quedem-nos amb la frase.
6: Això, Rodalies.
7: De fa 100 anys, el tramvia. El servei de tramvies era tan dolent que l'Eco va publicar una columna a la portada del dia 30 d'abril, ara fa 100 anys, referint-se als tramvies de Badalona tot dient.
8: Coches de desecho, sin frenos que funcionen, dando la sensación de que van a partirse por la mitad. Esos son los tranvías que utiliza la poderosa compañía para prestar el tráfico de viajeros entre Barcelona y Badalona y Badalona y las mallorquinas.
6: A Montgat, ¿no?
7: Sí, les mallorquines eren a tocar de Montgat. La gent estava farta a Badalona, literalment farta d'anar amb aquests tranvies amunt i avall. I al final del text de l'Eco era prou clar.
8: Creemos no puede continuar el abuso actual de los tranvías y debe, para evitarla, intervenir la autoridad competente. Con ello puede evitarse, indudablemente, una posible catástrofe.
7: De fet, el servei de tramvies va continuar sent nefast fins que va ser substituït per autobusos, cap a ja als anys 60 del segle passat. Recordo, per exemple, el meu avi parlant del gran canvi que va suposar l'arribada dels autobusos i la desaparició del tramvia per anar a Barcelona. No cal dir que el tramvia actual, el servei de tramvies que tenim ara a Badalona, no té res a veure amb els tramvies de l'any 1926, que no eren una altra cosa que un conjunt de ferralla que circulava sobre les vies.
6: I el cos de bombers de Badalona era del tot insuficient l'any 1926 per fer front a les necessitats d'una ciutat que estava en expansió. Hi havia pocs bombers i el material doncs, era antic. Per això l'alcalde, en Pere Sabater, va decidir que calia modernitzar-lo.
7: Efectivament, Tuti, l'alcalde va dir que calia posar-lo al dia. Això va ser motiu de lloança per part de l'ECO, perquè, segons va escriure, els darrers alcaldes de la ciutat no se n'havien preocupat gaire del cos de bombers. Després d'una conferència de l'alcalde a la seu del Foment Industrial de Badalona, l'ECO va publicar el següent el dissabte 10 d'abril de 1926.
8: La importancia industrial de Badalona, siempre creciente, el hecho de estar enclavadas en su término municipal infinidad de fábricas cuyos productos son fácilmente incendiables, es una razón poderosísima, tenga bien atendido un servicio de incendios que se baste por sí solo para extinguir cualquier fuego.
7: L'ECO demanava el suport a tothom en el projecte de modernització del cos de bombers de Badalona. La redacció de la notícia, però, tenia ben poc de periodística. Escoltem-la.
8: Es indudable que para estudiar y resolver la mejora del cuerpo de bomberos, el señor alcalde pondrá el cariño y el interés que pone en todos los asuntos que benefician a la ciudad. No ha de faltarle el desinteresado concurso de todos los ciudadanos ni del actual jefe del cuerpo de bomberos, señor Casas, i el resto de bomberos.
7: El cert és que, pel que he llegit en moltes cròniques de l'ECO, el cos de bombers de Badalona de 1926 tenia molt pocs mitjans humans i materials. Qualsevol millora havia de ser ben rebuda per força.
6: Aquest so podria ser ben bé Francesc Layret, eh?
7: Ara mateix, sí. Sí, o a Fons 13, Sant Roc, per
6: també,
7: exemple.
6: També, perquè ara parlem d'obres aquí a Badalona, per això hem escoltat aquesta maquinària de fons. L'abril de 1926, ara fa un segle, no sé quines obres hi havia en els carrers de la ciutat.
7: La veritat és que ara fa 100 anys, fa un segle, l'activitat d'obres públiques a Badalona era també notable, si fa o no fa com avui, 2026. Però el mes d'abril de 1226, aquestes eren les obres que es feien a la ciutat, segons explicava l'ECO.
8: Una cloaca en la calle del León, en el trozo comprendido entre las calles de la Piedad y de Rivas y Perdigó. Y otra cloaca desde la mitad de la calle de la Piedad a la de Prat de la Riva. En los terrenos destinados al cementerio se está abriendo un pozo y fabricando una muralla.
7: I això sense oblidar els grans projectes obra de l'arquitecte Josep Fradera.
8: Se está terminando el edificio destinado al mercado central de pescado y volatería. Asimismo, las obras de construcción del mercado de la Plaza Torner están muy adelantadas. Y por último, en las obras del nuevo matadero se nota gran actividad. La cloaca central está casi terminada y los pabellones de la fachada muy adelantados. Lo mismo que algunas de las naves de matanza.
6: No tot eren alegries amb aquestes obres públiques. L'atur, Jordi, era molt a la Badalona. Hi havia una queixa generalitzada. Bona part dels obrers que es contractaven eren de fora de Badalona, mentre que els obrers badalonins es quedaven de braços plegats.
7: L'ECO de Badalona recollia aquesta queixa d'una manera molt clara. Escoltem.
8: En Badalona tenemos buen número de obreros en paro forzoso. En esta ciudad se realizan por diversos contratistas obras importantísimas de carácter público. En todas hay empleados, buen número de obreros y en su mayoría no son de la ciudad.
7: I l'article de l'ECO de Badalona acabava amb un prec que, segons deien, esperaven que arribés a l'alcalde.
8: Es justo que los señores contratistas de obras públicas que se realizan en Badalona empleen a obreros de la localidad para llevarlas a cabo. Sabemos que la alcaldía se ha preocupado ya de este asunto.
6: I ara parlarem d'una escola, intueixo, perquè sentim canalla de fons.
7: Exactament.
6: D'una futura escola que s'acabava de projectar al barri de Canyadó.
7: Així és. Era un projecte d'un grup escolar que s'havia de construir a la confluència de la Riera de Canyadó i el que era la caserna, la carretera Madrid a França. Se'ns explica l'Eco, el projecte era d'una nova escola modèlica.
8: Dicho proyecto constituye un verdadero modelo tanto por la acertada distribución de las tres plantas y la amplitud de las diversas aulas y locales, como por lo completo de los servicios previstos: biblioteca, museo, sala de labores, comedores, vestuarios, duchas y terrazas para juegos.
7: Efectivament, com molts heu encertat, estem parlant de l'antiga escola Lola Anglada, que va ser inaugurada al barri de Canyadó el mes de novembre de 1930 amb el nom de Grupo Escolar Martínez Anido, ministre de la Governació amb la dictadura de Primo de Rivera. Avui aquest edifici està abandonat, però el projecte de 1926 destacava el nou model educatiu que s'hi volia posar en marxa. Escoltem la crònica de l'Eco d'avui fa 100 anys.
8: El lujo y la perfección de detalles no están reñidos con la sobriedad y la higiene más escrupulosa, de acuerdo con el criterio pedagógico moderno de convertir tales construcciones en lugares donde haya una gran sensación de bienestar.
7: El Grupo Escolar Martínez Anido, molts anys després, Escola Pública Lola Anglada, ha estat una de les escoles històriques de la ciutat.
6: El 22 d'abril de 1926 va haver-hi un tràgic accident de tren a Llançà, a l'Alt Empordà, i va morir un important representant polític d'aquí de Badalona.
7: Es tractava de l'exdiputat a Corts pel districte de Badalona-Granollers durant els anys 1218-1219, del diputat Juan Lliger Pagès. El Eco va fer ressò de la notícia.
8: Víctima de la catàstrofe ferroviària de Llançà, ha fallecido don Juan Lliger Pagès, de 59 anys, exdiputado a Cortes por este distrito durante las legislaturas de 1918 y 1919. El señor Lliger, que había cursado la carrera de abogado, se distinguió principalmente como industrial, siendo una verdadera autoridad dentro del ramo del vidrio. Descanse en paz el exdiputado por Granollers y Badalona.
6: També d'una multa a un botiguer de Badalona, però d'una multa considerable.
7: Sí, tot sovint parlem aquí, tot i de sancions a botiguers que posaven aigua a la llet o venent aliments en no gaire bon estat. Però el que escoltarem ara és una multa que li van imposar a un botiguer del carrer de Sant Pere, una multa monumental. Escoltem.
8: La Junta Provincial de Abastos ha hecho pública la imposición de 1.000 pesetas de multa por defraudación en el peso al dueño de la tienda situada en la calle de San Pedro 5 de nuestra ciudad.
7: Una multa de 1.000 pesetes imposada el mes d'abril de 1926, que avui seria una multa de gairebé 6.000 euros.
6: Déu-n'hi-do.
7: Una quantitat molt elevada. També va haver-hi una altra informació referent a posar en un lloc ben vistós el preu dels productes. Escoltem.
8: El señor alcalde ha ordenado a los detallistas de artículos alimenticios pongan en sitio visible de sus respectivos establecimientos un letrero indicador del precio a que venden mencionados artículos.
6: I fa 100 anys també hi havia violència de gènere. Això ja és prou indignant, però encara indigna més veure com ho explicava l'Eco. Pareu ben bé l'orella.
7: Sí, tot i l'única cosa que podem fer és escoltar la notícia i cadascú que opini el que cregui oportú.
8: A conseqüència de carícies que les propinaron sus respectivos esposos, en el dispensario han debido prestar asistencia a Joaquín Asencio, de 31 años, y a Concha Travería, de 40,

0: Gran de Badalona.
1: Sí, perquè el dilluns 5 d'abril de 1926 es va fer durant tot el matí una gran festassa en homenatge a la gent gran al Teatre Zorrilla de Badalona, ple de gom a gom. El que sorprèn és que l'Eco titulés la notícia com la fiesta de los viejos, així, pel poc gros. Es tractava d'una festa que oficialment era un homenatge a la vejez de la Caja de Pensiones. Centenars de persones van oferir donatius. La crònica de la festa que va sortir a l'Eco deia el següent.
2: En honor de los viejos, se celebró un selecto festival en el Teatro Zorrilla, estando el teatro abarrotado de público. Es buena labor intentar que la infancia sienta respeto por sus mayores, puesto que los valores morales son escasos. A eso de la una del mediodía terminó la fiesta. Cuantos a la misma concurrieron salieron altamente complacidos. Con estas fiestas brilla un diamante, no un oropel.
1: Tuti, davant d'aquesta frase final, jo crec que no cal afegir res més i deixar aquí el repàs de les notícies del que passava a Badalona l'abril de 1926.
0: Però cal reflexionar, amb com ha canviat el vocabulari.
1: Sí.
0: Paraules que ara mateix, viejos, no ho diríem. Diríem la gent gran, no? Diríem
1: la tercera edat,
0: el que... Però clar, és que hi ha coses que canvien i estan bé que canviïn. Ara, allò de les carícies m'ha deixat...
1: Boca badada
0: i garrativada. Gràcies, Jordi. Fins la propera secció. Que vagi molt bé.
1: Gràcies, Tuti. Bon dia.

0: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
1: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Doncs nosaltres continuem posant el focus en el talent de casa nostra, que ha trepitjat un dels escenaris més exigents de la televisió catalana, Eufòria. Un programa on no n'hi ha prou amb cantar bé, ja ho hem vist, cal gestionar la pressió, adaptar-se a cada gala, exposar-se davant d'un jurat exigent i d'una audiència que no perdona. Però què passa quan s'apaguen els focus? Què queda realment d'aquesta experiència? Doncs avui ens acompanyen dos artistes de Badalona que han viscut tot això en primera persona. Han trepitjat aquest escenari, han sentit l'eufòria del directe i també el moment difícil de dir adéu al concurs. La Clara Subiràs i l'Oliver Filgaire. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Com esteu?
3: Molt bé, molt content d'estar aquí.
4: Sí, la veritat que sí.
2: Fa molta a casa aquí. Vostra, no?
3: Total.
2: A la ràdio de casa.
3: Totalment.
2: Expliqueu-nos com comença tot. En quin moment decidiu vosaltres dos presentar-vos a Eufòria?
3: Doncs mira, jo era la tercera vegada que em presentava. Jo em vaig presentar la primera edició, a la tercera em vaig quedar a les portes, que era o un noi o jo, i aquesta va ser, la tercera de la vençuda, em torno a presentar perquè realment és el meu somni, jo ho desitjava des de fa molt, no? I sí que tenia una mica de por de, ai, no sé, si de cop em torno a quedar a les portes, doncs seré una altra vegada, doncs, decepcionar també
2: aquesta
3: la meva gent.
2: Aquesta frustració, no?
3: Exacte. Però va haver-hi sort i molt contenta.
4: Jo, la veritat, va ser la Lluna qui em va enviar el reel de que s'obrien els càstings.
2: Com la Lluna?
4: La Lluna que va participar a l'Eufòria 3.
2: Dic, a veure, estem parlant d'esoterismes ara.
4: Perdona. No, doncs, em va enviar el reel de que s'obrien els càstings i tal, i jo, ni m'agafaran, no sé, tal. Vinga, va, m'apunto i mira, doncs a la semifinal vaig arribar.
2: Molt bé. Com és el dia a dia dins del programa? No, no sé si és tan intens com sembla des de fora. Sí,
4: és més intens del que sembla.
3: Encara més,
2: allò. O sigui, expliqueu-nos, què feu des de que us lleveu fins que aneu a dormir? Com és el dia?
4: Començo jo, doncs.
3: Sí, digues.
4: Per exemple, els diumenges, que és el primer dia d'assaig, doncs arribem a... o sigui, em desperto d'hora, anem a l'espai Eufòria, doncs fem la xerrada amb el Dani per fer tutoria, ens donen el tema i ja és, doncs, vale, hem de començar a treballar perquè si no, no arribem. Perquè el dia següent tenim posada en comú. Doncs ja és estudiar lletres, estudiar segones veus, veure que et quedi bé la cançó, mirar el to, és una bogeria.
3: Sí, bàsicament és de diumenge a divendres un no parar. Sí. Perquè després també tenim assajos de plató, que són assajos de, doncs potser, quan eren més, doncs eren potser 5 hores d'assajos, que potser només cantaves mitja hora, però la resta estaves esperant, però realment estaves allà, no? I sí, divendres hi ha de gala, que també que va supertard, dissabte l'únic dia com per descansar, però ja et donen les segones veus per la següent gala, llavors és un...
2: I clar, descansar poc.
3: Descansar poc, sí.
2: I descansar per vosaltres què és? Perquè sou molt joves, no sé què feu quan descanseu.
3: Mira, jo quedava amb amigues i amb amics, doncs, i em parlaven de qualsevol altra cosa, perquè a vegades...

0: sí que era aquesta cosa de que em preguntaven per Eufòria, era només Eufòria, i jo, ok, però necessito també parlar d'altres coses perquè si no, no surts del bucle.
1: Clar.
0: Però sí, per mi era quedar, la veritat.
2: Jo igual, si quedàvem amics era una mica de desconnexió, de dir, vale, porto una setmana de no parar, un dia de no pensar, de fer coses que no em faig normalment.
1: Amb què us heu sorprès a vosaltres mateixos com a artistes dins el programa i també com a persones? No sé si us heu descobert.
0: Buah.
2: Sí, la veritat és que sí. El que es diu el concepte de zona de confort, sí, ha desaparegut, perquè hem fet tantes coses, bueno, tants clar, estils, que és com, ala, jo no sabia que podia cantar això i sí que ho puc fer, o jo no sabia que podia ballar i ho puc fer. És bastant heavy, tot el ventall d'oportunitats que et dona el programa, i és molt guai. O sigui, he descobert moltíssimes coses allà.
0: Jo també he descobert moltes coses, però també han sortit d'altres d'inseguretats, per exemple, perquè al final estàs molt exposat i crec que per nosaltres és la primera vegada que t'enfrontes, no, a aquest públic i que tothom té dret a opinar, desgraciadament, clar, i afortunadament, no? Llavors, doncs, també aprendre a gestionar les meves emocions o quan de cop no li agrades a tothom.
1: Clar, perquè heu tingut molts haters.
0: A veure, hi ha hagut de tot.
1: Com es gestiona,
0: hi ha hagut de tot,
1: això?
0: Clar, és que com es gestiona? No ho sé. No ho sé. O sigui, bueno, aprendre a conviure, suposo, al final, i acostumant-te, doncs, això de que no pots agradar a tothom i que... Però, clar, sempre, si ho diuen, des del respecte, des de la crítica constructiva. Hi havia vegades, doncs, que trobaves comentaris que deies, uf, doncs potser no mirar-los, no?
1: Això també us en trobareu a la vida, eh?
0: Totalment.
1: No només
0: sí,
1: a les xarxes, o sigui, que us serveixi com una mena d'aprenentatge. Perquè és així.
0: Sí.
1: Quin ha estat el comentari del jurat que més us ha marcat? Per bé o per mal?
0: Per
1: el
0: bé,
1: millor
0: per
1: i el pitjor que heu dit. Ostres, això no m'ho esperava.
2: Jo diré un bastant graciós.
0: Ostres! Ja sé què diràs.
2: Una vegada estàvem fent... Crec que va ser gala 5. Gala 5. Que l'Alfred em va dir... Sí, tot molt bé i tal, però... No m'ha agradat aquest vibrato a corxees. I jo em vaig quedar amb vale. Sí, tècnicament no té gaire sentit. I jo va ser com, vale, entra per una vida i surt per una altra, perquè
1: no té sentit. I així, no? No vas fer cas.
2: I em va fer molta gràcia, i això ha sigut com un meme que de tota l'edició, i això m'ha fet molta gràcia.
0: Sí, total. Jo no ho sé, a mi crec que em marca bastant a la Gala 3 quan el Mamaduixa, doncs, es va emocionar amb la meva cançó, que diu que normalment no s'emociona, no? I llavors va ser com, jope, doncs, sento que ha arribat, no?, el que he fet i la interpretació, llavors crec que em quedo en aquest moment.
2: Sí, jo, la veritat és que crec que qualsevol valoració positiva dels tres cracs que hi ha a la taula, sí, et toca, perquè al final és opinen guai de tu i és com, vale, que bé.
0: Total, sí.
1: Us ha passat alguna vegada que heu sortit, heu fet la vostra actuació, us heu pensat que us havia sortit d'allò més bé, uau, he patat, super, i després,
0: sí,
1: no?
0: Sí. Ai, m'ha passat a la Gala 2 que em va tocar un reggaeton, i clar, jo és una cosa que... O sigui, jo l'escolto, sobretot més en ambient de festa, no? Però clar, interpretar-lo... En la vida, de fet, els dos ens ha tocat... Bueno, tu el teu no era reggaeton, el teu era salsa, però era Bad Bunny. I jo me'n recordo que vaig pensar, buah, favorita, superguai. I no va acabar d'agradar.
1: No va quallar el tema, eh?
0: O sigui, sí, vaig passar, però no era la valoració que jo potser tenia en ment en el seu moment.
2: A mi em va passar també a la Gala 6, que vaig fer un tema del Sutherland, que va ser Let Me Love Ya, que jo vaig fer tal, amb la coreo i tal, i jo vaig dir, vale, ha sortit molt guai, ha estat superdivertit, que era el que jo volia, i tal, jo supercontent, tal, i em van posar la segona part, i jo com, vale. Som-hi.
0: Total.
1: Vosaltres dos ballàveu també, a part de cantar?
2: Que va.
1: Mira, l'Oliver em deia abans que no.
2: És la cosa que més vergonya em fa a la meva vida.
0: Però s'ha descobert com a ballarí, perquè t'ha fet actuacions ballant increïbles. Jo sí que ballava abans.
1: Sí, que pots dir tu, Oliver, que t'ha descobert també aquesta faceta teva, no?
2: Jo he après a ballar al programa.
1: A fer coreografies.
0: Totalment.
2: Sí.
1: Com viviu les hores prèvies abans d'una gala? Penseu molt en l'expulsió o no? O gaudiu, intenteu gaudir més del moment?
0: A veure, jo sí que ho pensava. Sí. Depèn de la cançó, perquè hi havia cançons que deies, buah, estic segura i jo crec que avui, jo crec que passo, però hi havia cançons que deies, ai, no estic segura. Sobretot ja cap a les gales finals, que ja veus que s'acosta, doncs, més la recta final, no? I potser de com no t'esperes d'arribar tan lluny, no? Però, per exemple, jo a la Gala 10 em veia a fora amb la cançó que m'havia tocat i vaig passar, però clar, queden tan poques ja que no ho sé. Tu què?
2: Jo, la veritat és que bastant tranquil. O sigui, jo la gala 1 em vaig espantar de lo tranquil que estava. De dir, uau, què passa?
0: Estava...
2: No, he estat bastant tranquil. La veritat, de l'expulsió no pensava gaire, ara com més de va. Gaudeix l'oportunitat, gaudeix que estàs aquí, que molta gent pagaria per estar on estàs tu. Gaudeix-ho i si, mira, i si ha d'arribar, arriba i comencem la carrera, de veritat. O sigui...
1: Quin, dèieu que tu t'havia tocat una salsa, no? Uh-huh. Bad Bunny,
2: sí.
1: I tu un reggaeton. Uh-huh. Amb quin estil us sentiu més còmode? Com definiríeu el vostre estil o què us agradaria cantar si tinguéssiu l'oportunitat de gravar un disc? Uh-huh.
0: De... Mira, a mi m'agradaria fer música en català i crec que m'agradaria fer alguna cosa com... No sé si coneixes la Kiara Oliver, que és una noia que... O la Gracie Abrams, que són aquestes que també combinen amb la guitarra, sí. Com així més pop. Crec que m'hauria de fer alguna cosa així. I, perquè jo toco la guitarra i és una espineta que se m'ha quedat clavada que no he pogut ensenyar
1: al programa.
0: Uh-huh. Però sí, alguna cosa així m'hauria de fer a mi.
2: Jo no ho sé. O sigui, jo sempre he sigut molt d'experimentar amb estils i ara que ho puc fer és com, vale, no sé què fer. Sí que és veritat que últimament estic bastant canyero i a mi el rock em flipa. I fer alguna cosa tipus com el que està fent Walls o com el que està fent Dani Fernández amb molta guitarra distorsionada, molt de power, m'agradaria. I català o castellà, doncs, no ho sé, el que es vingui. Si em ve de gust posar en català, si em ve de gust posar en castellà, uh-huh. I una mica un mix.
1: Què és el primer que veu fer l'endemà de sortir del programa? Recordeu?
0: Uau! Clar, era
1: dormir. Però que no dormíeu allà.
2: Bueno, molt sí, poc, però clar, era dormir, estudiar segones veus i ja dissabte era un drama i va ser com dormir, aixecar-te i dir, buah, tinc diumenge de festa. I va ser com, buah, heavy.
0: Sí, jo no, crec que... No
1: descansar.
0: Sé, sí, no crec que vaig quedar amb ma germana i vaig parlar com de...
1: D'altres coses també.
0: No? Bueno,
1: per
0: sí,
1: desconnectar.
0: Total.
1: Clara, Oliver, ens canteu alguna cosa?
0: Sí, i tant.
2: Vinga, som-hi.
1: Ens hi posem. Sí, agafa... Ara agafaran la guitarra. Què ens tocareu?
0: Mireu, us hem preparat un mashup de dues cançons, que és la de Just the Way You Are, del Bruno Mars, mm-hmm. I l'altra és Castle on the Hill, de Ed Sheeran. Caram. Hem fet com un mix.
1: Molt bé.
0: Res, dos minutets.
1: Doncs a veure, que ara em sembla que ha d'afinar, no?
2: Bueno, jo crec que
1: està afinada, bé, està bé? Sí. Doncs quan vulgueu. Espera't, baixem.
0: Ai, ok.
1: Baixa-li el micro a l'Oliver, que així... Ah, exacte, que vagi cap a la guitarra. Vinga.
2: Molt bé.

0: Ole.
1: Molt bé,
2: bueno, més o menys.
1: Quin directe.
0: Gràcies.
1: Sí? Si algú de Badalona o algú de fora de Badalona que ens estigui escoltant ara mateix i somia entrar a un programa com Eufòria, què li diríeu? Que ho intenti sense pensar-hi, que s'hi llenci o que s'ho pensi dues vegades?
0: Jo que s'hi llenci, o sigui, per mi ha sigut una experiència super enriquidora, tant a nivell d'això personal com artística. Llavors, si de debò és el que et vols dedicar, és un trampolí molt heavy per arribar on tu vols.
2: Sí, jo crec que al final, si és el teu somni, l'has de perseguir sempre i calgui el que calgui. Al final és una experiència que t'ensenya moltíssim, aprens moltíssim dels millors de Catalunya. I al final és que ho has de perseguir.
1: Mira,
2: ho has
1: tu,
2: de fer.
1: Tu has après a ballar?
2: He après a ballar.
0: Tenim un ballarí aquí.
2: Molt, molt heavy, però és que 100%. O sigui, s'ha de fer. Aquesta experiència s'ha de viure.
1: Clar que sí.
2: S'ha de viure.
1: Clara, Oliver, gràcies per haver passat avui al programa i haver-nos tocat així de bé. Gràcies. Bueno, i
0: gràcies.
1: Molta sort amb el que feu, eh?
0: Merci.
1: Que vagi molt bé.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: les portes de Troia amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'ésser humà, com la resta d'éssers vius, neix, creix, es reprodueix i mor. Fins aquí tot bé. Però la realitat és que per fer aquest camí, l'ésser humà, a diferència de la resta d'éssers vius, passa per una sèrie de decisions culturals, polítiques, religioses o econòmiques constants. Per dotar comprensibilitat al món, les societats han creat rituals, institucions i pràctiques culturals per a gairebé tots els passos de la vida. Avui ens aturarem a analitzar la història d'una d'aquestes institucions que han tractat de regular aspectes aparentment naturals de la nostra vida, el matrimoni. Per què la decisió de lligar la teva vida a la d'una altra persona i segurament reproduir-vos junts és un fenomen històric complex que ha anat evolucionant al llarg de la història? Per què, tot i ser considerada una forma natural de relacionar-se durant segles, la institució matrimonial ha patit canvis profunds? Benvinguts, no sabem si hi ha una bonica història d'amor, però sí de convivència. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, emetent des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana, per continuar amb la interessant història del matrimoni, i per on ho vam deixar, perquè ho farem per parlar des de l'edat mitjana, la història del matrimoni a l'edat mitjana, i ho fem amb els nostres historiadors de capçalera. Aquest nostre matrimoni particular, Albert Abril, benvingut.
3: Estàs fent molt paral·lelismes amb matrimonis nostres, eh?
2: Bueno, és que ja portem molts anys convivint, és com una parella, és una trieja.
4: És un triomvirat. És un triomvirat.
2: Benvingut, Albert Abril.
3: Hola, com anem?
2: Alberto Reche, benvingut.
5: Bones, què tal?
4: Tu estàs bé en aquest trimoni?
2: Jo sé, ocupo la postura...
4: La central. En aquest trenet que és el trimoni.
3: Qui és la locomotora?
4: Tu ets
2: jo estic al mig.
4: Ja, el vagó de carbó.
2: El vagó de carbó és Albert Abril, que és molt jove.
4: El Führer no, i la locomotora.
3: No pot ser.
2: No, perquè tu ets més jove, tens més energia.
3: Però jo estic o davant o darrere. El de carbó normalment està al mig, Sergio.
2: Merdes.
4: Bueno, da igual.
3: Has de triar qui és la locomotora i qui és el vagó de passatgers.
2: No, sí, com sigui, aviam on arribem. A la mitjana... Canvia molt el matrimoni a l'edat mitjana?
4: Espero que sí, perquè tenim una hora per davant.
2: Pues endavant.
4: Ja veurem. Endavant, més que anaves a tirar el separador.
3: Millor pregunta inicial.
4: Sí, ja veurem que canvia moltíssim i com vam veure el programa... Callo, que ens endavant. Com vam veure el programa anterior, la institució matrimonial és una cosa dúctil, no? En cada època, en cada generació, en cada context sociopolític, aboca en com ha de ser la pràctica matrimonial, com es fan els matrimonis, en què consisteix el matrimoni. Això passa a l'antiguitat, passa amb la irrupció del cristianisme, passa amb l'arribada dels pobles germànics, i com no, durant tota l'edat mitjana anirem veient una tensió irresoluble al principi, ja veurem com serà més tard, entre aquestes tensions entre la moral aristocràtica i la moral eclesiàstica, no? I una mica repassarem en aquest viatge molt, molt, molt, molt, molt ràpid, perquè ens deixarem moltíssimes coses, repassarem aquestes